escoltes, Icat.

un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Tribunal Suprem estudia portar la justícia europea al procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos del País Valencià i l'Aragó, que en demanen l'aturada. Mentrestant, el govern espanyol anuncia un pla de 500 milions d'euros per reforçar la integració d'aquests migrants el mateix dia que ha acabat el termini de sol·licituds. Els experts, però, recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se. La politòloga i investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, sosté a 3cat Info que el debat és sobretot de caràcter polític.
2: Les possibilitats en aquests moments són baixes, entre altres coses perquè les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
1: Mentrestant, el govern espanyol demana tranquil·litat i assegura que encara que el Suprem decideixi elevar la consulta al Tribunal de Justícia Europeu, les sol·licituds presentades es continuaran tramitant amb normalitat. L'executiu també defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava Trump, que volia negar aquest dret als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal.
1: La Unió Europea comença a aplicar avui l'acord comercial amb els Estats Units, gairebé un any després de pactar-lo amb Washington. La majoria de productes nord-americans no tindran aranzels a Europa, però les exportacions europees als Estats Units sí que pagaran fins a un 15%.
3: Ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de Veneçuela de la setmana passada. Els equips d'emergència continuen buscant sota la runa possibles supervivents, mentre les persones que han perdut casa seva busquen roba o menjar. Més de 50.000 persones continuen desaparegudes.
1: La nova directora de la Fundació Joan Miró de Barcelona és Maribel López Zambrana, fins ara directora de la Fira Arco de Madrid. El patronat del museu va aprovar el nomenament per unanimitat i la incorporació es farà efectiva el mes d'octubre. López Zambrana, historiadora de l'art i gestora cultural, assumirà el càrrec per un període de 4 anys prorrogables. Pràcticament 9 de cada 10 mestres i professors funcionaris treballaran el curs que ve al lloc que havien demanat en primera opció.
3: El departament ha publicat les adjudicacions de places de cara al curs vinent un mes abans del que és habitual. La consellera Esther Niubó ha defensat que l'avançament del calendari permetrà als equips directius organitzar-se millor.
4: A diferència d'altres anys, quan aquestes adjudicacions es coneixien a finals de juliol, enguany hem treballat per publicar-les ja a finals de juny, la qual cosa doncs permet una major previsió i dona una estabilitat al sistema que no havia tingut anteriorment.
3: Aquestes adjudicacions d'estiu van dirigides a perfils com ara els docents, funcionaris que encara no tenen una plaça definitiva o els que ja han aprovat les oposicions i que ara han de fer obligatòriament les pràctiques.
1: A esports, al Mundial, estem pendents a aquesta hora del partit de setzens de final que enfronta Mèxic i l'Equador. El partit ha començat amb una hora de retard per problemes meteorològics. Ara mateix, al descans, el resultat és favorable a Mèxic per 2-0. D'altra banda, França ha golejat Suècia per 3-0 i s'enfrontarà al Paraguai als vuitens de final. Mbappé ha fet 2 gols i Barcola ha fet l'altre. Per la seva banda, Noruega ha eliminat la selecció de Costa d'Ivori i s'enfrontarà al Brasil.
3: L'endemà de l'eliminació dels Països Baixos contra el Marroc als setzens de final, Ronald Koeman ha dimitit com a seleccionador neerlandès. Ja són 6 els seleccionadors que han plegat o els han fet fora arran de la seva participació al Mundial.
1: El Barça ha comunicat aquest dimarts 2 sortides a l'equip masculí. Ansu Fati marxa traspassat al Mònaco, que pagarà al club blaugrana els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo, que ha descartat l'oferta de renovació.
3: Pel que fa al torneig de tennis de Wimbledon, Paula Badosa ha quedat eliminada en primera ronda en cedint 3 sets enfront de la nord-americana Emma Navarro, 6-4, 3-6 i 5-7. Del quadre femení també destaquem que Serena Williams ha reaparegut als 44 anys i després de més de 4 retirada amb derrota contra l'australiana Maya Join, de 20 anys, en 3 parcials.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 1 de juliol. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que la calor cedeix terreny en el primer dia de juliol. Les màximes més altes rondaran els 36 graus. El temps serà assolellat amb alguns ruixats a la tarda al Pirineu, localment intensos. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà, el sol sortirà a les 6:24 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 8 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui fa 59 anys Pamela Anderson.
0: Home.
1: I per això us porto una cita seva.
0: Avui, a veure, cita...
1: Atenció.
0: De Pamela Anderson.
1: Intenseta.
0: A veure.
1: La felicitat és una elecció. És una pràctica que cultives cada dia.
0: Molt bé.
1: La Pamela.
0: La Pamela.
1: Bé, la Pam.
0: Alex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: I estàs d'acord o no?
2: Sí.
0: No?
2: Sí, sí. A més, ha fet un gir molt...
0: Sí.
2: Plàstic en la seva vida.
0: Sí, sí, sí. És cert que va apartar aquesta imatge que tenia...
2: Sí. I ara?
0: De dona explosiva i ha esborrat aquesta imatge completament.
2: Natural, sí. No és maquillatge ni res de tot
0: els
2: això.
0: Els anys, la vida, que empeny. Per cert, tenim ara en directe partit del Mundial, Mèxic-Equador.
2: 2-0, a favor de Mèxic.
0: Anirem seguint aquest partit en directe com fem cada dia els matiners de Catalunya Ràdio. Bé, arrenquem el programa de dimecres, home, recordant la cançó que donava el tret de sortida a una pel·li que és un clàssic entre els clàssics. Aquests dies, els que ens seguiu habitualment, ja sabeu que estem engegant els matiners amb cançons que ens conviden a començar el dia amb optimisme. I la d'avui segur que la recordeu.

0: Frankie Valli va ser l'artista encarregat de fer sonar aquesta cançó titulada Grease, estrenada l'any 1978. Va ser escrita alerta per Barry Gibb, membre del grup Bee Gees, i es va convertir en un èxit internacional arribant al número 1 de les llistes dels Estats Units. De fet, l'expressió Grease is the wall simbolitza un estil de vida basat en seu mateix, en viure intensament i no deixar-se influir pels prejudicis dels altres. I també, evidentment, encaixa perfectament amb els protagonistes de la mítica pel·lícula que viuen l'amor, l'amistat i els reptes de l'adolescència. Grease continua sent una cançó més que popular i és considerada un dels himnes més recordats del cinema musical, perquè gràcies a la seva energia i al seu ritme contagiós i, a més, la relació amb aquesta pel·lícula tan emblemàtica fa que segueixi sonant i sigui reconeguda sempre que ho fa. I amb aquest us diem bon dia. Ens queden dos despertadors i més que engegar un nou curs a l'Institut, nosaltres estem a punt de celebrar el final de festa d'aquesta primera temporada. Tenim el confeti preparat per fer-ne d'aquesta hora de ràdio una autèntica festa.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, ja ho sabeu, un cafè i a saltar del llit. Veia el Roger, molt bon dia, bon dimecres.
2: Bon dia.
0: Espera tu, home, que no et sento ara sí, què tal?
2: Molt bon dia, què tal?
0: Meitat de setmana.
2: Ja ho tenim, això ja
0: dos
2: fa baixada.
0: Dos despertadorets. Avui ja m'he pensat que era dijous, per això, quan m'he despertat.
2: Bueno.
0: Dic, ja està, ja és dijous.
2: Aquestes coses a l'última setmana no fan tant de mal no. Com si et passen un dimecres absurd de febrer, per exemple, que és, no?, quan...
0: Matador.
2: Aquella època de l'any. Però ja estem alegres, estem contents, estem feliços.
0: Seguim també en directe aquest partit del Mundial, però abans de tot això també volem saber què passarà a partir de les 6 del matí, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, que seguirem totes les novetats de l'actualitat. Repassarem amb Maica Navarro les declaracions d'ahir del cas Andy.
0: Déu-n'hi-do.
2: I una mica el ressò de les paraules de Josep Lluís Trapero ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio. De política també estarem atents al que ha passat a Andalusia, que Vox i PP no es posen d'acord per la investidura, amb un ull posat també als moviments del PP a Catalunya, perquè ahir hi havia un article de Núñez Feijó bastant eloqüent al periòdico. En parlem amb Pablo Montesinos, que és un dels periodistes que millor coneix el món del Partit Popular. I després anirem a la platja. Bueno, de fet, anirà la Marta Viana. Anirem a les platges amb banderes negres, que és una acció d'ecologistes en acció, valgui la redundància, per assenyalar aquelles platges, diguem-ne, amb menys sostenibles. I també parlarem amb un expert en seguretat aquàtica, amb Francesc Martí, perquè ahir va haver un nou ofegament a Catalunya. En portem 6 en aquest inici de temporada i, per tant, serà important que ens expliquin una mica què està passant. Després passejarem amb l'Albert Om, farem secció de televisió i sèries avui per apuntar una mica què haurem de veure aquest estiu. I a les 11, entrevista Maria Oliver, que és la Latin Queen de Catalunya. Què et sembla?
0: Latin Queen de Catalunya?
2: Latin Queen a seques, però jo l'he afegit a Catalunya per donar-li una mica de...
0: Molt bé, una mica de brillo.
2: I després els temes pendents, una mica d'humor, i ja ho farem avui amb el Freddy.
0: Doncs vinga, a partir de les 6 del matí arrenca el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. Gràcies, Maiol, fins ara. 3 minuts, arribem a un quart de 6 del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres i amb l'Àlex Bosch també volem repassar. Àlex, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, avui hem sabut una d'aquelles notícies que fan plantejar nous dubtes sobre això de la intel·ligència artificial. Ho expliquem. L'any 1971 es va estrenar als cinemes la primera versió de la pel·lícula de Willy Wonka.
4: Oh,
3: tots us recordareu, eh? El protagonista era l'actor Gene Wilder.
5: Hold your breath. Make a wish. Count to three. Come with me and you'll

0: mica més bonica. Bonica,
1: sí. Doncs ara Netflix prepara un reality...
2: Com?
1: Basat en l'univers de Willy Wonka.
3: Uau, ai, m'agrada molt.
1: Es titularà Wonka's The Golden Ticket.
0: No! Sí. Hauran de buscar el tiquet d'or?
3: M'encanta!
1: Doncs hi haurà 12 concursants.
0: Sí.
1: Cada concursant podrà triar una persona que l'acompanyi.
0: Oh, que guai!
1: Està bonic. I hauran de travessar les portes de la icònica fàbrica de la xocolata Wonka i s'enfrontaran a jocs, desafiaments i temptacions que posaran a prova la seva resistència física.
0: És un palumpa, també hi serà.
1: Home, i moral per un premi que promet canviar-los la vida.
0: Amb quina meravella!
1: Sí, sí, una fantasia.
0: Hi ha alguna data aproximada d'estrena o de moment només s'ha presentat?
1: Poc a poc.
0: Ja, clar, perquè ens tens aquí.
1: Deixa'm seguir el guió.
0: Val.
1: Que estàs una bona estona.
0: Ens podem apuntar aquest reality.
1: La idea era intel·ligència artificial, eh?
3: Sí, és veritat. Ah. A veure, farà un gir, això.
1: I és que Netflix volia recuperar Jane Wilder per al concurs, però hi havia un petit problema.
0: Clar.
1: Que és que, bàsicament,
0: és mort.
1: Wilder va morir fa 10 anys, el 2016, i aquí és on entra la IA. Resulta que Netflix clonarà la veu de Wilder, el farà reviure i serà l'encarregat de guiar els concursants a través dels passadissos de la fàbrica.
0: Quina brutalitat!
1: Que sàpigues que el projecte però té el vistiplau de la vídua i bé, dels hereus de Wilder.
0: Molt bé.
1: Escolta'm, sucarà una mica de tot
0: home,
1: això.
0: Ja t'ho dic, ara sí sucarà, perquè entenc que aquesta veu, reproduir la veu, a mi ja no serà gratuït.
1: No serà gratuït, evidentment. El programa s'estrenarà el 23 de setembre.
3: Això és ja!
1: Ja, després de l'estiu. Ja teniu un motiu per...
3: Per tornar a treballar.
0: No tornem fins al 23 de setembre.
1: El 23 de setembre en parlem, va.
0: Ho veus quan dormim, quantes coses boniques passen al món, que d'això es tracta.
1: Molt boniques, va.
0: Gràcies.
1: Fins ara.
0: Ui,
3: que no
0: vull treure
3: el cap.
0: Quants oients que ens estan escoltant ara participarien en aquest reality? Serà un èxit segur. A veure, espera, que tinc un WhatsApp de Maiol Roger.
3: Seria xulíssim.
0: Diu, 23 de setembre ja t'agradaria. Què vol dir? Ah, perquè jo dic que tornaríem el 23 de setembre. Ah, Maiol, que és broma. Avui també...
3: Tornarem molt abans.
0: Sí, home, sí, i tant. Avui volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Va, Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món podria ser un lloc millor si poguéssim equilibrar una mica els resultats de l'enquesta feta per l'Institut Català de les Dones. La conclusió és que les dones dediquen més temps a la llar i la família i els homes a la feina i l'oci. Concretament, en el 60% dels casos són les dones qui planifiquen la neteja i els àpats i una àmplia majoria de vegades també són qui demana els permisos per tenir cura d'infants i de persones dependents.
0: 2026, a veure si comencem a girar papers al nucli familiar amb el que ens acaba d'explicar també l'Andreu Merino. Jo aquí veig les vaques de Ruanda i em tremola tot. De què parlarem poc, Marta?
3: Doncs de les vaques de Ruanda. Es tracta de les vaques Inyambo, que es diuen així, se les reconeix ràpidament per tenir unes banyes en forma de mitja lluna. Formen part del patrimoni històric del país perquè es veu que abans estaven estretament lligades a la noblesa. Es criaven, de fet, a les corts reials com a un símbol de riquesa i de prestigi i a dia d'avui doncs encara tenen un tracte singular. Es veu que se les pentina amb un raspall molt particular i encara se'ls canta i se'ls llegeix poesia, es veu, abans de les cerimònies i de totes les visites que fan els turistes.
0: Hi ha el tall, per cert, que podeu escoltar els sons de com els hi canten, els hi reciten poesia i les cuiden com si fossin autèntiques reines. I amb quina bona notícia ens aquem al matí, Lara?
3: Doncs que la Seu d'Urgell recupera la fira dels Playmobil, que s'havia deixat de fer des de feia 6 anys. Es diu Pirineu Click i podrà visitar-se des d'avui fins diumenge a la sala Sant Domènec i al centre cívic al Passeig. Vol apropar aquest univers, a l'univers dels Playmobils, als petits i grans, però sobretot crear una nova afició entre els més joves i reivindicar el joc compartit en família. Ja a l'entrada gratuïta i el certamen ofereix una desena d'activitats infantils i de comerç especialitzat. Sentim la presidenta de l'associació Pirineu Click, la Sílvia Caravaca, en declaracions a la CN.
5: La nostra finalitat és que els nens tornin a jugar. Volem que deixin les pantalles, són molt boniques, molt instructives, però ens agrada més que juguin amb les coses. I el que volem és que els nens tornin a jugar.
0: Pirineu Click. Jo vaig sempre a aquestes fires i torno una de bosses de clics que després no sé què fotre, també t'ho dic, perquè arribo a casa i dic, ara què fots amb tots aquests clics? Però
3: Però ja havíem jugat molt.
0: Molt. M'encanta. Doncs escolta'm, felicitats per aquest retorn, perquè recupereu el Pirineu Clic. I mentrestant, motius per saltar del llit, en tenim molts, però un ens el porta a l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
2: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és apropar-se a la memòria històrica de Montellà i Martinet, a la Cerdanya. El Parc dels Búnquers d'aquestes localitats ofereix aquest estiu un seguit d'activitats, amb visites guiades a la 70ena de búnquers de la zona i una biblioteca especialitzada sobre el franquisme i la Segona Guerra Mundial al Pirineu. També hi haurà excursions, presentacions de llibres, espais de conversa amb la gent gran, tallers infantils i sessions de cinema a la fresca. La programació arrencarà el 9 de juliol amb una recerca de les fortificacions encara no identificades des del Mirador de Béixec i acabarà amb un berenar popular. Durant els mesos d'estiu, el parc obrirà cada dia de les 10 del matí a les 7 de la tarda.

0: res més a afegir, per favor. Quina meravella.
1: Pell de gallina.
0: Pell de gallina, jo estic allà. Robbie!
1: Bueno.
0: Quina meravella, Robbie Williams pels carrers de Sevilla cantant Angels.
1: No, estic emocionada.
0: Ho fa aquí a Barcelona, s'atura la ciutat, ja t'ho dic.
1: Ui,
0: ara.
1: No.
0: Però tu estàs pels carrers i de cop sents que està cantant Robbie Williams, un regal pels seguidors i pels no seguidors d'un dels cantants més importants del món de música. I aquest programa, com que és eclèctic, ara també toca parlar d'Alba Carrillo. Bé, aquesta és Rocío Jurado.

0: El jurado és protagonista, Marta.
1: Doncs a veure, hem de parlar del documental La Más Grande, el documental aquest que s'ha fet sobre Rocío Jurado, fet per la seva filla Rocío Carrasco, qui va anar a la presentació és Alba Carrillo, i allà li van preguntar què li semblava que Gloria Camila, recordem que és filla de Jurado i Ortega Cano, i per tant germana de Carrasco, li va preguntar què li va semblar que no hagués assistit a la premier, i Alba Carrillo va contestar això.
2: Que busco una imagen de alguien de mi familia a la cárcel. Que busque una imagen de alguien de mi familia pegándose en la calle. Que busque una imagen de alguien de mi familia que diga que hay que hacerle el ADN a su hermano. Busca una foto de mi padre entrando a la cárcel por haber ido bebido y matar a una persona. Un homicidio imprudente grave en un coche. Una.
0: Alba Carrillo, que ha renovat per ser el sòtano atent, no m'estranya perquè, escolta'm, s'està convertint viral pràcticament
1: molt.
0: Cada dia pel que diu i com ho diu, sense fissures.
1: Sense fissures, m'està agradant molt, l'he de dir. Això, recordem ara que ho deia Alba Carrillo, que Ortega Cano va ser condemnat a 2 anys i mig de presó per homicidi imprudent, per matar precisament a una persona, per conduir sota els efectes de l'alcohol, i després de tot això i d'aquestes declaracions, periodistes del Cor li han preguntat a Gloria Camila què li semblava tot això, i ella ha respost.
3: Rocío Carrasco ha dicho que le da igual si lo ves o no.
4: Pues eso, entonces ni me preguntéis. Perdón, un poco de pena que no quiera reconciliarse, que siga así.
3: Que
4: ahora
3: que ha sido muy fuerte con las declaraciones. ¿Qué te parece?
4: No me sorprende. De gente mala solo salen cosas malas.
1: A mi el que em fa por és la veu, la risita que fa abans.
5: Malvada.
0: Mare meva, per favor, quina família.
1: Ai, està ella per parlar de gente mala.
0: Déu-n'hi-do, com estan els ànims caldejats en una família totalment barallatíssima i que sembla que això no té... Mira, no hi ha punto de partida.
1: No, ja no.
0: Encara que no hi ha punto de partida. Quins són deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, l'antropòleg Manuel Delgado, recentment jubilat com a professor universitari, va venir a fer-nos la penúltima classe.
6: Hem caigut en mans d'una mena de dictadura tecnocràtica dels pedagogs que bàsicament ens obliguen a fer creure que l'ensenyament és com una tècnica que requereix un seguit de protocols, d'actuacions sovint purament burocràtiques, d'aplicatius que no entens ni merda del que estàs posant i en el que es perd justament la matèria primera de l'ensenyament, que és la proximitat, la dimensió gairebé artesanal del cara a cara, del cos a cos.
0: 7 minuts, arribem ja a 6:15 del matí.

0: Avui.
1: Doncs a veure, us he de dir que he posat aquesta cançó perquè és el primer casset que jo vaig tenir i per explicar-vos aquesta història, perquè un 1 de juliol del 1979 Sony llançava el seu primer Walkman. La gent feia temps que escolta la música per smartphone o Spotify o a YouTube, però és gràcies realment al Walkman que vam començar a escoltar la música fora de casa. En aquell moment es veu que es van llançar un primer lot de producció amb només 30.000 unitats. El primer mes es veu que tampoc les vendes no van anar gaire bé. Això sí, a finals de la dècada ja s'havien venut més de 100 milions de Walkmans arreu del món. Es veu que al principi aquest aparell tenia diversos noms. Per exemple, als Estats Units es deia Sound About, al Regne Unit Stowaway, a Austràlia Freestyle, però després, en pocs anys, el Walkman va ser el terme més utilitzat.
0: Ara tu el Walkman ni està ni se l'espera, no?
1: No. Hosti, és que jo recordo molt, me'l va regalar el meu pare.
2: Fa com pena, no haver-lo tingut.
0: Quan et regalaven el Walkman et canviava la vida.
1: Sí, sí, és que tinc la pell de gallina.
0: A veure, espera, que amb allò el Roger, que ja està també curtidet en anys, a veure què se'm diu. No Walkman, no cry.
1: Despertador.
0: Ai, Déu meu, però quan te'l regalaven amb la capseta, piles carregades, clar, és que començàvem a fer...
1: Començava una nova vida.
0: Absolutament. Després ja li va venir el minidisc, no? Minidisc després del Walkman. Va ser... No, el CD, el Discman.
1: El Discman.
0: Que també, Déu-n'hi-do, que et saltava el Discman, que si era un Discman dolent, et saltava un els Discman. I després ja el minidisc, que va ser un autèntic fracàs.
1: Jo el minidisc no
0: vaig tenir. El minidisc, sí, sí, jo sí, però...
1: I com era el catxarret?
0: Molt petit, molt petit. Era com, no sé, molt, molt petit, molt petitó. No va funcionar
1: gens. Minidisc.
0: Un minidisc, bàsicament.
1: Disc mini.
0: Amigues, agafem-nos de les mans perquè arriba el moment de saber com estan els astres. Aquest matí de dimecres, quan a l'equip d'aquest programa li queden dos despertadors, volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant i ens explica la Cristina Borreguera de l'astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
3: Bon dia, matiners. Avui donem la benvinguda al mes de juliol amb Júpiter acabat d'entrar en el signe de Lleó. Fins al 2027 s'obre una etapa que ens impulsa a recuperar confiança, liderar des del cor i compartir talents sense tanta por. També pot portar més optimisme en l'amor, el joc, la creativitat i la nostra vida social. Que passeu molt bon dia!
0: Ai, que bé, escolta, ja el mes
1: hora,
0: de juliol ens porta coses molt bones.
1: Anem.
0: Ja està remuntada. De moment, per cert, recordeu que hi ha en directe el partit de Mèxic i Equador, Mundial, que això dura 300 mesos que portem ja al Mundial. Va guanyar Mèxic, de moment, el marcador no es mou. Aquest 2-0 a favor de Mèxic. I mentrestant, Lara, qui bufarà espelmes avui?
2: Ho fas molt bé, això del futbol.
0: Sí, m'agradaria.
2: Sí, ja estàs agafant el gustirrim.
0: La TDC faré. Transmissió d'en Canalides. Un gir inesperat, la ràdio pública.
2: Mira.
0: Jo fent transmissions de futbol.
2: Sí, sí.
0: Aparteu les criatures. Què en dius?
2: A veure, avui felicitem l'actor català Jordi Mollà, que arriba als 58 anys, i d'actor actriu avui també fa anys Verónica Sánchez, que en suma un mes i arriba als 49. Pamela Anderson també bufarà espelmes, concretament 50 i tots, és a dir, 59.
0: Ah, ara sí.
2: I la cantant Missy Elliott també fa anys 55. Avui, 1 de juliol, també va néixer Cristina Cifuentes, bufarà 62 espelmes, i acabem felicitant a Carl Lewis, el mític exatleta, avui també fa anys i celebra que en fa 65. I fins aquí, moltes felicitats a tots i a totes i que tingueu un dia carregat de sorpreses.
4: El Matiner, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Avui també fa anys Marisa d'Acevedo Monte, més coneguda com Marisa Montes. En fa 59, va ser una cantautora i multiinstrumentalista brasilera. De fet, encara ho és, eh? Coneguda per la seva carrera solista en solitari i per ser la cantant de la banda Tribalistas.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio comentarem les últimes declaracions judicials del cas Andic. Farem l'última passejada de la temporada amb Albert Om. I a les 11 entrevistarem Maria Oliver, una Latin Queen. A la tarda, Marina Porres ens recomanarà llibres per llegir aquest estiu.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 1 de juliol. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Moment de repassar titulars amb l'Anna. El Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització extraordinària d'immigrants impulsat pel govern espanyol.
3: Perquè considera que podria entrar en conflicte amb el dret comunitari. La decisió judicial ha coincidit amb el final d'aquest termini de regularització i la presentació per part del govern espanyol d'un pla d'integració per a aquests immigrants dotat amb 500 milions d'euros.
2: Els experts recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se sobre aquesta qüestió.
3: Sí, sentim la politòloga i investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, i el jurista i subdirector de l'Observatori de Dret Públic de la Universitat de Barcelona, Diego Boza.
4: Les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
5: Com qualsevol procediment de concessió de residència per part d'un estat membre és una qüestió purament interna, sobre la que el dret de la Unió Europea no és aplicable i, per tant, sobre la que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no té competència.
3: El govern espanyol demana tranquil·litat i defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu.
2: D'aquestes últimes hores també tenim un revés judicial a Donald Trump.
3: El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent del president nord-americà d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava Trump, que volia negar aquest dret als fills de pares que són al país de forma irregular o temporal. El president de la Cambra de Representants dels Estats Units, el republicà Mike Johnson, diu que està decebut amb aquesta sentència i que ara l'únic camí, si es vol abolir aquest dret, és reformar la Constitució.
6: Estic segur que la conclusió d'aquesta sentència serà que per solucionar-ho cal esmenar la Constitució. Com tothom sap, esmenar la Constitució és un gran repte. Només ha passat 27 vegades a la història. Cal tenir 2/3 parts de les dues cambres del Congrés i 3/4 parts dels estats per ratificar els canvis, com a mínim. És un procés de molts anys i molt complicat.
2: A Veneçuela ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de la setmana passada.
3: Els equips d'emergència continuen buscant sota la runa possibles supervivents en zones de devastades i més de 50.000 persones continuen desaparegudes. Els Estats Units han anunciat un desplegament de gairebé 1.000 soldats sobre el terreny en aquestes feines d'assistència humanitària.
2: Calor, molta calor, nits incòmodes, segur que tots vosaltres ho heu notat. Evidentment hem de parlar de temperatures de rècord.
3: Les temperatures globals de tota la superfície del mar aquest mes de juny han tornat a registrar un rècord. N'alerten els serveis de canvi climàtic i de vigilància marina de Copernicus, que estimen diàriament el temps global i la temperatura de l'aigua. El 21 de juny, la temperatura del mar va arribar pràcticament als 21 graus.
2: A partir d'avui, la Unió Europea començarà a cobrar una taxa pels petits paquets que arribin de països no comunitaris.
3: Són, per exemple, les compres a Shein, Temu o AliExpress. Fins ara, si no arribaven als 150 euros, aquests paquets estaven exempts d'impostos. Ara s'hauran de pagar 3 euros per cada tipus de producte que incloguin. La Unió Europea calcula que l'any passat van entrar als països comunitaris prop de 6.000 milions de petits paquets, sobretot des d'Àsia.
2: Més de 5.800 empreses i persones devien cadascuna més de 600.000 euros a la Hisenda espanyola al final de l'any passat.
3: Entre els noms hi ha Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, Mario Conde i Joan Gaspart. Qui acumula un deute més gran amb la Hisenda espanyola és la constructora Rial Urbis, que ha de pagar-li 265 milions d'euros. A l'Agència Tributària de Catalunya, el rànquing de morosos, que també s'ha publicat, el continua encapçalant Josep Faradji, un empresari d'origen germano-iranià, que ha de pagar més de 65 milions d'euros, i ell sol deu un terç de tot el que han de pagar a la Generalitat als 58 grans morosos que hi ha a Catalunya.
2: Déu-n'hi-do les xifres, eh?
3: Sí.
2: Que paguin. Els bombers han estabilitzat l'incendi que es va declarar ahir al vespre en un magatzem dels Laboratoris Almirall a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat.
3: El foc ha afectat una superfície d'uns 200 metres quadrats amb material corrosiu i oli. Els bombers han descartat que hi hagi ferits o persones afectades perquè tots els treballadors van poder sortir pel seu propi peu i han arribat a treballar 9 dotacions.
2: Bon dimecres, Anna.
3: Que vagi molt bé.
2: quarts de 6 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia. Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
7: Molt bon dia.
2: Cop d'ull a les portades. Què diuen avui els diaris?
8: Avui amb la paraula regularització en bona part de les portades del dia. Diari Ara, el Suprem dubta que la regularització d'immigrants sigui legal. La Vanguardia ho amplia i titula que el Suprem obre la porta a dur la regularització de migrants al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i el Mundo assegura que la Moncloa llança la regularització express per anticipar-se al Suprem.
7: També en portada, el cas Andic és la gran foto de portada al diari del grup Godó. I veiem una dona amb ulleres de sol i una bossa de mà blanca baixant unes escales. Al peu de foto, la terapeuta dels Andic dilueix les sospites. Lara també explica que la jutgessa descarta per ara investigar-la, i El Periódico que la jutgessa ha acordat fer una còpia del mòbil de la vídua d'Andic.
8: Altres temes de portada, per exemple, l'actualització de la llista de morosos. Ara ho dèiem, La Vanguardia explica que hi apareixen Mario Conde i Isabel Pantoja, i El Periódico entrevista al president de Castella i Lleó. Emiliano García Page diu el PSOE té més de 120 imputats. No som responsables de res.
7: Per acabar, El País titula que el mes de juny s'ha acabat, avui ja és 1 de juliol, amb 900 morts lligades a les altes temperatures.
2: I avui els diaris hi destaquen les opinions sobre els dubtes del Suprem, també ho estàvem comentant fa uns moments amb l'Anna, davant del procés de regularització d'immigrants.
7: L'editorial de La Vanguardia subratlla que el procés de regularització d'immigrants, amb més d'1,2 milions de peticions, ha trencat totes les previsions.
8: Assegura que el govern espanyol ha de prendre nota que cal ser molt escrupulosos amb el dret europeu, després que el Suprem hagi plantejat dubtes sobre si la mesura topa amb el pacte d'immigració i asil de la Unió Europea.
7: L'Ara critica els arguments del Suprem per qüestionar la legalitat de la regularització d'immigrants.
8: Diu que els magistrats fan un triple salt mortal en considerar que, com que la política migratòria europea s'ha anat endurint els darrers anys, la mesura trenca la confiança mútua entre els estats perquè té un impacte significatiu en el conjunt de la Unió.
7: Per al Mundo, en canvi, els dubtes del Suprem són raonables. Diu que no es tracta d'anar a drets ni alimentar discursos xenòfobs, sinó d'assumir que a l'espai Schengen les decisions dels estats traspassen les seves fronteres.
8: A més, critica que el procés de regularització hagi tirat endavant sense acord amb l'oposició, sense coordinació suficient amb les autonomies i contra la direcció dominant a Europa.
7: Un altre tema destacat entre els articles d'opinió són les acusacions de PP i Vox al govern espanyol de voler alterar el cens electoral amb la llei de nets, que permet a fills i nets d'espanyols nascuts a l'estranger obtenir la nacionalitat de forma directa.
8: Els editorials de La Vanguardia i El País coincideixen a assenyalar que fer aquestes acusacions és una greu irresponsabilitat.
7: El País hi afegeix que la competició entre les dretes per sembrar dubtes sobre el sistema electoral beneficia els més extremistes.
2: 2:45 PM, 7 minuts. Bon dimecres, Solanes.
9: Hola, bon dimecres.
2: I bon mes,
9: bon dia 1.
2: Un altre, bon dia 1. Sí. No? I el 3 encara serà millor.
9: Sí, clar. Acabem temporada.
2: T'ho diràs? Sí, ja.
9: S'acaben els despertadors.
2: Ai, però trobaré faltar amb aquest repàs de la premsa digital. Ai, sí. Et trucaré cada dia 6:45 PM perquè em facis alguns títols.
9: Estàs segur?
2: No. Alguna nit potser sí de tornada. Vinga, anem-hi. Qui han enredat?
9: Doncs a un poble de les comarques de Castelló, en concret Cotes d'Arenós, ha denunciat que li van canviar una pintura renaixentista de l'església per una fotocòpia sense avisar, que seria un canviasso. Per casualitat, se n'han adonat 7 anys després. Va ser una turista experta en art que va descobrir la falsificació a un grup de veïns, i després d'investigar van descobrir que el bisbat efectivament s'havia endut l'obra original. Argumenten per poder fer estudis històrics artístics i determinar l'origen exacte del retaule. Ho veiem a Castelló en el dia.
2: Un altre efecte de la calor.
9: La Torre Eiffel és més alta.
2: Ah, perquè el ferro es dilata, clar.
9: Correcte.
2: Molt bé, clar.
9: 10 centímetres més, és una variació.
2: Ostres, jo em poso la calor i no dilato 10 centímetres cap amunt, no ho entenc.
9: Perquè jo vull de créixer, ferro.
2: També. M'hauré de posar pròtesis a les cames. Hosti, que curiós.
9: Sí, doncs això és un fenomen que passa també a l'hivern, que es contrau, perquè també es contrauen les temperatures extremes, és un tema físic, de física. Com tots els metalls, el que dèiem, el ferro forjat respon a la calor, creix a l'estiu, es contrau a l'hivern.
2: Molt curiós. Què fa Neymar alerta entre partit i partit del Mundial?
9: Doncs què pot fer un futbolista amb molts calés a la butxaca? Anar de compres.
2: Ah, sí? Entre partit i partit, el tio?
9: Sí.
2: Targeteta amunt, targeteta avall.
9: Targeteta amunt, targeteta avall, no compres qualsevol. El futbolista brasiler també li encanten els rellotges, i és notícia perquè s'ha comprat un rellotge $1 milió.
2: Ah, que sí.
9: D'aquesta manera amplia la seva exclusiva col·lecció de rellotges, per si us interessa. És de la boutique Jacob & Co, una de les marques que es veu que és de les més prestigioses del món, que l'acaba de conèixer.
2: Jo que soc d'aquests, rellotge de plàstic. Alerta. Clar, és que tinc amb allò el Roger per aquí, eh? Espera, ara comento bé. Si sou dels que us piquen els mosquits, també us interessa.
9: Et piquen?
2: Sí, bastant. Aquest any he de dir que jo sóc com la víctima dels mosquits que hi ha a l'habitació.
9: Doncs mira, jo també.
2: No, sí. El que hi ha, vaig amb el banc
9: d'anem mosquits. Menjar els mosquits, escolta.
2: No, però escolta, que s'alimenti, no sé, de vaques.
9: També és cert.
2: A veure.
9: A veure, avui vas fer que va estar blanc. Una investigació de la Universitat de Washington que publica la revista Nature alerta que alguns colors són especialment atractius per als mosquits. Ho han comprovat i els colors vermell, taronja, negre i cian atrauen especialment aquests insectes, sobretot a més quan detecten el diòxid de carboni que les persones expulsem al respirar.
2: Serà això perquè jo vaig no porto res. Dic almenys a l'hora de dormir.
9: Clar. El color.
2: El color o el diòxid de carboni que els encanta.
9: Exacte.
2: Que sigui irresistible. Gràcies, Sílvia.
9: Vinga, fins ara.
2: 5 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. D'aquí uns moments ho comentarem amb Tomàs Molina, però les temperatures, tot i que van una mica a la baixa, segueix fent molta calor, Marc.
10: Sí, avui cedeix una miqueta a terreny aquest primer dia de juliol. Màximes més altes que avui rondaran els 36 graus. Fa un parell de dies que parlàvem de 40-42, per tant, sí, baixa una miqueta, tot i que tornaran a pujar. Temps serà assorellat amb alguns ruixats de la tarda al Pirineu, localment intensos.
2: Marta, tu et piquen els mosquits o no?
11: Molt, molt,
2: tu, Marc, per cert?
10: Tant, moltíssim.
2: També, sí, sí. Doncs, nois...
11: Ens haurem de vestir.
2: Ens haurem de vestir. Anar vestits amb un neoprem, aquesta calor que fa, escolta'm, és una meravella, sí senyor. Anem a picar una mica l'actualitat en el món cultural. Marta, per on comencem?
11: Doncs mireu, avui explicant-vos qui serà la nova directora de la Fundació Joan Miró de Barcelona. Serà Maribel López Zambrana, fins ara era la directora de la Fira Arco de Madrid, un nomenament que es va aprovar just ahir, i assumirà el càrrec Zambrana fins un període de 4 anys, en aquest cas prorrogables. També previsions per avui mateix, per exemple al Teatre Tívoli s'estrena el muntatge Una noche sin luna, un muntatge sobre Lorca amb Juan Diego Botto al capdavant. Si vau estar atents i vau aconseguir entrades, doncs enhorabona, perquè realment es van acabar molt i molt ràpid. És un espectacle que es pot veure al Tívoli fins el dia 26 de juliol. Avui també coneixerem més detalls del Saló del Manga, perquè que es farà al desembre, avui al migdia, de fet ja roda la premsa de presentació. Recordem que és un festival, un esdeveniment que acull cada any moltíssima, moltíssima gent, per tant veurem si hi ha algunes novetats importants per de cara al desembre de l'any vinent, ai, d'aquest any, vaja, i si voleu música, doncs avui Taburete a Barcelona. Yo quiero estar borracho.
2: No sé si m'agrada o no aquesta cançó.
11: Jo he tingut els mateixos dubtes.
2: És que té un puntet que acaba enganxant.
11: Sí, a veure, jo crec que tu això t'ho posen de boda. Estàs de boda i...
2: Si entra la nòvia o el nòvio amb aquesta cançó,
11: no,
2: jo
11: no,
2: m'aixeco i me'n
11: no,
2: vaig, ja
11: això, a les 3 de la matinada t'ho han de posar.
2: Funciona.
11: Bueno, et pot entrar. En qualsevol cas, si els voleu veure, avui a les 10 de la nit, al Palau de Pedralbes, tot això, un concert que es fa dins el Festival Nits d'Occident.
2: Doncs vinga, ja ho sabeu, avui al Palau de Pedralbes podreu veure en directe a Taburete. I alerta perquè avui toca moure el dial fins al 2015. Les comarques de Ponent estaven en plena campanya turística i el programa Meteoscapades de Catalunya Ràdio, d'aquesta casa, diversos projectes de la zona explicaven com havien triat la boira com a reclam turístic.
12: Com a creadors turístics de la comarca, no? Que també tenim el sector turístic, una casa de turisme rural, se'ns va acudir un dia de que ja cansats de que la gent vegués que la boira era una cosa negativa, donar-li el tom, no? I vam dir, pues, per què no? Per què no, si a la muntanya van fer que la neu fos un atractiu turístic, per què no nosaltres podem aconseguir que la boira arribi a ser un dia, pues, també un atractiu turístic, no? I estem amb això.
13: Combinar-ho amb bicicleta és factible?
14: Boira i bicicleta, sí, i tant.
13: Sí?
14: Sí, sí.
13: Però, clar, 3, 4 positius a 0 graus, has d'anar molt ben abrigat.
14: Sí, has d'anar abrigat i també amb tela impermeable, eh?
13: Però, bueno, per la boira pixanera,
14: per la boira pixanera, clar, sí. Però, bueno, en aquest cas, la caminant és una altra filosofia molt, molt més que s'adapta a tothom, no? Vull dir, no, de fet, veus perfectament per on camines i no hi ha riscos de caure ni res d'això, no?
2: I quan falten pràcticament 16 minuts per arribar a les 6 del matí a Jamaica, falten 16 minuts per les 11 de la nit. I allà hi hem enviat el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
15: Good night, matiners. Avui és 1 de juliol i és el Dia Internacional del Reggae. Aquí, a Jamaica, el bressol d'aquest estil de música és un dia de celebració de les seves arrels i d'aquests ritmes que van internacionalitzar l'illa. El Dia Internacional del Reggae es va celebrar per primer cop el 1994. Tenia l'objectiu de mobilitzar les emissores de ràdio jamaicanes perquè fessin programes especials sobre les arrels del reggae. I ara la festa és seguida per tots els seguidors i els rastafaris d'arreu del món. El més conegut és Bob Marley, però moltíssims artistes han marcat la música d'arreu del món des d'aquesta illa del Carib i avui això se celebra. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Jamaica pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: Moltes gràcies, Guillem. Hem arribat ja a 6:15 del matí. Estàvem parlant, per cert, amb jo el Roger. Bon dia de nou.
16: Bon dia.
2: Dani Marc, el que fa entre partit i partit és anar de compres i m'has enviat un missatge dient-me que ha jugat uns 15 minuts en tot el Mundial, o sigui que podem confirmar que Neymar compra més que juga.
16: Sí, no ha estat la seva millor forma física per jugar, sí que per anar a comprar, que requereix de bastant de menys intensitat física. Però bueno, jo sé que ell voldria jugar, si pogués, vull dir, no és una qüestió de...
17: L'ha dit, no?
16: Sí. A mi no, però als mitjans locals sí, i només cal veure l'emoció quan se'l va convocar pel Mundial.
2: O sigui, i per que... intensitat el que passarà a partir de les 6 amb Frederic Vincent al matí de Catalunya Ràdio.
16: Que no marxem a comprar... Bueno, potser algú va...
2: Un rellotget de plàstic.
16: Algú va buscar el cafè, però avui el Freddy estarà aquí 6 hores a l'estudi clavat per explicar tota l'actualitat. Avui repassarem les declaracions d'ahir del cas Andic, les declaracions judicials amb la Maica Navarro i també les paraules de Trapero ahir en aquest estudi. Després parlarem dels moviments del PP, tant a Andalusia, on és incapaç de pactar amb Vox, com a Catalunya, després de l'article que va enviar, que va escriure Alberto Núñez Feijó intentant seduir els votants catalans amb el Pablo Montesinos, que és un dels periodistes que millor coneix l'actualitat del Partit Popular. I parlarem de platges. Hi ha hagut 6 persones ofegades en aquest inici de temporada, que són bastantes. En parlarem amb un expert en seguretat aquàtica. I després de les platges que tenen bandera negra perquè són poc sostenibles, ho farem des de la platja de les Tres Xemeneies, on hi enviarem la Marta Viana. Després, passejada amb Albert Tom, exacte, no per la platja, sinó pels voltants de la ràdio, com sempre. Secció de telesèries per apuntar recomanacions ara que ve l'estiu amb el Darío Porro. Bueno, ja hi som a l'estiu amb el Darío Porro, però vaja, ara que acabem,
6: no és que l'estiu despunti.
16: Ara que acabem temporada, comença més i que per tant sempre és bon moment
2: i tant.
16: Per apuntar recomanacions. I després de la Latin Queen, Maria Olivent, revista a partir de les 11 a la caiguda de Lara García.
2: Doncs gens malament, ja ho sabeu, a partir de les 6 s'engega el Matí de Catalunya Ràdio. 13 minuts, arribem a les 6 del matí. Catalunya expectant perquè ens sorprenguis amb una altra dada sorprenent. Arriba la dada major.
16: Avui la Sara no pot jugar perquè me l'ha enviat i per tant l'ha vist. Per tant, no s'hi val, treu dels auriculars, Canalies, perquè no pot jugar.
2: Val.
16: Però ja que tenim en marxa un Mèxic-Equador, doncs una dada sobre els dos països.

0: Per cert, recordar que el partit entre Mèxic i Equador segueix, i de moment segueix guanyant Mèxic en aquest 2-0 que no s'ha mogut, de moment.
1: 2-0, està apretant Equador, però al minut 85 sembla que clar que qui es classificarà serà Mèxic.
2: Bueno.
0: Mèxic classificat! I la dada major d'avui, a veure, va.
1: Doncs va, seguint l'estela d'ahir, quantes persones nascudes a l'Equador i quantes persones nascudes a Mèxic hi ha a Catalunya?
0: A veure.
2: Ahir què vam dir? Del Marroc era 1,5 milió, no?
0: No, vam dir... És que no me'n recordo d'ahir.
2: Era més.
1: 1,5 milió de 8 milions de catalans creus que són del Marroc. El Marroc és el país amb més nascuts, que són 250.000.
2: Ah.
1: Va, Equador, vinga, va. No és una xifra.
0: 100.000?
2: 30.000, no, 25.000.
0: 50.000.
1: Marta Viana guanya perquè són 26.655, setzena posició. I Mèxic?
2: Menys.
0: 15.
2: 19. 10.
0: 12.
1: Lara García és qui s'acosta més, perquè Mèxic són 9.202, 35a posició en el rànquing de persones nascudes a l'estranger que viuen a Catalunya. Què passa?
2: Es pixa.
0: M'encanta la Sara avui, que no m'ha pogut ajudar, però amb la mirada apagada. No l'he afinat, Sara. Jo sense tu no funciono en aquesta secció. No sóc el mateix.
1: Bueno, podeu cantar per no plorar el vostre fracàs. Bueno, en aquest cas el teu, perquè la Marta se n'ha acostat en un i la Lara en un altre.
0: Perdó, que em diu la Sara, si només fos en aquesta secció, què faria jo, Sara, sense tu? Què faria? Gràcies, Maiol.
1: A disposar.
0: Per cert, oients dels matiners, ja sabeu que ens queden dos despertadors. Ens agradaria sentir-vos, aquells que al llarg d'aquesta temporada us heu despertat amb els matiners de Catalunya Ràdio. Per tant, si us ve de gust saludar-nos, que a nosaltres ens faria molta il·lusió. 93201-7474. A punt de rebre les trucades dels matiners. Ara mateix.
3: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
4: El Mundial més llarg de la història. A Catalunya Ràdio.
5: 39 dies de competició. 48 seleccions. 104 partits.
4: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
3: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
4: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
6: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
4: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
3: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
6: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
4: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grolleres.
8: Moment, Xuriguera.
7: Tu vols fer d'aquest, eh?
8: Jo faig el personatge.
7: Bueno,
8: moment. Però no sap greu.
7: La festa comença
8: sí. I
7: és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre...
8: Ei, Maurelsa!
7: Xuriguera, amb la cullera de fusta que pica la cassola, li has fotut tan fort que has saltat una estrella econòmica més i mates un noi del públic.
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
3: Desperta Catalunya abans que cap altra ràdio.
0: Les 5 i 5 minuts, bon dia.
3: Els matiners, amb Xavi Canalies.
2: A veure si ho la ve.
10: No.
2: Bueno, és que això sí...
0: Però si no et surt...
2: No, jo amb els dos dits sí, molt fort.
0: Veure,
2: jo no
0: puc fer
2: la ràdio. No puc fer la ràdio.
0: Home. Vaig a iular, home, vaig a iular.
2: Tu, Lara?
10: Jo no en sé.
0: Però a veure, un moment, per favor.
2: És que no en sé, mira.
0: Que no saps xular?
2: Sempre és un mussol.
10: No. Que ho he intentat molt i que no puc.
0: Això no.
10: No.
0: A veure...
3: Els matiners.
0: Vinga, va, 93-201-7474. Amb només 9 minuts arribem a les 6 del matí. D'aquí uns moments rebem alguns matiners. Avui farem connexió, per cert, amb Nova York. De seguida us expliquem per què.
2: Epa.
0: Abans, per això, repassem alguns sons que ens han deixat persones conegudes com el Joan Pera, que van a veure l'Helena García Melero. I Joan Pera ens encanta. Va explicar un moment el cert complicat per un costat, però molt emocionant per l'altre, quan parlava de la mort del seu pare.
11: El dia que va morir el meu pare, el dia abans, estava més o menys malalt, però no estava per morir, el dia abans dic, va, anem a veure el pare, i vaig anar amb els nens, i vaig anar a veure el pare que hi ha. I el pare...
12: Estava ingressat.
11: Estava a casa. El Marcià em diu, vine, vine. El meu pare era molt ferreny, tenia unes mans de treballar així. Vine. Em dona la mà, i em diu, passi el que passi, tu i jo sempre amics, eh?
12: Ai.
13: Ah, Joan, que
14: quin comiat.
12: Molt bonic.
11: La nit abans. Ai, sí, para, home, no passa res. I tant que sí, és com sempre. L'endemà al dematí em truquen a les 8. Sabia. Les últimes paraules que em va dir.
14: Ho sabia.
12: Això és molt...
13: És brutal.
11: I la mare també em va passar una cosa semblant. La mare, ja anava amb cadira de rodes, ja era molt gran, i el dissabte, el diumenge, l'anàvem a buscar, cada setmana, la pujàvem a casa, i aquell diumenge la mare em va dir: ai, Joan, que content estic d'haver vingut. Que contenta estic. Dic: mama, però si vens cada setmana. Yeah. Sí, però avui estic molt, molt contenta. L'endemà, dilluns, jo marxava amb el Paco Morán a fer bolo a Córdoba, i em truquen després de la funció, i ha mort la mare.
0: Déu-n'hi-do, Joan Pere explicant aquesta història, que, home, el cert és que és emocionant, trista,
2: però
0: uns bons comiats, el cert és que és així. I alerta, perquè Bisbi, David Bisbal, durant el seu concert, també va enviar un missatge potentíssim al poble veneçolà. Va dir això:
15: ara hay un país, hermano nuestro, que nosotros tenemos que estar aquí tratando de dibujar sonrisas, pero es muy fuerte también que al mismo tiempo una parte del corazón también está con Venezuela en estos instantes de máximo dolor. Sé que hay muchísimos puntos de información de cómo mandar ayuda a los niños, a la gente que más lo necesita, y yo creo que todo el mundo está colaborando y eso me encanta. Pero no se me ocurre otra idea también que, aparte de mandarle un mensaje, dedicarle esta canción, que digo, todo el concierto entero, con toda la ayuda que están recibiendo de muchísimos países también, pues ánimo. Os queremos mucho, Venezuela, y vamos a seguir ayudando siempre. ¡Vámonos para arriba, mi gente!
0: Bon missatge de David Bisbal, artista estimadíssim també a Venezuela per les seves gires per l'Amèrica Llatina. 9-3-2-0-7-4-7-4, vam parlar amb ell fa alguns mesos ja, és periodista, està treballant als Estats Units, el vull saludar aquest matí per saber com li va la vida. Jan Téllez, molt bon dia.
16: Hola, què tal? Bon dia per vosaltres i bona nit per nosaltres.
0: Quina hora tenim ara mateix a Nova York?
16: Doncs mira, doncs les 11 i pico.
0: Vas a dormir molt tard, tu, Jan, o no?
16: Doncs sí, he de dir que jo no sóc exemple de res, perquè malauradament em quedo sempre fins tard, entre una cosa o altra, i em costa molt matinar.
0: A quina hora te'n vas a dormir, més o menys?
16: Doncs mira, jo normalment cap a les 12:30 o inclús fins a la 1.
0: I dormim 8-9 horetes?
16: Em costa. Normalment començo a entrar a l'oficina a les 9, llavors una mica menys de 8 hores sempre dormo, 7:30.
0: Estava pensant, Jan, que els que hem anat a Nova York, i depèn de quina zona et quedis a dormir de la ciutat, conciliar la son a la ciutat costa a vegades.
16: Sí, és tot un repte. El que passa és que, bé, jo tinc la sort de treballar a Midtown, al centre, al ple centre de Nova York, i visc a 10 minuts caminant, o sigui, d'això no em queixo. Uf. I intento sempre, doncs, aprofitar al màxim cada minut de son.
0: Quan fa ara que hi ets, ja, a Nova York?
16: Doncs ara ja fa 8 mesos.
0: I t'hi quedaràs fins quan?
16: Un mes més, només.
0: Només un mes més, eh?
16: Sí.
2: I et
16: sí,
2: fa pena sí, o què, tornar?
16: Sí, em sap bastant greu, però bé, tot té les seves coses bones i les dolentes, perquè del menjar ja estic una mica fart. Tinc ganes de tornar al Mediterrani.
0: El cafè encara ho deu servir alguna cadena de cafès bons, no entenc?
16: Sí, hi ha aquestes cafeteries d'especialitat que ja comencem a tenir també nosaltres a Catalunya.
2: Caríssimes.
16: Però els cafès del dia a dia no valen massa la pena.
0: Jan, com definiries, o amb què et quedes d'aquests 9 mesos a Nova York?
16: Doncs mira, doncs si tu hagués de definir amb una expressió, diria que és de pel·lícula. O inclús diria que és més que de pel·lícula.
0: Perquè no és el mateix anar-hi de vacances, que sempre quedes amb ganes de tornar-hi, que viure-hi, eh? És a dir, que entenc que no t'has cansat de la ciutat al llarg d'aquests 9 mesos.
16: No, gens. Jo visc a Manhattan i és que me l'he volgut caminar tota i no te l'acabes, la illa de Manhattan. Doncs imagina els altres districtes. És increïble, perquè quan et venen a visitar sempre portes a la gent als mateixos llocs, a Times Square, a l'Estàtua de la Llibertat, que és molt xulo, però és molt turístic. I hi ha mil i un barris més xulíssims que són com el que veiem a les pel·lícules, però que si vinguéssim de turistes no vindríem.
0: Tens pensat tornar-hi d'aquí uns anys, d'aquí un temps, o no?
16: Sí, suposo, però suposo que hi ha com un turista més i no com a un New Yorker més. Ara ja no...
0: Ara s'acaba la bona aventura, Jan.
16: Sí, sí, sí.
0: Quina nota li poses? Un 10, no entenc?
16: Doncs sí, no ens hem enganyat.
0: No ens enganyis, o sigui, no ens enganyis.
16: Tot el que diuen a les pel·lícules és així d'increïble.
0: He de dir que ens tens a tots tres amb una enveja.
2: Ai, sí, molta enveja.
0: 8-9 mesos a Nova York ens els hi passaríem, eh?
2: Ja et canviaríem el lloc,
0: sí,
2: ja.
0: Sí, sí. Good morning, faríem good morning a Catalunya, des de Nova York.
2: Sí.
0: Això ho podríem fer.
16: Sí, sí. I he estat en uns mesos del fred més polar dels últims 20-30 anys.
0: Clar, i tant.
16: I ara demà comencem una onada de calor sense precedents, que ja ens han dit.
0: Escolta'm,
16: 38 graus aquí. Però
0: 38, eh? Un obre sota Central Park llegint un bon llibre, això t'ho cura tot.
16: Sí, sí, s'han d'anar els punts aquests d'ombra, perquè si no és insostenible.
0: Jan, d'aquí un mes t'esperem a casa. Felicitats per aquesta aventura i good morning, New York.
16: Bon dia, Catalunya. Moltes gràcies.
0: Que vagi bé, Jan. Adéu.
16: Adéu.

0: Cert, Marta Viana, Lara García, moltíssimes gràcies, noies, i tornem demà.
1: Fins demà.
0: Que vagi bé. Tomàs Molina, què? Com tenim la calor, per favor?
2: Avui és més normal. Avui i demà seran els dos dies més normals.
0: Hòstia, doncs teu-n'hi-do, perquè avui també he dormit amb una calorada, Tomàs.
2: No, jo he dormit bé, eh?
0: Sí, has dormit millor?
2: Sí, amb el ventilador he dormit bé. La lona sempre s'està bé.
0: Sí, sí, sí. Però això, de moment, ens esperen aquests dos dies amb una petita treva, entenc?
2: Sí, avui ho tornen els ruixats a partir de migdia, hi haurà algun ruixat a algun punt de les comarques de Girona, i a la tarda vespre, un altre cop, els ruixats reparteixeran en aquesta zona. Però la resta, bàsicament sol, i els propers dies també sol, i temperatura que es manté fins divendres, i després el cap de setmana, la setmana ve, tornen a pujar les temperatures.
0: Haurem d'estar pendents d'aquesta pujada de les temperatures. Gràcies, Tomàs, una abraçada.
2: Bon dia.
0: Que vagi molt bé, bon dimecres. Frederic Vincent, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Tu com dorms habitualment?
3: Què vol dir com dormo?
0: Bé, malament, aquests dies?
3: Raonablement bé. Poc. Anava a dir, no sé si va per el número d'hores o la qualitat de les hores.
0: Bé, t'anava a dir que eren dos despertadors.
3: No. Això davant meu, sisplau, estalvieu-vos-ho.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.

0: El moviment feminista busca la igualtat social, econòmica, política i cultural de les dones amb la resta de la societat. Però els feminismes no han existit sempre i han anat canviant molt amb els anys, incorporant visions i sensibilitats molt diverses i adaptant-se a noves realitats, com la diversitat sexual i de gènere o la diversitat ètnica i cultural. Si bé és difícil determinar quin va ser el primer exemple de feminisme, hi ha certs passatges de la història que mostren la determinació de les dones de formar part d'una societat igualitària on les dones siguin subjecte actiu. Posar nom a la desigualtat va ser la primera passa del feminisme, identificar que hi ha alguna cosa, i no és la natura, la que obliga les dones a mantenir-se submises. I si la desigualtat no és de naixement, sinó creada per la societat, llavors els drets que tenen els homes també els han de tenir les dones. A Catalunya, el feminisme prendrà una rellevància principal en els moviments polítics i socials durant la transició, i serà a partir d'aquí que grups de dones organitzades aconseguiran incloure les seves demandes a l'agenda política i social del país. Però les reivindicacions venen de molt abans i són hereves del que altres dones ja van fer al passat. Avui cerquem l'origen del feminisme i resseguim les passes d'un moviment que està decidit a canviar el món per fer-lo més just i igualitari. Això no és un altre podcast d'història, això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 9. La lluita per la igualtat. El moviment feminista.

0: Som a l'any 2019. 6 milions de persones surten als carrers de les principals ciutats espanyoles per reivindicar la igualtat entre homes i dones. Al matí s'ha convocat una vaga històrica en què centenars de milers de dones no han anat a treballar per mostrar que sense elles l'economia s'atura. Ho fan sota el lema «Ens aturem per canviar-ho tot». Aquella jornada serà la culminació d'anys de lluita i una nova passa endavant per al col·lectiu, que passarà a ser molt més transversal i impregnarà moltes capes de la societat que fins aleshores no s'havien sentit identificades. Però tornem enrere en el temps. Anem a buscar l'origen del feminisme. Per fer-ho cal anar molt abans de la invenció del propi terme feminisme. Al llarg de la història hi ha dones que parlen de si mateixes exposant la desigualtat a què s'enfronten. Es tracta de casos poc comuns i sovint aporten la visió de dones de classe alta que viuen realitats molt diferents a les de la gent comuna. Montserrat Jiménez Sureda, amb qui vam parlar l'anterior episodi de Miralls de Memòria, és una historiadora especialitzada en feminismes.
1: Existeixen moltes dones que tenen consciència de si mateixes, que passa és que potser aquestes dones volen continuar existint i no porten la rebel·lió fins a les últimes conseqüències, però sí que escriuen amb aquesta consciència de si mateixes, papers pel fur privat o papers pel fur públic, i aleshores es reivindiquen. Clar, abans del 18 i del 19 són figures puntuals, molt puntuals, no és un corrent de pensament. A partir del 19 sí que hem de parlar de corrent de pensament, i com que la Unió fa la força, aquest corrent de pensament és el que acaba portant aquestes millores. Però hi ha unes pioneres a les quals devem molt.
0: Una d'elles la trobem a la França del segle XV. Viatgem ara fins al 1405 per conèixer la poetessa Christine de Pizan, qui va escriure La ciutat de les dames. Ens en parla la Mercè Otero Vidal, responsable de l'arxiu de Cala Dona. També ens va acompanyar al capítol anterior.
2: Hi ha una dona francesa, Christine de Pizan, que escriu un llibre que es diu La ciutat de les dames. Aquesta dona ja té una consciència enfront de la misogínia dominant, no? Que les dones que són unes xafarderes, que són unes brutes, que són aquí, vull dir, tot lo típic de la misogínia. Aquesta dona ja fa per manera de fer una història de les dones en positiu, no? I que serveixi per avui, el que avui en dia diem empoderar o apoderar les dones, no?
0: I encara una altra intervenció d'una coneguda del programa. La historiadora Carlota Vidal Sánchez ens parla d'una dona que és considerada una de les principals precursores del feminisme.
3: Podem parlar de textos fundacionals com pot ser, doncs, la Declaració dels Drets de la Dona i la Ciutadana de l'Olimpia de Gouges. L'Olimpia de Gouges agafa la Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà de la Revolució Francesa, text que els propis revolucionaris sempre havien parlat de que no podia incloure les dones, no es podia escriure en clau de gènere i feminista, i ella simplement agafa totes aquelles frases, aquells codis, i els transforma posant a les dones en el centre, no? I demostra que d'alguna manera sí que es podia fer.
0: A partir del segle XIX, les dones comencen a tenir més pes en la literatura i les idees que seran base del feminisme s'aniran expandint i normalitzant, especialment entre les elites culturals. El feminisme començarà a articular-se políticament amb els moviments de les sufragistes, dones que reivindiquen el seu dret a votar. I és que les primeres democràcies europees només deixaven votar als homes. El moviment sorgirà amb pes a partir de principis del segle XX al Regne Unit.
3: Una lluita importantíssima pels drets polítics, també pels drets civils, no? Amb moltíssimes traves, sent molt, molt ridiculitzades, no? Si mirem els diaris anglesos d'aquell moment, les vinyetes que les representen, no? Les representen com a dones brutes, com el dimoni, excessivament llibertines, no? Com en aquell moment les estaven entenent.
2: A Amèrica, doncs, hi ha les antiesclavistes, que en realitat són antiesclavistes i són les primeres feministes a la llarga, vull dir, drets humans, i a més en aquest cas abans aconsegueixen els drets els negres, sabeu, la població negra, que no pas les dones.
0: Aquest moment històric es considera part de la primera onada feminista, un període de temps en què les reivindicacions de les dones van ser més nombroses i determinants que en èpoques anteriors. La historiadora Meritxell Ferrer Balric, doctora en Història per la Universitat Rovira i Virgili, ens explica què són les onades del feminisme.
4: Expliquem que hi ha diferents onades de feminisme quan hi ha hagut més aquest auge de reivindicacions i de mobilització feminista. La primera onada del feminisme es va produir sobretot a nivell de demanda de drets polítics, sobretot a la demanda de dret a vot i de les dones de poder participar en el terreny polític. Es van estenent la reivindicació del dret a vot. Després tenim la segona onada feminista, que la situem cap als anys 60, que és aquesta segona onada més que va conglomerar, podríem dir, amb altres moviments socials, com podrien ser els drets dels afroamericans a Estats Units, de reivindicació, aquesta una reivindicació més de... Ara ja teníem els drets polítics assolits, ara anem a fer una revolució més personal. El lema de la segona onada feminista és tot allò personal és polític, és a dir, tot el que parlàvem, no? Els drets sexuals, la violència domèstica... La historiografia o la sociologia ens situen cap a la quarta onada feminista. A mi també m'agrada pensar que hi ha tot aquest successiu d'onades, però que el que també està succeint en els últims anys és que el feminisme jo crec que és com una marea bastant imparable. És a dir, la successió d'aquestes onades que han tingut aquests punts més forts de reivindicació i de visibilització, però el feminisme tampoc no ha deixat mai d'existir.

0: Tornem a aquesta primera onada feminista, però ara deixem el Regne Unit per apropar-nos més a casa. A Espanya, a partir de 1850, ja hi ha senyals de sorgiment d'una inquietud intel·lectual de les dones sobre temàtiques que després abordarà el feminisme com a moviment polític i social.
1: Des de meitats del segle XIX tenim claríssimament un moviment feminista. Particularment de les elites, és cert que en molts casos estava protagonitzat per dones que pertanyien a la classe burgesa, però que ja començaven a pensar en la qüestió de la seva pròpia educació i la necessitat de ser educades, no? Tot això al final acaba culminant en la reclamació de drets polítics, finalment, que seria el cas, per exemple, doncs, de la reclamació de Clara Campoamor al Congrés el 1931, en la Constitució Republicana.
0: En el cas català, les reivindicacions de les dones aniran molt lligades a les condicions materials, especialment de les dones obreres. I és que, com ja vam veure al capítol 3 de Miralls de Memòria, les condicions salarials i l'estabilitat laboral de les dones durant la Revolució Industrial eren molt pitjors que les dels homes.
2: Hi ha un feminisme teòric i després hi ha un feminisme pràctic de persones que estan treballant en un determinat sector i es veuen menys retribuïdes que els seus companys de treball per ser dones i potser fan una feina igual o fins i tot amb tasques de més feixugues o de més responsabilitat. Aleshores, hi ha aquestes vagues de dones que demanen, a partir del segle XIX, un salari equiparable o més gran salari o millors condicions de treball, molt millors condicions de treball. Això forma part, aquesta lluita forma part d'una doble lluita per les dones, d'una lluita integrada dins el moviment obrer, però també d'una lluita que és més teòrica. Hi ha moltes filòsofes, hi ha moltes pensadores, hi ha moltes teòriques.
0: Les lluites de les dones no seran només en l'àmbit laboral, sinó també dels drets, com el d'accedir a la formació universitària, que els estava prohibida. Les dones aniran conquerint nous espais, sempre amb el rebuig dels sectors més conservadors de la política, però sovint també amb recel per part dels més progressistes. La Segona República Espanyola serà un salt endavant pels drets de les dones. La Constitució Republicana de 1931 contemplarà drets com el divorci, la prohibició de la discriminació per raons de gènere o la igualtat entre les criatures nascudes dins o fora del matrimoni. Però el vot femení tindrà detractors fins i tot entre les esquerres. Les dones podien presentar-se a les eleccions, però no votar. De fet, el Congrés dels Diputats comptarà amb 3 dones, entre elles Clara Campoamor. Aquesta diputada del Partit Radical defensarà amb vehemència el vot femení i el seu discurs al Congrés es considera clau per l'aprovació del sufragi femení l'any 1933.
3: La Constitució i tota la legislació republicana estableix que les dones són ciutadanes de ple dret de l'estat republicà en aquest cas, i aconseguim el dret a vot, aconseguim també... L'escola republicana també va ser molt important per establir que les nenes també, no?, arribés també l'educació a les nenes. Es van establir molts punts importants, també tot el que són l'escola de bibliotecàries, tot el que són tots aquests, no?, treballs que les dones també s'incorporen al treball més, moltes vegades eren treballs més masculinitzats o que havien estat ocupats més per homes. Jo crec que la República va ser un moment on una oportunitat de transformació on les dones van aconseguir ser ciutadanes per uns anys i que després el que va fer la dictadura franquista és convertir-les en súbdites o en ciutadanes de segona.
4: Les passes cap endavant que hem anat donant les dones han estat fruit de l'esforç de totes aquelles que abans que nosaltres s'han deixat la pell als carrers, les cases i les institucions i que han aixecat les seves veus per aconseguir una certa igualtat, tot i que encara queda molta feina per fer. És per això que cal tenir molt present la lluita de les que ho van realitzar amb anterioritat.
5: Estimat diari, avui, mentre m'esteia davant de l'escriptori del meu dormitori, sentia una força ardent dins meu, una passió que creixia com un foc que no pot ser silenciat. És el meu desig de justícia, d'igualtat, que m'omple de determinació i coratge. La majoria d'edat no ha canviat res. No tinc la sensació de llibertat que tant desitjava. Estic convençuda de la necessitat d'un canvi, d'una transformació profunda en la nostra societat, on les dones siguin reconegudes i respectades com iguals als homes. Aquesta tarda, mentre observava els carrers, he pres una decisió. Una decisió que sé que pot canviar el curs de la història, almenys una mica. M'he compromès a assistir a la propera manifestació, una en què les dones exigiran el dret al vot. És una causa noble, una causa que va més enllà del meu propi interès personal. Les meves amigues poden dubtar de la meva decisió. Poden considerar-me una dona temerària i imprudent. Però jo sé què és el que he de fer. Com podria quedar-me quieta, silenciosa, quan tantes dones, tantes persones lluiten per la seva dignitat i el seu dret fonamental de ser escoltades i comptades? Tant de bo podem aconseguir avenços. Així doncs, les meves paraules són clares i els meus pensaments són ferms. Avançaré cap a la batalla amb coratge i esperança, amb la certesa que el canvi és possible i que puc ser part d'aquest moviment cap a una societat més justa i igualitària. Aquest dia marcarà un abans i un després en la nostra societat. Les dones farem història.
6: Clara, què fas?
5: Estic escrivint el meu diari, Carlota. Vols alguna cosa?
6: Sí, de fet, volia preguntar-te una cosa. Per què vas a la manifestació? El pare diu que és perillós i no entenc per què les dones volen votar.
5: És normal que no ho entenguis, Carlota. El pare pot tenir les seves pròpies opinions, però això no significa que siguin les úniques correctes. Les dones volen votar perquè creuen que tenen el mateix dret que els homes a decidir sobre el futur del nostre país.
6: Però el pare diu que les dones són millors al cuidar la llar i que els homes són els que han de prendre les decisions importants.
5: El pare té les seves idees, però el món està canviant, Carlota. Les dones també poden ser capaces de prendre decisions importants i contribuir al progrés de la societat. Votar és una forma de sentir la nostra veu i ser escoltades.
6: Ah, entenc. Potser jo també voldria votar quan sigui gran.
5: Estic segura que faràs grans coses, Carlota.

0: Amb la dictadura, la situació de les dones va tornar a empitjorar. Els drets aconseguits durant la República es van anar en orris. A tall de curiositat, un dels drets anul·lats pel franquisme va ser el divorci. Això va fer que les dones que s'havien separat dels marits durant la República ara tornessin a estar-hi casades, i les que s'havien tornat a casar eren considerades adúlteres, un delicte que només existia per les dones. Però aquesta anècdota no queda en res si pensem en la dura repressió que van patir les dones durant la dictadura i que ja vam abordar al capítol 6 de Miralls de Memòria. Però per entendre altres formes de repressió contra les dones durant el franquisme, hem visitat un indret de Tarragona amb la Meritxell Ferrer.
1: Ens trobem a la ciutat de Tarragona, a la Part Alta, en concret al carrer Portal del Carro, que és on estava situat el convent asil de les monges oblates, que és on van estar recloses les dones que la dictadura franquista va tancar, va agafar, va condemnar, des de l'any 39 fins l'any 44. La diferència és que les presons de dones van estar regentades per ordre religiós, en aquest cas per les monges oblates, i el nivell de repressió contra les dones pel sol fet de ser dones va ser molt més alt a nivell de moral, a nivell de religió, que no pas contra els homes.
0: La repressió i l'adoctrinament franquista va anar dibuixant una imatge de la dona que esborrava qualsevol rastre d'igualtat que s'hagués aconseguit durant la República. La dictadura s'encarregarà de fiançar la submissió de la dona als homes i reforçarà una societat patriarcal que anys abans s'havia començat a qüestionar.
1: Sí que hi ha una repressió molt forta per part de diferents àmbits de la societat. Les dones són educades, no?, a l'escola, després l'església, i després també hem de pensar com les dones estaven obligades a fer el servei social. Des de tots aquests estaments és des d'on s'inculca, no?, doncs que el sexe és pecat, que portar, per exemple, la faldilla per sobre del genoll doncs també va contra la moral, que seràs mal vista, tot, no?, que t'has de casar per tenir com un objectiu la vida, és casat i tenir fills. Tot aquest discurs de l'àngel de la llar o de la domesticitat és el que calarà en

0: franquisme.
1: El que podem dir és que hi havia organitzacions de dones no feministes que lluitaven principalment per la pròpia supervivència, no? El més important era potser el dia a dia. Moltes d'aquestes dones s'havien quedat soles, amb fills petits, eren viudes de guerra, o els homes estaven tancats a la presó, havien marxat a l'exili, podien estar en algun camp de refugiats a França. El que sí que s'organitza són llaços entre aquestes dones. Tenim documentat com les dones dels presos polítics s'organitzen entre elles per crear llaços de solidaritat. És a dir, si el meu marit està pres a Saragossa i jo visc aquí a Tarragona i és molt lluny, sé que hi ha altres companyes de Saragossa que intentaran portar-li roba neta, portar-li una mica de menjar. Aquestes xarxes també es fan a molts barris, als barris de ciutats més grans, on arriba molt flux d'immigració del sud i del centre d'Espanya. Quan arriben, moltes d'aquestes persones viuen obligades a viure en barraques o a viure en unes condicions molt precàries, i són les dones les primeres que s'ajuden en el si d'aquests barris. Podríem parlar més aviat de llaços de solidaritat i d'organitzacions de dones que no pas del propi moviment feminista, que hem de parlar ja més tard, gairebé cap als anys 70.
2: Els darrers anys del franquisme la cosa tornarà a canviar. Les dones formaran part activa del moviment estudiantil, d'organitzacions polítiques obreres i antifranquistes i de moviments veïnals que s'oposaran al règim en diversos àmbits. En aquest context, també es tornarà a articular el discurs feminista i ho farà amb força amb la celebració de les primeres jornades catalanes de la dona durant 3 dies davant de la Universitat de Barcelona. Una d'elles era la Montserrat Otero.
3: Després de la mort del dictador, després de la mort del Franco, primeres jornades catalanes de la dona, 1976. Apareixem allí 3.000 dones sense Twitter i sense mòbils i sense res. O sigui, dones de barris, dones universitàries, dones de partits clandestins, sindicats, etc etc.
2: Aquelles jornades seran clau per construir l'agenda política feminista de la transició i de l'anomenada segona onada del feminisme a Catalunya. Entre d'altres, reclamava el dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos. És aquí quan es posen sobre la taula drets com l'avortament, l'educació sexual o els anticonceptius.
1: Un dels lemes del moviment feminista, del feminisme de la segona onada, és el dret al propi cos. Entenem per dret al propi cos tot el que és els drets sexuals i també el que és l'autoconeixement, la llibertat de decidir si tens fills, quants fills tens, de decidir si prens anticonceptius, de conèixer-te tu mateixa per decidir sobre el teu cos i la teva vida, al final. També sobre el teu plaer. I això és important venint d'aquest sistema tan repressiu que havia marcat tant les dones en el tema de la sexualitat. Hem de pensar que moltes dones no havien descobert que era un orgasme.
2: Les primeres jornades catalanes de la dona també seran clau per reclamar la supressió de la llei de perillositat social que perseguia l'homosexualitat i la prostitució. Les lesbianes havien patit una doble repressió al llarg de la història, tant per ser dones com per ser homosexuals. Al capítol 11 de Miralls de Memòria en parlarem més quan analitzem la repressió contra el col·lectiu LGBTI i les lluites per acabar amb la discriminació i la violència que encara moltes persones pateixen per raons d'identitat sexual o de gènere.
4: Travessem els miralls de memòria per escoltar una conversa entre una àvia i la seva neta, per entendre per què avui dia se'ns permet vestir, parlar i actuar d'una manera més lliure i de com allò que per a moltes de nosaltres passa desapercebut hauria sigut un privilegi per a moltes altres dones d'èpoques passades.
5: Mama, iaia, vaig a fer una volta amb les amigues.
6: Un petonet a la teva iaia, va. Ai.
5: Què passa, iaia?
6: Que vas preciosa.
5: Gràcies.
6: Si et soc sincera, et tinc enveja. Quan jo era jove no podia anar vestida així.
5: Però si tu anaves sempre guapíssima, iaia. Jo sí que envejo la roba que portaves. És una moda que m'encanta.
6: Bé, la roba no estava malament, però no només és això, carinyo. Parlo de la llibertat que hi ha avui en dia. La llibertat que abans no teníem, per la que abans lluitàvem.
5: Ja, però quan tu eres jove també hi havia llibertats, no? O sigui, la repressió estava molt present, però podíeu fer coses, teníeu els drets bàsics, no?
6: Jo personalment no em puc queixar. L'avi era un sol, un home de qui tothom hauria d'aprendre en certs aspectes. Però pensa que ens vam educar d'una manera molt diferent. La meva mare i les seves amigues ja lluitaven per tenir els drets bàsics, els mateixos que sempre han tingut els homes. Vaja, però no podien lluitar molt sorollosament. No sempre es podia. Jo també.

0: lluitar per aquestes coses. Recordo que la mama em va explicar com va ser quan les dones van poder votar. Segons ella, totes les dones es van empoderar, van sortir de les seves cases i van donar veu a la seva opinió. Bé, a la seva opinió o a la dels seus marits, però van tenir veu. Jo vaig néixer uns anys després i tot es va començar a torçar. Però d'això de la guerra ja en parlarem en un altre moment.
1: És a dir, que ni punt de comparació entre ara i abans, no?
0: No, bonica. És per això que t'envejo, perquè m'hagués encantat poder estar amb qui volgués i haver experimentat de tot en l'amor, depilar-me quan volgués, si és que volia. Que els homes escoltessin la meva opinió. Estudiar, caminar pel carrer sense que tots els senyors joves i adults es giressin i em diguessin de tot.
1: Em sap greu sentir això, iaia. No és gens just. Tant de bo haguessis tingut la llibertat que et mereixes. Tu i totes les dones de l'època.

0: Des de la transició, el feminisme també s'ha adaptat als canvis de la societat. La visió actual de la igualtat passa també per incloure la diversitat de totes les dones. És per això que ara parlem de feminismes en plural. Però aquesta lluita, més global que mai, també afronta una radicalització de sectors contraris a la igualtat.
1: Jo crec que aquí la història és la clau en tot això. Portem molts segles d'opressió en els que s'han anat creant tots aquests discursos que han calat moltíssim. I hem d'entendre també que els drets es guanyen, però igual que es guanyen es poden perdre. I si no lluites pel seu manteniment i per la seva perpetuació, doncs és cert que poden desaparèixer de manera bastant ràpida i ho podem veure, doncs, per exemple, als Estats Units, la qüestió de l'avortament en certs estats, etc.
2: Ara que sembla que les dones han arribat a l'espai públic i vull dir, tenim una visibilitat i uns drets, etcètera, i sembla que la reacció és molt forta i això sap greu. Això sap greu, vull dir, perquè sempre funcionem a base de models i, per tant, vull dir, si els models són positius i són de cura i a fi de bé i per tothom, és una cosa. I si els models són excloents i són violents i són repressors, vull dir, és una altra cosa completament diferent, no?

0: El feminisme ha estat i és un dels moviments socials i polítics més importants a partir del segle XX. Com hem vist al llarg d'aquests dos programes dedicats a les dones, les veus femenines s'han intentat silenciar des de tots els sectors, però una lectura crítica de les estructures socials ha revelat situacions de desigualtat que sempre han acabat trobant resposta per part de les dones. El feminisme busca la plena igualtat, ja no només entre homes i dones, sinó entre persones d'arreu del món i de totes les condicions i circumstàncies possibles. Al programa d'avui hem parlat amb la Carlota Vidal Sánchez, historiadora i investigadora predoctoral per la Universitat de Barcelona, especialista en història contemporània i de gènere. També amb la Meritxell Ferrer Baldric, doctora en història per la Universitat Rovira i Virgili i experta, entre d'altres, en feminisme de la transició. També hem sentit les veus de Mercè Otero Vidal, catedràtica de llatí de la Universitat de Barcelona, especialitzada en feminismes i coeducació i encarregada de l'arxiu de Cala Dona. I també de Montserrat Jiménez Sureda, doctora en filosofia i lletres i professora titular d'història moderna i contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, autora, entre d'altres, del Manual d'Història de la Dona. Al pròxim capítol emprendrem un viatge per mar per resseguir el tràfic d'esclaus de l'Àfrica a les Amèriques i com els negrers catalans van enriquir-se amb aquella pràctica inhumana. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i La Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres,

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: La ramaderia extensiva ha estat, històricament, una activitat econòmica, però també social, cultural i ambiental, molt arrelada a zones rurals i de muntanya, sobretot del Pirineu, com ara el Pallars. Arrelada al territori, mentre abastia una població en el passat més nombrosa que avui dia, però més autònoma, la pastura en llibertat o semillibertat de races autòctones com la vaca bruna dels Pirineus, el cavall pirinenc o l'ovella xisqueta aprofitava els recursos naturals de la muntanya i dissenyava el paisatge, obrint i mantenint camins, pastures i boscos. Però la continuïtat del sector, des de fa dècades, s'ha vist amenaçada pel despoblament i l'envelliment de qui s'hi dedica, la predació, els problemes per accedir a la terra, els burocràtics i les traves que encara posen més pedres al camí i la dificultat per competir en el mercat amb productes de baix cost i poca diferenciació. Però hi ha consciència, voluntat i acció, resistència, iniciatives destacables i amb una aportació a la societat significativa, com ara l'Escola de Pastors. Fundada el 2009 en Vinh, al Pallars Sobirà, amb aquest objectiu de fer de frontissa generacional i d'ajudar a fer el sector viable econòmicament, des de llavors ofereix formació teòrica i pràctica i la incorporació de persones a l'activitat. Persones joves, la majoria d'elles alienes al sector primari i neòfites en l'ofici de pastor, i moltes, fins i tot cada cop més majoria, dones. És el cas de l'Anna Carol, que té 28 anys i va estudiar en fa un i mig a l'escola. Va néixer a Avinyó i la seva família, arrelada al Berguedà, va viure i es va dedicar a la terra fins a la generació dels seus avis. Ella diu, és la tercera generació d'aquest èxode. Assegura que l'ofici és dur, que mai s'acaba d'aprendre, i això és el que fa amb el Jordi, per qui treballa entre Escàs i el Tron, a l'entrada de la vall d'Àssua, pasturant un ramat de més de 600 ovelles. M'ha vingut a buscar en cotxe a mig camí entre Escàs i la C13 més amunt de Sort. Anem a acompanyar les ovelles en el seu tom diari amb l'ajuda de la Tura, però abans hem de vacunar les vaques de basquilla, una malaltia que pateixen pels canvis d'alimentació i que els pot causar la mort. I mentrestant, li demano que m'expliqui per què l'ofici és dur, tal com diu.
2: Jo crec que pues perquè és com a fora, no? I llavors, pues, si plou, nosaltres sortim igual. És com que no pots controlar com si un dia les ovelles estaran nervioses perquè ve un canvi de temps, o si un dia et faran... Bueno, saps? Com hi ha dies que pot anar molt bé, però hi ha dies com que hi ha molts factors, saps, que et poden fer caminar un munt més del que d'allò. Vull dir, no saps mai quan surts què pot passar, saps? O, vull dir, és com dependre molt de factors que no depenen... Vull dir que si estàs sotmesa com a factors que no depenen de tu. I és dura perquè és això, són moltes hores, depèn de com pasturant. Si fa bo és un regal, és que és un regal. Jo dic que em canvien el ramat quan fa mal temps i quan fa bo, perquè quan fa bo no són les mateixes ovelles. Però clar, quan has d'estar sota el paraigua, no sé què, que fa mal temps, bueno, i també és això, no? Tu saps que potser hi hauran períodes en què els animals no aniran tan bé, tu tampoc vas tan bé perquè ja no estàs com satisfeta, saps? O sigui, les ovelles van bé, és com que ara tot roda, saps? Però quan comencen a anar malament perquè fa mal temps o no sé què, és que és una merda. Vull dir, és com... Dur en el sentit que no... Vull dir, clar que depèn del teu esforç, però a vegades t'hi esforçaràs molt i això no voldrà dir que tinguis un resultat superbon, saps? De dir, és com... És molt, a vegades pot ser molt frustrant, saps? O quan vols fer alguna cosa, doncs avui, per exemple, vacunant aquests vedells, de si ens hagués sortit alguna cosa malament ja no ho pots fer, saps? Jo què sé, de que se t'escapen allà quan les tenien tancades i et baixen fins a baix un altre cop, és que dius, va, tomar pel cul, saps? Ja, bueno, saps? Que hi ha coses que vas amb la idea d'una cosa, però a vegades els animals, vull dir, són animals, saps? Llavors ells, o jo què sé, jo ahir volia tancar una mica més d'hora, però al final també les ovelles tenen molt el seu horari, saps? I si els hi canvies, pues... pues es revolten contra tu, no? Si elles estan acostumades a sortir, jo surto allà a la una i tancar quarts de nou, si un dia vols tancar abans, aquell dia a la girada de tornada pues aniran super més tranquil·les perquè elles tenen la idea de tornar a la pleta a l'hora de sempre, saps? I clar que hi pots posar el gos i clar que d'allò, però ja les fas anar malament, saps? Vull dir que, o sigui, la meva feina és que les ovelles mengin, saps? O sigui, és l'única feina que, vull dir, saps? De dir, hòstia, és que és fort, saps? Vull dir, clar que és tan esclau. Vull dir, tu no els hi poses herba i pinso i te'n vas, saps? No, tu estàs allà, saps? Fent la girada perquè aquest dia tal, avui vaig per aquí, avui vaig per allà, avui aquí troben això, avui allà hi troben allò, saps?
1: Amb tan sols aquesta curta estona, mentre hem xerrat, hem arribat a lloc. Estem a tocar del riu de Sant Antoni, que recull les aigües del riu que baixa de la muntanya de Carega, del Rialbo i del riu del Tron, poble que tenim al davant. L'Anna, el Jordi i el Mariano, un home romanès que fa poc que treballa amb ells, condueixen les vaques i els vedells cap al tancat que hi tenen. Màniga, en diuen, perquè té un passadís per on fan passar cada vedell, el vacunen i el tornen amb les seves mares.

0: Després de peix als animals, ens anem a fer el mateix amb els cavalls i canviem de lloc la pleta per les ovelles. Un cop tot format, ens les enduem a pasturar. Elles al davant, perquè quan pugen i com que saben on van, ho fan apressades. Nosaltres caminem una mica més amunt, cap a una petita esplanada prominent on ens aturem i continuem amb la conversa que teníem, ofegats mentre pujàvem. Des d'aquí veiem el tron i, al fons, l'ermita de Sant Josep d'Olp. Cap al nord, Escàs i Carega, que se saluden una a l'altra. Per aquestes muntanyes i per tota la vall d'Àssua encara se'n veuen de ramats, però cada cop hi ha menys ramaders com el Jordi. Això, però, segons l'Anna, no és pas sinònim que no en quedin. A la vall d'Àssua n'hi ha vora una vintena. Jurista i criminòloga de formació, ella va treballar en diversos llocs en l'àmbit dels drets humans. Va tombar i va fer moltes coses molt jove, seguint el camí del sacrifici i l'estabilitat heretada de la generació anterior, fins que va adonar-se que necessitava deixar de passar les hores davant d'un ordinador.
1: Jo, com totes les feines que havia tingut, eren com molt temporals. És a dir, com havia estat, com vaig sortir de la carrera, me'n vaig anar a fer com una mena de... Sí, com pràctiques amb una entitat a Palestina. Bueno, com vaig estar voltant molt, llavors vaig anar a Ginebra, com amb temes de drets humans m'agradava molt, llavors vaig tornar aquí a Catalunya i em vaig com començar a treballar amb, amb una entitat que és la Xarxa per la Conservació de la Natura, i treballava allà pues, com... amb temes d'incidència política, i estava molt a l'oficina i treballava des de casa meva, i allà vaig veure molt com el xoc entre estar en un ofici, vull dir, feina d'ordinador, tot el dia, saps, treballant temes que si sortís a fora, saps, podria com, vull dir, no sé, saps, que és com, podria estar fent mil altres coses, saps, que tindrien molt més impacte real que no pas estar darrere d'un ordinador com redactant coses i, bueno, saps, com també una mica aquesta cosa de tant el discurs i això, doncs al final també cal acció. I va ser allà on vaig dir, no, és que això no té puto sentit, saps? O sigui, això va ser fa com un parell d'anys... Sí, un parell d'anys, i tampoc és com... Vull dir, que hi ha gent que va començar l'escola i sí que ho va deixar com tota una feina de molts anys. Vull dir, jo al final era una feina que tampoc portava tant temps i ja no estava a Vinyó, estava visquent a casa meva i al Berguedà. Vull dir, com tampoc va suposar com un trencament super heavy amb la meva vida, perquè sempre havia tingut com una vida així de, com d'anar canviant molt de feina, de viatjar i treballar puestos fora. Vull dir, com no m'havia plantejat com de dir, vale, si estudio dret i criminologia, això es podré aspirar segurament una feina únicament a ciutat, saps? Llavors, quan ho vaig aterrar, va ser com, vale, no vull això, saps? I llavors va ser quan em vaig pujar cap aquí al Pallars, que havia estat alguna temporada treballant a l'estiu, i vaig començar l'escola.
2: Ja la coneixies, l'escola, però?
1: Bueno, l'escola la coneixia d'haver-ne sentit a parlar i de pues, que una col·lega coneix algú que hi ha anat. Bueno, sí, és com coneguda, sí. I va ser com, bueno, pues sí, vaig apostar per això i joder, és com la porta d'entrada a aquest món al final, que jo sempre ho dic, no? Que al final l'escola pues, no t'ensenyarà l'ofici de pastora, saps? L'ofici de pastora jo encara l'estic aprenent i vés a saber quants anys trigaré a poder-me autodenominar pastora. Jo dic que treballo de pastora, però ser pastora és com que té molt pes, no? Això. I és com, bueno, l'escola al final et dona un munt d'eines i sobretot et dona com a persones que al final també és, la gran majoria s'acaben dedicant a això, i és com una xarxa superbonica, i això és el més potent, jo crec, que també de l'escola. I al final aquesta porta d'entrada a aquest món, que llavors tu entres i ja et fots l'hòstia que t'hagis de fotre i ja, bueno, ja vas pues, dia a dia pues, aprenent què vol dir tot això, no? Però sí, com a experiència pues, és molt xulo.
0: A l'escola, l'Anna hi va aprendre qüestions més teòriques sobre el benestar animal o l'alimentació, la gestió de les pastures, l'agrupament de ramats, i va conèixer de prop la ramaderia durant 7 mesos.
1: Allà en Vinc mateix, que és on hi ha l'escola, pues hi ha el RISPA, que és una persona que també ens deixa pues, pues, tocar molt el seu bestiar i tal, i posar coses a la pràctica, i llavors pues, després d'aquestes setmanes de teoria marxem uns primers 2 mesos de pràctiques amb una explotació, ja sigui aquí a Catalunya, jo en el meu cas vaig marxar a França, i llavors pues, tornem a l'escola, tornem a fer teoria i llavors tornem a marxar de pràctiques, i una mica pues, tot combinat pues, ens acaba donant pues, uns coneixements com molt amplis i també molt extens descansos, que també és com difícil, no, un cop surts d'aquí, com mantenir això, perquè és com al final hi ha tantes coses, saps, que tu surts i és com, bueno, que també agafes, no, una mica el que t'interessa.
0: Gran part de les dones pastores i joves són formades a l'escola de pastors. En línies generals, la majoria de persones que van a l'escola a formar-se són neòfites en l'ofici i en el món de la ramaderia. A l'edició en què hi va ser l'Anna, la majoria eren dones, però també n'hi ha que no s'hi han format i que han pres el relleu de les explotacions de la seva família. Moltes són joves, però també n'hi ha de més grans, que sempre s'hi han dedicat, encara que sovint no hi pensem, i associem la ramaderia i la pastura als homes. La feina de les dones, en tot cas, diu l'Anna, no ha estat pas inexistent o insignificant, sinó invisibilitzada. Però estudiar a l'escola, a més d'oferir una via d'entrada a l'ofici, també proporciona una xarxa de persones i afinitats que genera cohesió i companyia, que l'Anna l'ajuda a no sentir-se sola en l'ofici. Un dels grans problemes de Catalunya, segons l'Anna, és que no es paga el preu que mereix el ramader, i això em porta una corrua de més de conseqüències.
1: Sí, un dels grans problemes aquí és aquest, que no es paga el preu just per al producte. Vull dir, llavors les persones ramaderes no poden viure, saps, del que fan, perquè no, o sigui, no reben prou, no? I llavors, pues, tot és una roda, no pots pagar el que es mereixeria el treballador, les condicions laborals de persones salariades són també molt precàries, bueno, saps, és tot una roda. Bueno, no tinc per viure, ni per estalviar ni res, és això, saps? Si ho fes pels calés no ho faria, està clar. Vull dir, no sé, saps, que això que es diu, no, no et dediquis a això, no sé què, si tu ho esculls, saps, si tu ho esculls amb coneixement de causa, és com, tot estarà bé, saps? Vull dir, sí. Jo crec que és el més important, que avui en dia les persones joves que ens dediquem a això, la majoria, per no dir gairebé totes, ho hem escollit. També des d'una part que no sé si estan lliures, saps? Perquè també jo crec que hi ha també un tema de, joder, de moralitat, i això també ho parla molt, és que hi ha la Laia Engrill, per exemple, que també parla molt d'aquests temes de militància, de que per ella pues, ha agafat el relleu de la seva família, i per ella pues, és una obligació moral estar allà, però alhora també és triat, no? I és com també hi ha aquestes dues cares de la moneda, saps? Que és triat, però alhora és com, és que ho has de fer, saps? Ja pots estar a una oficina, però al final és com, no, és que realment calen persones com que ho facin, saps? I és que és així, és ben bé així. És que calen pastores, cal gent que es dediqui al sector primari.
0: L'escola va ser qui li va facilitar el contacte amb el Jordi. Al cap d'un mes ja estava treballant. El pastor que tenia contractat s'havia de jubilar i buscaven algú a qui li ensenyés l'ofici abans de deixar-lo.
1: Ell, com la feina de ramader, en principi no és pasturar tampoc, saps? Vull dir, pots pasturar algun dia, però clar, ja hi ha la feina de pastor, perquè si tu ets ramader i pastures cada dia és que no tens temps de fer la resta del tema de trossos, de quan s'ha de sembrar, quan s'ha de llaurar, vull dir, amb les vaques, amb les eques, clar, aquí també, com que hi ha molts animals, com sempre hi ha feina d'alguna cosa o altra, saps? Llavors, és com si has de passar-te les teves hores pasturant, és que no tens temps per res més, saps? No, i aquí pues, tenen l'obrador, que és la Maribel, que se n'encarrega més, no? Però això també és com molta feina, com tema de tu estàs transformant tota la carn, saps? Baixes a l'escorxador, o sigui, des d'anar a portar el corder a l'escorxador, des d'anar-lo a recollir, des de pujar-lo, des de tallar tota la carn, des de repartir-la amb el cotxe isotèrmic que tenen, o a vegades es fan enviaments a Barcelona, o, bueno, saps? O és que és molta feina, vull dir, al final estàs tancant el cicle i estàs enduent el valor afegit que això significa, però alhora també el producte tampoc pots demanar un preu hiperalt, saps? Per això, perquè, bueno, és com difícil, saps? Vull dir, perquè aquí al final, per un corder s'està demanant un preu super, vull dir, que és el que aniries a comprar al supermercat i el mateix que tindries, saps? I, però clar, o sigui, el que implica és un cost molt més alt, saps? Vull dir, perquè realment, pues aquí tenen molts clients i restaurants i no sé què, i venen molt bé el producte, perquè també és molt bo, però és com el preu que es demana, evidentment, tampoc reflexa com tots els costos que hi ha durant tot el procés, saps? D'elaboració.
0: I quin és aquest valor afegit de què parla l'Anna? La ramaderia extensiva aporta un alt valor afegit en diversos àmbits. Ambiental, perquè manté el paisatge, afavoreix la biodiversitat i prevé incendis. Social i territorial, perquè fixa població i conserva coneixements tradicionals. Econòmic, per la qualitat dels seus productes i el suport a circuits curts. I cultural, perquè forma part del patrimoni viu del món rural. A més, contribueix a la sobirania alimentària i a la resiliència davant de crisis globals. A l'Anna sempre li ha fet il·lusió acabar a ca la seva àvia, al Berguedà, i tenir-hi una explotació ramadera. Però amb el temps s'ha anat desanimant. No és la duresa i el sacrifici només, sinó també que totes les coses van en contra. Des de la burocràcia fins a la fauna salvatge, tot és molt imprevisible i inassumible. I de gent jove, autòctona, retornada o nouvinguda, n'hi ha, diu. Però pocs es dediquen a l'agricultura i la ramaderia. El funcionariat i el treball relacionat amb el turisme, sovint de temporada, són opcions més estables o, com a mínim, amb millors condicions. Ser pastora, amb les condicions que hi ha a Catalunya, reivindica, és una militància. Apunta a una administració que fa el possible perquè la ramaderia extensiva no existeixi i que allunya cada cop més la seva gestió de les necessitats dels ramaders.
1: Clar, o sigui, també és com el problema, jo crec que són tots els discursos que es diuen ja des d'això del repoblament o des del relleu generacional i tal de gent jove, o sigui, és que n'hi ha, saps? I això ho diu molta gent jove que es dedica al camp, saps? De, jo què sé, saps? Hi ha gent jove que vol treballar d'això, saps? El problema també és com que s'utilitzen discursos que són molt fàcils i són molt exculpants per dir, és que no hi ha relleu, és que no sé què, no, és que tu, administració, no estàs posant les condicions perquè el relleu pugui sostenir un projecte més de 5 anys, saps? No és que no hi hagi relleu, és que, evidentment, hi ha poques persones proporcionalment. Clar, si tu poses unes oposicions de funcionariat, de cos de bombers i tal, clar que hi haurà també molta gent que tirarà per això, jove, que vingui aquí, saps, que li agradi la muntanya i no es farà pastora, saps? Perquè tu poses al costat ser bomber o ser pastora. I jo també penso, és que, vull dir, evidentment, com la gent tria com algú, pues, que tinguin els seus dies de festa ben pagat, una certa estabilitat, saps? Que vinguin al Pallars, vull dir, clar que n'hi ha, però dic que proporcionalment en tota la gent jove que hi ha al Pallars la majoria es dedica al sector turístic i treballs de temporada, saps? I no, pues, també perquè ja, al final pues, és un sector que és com, evidentment, com hi ha coses com molt tradicionals, saps? Que si ets una persona com en certs valors, com més des de la urbe, pues, hi haurà coses pues, que no acceptaràs, saps? A nivell de condicions laborals, a nivell de situacions de la feina, pues, de masclisme i de misogínia, perquè ets una tipa o ets una persona dissident o tal, saps? Vull dir, és com... És també com... Entrar dins aquesta capa pues, més de pallaresa pues, també és com, vull dir que no des del sentit negatiu ni molt menys, sinó que clar, si tu ets una persona pues, que ve des de més d'una urbe, pues, xocarà molt més com amb la teva realitat. Jo és el que et dic, no? La meva feina no la faria per tenir un bon sou, saps? Estàs contribuint a moltes altres coses. Això és al final qui s'enriqueix. És la persona pues, de jefe de les estacions d'esquí o de cadenes d'hotels o tal, saps? No és com el territori, no és com ajudar com a la supervivència d'un petit model de ramaderia familiar. Llavors és com és precari, però és que sobretot com estàs, la teva precarietat beneficia el gran tenidor o la persona com que és jefa d'això, no? I que vaqueira, pues, tot això, no?
0: L'Anna apunta a altres externalitats negatives del turisme, com la massificació en determinats períodes de l'any i els problemes relacionats amb la protecció dels espais naturals o l'espoli de recursos com l'aigua. Interessos de pocs, diu, passen per davant de molts i de l'alimentació del país, i es relacionen també amb l'habitatge, l'especulació i la gentrificació, uns problemes als quals, amb aquestes circumstàncies, el Pallars no és pas ni de bon tros aliè. Ella comparteix pis perquè viure-hi sola és inassumible.
1: O sigui, el principal problema és l'especulació de les persones pues, que especulen amb l'habitatge, això està clar, i això és la base, no? Però llavors, clar, també amb tot el tema del teletreball, per exemple, clar, hi ha persones com amb salari com de fora que venen a viure aquí i es poden permetre aquests pisos i que no, evidentment, no és culpa seva com els preus que siguin els que siguin, però clar, això també és un factor que fa que els que renden pues, puguin posar els preus alts perquè saben que llogaran el pis igual, saps? Que al final el teletreball es diu molt com que és una opció per al desenvolupament de territoris rurals, però alhora també hi ha aquesta altra cara de la moneda, que és com, vale, també calen com persones que vinguin aquí i treballin la terra i que, bueno, saps? Però al final també hi ha gent com que es vol dedicar com a feines pues, d'això, d'agricultura, ramaderia, d'estar, sobretot ara, com cada cop hi ha més gent com que també trenca gent que ha tingut curros a ciutat i més d'oficina i tal, que també això no els ha omplert i diuen, vale, pues vaig a tornar també a lo que, pues a lo que això, pues més a la terra, com a vincular-me amb animals, bueno, saps, a treballar com diferent i comprendre la vida de manera diferent, saps?
0: De jovent a fill organitzat, com dèiem, n'hi ha al Pallars. En són mostra el Sindicat d'Habitatge del Pallars, la plataforma Pirineu Viu o la Unió entre les Valls del Pirineu per reclamar la seva connexió viària. L'Anna forma part de l'Assemblea Transfeminista, la Geganta, i tal com diu, això demostra que hi ha una col·lectivitat activa i que treballa. Fa falta, però, un exercici d'autoestima.
1: Clar, jo crec que és, al final és aquest, un problema molt gran també és el tema de l'autoestima, saps? Bueno, sempre ha passat, com jo ho veig molt també amb, bueno, amb IA, això de que tot el que ve de fora sempre sembla que tingui més valor que el que ha estat sempre, no? I el que és d'aquí. I és com si et ve algú a vendre que el teu tros hi pots posar plaques i no sé què, i et semblarà pues, que... Bueno, depèn de qui ho rebutjarà, però depèn de qui, pues, potser li semblarà, bueno, pues mira. Però també cada cop, pues, aquests macroprojectes així, cada cop també tenen molta més oposició, saps? Perquè cada cop hi ha més persones joves també que tornen, que s'organitzen i que també lluiten contra això, i ja no és la típica persona gran que li pots colar, sinó que quan passa alguna cosa així, pues, cada cop hi ha més organització al darrere de persones que sí que ho tenen clar.
0: L'Anna ha pres aquest camí perquè l'ha triat, perquè el vol i el valora. No sent que s'hagi resignat a res. Encara al·lucina recordant que va viure 5 anys a Barcelona, però creu que ho havia de fer, per saciar una inquietud que tard o d'hora hauria aparegut. Sorneguera diu que és com si li hagués dit a la generació dels seus pares que això no és tan dur, tot i que després s'han dut les clatellades corresponents. Però hi ha tantes coses que contrarresten la duresa de l'ofici que fan que valgui la pena. Treballar a la terra, tenir-lo un trosset i mirar de posar en pràctica l'autonomia i els coneixements que es van perdent. Fer el que creu que dona sentit a la seva vida, mirar de generar petits canvis a petita escala i, alhora, intentar mantenir un sector, un ofici i un teixit perquè el que ha estat sempre el Pallars, un territori ramader, no deixi de ser-ho.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
5: Hola, hola. Per començar, us recomano un llibre que m'ho ha fet passar d'allò més bé. Quina família més boja, Magalí, de Núria Busquet, amb il·lustracions de Màriam Benarab, que publica l'editorial Anima Llibres. La Magalí té 10 anys, els cabells rinxolats i una família estrambòtica. A l'escola tampoc descansa. Entre els seus amics, les nenes maques, la profe de mates i el seu arxenemic, quin cara grassa, que no sap ni respirar pel nas, sempre acaba castigada. Voleu venir a viure la bogeria amb ella? Si ho feu, riureu de valent. El llibre és una barreja de novel·la i còmic pensat per a lectors a partir de 8 anys, però alhora està ple de picades d'ullet i crítica social per adults que us encantarà tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. D'altra banda, us vull parlar de l'últim Premi EDB de Literatura Juvenil, El Miol de la Maresma, de Mai R. Ayamonte, que publica EDB, recomanat a partir de 12 anys. És la història de la Vera, la filla d'un guarda del Parc Nacional de Doñana. Quan a principis dels anys 80 coneix el Fèlix, un petit linx ibèric orfe per culpa dels caçadors furtius, el destí de la Vera canviarà per sempre. L'autora no només ens parla de la importància de preservar la flora i la fauna del nostre país, sinó que fa un homenatge als biòlegs i biòlogues que durant anys han treballat per aconseguir que el linx ibèric deixi de ser una espècie en perill d'extinció. El Miol de la Maresma és una història carregada de drames i alegries, d'esperança i resiliència. I la Vera, la protagonista, pot ser un bon exemple per a totes les nenes que també senten passió per la ciència. En fi, si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web parauladamisha.com. Fins a la propera. Adéu!
4: Llibres infantils i juvenils amb Misha, per escriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: Fisioteràpia i esport de muntanya.
9: La fisioteràpia és essencial per als esportistes de muntanya, ja que ajuda a prevenir lesions mitjançant la identificació i correcció de desequilibris musculars i patrons de moviment incorrectes. En cas de lesió, els fisioterapeutes acceleren la recuperació amb tècniques com la teràpia manual i exercicis terapèutics, assegurant així una rehabilitació segura i efectiva. A més, optimitzen el rendiment avaluant la biomecànica i proposant ajustaments en les tècniques de moviment. També proporcionen educació i consells sobre prevenció de lesions, autocura i entrenament adequat, garantint una pràctica esportiva segura i sostenible.
7: Salut Activa.
10: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: Tots sabem que anar a la muntanya és molt recomanable, molt saludable, estem a la natura i això ens va molt bé a tots. Hem de ser conscients de les nostres condicions físiques. Però és molt important portar roba adequada, un bon calçat, una bona roba que ens protegeixi de possibles canvis de temps o zones més perilloses, relliscoses o de més. Com sabem, la muntanya és un lloc on canvia molt el temps. Llavors, sempre hem d'estar pendents dels riscos meteorològics que hi poden haver. Mirar la previsió, mirar allà on anem i saber si hi ha de fer fred, calor o quina meteorologia hi ha d'haver. Recordem, sobretot, anar acompanyats i anar ben calçats. Més que res, perquè tot això és el que ens pot evitar de tenir una possible lesió que ens pugui fer anar malament durant el dia o que ens...

Molt bon dia, amigues i amics, aquí Ràdio Molins de Rei i el seu programa La Tenora, programa dedicat a la sardana i també a la música per a cobla, balls butxentistes, galops, tot lo que sigui interpretat per una cobla, en tots vostès, Pere Païssa. Avui hem començat escoltant la cobla juvenil infantil Col·legi de Santa Maria de Blanes. Ens està interpretant Juveníbula del mestre Ricard Viladesau. I després escoltarem una sardana de concert clàssica, El Xicarró, de Joaquim Serra.

Avui hem començat amb les sardanes Juvenívola de Ricard Viladesau i El Xicarró de Joaquim Serra. Les hem pogut sentir amb la Cobla Juvenil Infantil Col·legi Santa Maria de Blanes, que ara, seguidament, ens ofereix una sardana alegre i balladora, com totes les que fa en Xavier Forcada. I la sardana es diu Encant Blanenc.

La Cobla, Col·legi Santa Maria de Blanes, ens ha ofert En Cant Blanenc, sardana de Xavier Forcada. Bé, ara canviarem de cobla i donarem entrada a la Juvenívola de Sabadell. Ens ofereix en primer lloc una sardana d'Enric Urti, que es diu Que el demà sigui llarg. I després de Joan Lluís Moraleda, escoltem Jovent que estima i vola. Són sardanes, doncs, que ens interpretarà la cobla Juvenívola de Sabadell.

La Copla Juvenívola de Sabadell ens acaba d'interpretar Que el demà sigui llarg, sardana del jove compositor Enric Ortí, i després Jovent que estima i vola, de Joan Lluís Moraleda. Ara escoltarem una sardana de Jordi Molina que es diu Bressol de nous temps. S'ha de dir també que aquestes sardanes que hem escoltat per la Copla Juvenívola de Sabadell són sardanes que els compositors han dedicat a la mateixa copla. Escoltem-la, doncs, amb la Copla Juvenívola de Sabadell.

Hem escoltat a la cobla Juvenívola de Sabadell, que ens acaba d'interpretar Bressol de Nous Temps, de Jordi Molina. Bé, i ara, d'aquí uns moments, escoltarem a la cobla la principal de la Bisbal, amb dues sardanes de Tomàs Gil i Membrado. La primera es diu Entenedora, i la segona, Goig i Ritme. Són sardanes, doncs, que escoltarem amb la cobla la principal de la Bisbal.

Hem pogut escoltar les sardanes Entenedora i Goig i Ritme de Tomàs Gil i Membrado amb la copla La Principal de la Bisbal. Bé, i ara una altra sardana d'aquest compositor amb la copla també La Principal de la Bisbal. És la sardana que porta per nom Natura Pura.

Acabem d'escoltar la sardana que porta per nom Natura Pura, de Tomàs Gil i Membrado, amb la cobla La Principal de la Bisbal. Bé, ara canviarem de cobla i escoltarem tres sardanes interpretades per la cobla Salvatana. Són sardanes dedicades a Sant Hilari Sacalm. La primera es diu Notes d'aigua i és de la compositora Montserrat Pujolà. I després, una altra que porta per nom Petits Cantaires, i és del compositor Antoni Miralpeig. Són, doncs, sardanes interpretades per la cobla Salvatana.

La Cobla Salvatana ens acaba d'interpretar Notes d'aigua, de Montserrat Pujolà, i després Petits cantaires, d'Antoni Mira el Peig. Bé, amigues i amics, avui anirem per la darrera sardana. Es diu Vila de les 100 Fonts. És una sardana de Martirià Font, el que va ser durant molts anys el director de la Cobla Els Mongrins, però aquesta vegada l'escoltarem amb la Cobla Salvatana. I d'aquesta manera em despedeixo de tots vostès. Fins demà. Bon dia i bona hora.

Són les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Oriol Romeu.

0: Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal? Com esteu? És dimecres 1 de juliol de 2026. Comencem aquesta nova edició del programa Bon Dia i Bona Hora, la sintonia de Ràdio Molins de Rei, encetant aquest darrer mes del curs 25-26. Deixem enrere ja el mes de juny, que ha passat volant també, i encetem doncs aquest mes de juliol, de fet amb la mateixa dinàmica de calor, tot i que potser un pèl menys aquesta hora del matí, 24 graus ara mateix a l'exterior de l'emissora, al carrer Foment número 6, i com dèiem, disposats a compartir encara forces dies el que queda vaja de curs, perquè l'acabarem el dia 24 de juliol, que és divendres, pel que fa el Bon Dia i Bona Hora. Per tant, encara tenim dies per endavant, però ja es va acostant doncs aquesta recta final. Ens centrem, però, en el programa d'avui, perquè avui parlarem de ciclisme. Molins de Rei, ara ho explicarem, doncs celebrarà el pas del Tour amb una jornada lúdica i festiva el diumenge concretament, però ja fa dies que hi han actes i esdeveniments al voltant d'això, d'aquest esdeveniment. Vivim el Tour, així s'ha titulat doncs la sèrie d'activitats que s'engloben en el marc del pas del Tour per Molins de Rei. I avui parlarem una estona de ciclisme. Serà 11:15 del matí i hem convidat el Josep Tena, que per cert, si aneu a veure l'exposició Camins que tenim a la planta baixa de l'edifici del Molí, es va inaugurar el divendres, encara teniu temps fins al 2 d'agost per veure-la, però si teniu ganes d'anar-hi, doncs trobareu també material del Josep Tena, de la seva participació als Jocs Olímpics de Múnich del 72, diverses fotografies, mallots, en fi, hi ha també tot un apartat dedicat al Josep, que l'hem convidat juntament amb el Quim, amb el Joaquim Rogland, bon oient també d'aquest programa, i amb el Salvador Prat, també fidel oient d'aquest programa, per parlar del món del ciclisme, del que suposarà doncs aquest diumenge el pas del Tour, de tots els actes que s'han organitzat, d'aquesta exposició, com dèiem, que s'inaugurava el divendres. En fi, farem una mica de tertúlia a partir de 11:15 a l'espai del que seria l'Art és Vida. Avui, de 11:15 a les 11, parlarem de ciclisme amb aquests convidats en aquesta tercera hora del programa. Però parlarem de més coses, perquè ara, sense anar més lluny, després d'actualitzar la informació de servei, l'actualitat local, els titulars de la premsa escrita i la premsa digital, a 9:15 parlarem amb l'Elia Sampai. I és que aquest divendres 3 de juliol tenim ja la tercera proposta de les nits musicals del Botànic, que organitza el Centre Excursionista de Molins de Rei, i que, com bé sabeu, aquest any es durà a terme el pati de Can Ametller, degut a les restriccions per la pesta porcina africana al parc de Collserola. La cantautora Elia Sampai, que presenta De les terres d'un riu, això ve arran del seu darrer treball discogràfic, que és de fa un parell d'anys, de l'any 2024, Un Delta Fràgil, un disc que parla de les terres de l'Ebre. I avui trucarem l'Elia Sampai, un dels talents musicals que tenim a casa nostra, perquè ens parli d'aquest concert, que com sempre serà a partir de 9:45 de la nit, obertura de portes a les 8 del vespre. Qui vulgui sopar, doncs es pot portar el seu sopar, com bé sabeu, però el concert és a partir de 9:45 de la nit. A 9:15 parlarem amb l'Elia Sampai. Després tindrem la Laura Herrero des de Madrid amb el seu apunt del dia. Farem el repàs a la programació de la ràdio nostra i de la televisió i acabarem aquesta primera hora del programa amb la recomanació cultural. En aquest cas parlarem de jocs de taula, i ho farem amb el Ricard García, membre de l'entitat Molins de Jocs. Avui recuperant tots els espais de dimecres passat. Dimecres passat era Sant Joan i, per tant, doncs no vam fer programa. Després de les notícies de les 9, la cançó del dia que ens tria el Magí Canyelles, i a partir d'aquí la tertúlia d'actualitat. Avui tenim la baixa, de fet, aquests propers dimecres, de la Mari Carmen Juárez. Esperem que ens puguin acompanyar la resta de tertulians. Això voldrà dir que ens acompanyarà el Toni Ramoneda, l'Antonio Bonilla, el Jordi Turró, la Samara Lanzari telemàticament i el Pere Madurell. Amb ells farem tertúlia, anàlisi, fins a arribar a les 10 del matí. A partir de les 10, preguntes en l'aire Molins, amb el regidor portaveu d'aquesta formació, que és el Marc López. També valorarem, entre altres coses, el ple del passat dijous, el ple ordinari del mes de juny. I parlarem també d'altres qüestions, com per exemple les eleccions municipals. A 2:15, com dèiem, farem aquesta tertúlia amb el ciclisme com a eix vertebrador, amb el Salvador Prat, amb el Josep Tena, amb el Quim Rogland, i a partir de les 11, ens podem allargar, a partir de les 11, entre altres coses, també ens visitarà el Joan Vilaseca i Figueres amb el seu espai Parlem de, aquest espai on ens parla del Museu Municipal, de Molins de Rei i d'altres temes més enllà de la nostra vila, en funció també de la temàtica de la setmana. Recordeu que ens porta llibres i música per regalar, si truqueu al 9-3-6-6-8-6-1-6-1 i endevineu les preguntes que us farà en funció de cada història. Les respostes són molt senzilles i a partir d'aquí doncs podeu aconseguir algun d'aquests llibres o la música. Tot això fins a les 12 del migdia. A les 12, punt i final del Bon Dia i Bona Hora. A partir d'aquí donarem pas a l'informatiu Molins de Rei al dia. A 1:15, Ona Rainbow amb Ona Rainbow Molins. I a partir de la 1, la remissió del Món Interior, que ahir van recuperar l'activitat parlant sobre música. Tot això en aquest matí, migdia, de dimecres 1 de juliol de 2026. De moment, comencem el Bon Dia i Bona Hora. Les 8 del matí i 7 minuts anem a actualitzar la informació de servei. El primer que fem és conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària. Connectem ja amb el RAC perquè ens està esperant el Ferran Aràndiga per explicar-nos-ho. Com ho tenim això, Ferran? Molt bon dia.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres destacant que des de primera hora del matí tenim un accident que talla la calçada a la BV-5224 a Sant Pere de Torelló en ambdós sentits de la marxa. Recordem també que la AP7 ja es reobre el carril de circulació que havia tallat per un accident a l'altura de Cerdanyola, però que continua encara aquesta mateixa AP7 amb 5 quilòmetres de cues intermitents en sentit sud. Per altra banda, destaquem un accident a la C31C a l'altura de Sant Boi de Llobregat, que en direcció al Prat doncs talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre de lentitud. També tenim un carril tallat i un quilòmetre de lentitud per una avaria a la B40 a l'altura d'Abrera en direcció Martorell. Més enllà d'aquestes incidències, encara tenim retencions habituals d'entrada a Barcelona, sobretot pel vessant Llobregat. Tenim cues a la A2 i a la B23, concretament a la A2 des de Pallejà fins a Cornellà i a la B23, retencions que comencen a Molins de Rei fins a Sant Feliu de Llobregat i també en el tram entre Sant Just fins ben entrada la Diagonal de Barcelona. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Molt bé, gràcies, Ferran, i bona jornada. Seguim parlant de mobilitat, en aquest cas del transport públic, perquè, segons informa el Centre de Gestió de la Informació del Transport, tenim una incidència a Rodalies de fa poca estona, escassament mitja hora, i tenim la incidència focalitzada a la R1, la línia que ens connecta amb el Maresme, a causa d'una incidència tècnica d'un tren al Masnou, concretament a l'estació del Masnou. Els trens circulen amb demores de 30 minuts de mitjana. Això afecta la R1, la línia, com dèiem, que ens connecta l'Hospitalet amb el Maresme, i en aquest cas és per una incidència tècnica d'un tren al Masnou. La resta de xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona, en principi, funciona amb normalitat a aquesta hora del matí. A aquesta hora, precisament, aprofitem per saludar el Jordi Miralles. Ara mateix tenim 24 graus de temperatura a l'exterior de l'emissora i anem a veure doncs com es presenta meteorològicament aquest primer dia del mes de juliol. Què tal, Jordi? Bon dia.
2: Hola, Oriol, bon dia. La calor avui afluixa una mica, però com que la humitat continuarà sent alta, la sensació de xafogó serà ben marcada. Per tant, doncs, avui passarem calor, però una mica menys que aquests últims dies, que recordem que hem tingut màximes de més de 35 graus aquí a Molins de Rei i a bona part de la comarca. Avui les temperatures poden baixar al voltant dels 2 o 3 graus respecte a aquests últims dies, però continuaran sent temperatures clarament superiors a les normals per l'època de l'any. Aquest matí, amb una mica de mala visibilitat, de boirina, cel una mica enterbolit per la presència d'alguns núvols mitjos i també de pols amb suspensió, i de cara a aquesta tarda augmentarà la nuvolositat en direcció nord. O sigui que cap al Pirineu, comarques del nord de Barcelona, hi haurà ruixats i tempestes, però aquí no arribaran. Demà al matí afluixarà una mica més la calor, baixaran les temperatures al matí, però en canvi a partir de demà al migdia tornen a pujar les temperatures. Demà farà més calor que avui a partir del centre del dia, i aquesta serà la tònica de temps també de cara a les properes jornades, és a dir, dijous pujant les màximes, ho faran també divendres de cara al cap de setmana, i la setmana que ve les previsions indiquen que continuarem amb temperatures força altes, clarament per damunt de la mitjana normal per l'època de l'any, al voltant d'uns 5 graus més de calor del que caldria esperar. De moment, no es preveuen precipitacions.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Jordi, per la informació. I ara saludarem el Francesc Rueda des de l'àrea de desenvolupament econòmic a la primera planta de l'edifici del Molí. Des d'allà ens comenta cada matí aquestes ofertes de feina, ens comparteix, vaja, aquestes ofertes. Hola, Francesc, bon dia i bona hora.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba d'una empresa ubicada en Molins de Rei. Ens demanen un venedor o venedora, dependent, dependenta, per atenció al client. Es busca una persona per treballar jornada partida, 40 hores setmanals, de dilluns a divendres, de 9 a 1, 30, i de 17 a 20 hores, els dissabtes de 9:30 a 2. El contracte seria indefinit amb un període de prova, el salari estaria al voltant dels 21.000 euros bruts anuals i seria venedor, venedora, dependent, dependenta per una ferreteria ubicada a Molins de Rei. Les tasques, atenció i assessorament als clients, venda de productes de ferreteria i cobrament en caixa, reposició i organització del producte a les prestatgeries, recepció i control de mercaderies, etc. Es busquem una persona responsable, amb iniciativa i bon tracte amb el públic. Es valorarà experiència prèvia en atenció al client, vendes o sector de la ferreteria, tot i que no és imprescindible. I es valorarà també ganes d'aprendre, capacitat per treballar en equip i predisposició per assumir tasques diverses. A nivell de requisits, es demana experiència d'un parell d'anys, en feina similar, català i castellà, coneixements d'ofimàtica i d'internet bàsics, i a nivell d'estudis, graduat escolar o ESO.
0: Molt bé, doncs, Francesc, moltíssimes gràcies per la informació, que, ho recordo una vegada més, la trobareu penjada al web clicfeina.cat. Per una banda, informar-vos que no tenim constància de cap defunció a aquesta hora del matí, i per l'altra, ho recordo també, la farmàcia de guàrdia per avui, dimecres 1 de juliol de 2026. Avui, la farmàcia que trobareu oberta fins a les 10 de la nit és la Milà, farmàcia Milà del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves. Recordeu que el seu horari sempre és de quart a 9 del matí, en aquest cas, però, la farmàcia de guàrdia s'allarga fins a les 10 de la nit.

0: Fem un repàs a l'actualitat local explicant-vos que Molins de Rei celebrarà el pas del Tour de França aquest diumenge amb una jornada lúdica i festiva. El Parc de la Mariona acollirà una fan zone a la qual podrem trobar una pantalla per seguir la prova, música en directe o bé també a gaudir d'un dinar popular. Hola, Sílvia Artés, molt bon dia.
1: Bon dia, doncs sí, tal i com ja us vam anar explicant ahir, tots aquests actes que es preparen previs al Tour, dins dels actes de Vivim el Tour, la majoria d'ells organitzats pel programa de Ràdio Molins de Rei, l'Etapa Reina, en col·laboració amb l'Ajuntament de Molins de Rei. Aquests dies previs passen el diumenge. Ja fa setmanes que hi ha activitats, s'han fet xerrades, activitats esportives i gastronòmiques, com el Tapa Tour, i el moment culminant serà el diumenge, el pas de la segona etapa, que serà rebuda amb una gran festa popular. El punt central, com us hem explicat ja, al Parc de la Mariona, des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, hi haurà aquest fanzón per seguir l'etapa. S'instal·larà una pantalla i hi haurà diferents activitats, com tres concerts amb Bauca a les 11, Roctàmbuls a 1:15 i Zouk Life a 6:15 de la tarda. A més, també el pintor Miguel Soro, exciclista professional, és l'autor de l'exposició de Can Ametller, farà una obra in situ i també hi haurà un final de sessió musical amb el DJ Van der Garderin a partir d'un 7:45 del vespre. I també hi haurà dinar popular a les 2 del migdia. Aquells que vulgueu doncs, tenir tiquets del dinar, els podeu comprar a la botiga, a l'establiment lliure de gluten i a l'estanc Margarit. Pel que fa a la mobilitat, també hi haurà restriccions diverses. Pel que fa al recorregut, els corredors entraran al municipi per la Nacional 340, a l'avinguda de València i Barcelona, i aniran cap a Sant Feliu, cap al carrer Laureà Miró, a través del polígon El Pla. S'espera que el pas dels ciclistes sigui cap a 4:45, entre 4:45 i 5:45, més o menys, entre 4:45 i les 5, tot i que es recomana seguir el desenvolupament de l'etapa per saber el moment concret, perquè és un pas ràpid i no es concreta exactament l'hora. També el trànsit quedarà tallat a tot el recorregut. Atenció, des de 11:45 del migdia fins a les 6 de la tarda, també es tallarà el trànsit a tots els carrers que desemboquen a les avingudes València i Barcelona. El tall per vehicle serà total en aquests horaris i des de 11:45 fins a 3:15 hi haurà punts de pas per vianants senyalitzats amb banderoles. Però atenció, des de 3:45 i fins a les 6 de la tarda no hi haurà pas possible entre banda i banda del recorregut, per tant de la carretera, i és que la normativa del Tour obliga que des de les 6 del matí del diumenge i fins al pas dels ciclistes per Molins de Rei no es pugui aparcar tampoc en tot el recorregut.
0: Estigueu atents, doncs, perquè això és prou important de cara al diumenge. Més coses, els matussers de la colla castellera de casa nostra van fer castells, els primers castells de 7 de la temporada, aquest cap de setmana.
1: Sí, a la diada matussera del seu 24è aniversari van poder aprofitar que hi havia força gent a plaça per portar justament castells que encara no havien pogut fer. Bon balanç a la diada que van compartir amb els castellers de Cornellà i els de Sant Feliu de Llobregat. Ens n'ha parlat Salva Prat, president dels matussers.
2: El 3 de 7, que va sortir tot bastant bé. I després vam fer un 5 de 6, que és un castell que també requereix bastanta gent. La tercera ronda estàvem decidint entre fer el 4 de 7 o el 4 de 6 amb agulla i al final es va optar per fer una actuació una mica més conservadora i no arriscar amb el 4 de 7. I es va poder fer el 4 de 6 amb agulla, que també va sortir, va ser un castell que va sortir molt bé. I res, doncs vam acabar la diada doncs, contents i amb una mica doncs, d'això, d'haver passat una mica un obstacle, un batxe que estàvem tenint aquesta temporada.
1: Doncs així va anar aquesta diada d'aniversari. Dissabte que ve tenen actuació a Badalona a la tarda amb els castellers de Badalona i els de la Sagrada Família, i diumenge faran un pilar justament en el marc d'aquesta festa del Tour al Parc de la Mariona.
0: Molt bé, i més coses que us expliquem, perquè aquesta setmana han començat les activitats de l'estiu jove a l'espai, a l'equipament del Molí.
1: Les organitza l'Ajuntament, s'adreça a joves entre 12 i 17 anys. Cada dia hi ha activitats en horari de matí o de tarda. Els matins hi ha club de lectura i taller de cuina. Són dos dies a la setmana al matí. I totes les tardes, cada dia amb una proposta diferent, activitats diverses, com tallers de manteniment de bicicletes, escape room, jocs de taula o un espai de trobada, entre d'altres. L'horari de matí, dels dos matins, és de 12:15 a 12:15 i a les tardes de 5 a 8. Els dos matins són dimecres i divendres. I després, totes les tardes, de 5 a 8. Són activitats gratuïtes, com dèiem, que es fan al Molí Jove. La regidora de Joventut, Ainhoa García, ens explicava els objectius d'aquest espai.
3: Oferir una programació d'estiu pels joves, pels adolescents, ja que entenem que ja no van als casals d'estiu, però també tenim aquest període estiuenc en què necessiten doncs una programació. El que fem és treballar de manera lúdica aquests diferents interessos que poden tenir els joves. I el que intentem és que hi hagi una programació diversa, una programació activa, on els joves doncs, puguin gaudir de les activitats, però alhora també aprendre de les pròpies activitats que es vagin fent, i aleshores el que fem és adaptar els horaris i els dies segons les diferents activitats.
1: Activitats gratuïtes, recordem, però tot i així demanen que abans, si podeu, us hi apunteu, enviant un correu a molijove@molinsderei.cat. El programa d'activitats diàries el trobareu a molinsderei.cat/estiu-jove.
0: I ahir parlàvem també de la recent creada Associació de Veïns del Barri de la Granja, novament, perquè es vol donar a conèixer el veïnat del barri aquest cap de setmana.
1: Amb una festa lúdica dissabte a partir de les 11 del matí a la Rambla de la Granja, hi haurà l'espurnada de l'enxuscat, jocs gegants per totes les edats, tallers infantils i servei de bar. La intenció és crear comunitat i que la gent pugui trobar-se i conèixer-se dissabte al matí migdia. L'entitat de moment no té local, estan parlant amb l'Ajuntament i també destaquen que per a fer-vos socis la quota és de 20 euros a l'any. Alguns dels temes que han tingut fins ara, doncs,

0: intentant arribar a un acord, la Urbana està al tema, hem estat reunions amb ells. La veritat és que tot és complexa, però s'està arribant i s'està fent. Ara, és lent.
1: De moment, si voleu doncs, conèixer l'associació i fer-vos socis, el dissabte doncs, a una aproximadament a la Rambla de la Granja hi haurà tot d'activitats lúdiques i servei de bar.
2: Aviam, passen 6 minuts d'un quart de 9. Avui és l'últim dia, si us voleu apuntar aquest curs intensiu que organitza el Servei Local de Català, que us n'hem estat parlant aquests dies, eh?
1: Sí, de fet, ahir i avui eren els dos dies per fer la matrícula d'un curs intensiu gratuït de nivell inicial. És un A1 que es durà a terme a partir de demà mateix, demà 2 de juliol i fins al 23 de juliol. Per tant, curs intensiu de juliol als matins, de dilluns a dijous, de 2:15 a 10, a una a la Federació Obrera. I avui encara us hi podeu apuntar, matricular, aquest matí de 9 a 2 i a la tarda de 5 a 8. Podeu passar per la fèria a apuntar-vos-hi.
2: Us dèiem que han començat les activitats de l'estiu jove aquesta setmana i també les de Juga't l'estiu. En aquest cas són activitats per infants adreçades de 4 a 12 anys, eh? Les edats.
1: Sí, es fan a les tardes de 5 a 8 a l'Escola Pont de la Cadena. Van començar dilluns i fins al 24 de juliol, cada dia amb activitats diferents, amb tallers, jocs de taula. Avui, per exemple, fan un joc d'aigua, demà un taller de cuina i el divendres tenen circ. El preu per tarda és de 5 euros i si van totes les tardes, per setmana és de 20 euros.
2: I més enllà de l'activitat ciclista i de que ara us parlarem de les nits musicals del Botànic, aquest cap de setmana també tenim la presentació del llibre, el darrer llibre del Jaume Clotet. Serà dissabte al migdia.
1: El llibre es diu L'espasa del rei. El periodista i historiador Jaume Clotet serà aquí a la vila per presentar-lo. Parlarà, durant aquesta presentació, tindrà una conversa amb Eduard Suárez. L'acte es fa el dissabte a les 12 del migdia a la taula del Bernat, a la plaça del Mercat. És un acte que organitzen conjuntament aquest establiment i la llibreria Arola.
2: Molt bé. I l'Associació de Veïns del Barri del Canal, recordeu també que organitza la tradicional cantada d'havaneres, prevista per aquest dissabte a la tarda.
1: Sí, aquest dissabte amb la cantada clàssica de cada any amb el grup Son de l'Havana a la plaça Vicenç Fernández a partir de 7:45, havaneres i rom cremat, activitat gratuïta a tots els que tingueu ganes de passar una estona per allà.
2: Molt bé, els amics del museu, per cert, que també se'n van a Peralada, a l'Alt Empordà, aquest diumenge, amb aquesta excursió, última excursió del curs, i la grupa que organitza l'última ballada de sardanes abans del període vacacional, eh?
1: Sí, aquest diumenge a la plaça La Creu, que és el lloc habitual, a les 7 de la tarda amb la copla Maricel.
2: Sis minuts i seran 8:45 del matí. Continuem i el que fem ara és repassar els titulars de la premsa escrita. I ho fem acompanyats del Roger Tuset. Endavant, Roger, molt bon dia i bona hora.
3: Bon dia, Oriol. Urbanitzacions de Barcelona inhabitables sumen gairebé 2.000 llicències d'obra, ho diu el periòdico a la seva portada. La Diputació detecta que 61 ajuntaments de la província han validat en l'última dècada permisos per construir en àrees que no tenen serveis, com subministrament d'aigua, asfaltat o clavegueram. Entrevista a Emiliano García Page, president de Castella-La Mancha. El partit diu té més de 120 imputats. No som responsables de res, es pregunta. Sagrada Família de Premi, en fotografia de portada, l'obra de Gaudí torna a brillar en la cerimònia de lliurament dels guardons de la Unió Internacional d'Arquitectes. I el Suprem proposa portar al TJUE la regularització d'immigrants. També llegim que el govern reclama gestionar el servei Avant per doblar els viatgers de tren i la jutge acorda fer una còpia del mòbil de la vídua d'Andic. També avui amb el periòdico La Guia per seguir les tres etapes del Tour al seu pas per Catalunya. A La Vanguardia, el Suprem obre la porta a dur la regularització de migrants al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el TJUE. El tribunal qüestiona que respecti el dret europeu mentre el govern accelera l'aplicació. I també Vox demana d'impedir el vot exterior per correu a la Junta Electoral. La terapeuta dels Andic, del Sandic dilueix les sospites amb fotografia de portada i entrevisten a Christian Prudhomme, director del Tour de França. Le Grand Départ serà memorable perquè el món mira Barcelona, diu. També parlen de l'alerta taronja, inici de juliol amb una altra pujada de les temperatures i el fiscal situa l'exministre Fernández Díaz en l'origen del cas Kitchen. Mario Conde i Isabel Pantoja a la llista de morosos que creixen deute i també el primer sisme en streaming de l'Església. Els lafabrians preveuen ordenar avui

0: 4 bisbes sense mandat pontifici. També parlen de la pobresa a Espanya. A La Vanguardia, el 12% de les famílies tenen problemes per menjar. El diari Ara, el Suprem dubta que la regularització d'immigrants sigui legal, com la resta de diaris. Expliquen que el tribunal obre la porta a elevar a la justícia europea una norma que ha generat més d'un milió de sol·licituds i el govern espanyol anuncia un pla de 500 milions per reforçar la integració de persones estrangeres. L'informe Fènix contra la tonteria. L'Ara i el Col·legi d'Economistes debaten sobre el polèmic document. I escalada xenòfoba a Sud-àfrica, amb fotografia de portada, el grup d'antiimmigració March en March i el partit de l'oposició Action SA van fixar ahir com a data límit perquè els immigrants irregulars abandonin Sud-àfrica, on des de fa setmanes han imposat un clima de violència xenòfoba. Revés a Trump, avala el dret a la ciutadania per naixement, el Suprem ratifica que els nascuts als Estats Units són ciutadans de ple dret i la jutgessa descarta per ara investigar la terapeuta dels Andic. Els excursionistes van trobar Jonathan en xoc i bloquejat. També hi ha articles del filòsof Josep Ramoner de la pàgina 40 i de Sara Barbel, doctora en psicologia social, a la pàgina 29. I per últim repassem el punt avui. Amb aquesta portada, la Catalunya que ve a debat són 8,2 milions, el creixement migratori i l'envelliment de la població tensen el model de país, entiben les costures i posen a prova els recursos i els serveis públics. Diu Saúl Gordillo, el dia d'ahir es desinfla el cas de la vacunació d'agents, l'audiència retira contra Vergés i Argimon i altres excàrrecs de salut el delicte que podia comportar-los presó. Crònica d'Anna Serrano, la condonació del deute del Fla amb retard i de David Portabella, el Suprem amenaça la regularització. A la Punt Esportiu, Laporta inicia el seu quart mandat com a president del Barça i entrevisten a Mariola Lozano, investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona. En la segona generació trobarem, diu, la cohesió que ara no veiem.
1: Seguim. Ara mateix ens queden 2 minuts per arribar a 8:45 del matí. De seguida saludarem a l'Elia Sampai, però abans anem a fer un repàs al que diuen els diaris digitals.
2: Comencem per directe.cat, que diu que hi ha una operació dels Mossos contra activistes de revoltes de la Terra. Agents de Paisà han detingut 3 ecologistes en els seus domicilis a Barcelona i les han traslladat a Manresa, on s'investiguen les protestes contra la multinacional israeliana Industrial Chemicals Limited, que es van fer el mes d'abril a la comarca del Bages, un mes i mig després d'aquestes reivindicacions i protestes multitudinàries ja ha hagut aquestes accions. També aquestes persones que van protestar van tallar el trànsit ferroviari i viari els dies 17 i 19 d'abril a diferents poblacions del Bages i les protestes van anar acompanyades de jornades de debat. Directe ha pogut comprovar que en el domicili d'una quarta persona al districte de Sants Montjuïc de Barcelona hi ha un ampli desplegament d'agents de la Comissaria General d'Informació. El 3CAT diu que entra en vigor la taxa de 3 euros als paquets barats de comerços com Shein o Temu. Segons la comissió o també AliExpress, si compreu aquestes plataformes, Shein, Temu o AliExpress, per exemple, doncs haureu de pagar 3 euros més. Segons la Comissió Europea, l'any passat va arribar a la Unió Europea 5.900 milions de paquets d'aquestes característiques. El 90% dels productes venen de la Xina i 6 de cada 10 incomplien els estàndards de qualitat europeus. Per posar fi a aquesta situació, la Unió Europea ha decidit eliminar aquesta exempció que tenia i des d'avui que aquests paquets hauran de pagar una nova taxa de 3 euros per producte, per aquells que tinguin un valor inferior als 150 euros. I acabarem amb La Premsa del Baix, que destaca noves troballes a la cova gran de Collbató, que obre la porta a estudiar el mesolític a Montserrat. La campanya d'excavació d'aquest mes de juny ha identificat nivells de sediments entre 6.400 i 11.200 anys d'antiguitat a l'interior d'aquesta activitat. La cova de Collbató es consolida com un jaciment arqueològic de referència a la península ibèrica.

0: Aquest proper divendres 3 de juliol tenim la tercera proposta de les Nits Musicals del Botànic, que organitza el Centre Excursionista de la nostra vila, que ja sabeu que aquest any es duen a terme al pati de Can Ametller degut a les restriccions per la pesta porcina africana. En aquest cas, el divendres ens visita la cantautora Lia Sampai, que l'esteu escoltant, i que presenta De les terres d'un riu. Com és habitual, l'obertura de portes és a les 8 del vespre. Podeu portar el vostre sopar i fer el refrigeri abans del concert, que està previst per un quart de 10 de la nit aproximadament. I a més ja sabeu que es venen les entrades també al local del SEM, i si no també a través d'internet a semmolins.cat. Avui volíem parlar una estona d'aquest concert i ens acompanya uns minuts al telèfon la mateixa Lia Sampai, la qual cosa li agraïm moltíssim. Hola Lia, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
0: No, gràcies a tu per acompanyar-nos. La Lia, que té tres discos publicats, el darrer, el 2024, un Delta Fràgil, del qual hem escoltat aquesta cançó, i et volíem preguntar d'entrada com serà el concert, la proposta, vaja, que fas aquest divendres aquí a Molins de Rei.
1: Serà un concert amb l'Adrià Pagès, que és guitarrista i compositor, i farem això, un concert a duet amb les cançons de l'últim treball que hem tret i també algunes de treballs anteriors, sobretot les que són més guitarrístiques, més que tenen més diàleg entre veu i guitarra i són més interessants a duo.
0: Molt bé, escolta, explica'm doncs aquest treball que dèiem de que ja té un parell d'anys, un Delta Fràgil, què representa per tu les terres de l'Ebre, perquè he llegit que han representat absolutament una font d'inspiració, no?
1: Sí, perquè els meus avis vivien a les terres de l'Ebre. I, clar, vulguis o no, quan passava els estius i anava allà, veia els paisatges, tot el que m'ha passat de petita, no? Els records així bonics i forts són a les Terres de l'Ebre. Llavors, el que m'ha passat és que jo em vaig trobar fent cançons a casa meva fa 2 anys, que totes parlaven de records infantils, dels iaios, de quan fas un aniversari i fas una calçotada o els tarongers, no? Com tot lo que passava quan baixàvem a baix. I també com hi ha aquesta part d'estima i és un paisatge natural, hi ha una reserva natural, doncs de poder fer un clam a tot això, però des de la bellesa.
0: Molt bé. En definitiva, també és, entre moltes altres coses, aquesta reconnexió, diguem, amb la teva infantesa i la teva joventut, suposo, no?
1: Sí, parla també de la memòria, de com funcionem nosaltres, perquè Montllaio va estar temps malalt, i hi ha una cançó que es diu Lo Vall, que parla de com oblides i de com no trobes els records des de lo que és més mental i més d'imatge, diguéssim, sinó de tot el que tu sents, no? Dels perfums, de les persones, perquè ell no se'n recordava de qui era i nosaltres tampoc ens en recordàvem de qui era ell, no? Perquè van passar uns anys que ell va estar malalt. Llavors, en aquesta cançó és com que faig una reconstrucció de com és ell, però des d'una cosa més sentida corporalment parlant, no tant des del cap, perquè bueno, va ser difícil rescatar el record. I hi ha una altra cançó que es diu Memòria, que també parla de la manera que tenim de reconstruir les coses. Sí, passa, no sé, parla com de tot el que ens fa ser nosaltres mateixos, no? Al final és un reflexe de la identitat, les cançons que han anat sortint.
0: Molt bé, i l'has pogut presentar ja a les Terres de l'Ebre, aquest disc?
1: Sí, alguns concerts els hem fet allà baix, també ara venim de Bèlgica, d'estar uns dies per l'estranger, i encara volta, anirem a Itàlia, vull dir que molt contents.
0: Molt bé, que pot tenir encara molt més recorregut, doncs, no?
1: Sí, sembla que sí, que sempre... No, hi ha aquesta cosa, no?, de que sempre s'han de fer com coses noves, però la veritat és que amb aquest disc estem anant molt amunt i avall i sembla que encara queda temps i ganes.
0: I he vist que també vas participar en una iniciativa que també és molt interessant, el Perifèria Cultural, cantant amb l'Arturo Gaia, em sembla, oi?
1: Sí, perquè l'Arturo Gaia, mira, de fet, quan vam fer la nostra primera col·laboració va ser amb aquest disc que estem parlant ara, del Delta Fràgil.
0: Correcte.
1: I jo, clar, era una persona que jo tenia molt present perquè els meus avis em portaven als concerts de Kiko El Celio quan jo era menuda.
0: Sí.
1: I llavors, quan vaig fer aquest disc, vaig dir, seria molt maco que ell pogués participar. I ens coneixíem des de feia poc i li vaig dir si voldria i vam estar mirant-ho i provant i tal, i em va dir que sí. I des de llavors no hem parat de fer coses plegats, o sigui, projectes. I això de Perifèria Cultural que comentaves va ser un concert d'un projecte que tenim de poesia de Papaseit i Estallers.
0: Molt bé.
1: Que anem també rodant.
0: Molt bé, perquè en definitiva també he llegit, Lia, que expliques que a tu el que t'agrada és fer les cançons, diguem, amb el seu temps, a foc lent, no? Cuinar-les a foc lent.
1: Sí, perquè és que realment tot això que jo intento crear no ho puc fer ràpid, perquè té molt a veure amb les coses. A vegades canto i no sé ni què estic dient, no? Però quan la cançó està feta dius, ah, vale, era això. I no sé, és com un procés que a mi m'agrada fer molt, molt tranquil·la i molt a casa. I sí que és veritat que últimament, com que no parem, no ho puc fer això, no?
0: Sí.
1: I necessito també aquest espai per poder-ho tornar a fer, de veritat.
0: Uh-huh. Cançons, sobretot, que convidin a pensar i reflexionar, no? Que això és també potser el que es troba a faltar avui en dia.
1: I jo convido molt a això i també a una cosa com d'intent, que sigui bonica sobretot, però poètica. El llenguatge que faig servir és bastant com el que passa en un somni, saps? Que està tot barrejat, però per mi té molt sentit. No sé, és com molt simbòlic tot la manera que tinc d'escriure últimament. Mm-hmm. Abans no era tan així, potser, però això ho he anat trobant amb el temps.
0: Molt bé. Per tant, digues.
1: No, jo penso que això vol temps i vol com tenir un moment per escoltar-ho, de veritat. I als concerts intento molt com que aquesta connexió es pugui donar, saps, amb la gent. Uh-huh. Perquè no, sempre anem ràpid.
0: Sí. I pel que esmentaves abans, per tant, i el que expliques ara, tens molt interioritzada també la poesia, la tens molt present, diguem, no?, en la teva vida, evidentment, personal i artística.
1: Sí, a força de cantar més, perquè, clar, t'interessa més. Veus que tu escrius d'una manera, no?, i llavors trobes amb altres poetes i dius, mira, aquí hi ha com alguna cosa en comú, i veus com algú és capaç de dir amb unes paraules el que tu estàs sentint, i cada vegada m'ha interessat més la poesia. Estic fent un projecte de poesia de Miquel Martí Pol amb Coloma Bertran, que és violinista.
0: Molt bé.
1: Bueno, m'estic enganxant als poetes del nostre país.
0: Dèiem que la Lia presenta aquest Delta Fràgil. Abans havies presentat Amagatalls de llum el 2021 i La fada ignorant del 2019. Ha evolucionat molt la teva música, el teu projecte, des d'aquell primer disc del 2019?
1: Jo trobo que sí, perquè el que vam fer el 2019, el disc del 2019, vam fer-lo rapidíssim perquè no teníem l'experiència que tenim ara, i pràcticament va ser gravar un fals video, o sigui, gravar una presa, saps? En plan, vinga, va, ja estava la cançó gravada, no? I va ser tot així com molt des del poc coneixement, i després vas fent i tot va cobrant sentit i creixent. I jo crec que és divertit agafar l'últim disc, escoltar-lo i després posar el primer i dir, uah, moment, què ha passat aquí? Ha passat anys. Sí, sí.
0: Molt bé, per tant, es presenta un estiu intens de concerts.
1: Aquest juliol sí, sobretot, i a l'agost a partir del 15.
0: Mm-hmm.
1: Bueno, o sigui, tot això ho podeu trobar a la web, perquè
0: sí.
1: Jo ara no ho sabria dir,
0: sí.
1: Però sí, fins al 15 d'agost hi ha molt moviment, i després segurament, bueno, si surt alguna cosa, doncs endavant, però crec que vull parar, perquè mm-hmm. ha sigut un any que ha sigut una bogeria.
0: Molt bé, doncs escolteu, aquest divendres 3 de juliol, a partir de les 8 del vespre, obertura de portes, però concert a partir de quarts de 10 de la nit, i podreu escoltar la Lia Sampai, com deia, acompanyada a la guitarra de l'Adrià Pagès, presentant el seu projecte i sobretot aquest disc, Un Delta Fràgil. Lia, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé el concert aquí a Molins de Rei, eh?
1: Moltes gràcies a tu, gràcies.
0: Una abraçada, que vagi molt bé.
1: Gràcies.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
2: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
1: A més de tots els temes superactuals que afecten al col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
2: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
1: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
3: Ona Rainbow, amb Helena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
5: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
6: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
3: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
8: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
9: Seguim 3 minuts i arribarem a 3:15 del matí. Matí de dimecres, 1 de juliol, en directe al Bon Dia i Bona Hora. És el moment d'escoltar les reflexions de la periodista Laura Herrero Mas, que la tenim vivint i treballant a Madrid. I des d'allà ens fa aquesta reflexió, ens fa aquest apunt del dia. Hola, Laura, bon dia.
10: Bon dia, bon dimecres i bon primer de juliol. Ahir, pensant en de què podia parlar avui, vaig caure que encetàvem 9 mes. I no qualsevol, el mes de juliol, i no és perquè sigui el meu aniversari, que també el mes, sinó que vaig pensar que el juliol podria ser un equivalent al desembre, no? El desembre s'acaba l'any, però per molts hi ha un altre final d'any que arriba ara, i és durant el mes de juliol. És el final de curs, de la temporada, de la programació, dels projectes que ens han ocupat la vida durant els mesos, doncs els últims mesos. És aquell moment en què gairebé, no, doncs sense adonar-nos-en, potser fem balanç abans de descansar i de tornar a començar. Tot això si generalitzem i situem l'agost com el mes de les vacances per excel·lència. Llavors sí, el juliol té aquesta força simbòlica, no? És com una frontera. És el darrer mes del ritme accelerat, de les obligacions, dels horaris, però també almenys doncs, en un imaginari col·lectiu, hi ha un temps més pausat, doncs, que relativitzes més pensant que les vacances són més a prop que mai, per molt que pensis que no arriben, però acaben arribant. Que tens a tocar el permís de desconnectar, marxis lluny o et quedis a casa. I és que, ojo, en una societat on ens hem acostumat a estar permanentment disponibles, descansar gairebé, crec que s'ha convertit com en un acte de rebel·lia. I potser és perquè sóc periodista i anhelo més encara aquest permís i desig de desconnectar, el no fer res. Aquell no fer res que potser durant l'any no queda tan ben vist. Com el desembre, el mes de juliol, és l'últim mes treballant i també potser convida a mirar una mica enrere. Però només si vols. A vegades no val la pena si no tens ganes. Potser cal que et felicitis per haver treballat un any més i haver felicitat també per haver arribat a les vacances. Tot això suposant, insisteixo, que has treballat tot l'any i fas vacances a l'agost. Per mi aquest any és així, però reconec que he hagut de fer les vacances moltes més vegades, sempre fora de temporada. I hi ha anys que compensa i hi ha anys que no arribes. Així que sí, és veritat que no tothom farà vacances, també en sóc conscient. Hi ha qui treballarà més que mai, que qui continuarà atenent els altres o qui no podrà fer aquest break, aquest parèntesi. Perquè hi ha qui no té vacances durant l'estiu perquè els altres en puguem tenir. Sempre tenim-ho en compte. Dit això, les vacances també les relacionem o s'acostuma a fer relacionant amb viatges. Hi ha qui els agrada que els viatges siguin lluny i llargs i hi ha altres que potser que siguin llargs però a prop. Jo normalment sóc de les primeres que enguany escollo la segona opció. Perquè no cal anar gaire lluny per trobar una estona de calma. Sempre, evidentment, parlo des del privilegi de qui pot marxar. Perquè continuo amb el descans, perquè potser el veritable descans no consisteix en canviar de lloc, sinó en canviar de ritme i canviar de mentalitat. Recordar que la nostra vida no es pot mesurar només pel que produïm, escrivim, parlem, sinó també per la capacitat de gaudir el temps sense horari. Dit això, si sou dels que prefereixen fer les vacances al juliol i comenceu les vacances avui, enhorabona, gaudiu-les, us les mereixeu. Si feu les vacances a l'agost, espero haver-vos animat per poder acabar el darrer mes. I si les feu al setembre, ànims, que arriba, us ho prometo que arriba. I sobretot, si no les feu a l'estiu, gràcies als qui treballeu durant les vacances de la resta. També us arribaran les vostres. Així que res, m'acomiado amb aquesta reflexió, que potser avui ha estat una mica més llarga, però espero haver-vos animat. Que passeu molt bon dimecres. Adéu, adéu.
9: Gràcies, Laura. Que vagi molt bé la resta de la setmana i una forta abraçada. Passen pràcticament 2 minuts de 9:15. Farem un repàs també a la programació de la ràdio nostra per avui dimecres. D'entrada, quan acabem el Bon Dia i Bona Hora, que seran les 12, podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei al dia fins a 12:15. A 12:15 tenim el programa Ona Rainbow amb la Mari i l'Helena des de Ona Rainbow Molins fins a 1:00. I de 1 a 2 tenim la remissió del programa Món Interior amb la Marta Treig i la Rocío Vallejo, que hi van parlar sobre la música, amb una convidada també interessant. De 2 a 3 tenim les notícies en xarxa, com és habitual, i també de 3 a 4 la migdiada. I aquesta tarda tenim la remissió del programa El Concert amb la Margarida Casadesús de 4 a 5. A les 5 la Neus Pérez i la Red Valls ens presenten Fora Clichés fins a les 6 de la tarda. De 6 a 7 l'Associació de Salut Mental del Baix Llobregat ens presenta el programa Serenó. I de 7 a 8 tenim el programa Obrint Camins, amb l'Anna Ribas i l'Àngel Beumal al capdavant. A partir d'aquí, a les 8, tenim el Toni Ramoneda amb el Generació Chic, com sempre, de 8 a 9, posant bona música a la sintonia del 91.2. Tenim també, en aquest cas, el programa Helena en Bach, a partir de les 9 del vespre, amb l'Helena Álvarez, remissió de 2 programes de 30 minuts d'aquesta casa, que són el Parlem de Còmics per una banda, i el programa Picama per l'altra. I també a les 11 tenim la remissió del Jazz Club de Nit amb el Miquel Tuset, que ens portarà fins a mitjanit. A mitjanit. Perdoneu, tenim la remissió de la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora fins a arribar a 1 de la matinada. A 1, connexió amb ICAT FM, que, entre altres coses, ens portarà fins a 7 del matí, que tornarem a recuperar la programació pròpia, com sempre amb la selecció de sardanes que ens ofereix el Pere País amb el seu programa La Tenora. Seguim, ens queden 11 minuts per arribar a 9 del matí. No tenim més temps, doncs, ni per escoltar la música. Endavant, Roger, amb la programació televisiva.
11: Comencem amb les pel·lícules que podem veure a la televisió en oberta. 2:15, Abimat, Revenge, de Coralie Farguit, amb una sèrie d'actors i actrius no coneguts. És una pel·lícula franco-belga del 2017 d'acció, que dura, doncs, gairebé 2 hores. Tenim també a 3:15, el 33, la pel·lícula, crec que és Volare, de Joaquim Oristrell, amb Joel Joan i Ramon Madaula, també Carme Balaguer, Dolo Beltrán i Marina Gatell. Dic que crec que és Volare perquè no hi ha l'accent, per tant podria ser Volare, però no hi haver-hi l'accent, doncs entenc que és Volare. Pel·lícula catalana del 2012, de ciència-ficció, que durava 1 hora i mitja. Tenim 3 quarts d'11 també American Gangster al canal AMC, una pel·lícula de Ridley Scott amb Denzel Washington, Russell Crowe i Chiwetel Ejiofor, també Josh Brolin, un drama americà i anglès del 2017 que dura, no arriba, però gairebé a 3 hores. La quarta proposta és a les 11 de la nit a Factoria de Ficció, La Guerra de los Mundos, aquesta versió que es va fer el 2005 de Steven Spielberg amb Tom Cruise, Dakota Fanning, Miranda Otto i Justin Chadwin, entre altres com Tim Robbins. És una pel·lícula, crec que tots la coneixeu, de ciència-ficció americana que dura 2 hores. I l'última proposta també a les 11 a Telecinco, Perdida, de David Fincher, amb Ben Affleck i Rosamund Pike, també Neil Patrick Harris i Tyler Perry. És un thriller del 2014 americà que dura 2 hores i mitja. Posades sobre la taula les pel·lícules, doncs parlem de programes. Tenim a les 6 de la tarda el Mundial a la 1 amb l'Anglaterra República Democràtica del Congo. La selecció anglesa busca fer bons els pronòstics i aconseguir el bitllet pels vuitens de final. L'equip entrenat per Thomas Tuchel ha anat de més a menys pel que fa a joc i sensacions durant la fase de grups. A les 6 a la 1. A les 10 a Televisió de Catalunya torna el Cita Bestial, que inclou un gos que serà les meves orelles i donar veu a qui no en té. L'Òscar busca un gos de senyalització de sons per la Ruth, una noia de 22 anys que ha perdut l'audició de manera sobtada. Per triar l'animal més adequat fan un seguit de proves als tres gossos candidats. Per altra banda, la presentació entre el Coira i els gossos dels pares de l'Eugeni és un autèntic desastre i es viuen moments de gran tensió. La Rosa Maria i el Xavier, per part seva, repeteixen l'Ocupa com a Tor Ocupa Pataner, mentrestant el Dagno s'adapta a poc a la nova vida a la protectora. Això serà a les 10 a Televisió de Catalunya, a la mateixa hora que ens programen el 33 La Renaixença, amb el Peyu, que descobreix l'origen i el significat del popular gat japonès que simbolitza la bona sort, aquell que es mou, que se li mou el braç, vaja. A més, rep la visita d'una biòloga especialitzada en els fons marins de l'Antàrtida i acompanya el Bru en un recorregut per la venjança catalana de l'any 1305. I a les 11, dues propostes més. Antena 3 Salta, els concursants posen a prova els seus coneixements de cultura general en un repte en què l'estratègia resulta decisiva per avançar. Cada resposta correcta els permet superar nous nivells i evitant caure per les trapes. I a 4, també a les 11, Viajeros 4, l'equip del programa recorre els llocs més fascinants, recòndits o insospitats del planeta de la mà dels seus habitants, que comparteixen, ja ho sabeu, amb els reporters, anècdotes, curiositats, trucs per als futurs viatges i fins i tot plats típics, de la gastronomia local. No sabem avui on viatgen a 4 i tampoc hem pogut dir-vos la sinopsis concreta de Salta, però bé, són dos programes habituals dels dimecres a la grella televisiva. I amb això acabem, Oriol.
9: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Roger. Ara mateix ens queden 7 minuts per arribar a les 9 del matí.

0: recomanació cultural dels dimecres, ja sabeu que parlem de jocs de taula, i ho fem amb tot un expert com és el company Ricard Garcia, membre de l'entitat Molins de Jocs. L'escoltem, Ricard, bon dia.
1: Bon dia, Molins, com anem? Avui us ensenyaré un joc a dues persones. Un joc molt bonic i molt fàcil. Avui jugarem a cerveza i pan. El nom és peculiar, oi? És un joc de cartes. Un joc de cartes i, evidentment, figuretes de fusta, que són els recursos. De què va això? Es tracta de produir pa i cervesa. I això ho farem mitjançant les nostres cartes i els recursos que pleguem. Com es fa? Molt bé. Què tenim primer? Primer tenim un taulell molt bonic. És un taulell que reflecteix dos jugadors, té un riu enmig, i a cada costat, doncs, és on jugarà cada jugador. I cada jugador es troba davant seu amb un espai on tindrà el forn, la fleca, i l'altre on tindrà el celler on farà la cervesa. D'acord? Molt bé. Aquí posarem les cartes quan fem comandes, ja ho veurem. Després, a sota, tenim l'espai per posar les cartes de millora. I a la dreta, d'un jugador a l'esquerra de l'altre, tenim l'espai on s'agafen els recursos, els camps de conreu i el riu amb l'aigua. D'acord? Molt bé. I com es juga? Perfecte. És un joc a 6 rondes. 3 rondes d'estació humida i 3 rondes d'estació seca. Al final us explicaré la diferència entre l'una i l'altra. Ara us diré la mecànica general. A cada ronda, cada jugador té 5 cartes. Cada carta mostra a la part de dalt uns recursos. A cada carta seran diferents. I els recursos poden ser, doncs, aigua, blat, ordi, civada o lúpol. Ingredients necessaris per fer diferents tipus de pa o de cervesa. Doncs a dalt de tot de la carta és important això. A dalt de tot de la carta hi ha uns recursos determinats per si volem fer servir la carta per recollir recursos. Al mig hi ha una pissarreta i o bé un pa o una cervesa. I la pissarreta té uns ingredients que són determinats tipus de recursos que haurem recollit. I cada cervesa i cada pa necessita uns ingredients diferents. Més blat, més aigua, més civada, més ordi o més lúpol. Entesos? I a sota té un petit missatge que ens ensenya unes millores en el nostre joc. Tot això us ho dic perquè la carta la podrem fer servir de tres maneres, que són les maneres que utilitzarem a la nostra acció. Per tant, 5 cartes, 5 accions. En aquesta acció podem fer el següent. 1. Baixar una carta i fer servir la part de dalt per recollir els recursos que hi posa. Si una carta a dalt té una gota d'aigua, un dibuix de blat i un dibuix de lúpol, evidentment agafarem un de cada. Compte, perquè els recursos als camps de conreu són finits. Quan s'acaben, s'han acabat. Per tant, hem d'anar en compte que no deixem les coses pel final i que l'altre jugador ens agafi els últims grans de lúpol, per exemple. L'aigua no s'acaba mai per això, eh? Molt bé, per tant, una opció, això. Posar la carta, baix i fer servir els recursos que ens diu. Els col·locarem al nostre magatzem, que té un espai de 9 recursos, només. Per tant, els haurem de fer servir abans de que no ens hi càpiguem més. Per tant, acció 1, collita. D'acord? Acció 2. Acció 2, fer comanda. És a dir, fer un encàrrec. Una de les cartes que tenim a la mà, en lloc de baixar-la per recollir recursos, la farem servir per fer una comanda. La posarem, o bé, si és de cervesa, al celler, si és de pa, al forn, i pagarem amb els recursos que hem emmagatzemat i complirem la comanda aquella del pa o de la cervesa que ens demanen, i això ens donarà punts al final de la partida. Sol podem tenir una carta al celler i una carta al forn. Compte amb això, eh? Com es buida això? Com fem més punts? Ara ho veureu. Per tant, primera opció, collir. Segona, fer comandes pagant els recursos. Tercera opció, la carta, en lloc de posar-la al celler o al forn o baixar-la per collita, la posem a sota del nostre tauler com a millora, i aquella carta es queda allà fixa i permet durant tota la partida, doncs, per exemple, quan recollim blat, recollir-ne un més, o tenir més recursos al nostre magatzem. Ens dona millores que ens ajudaran a assolir els nostres objectius al llarg de la partida. Molt bé, per tant, és així de senzill. Les 5 cartes són 5 accions, i durant aquestes accions, amb cada carta podem fer una d'aquestes 3 coses diferents. A més, quan fem la tercera acció de millorar, també buidem el celler i el forn. És a dir, que si ja hem fet una comanda que s'ha quedat allà i ens està ocupant espai, l'apartem, els punts ens comptaran al final de la partida, i podem posar una altra comanda quan la tinguem llesta. Fàcil, eh? Molt bé. Això es fa en 6 rondes, 3 seques i 3 humides. A les humides, a les, diguem-ne, a les que hi ha pluja i riquesa, les 5 cartes les jugarem de la següent manera. Jugo una carta i li passo les altres al company. Ell fa el mateix, juga una i em passa les seves a mi. I així ens anem passant cada vegada fins que no ens quedin cartes. En canvi, a la fase seca, més senzill. Jo tindré 5 cartes, d'acord, i les aniré jugant fins que s'acabi. Per tant, podré projectar més el que faré. Durant la fase seca, a més, hi ha unes cartes del mercat que ens permeten canviar-les per les cartes de la mà, per millorar. S'acaben les 6 rondes i es compten els punts. Qui té més punts amb les comandes que ha fet, doncs és el guanyador o la guanyadora. I ja està. Cerveza i pan. Senzill, molt ben produït i molt addictiu. I això que la cervesa pot ser sense alcohol. Que vagi bé, Molins. Molt bon dia. Que vagi bé.
0: Gràcies, Ricard. Com sempre, que tinguis una molt bona setmana. 40 segons i seran les 9 del matí. Ens aturem uns minuts per escoltar les notícies d'aquesta hora i de seguida tornem amb la cançó del dia que ens proposa, com cada dimecres, el Magí Canyelles i la tertúlia d'actualitat i la resta de continguts d'avui fins les 12 del migdia. Ara tornem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Almenys una quinzena de persones han resultat ferides aquest matí després que un autobús hagi xocat contra la façana d'un edifici a la Rambla Ferran de Lleida. Rubén Carboner, des de Lleida Televisió, quina és la darrera hora que ha passat? Bon dia.
2: Bon dia, Pili. Doncs accidentat matí, el que hem despertat aquí a la ciutat de Lleida. Ara mateix més d'una vintena de dotacions entre bombers, ambulància i Mossos d'Esquadra s'han adreçat aquí a la Diputació de Lleida perquè, com deies, hi ha un autobús que s'ha encastat davant el Palau de la Diputació. Parlaves d'almenys una quinzena de persones, xifra que podem actualitzar i, segons les primeres informacions de bomber, en parla de 35 ferits, dels quals 25 són lleus, 6 menys lleus, però 4 són ferits molt greus que ja estan evacuats, segons fonts del govern de la Generalitat aquí a Lleida. El primer avís s'ha rebut sobre les 7 i quart del matí. L'autobús cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació nova d'autobusos. Com dèiem, la situació us podeu imaginar, tothom expectant del que ha passat, els ferits més greus ja han estat evacuats i ara a les 9:15 aproximadament d'aquí 10 minuts hi ha una atenció als mitjans amb la qual cosa podrem saber encara més detalls.
1: Doncs gràcies, Rubén Carboneu, anirem seguint. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I un home ha resultat ferit crític aquesta matinada en l'incendi d'una furgoneta camper en un càmping de Santa Susanna, al Maresme. El sistema d'emergències mèdiques l'ha traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron. I el juny ha deixat dades de calor excepcionals a Catalunya, amb nits tropicals a 7 de cada 10 estacions del Meteocat i màximes per sobre dels 40 graus en gairebé un 20% dels punts de mesura. Les temperatures més altes s'han concentrat sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor també es nota al mar. El programa europeu Copernicus alerta que les temperatures marines superen els rècords de 2023, amb possibles efectes sobre el temps, el clima global i també els sistemes marins. I el Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització extraordinària de persones migrades que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho fa arran dels recursos presentats per l'Aragó i el País Valencià contra el decret del govern espanyol. El procediment ha superat el milió de peticions a tot l'Estat, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, l'executiu espanyol ha activat un pla d'integració dotat amb més de 500 milions d'euros. I a partir d'avui, omplir el dipòsit de benzina i gasoil serà una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi del conflicte amb l'Orient Mitjà. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts de les 9.
4: Informació local.
3: El Servei Local de Català fa aquest mes de juliol un curs intensiu i gratuït, presencial també, de nivell inicial, la 1. El curs comença demà i s'acaba el 23 de juliol. I avui encara podeu fer la matrícula al Servei Local de Català, a la Federació Obrera. Podeu passar-hi al matí de 9 a 2 i a la tarda de 5 a 8. Per altra banda, destaquem que el dissabte, a la taula del Bernat, a la plaça del Mercat, es presenta el llibre del periodista Jaume Clotet, L'espasa del rei. L'autor conversarà amb el molinenc Eduard Suárez en aquest acte que es fa dissabte a les 12 del migdia a la taula del Bernat, un acte organitzat també per la llibreria Arola. I aquesta setmana ha començat la ludoteca d'estiu per infants i joves de 4 a 12 anys. Es fa a les tardes de 5 a 8 a l'escola Pont de la Cadena, cada dia amb activitats diferents. Avui, per exemple, hi ha jocs d'aigua, demà taller de cuina i divendres un taller de circ, un petit circ. El preu per sessió és de 5 euros i si els vostres fills hi van tota la setmana val 20 euros. Més informació a jugalestiu@molinsderei.cat. I també hi ha les activitats per joves de 12 a 17 anys, en aquest cas el Molí Jove, són activitats gratuïtes, també cada dia amb propostes. Dimecres i divendres hi ha activitats al matí i la resta de dies, de dilluns a dijous, amb activitats a les tardes. L'horari al matí és de 10:45 a 1:15 i a les tardes de 5 a 8. Es fa a l'edifici del Molí Jove i a l'exterior i s'adreça a joves entre 12 i 17 anys. Són activitats gratuïtes. Us hi heu d'apuntar abans enviant un correu a molijove@molinsderei.cat. I també recordem que aquest diumenge passa el Tour de França per la vila, passaran entre 4:45 i les 5 per la carretera a les avingudes València i Barcelona, però durant tot el dia. El programa de Ràdio Molins de Rei, la Tapa Reina, organitza una jornada lúdica, un fanzone, que hi haurà al parc de la Mariona durant tot el dia, amb concerts, música en directe, pintura també en directe, dinar popular i diferents activitats vinculades a la cultura popular. A les 3:09 passa la caravana publicitària del Tour i l'organització preveu que els ciclistes passin entre 4:45 i les 5:10. Aquest diumenge passa el Tour de França per la vila. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimecres és la Milà, que està al carrer Riera Mariona, número 3.

0: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
1: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
0: En el principi, Déu.
2: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
4: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
2: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: La cançó del dia, amb Magí Canyelles.
1: Bon dia, avui us proposo la cançó Cúmbia de la Festa Major de Canya d'Or. Canya d'Or és un grup de gralles de Reus i va publicar el 2013, van fer aquest disc, que és com, bueno, és un grup de gallers doncs, complementat amb molts altres instruments i amb un so que, bueno, uns arranjaments i una sonoritat molt, molt interessant, no?, amb com s'acompanyava aquesta formació del grup de gallers. La cúmbia de Festa Major, doncs, us convido a escoltar-la perquè ara comença aquesta època d'estiu, de calor, però també de moltes festes majors i molta cultura popular al carrer arreu del país. O sigui que, i just ha passat Sant Pere, que és precisament la Festa Major de Reus, i de molts altres llocs, doncs us deixo amb aquesta cúmbia de la Festa Major de Canya d'Or.
2: Apa! De Colòmbia al Principat, noi. Has arreglat.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest primer dia del mes de juliol, d'aquest dimecres 1 de juliol, la compartim amb el Pere Madurell. Hola, Pere, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal, Jordi Turró? Bon dia i bona hora.
2: Molt bé.
0: Molt bé.
2: Bon dia.
0: Fantàstic. Bon dia, Toni Ramoneda.
3: Molt bon dia.
0: I bon dia, Antoni Bonilla.
4: Molt bon dia.
0: Ben retrobats, a l'espera de contactar amb la Samara Lanzari. Avui sí que no ens podrà acompanyar la Mari Carmen Juárez aquestes properes setmanes perquè, per motius personals, doncs no ens pot acompanyar. Bé, dimecres passat era Sant Joan, per tant, recuperem el to, el Toni que ens ve amb bermudes, distesament, tranquil·lament.
3: Sí, si no s'ha d'anar de pena on, ja està.
0: D'acord. Escolta, que et volia preguntar, parlant d'esdeveniments esportius, les 24 hores de motociclisme...
3: Setmana que ve.
0: I té alguna cosa a veure amb el Tour, perquè normalment era el primer cap de setmana de juliol?
3: No, no, o no? Per calendari ja ens van comunicar... Bueno, quan es va publicar el calendari ja anàvem al segon cap de setmana. De fet, jo recordo que aquí, quan sí. vam comentar la notícia del Gran Depart,
0: sí.
3: deu fer cosa un any i mig o dos anys, que es va saber... Ja dic, ostres, dic, coincideix amb el cap de setmana de les 24 hores, amb la qual si ja costa tenir presència mediàtica, diguem,
0: sí.
3: només falta que sobre sigui amb el cap de setmana del Tour. Però al final no sé si és per coincidències o per simplement calendari del circuit o el que sigui, anem a l'11-12.
0: D'acord, 11-12.
3: És a dir, el cap de setmana que ve.
0: Em sembla que hi ha anat fent alguna prova.
3: Sí,
0: per
3: sí,
0: tant,
3: sí.
0: L'equip...
3: Justament el dia de Sant Joan, dimecres passat, sí. Hi havia entrenaments al circuit.
0: L'equip de l'Eduard Català, participarà de nou a la prova, eh?
1: Vaig veure la moto que la tenia l'Eduard al taller, deu fer ja un període de 3 mesos.
0: Sí.
1: I allà recollia...
0: La prova, doncs.
1: I, home, és una passada espectacular, preciosa.
4: Sí, aquesta clar. Setmana passaré jo.
0: Veus que tu també ho tens a prop, eh?
4: Jo tinc enxufer.
1: Clar.
0: Sí.
3: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, aclarim.
3: La setmana que ve, dimecres que ve... ja es veu que des de l'any passat ha canviat sí. la gestió de les 24 hores. Hi ha una empresa que és qui s'ocupa la gestió, no directament al circuit com fins ara, i això ha provocat uns canvis en la cursa i tant també canvis d'horaris, perquè a més hi ha una prova de clàssics, de motos clàssiques, de resistència també, i això mou una mica els horaris i amplia que hi ha entrenaments dijous a més de divendres, una sèrie de coses.
0: Molt bé. Per cert, que divendres parlem amb el nou president de la Federació Catalana de Motociclisme, que és un molinenc, el Jordi Pallarès, també ex-responsable del grup Motor Molins, entre altres coses, que ha guanyat les eleccions ajustadíssimes, 46 vots a 45.
1: Ostres!
0: El divendres 19 de juny.
2: Por lo peus.
1: Correcte.
0: Això, exacte.
3: Si haguessin sigut de la CUP, haguessin empatat.
0: És possible. És possible. Bé, doncs estarem pendents, en tot cas ja queda clar. L'11 i el 12 de juliol a Montmeló. Suposo que heu presentat tots la renda, no? Ja? Perquè ahir era l'últim dia. Pere Madurell, ho confirmes?
1: Que ahir era l'últim dia, sí.
0: Què passaria, per exemple, si no l'hagués presentat, que sí que ho he fet, i em trobés amb el dia d'avui?
1: Que hauries de presentar-la amb recàrrecs.
0: Que ara vindrien per aquí la porta
1: i
0: ja...
1: I potser t'obren un expedient per revisar perquè l'has presentat tard, no sé.
0: Val.
1: En principi...
0: Uns recàrrecs econòmics, bàsicament, no?
1: No en conec d'altres, en aquest sentit.
0: D'acord.
3: Bueno, hi ha treballs forçats i aquestes coses.
1: De moment encara no.
4: Bueno, sense entrar en detalls, hi ha alguns que per milions d'euros fan una condemna d'ajudes a socials. Vull dir que, vull dir que en aquest sentit tampoc cal ser tan estricte amb els càstigs, no?
3: En tot això ha sortit la llista de morosos, que suposo que és on vols anar parlant.
0: Per exemple.
3: I tenim el més morós de Catalunya.
1: Sí.
3: Ningú sap qui és.
1: Jo tampoc.
3: No ho sap ningú,
1: El nom és...
3: Mira, és un empadronat aquí, però ningú sap ni qui és, ni a què es dedica, ni on està, ni res.
0: I
3: 65
0: encara...
3: quilos, que deu el senyor.
0: I encara hi ha...
3: Quan? 65 milions d'euros.
1: Però jo diria que l'Agència Tributària de Catalunya, no? Aquest morós és de l'Agència
3: Tributària. És l'Agència Tributària Espanyola, coincidint amb el final de la...
1: Però escolta... He vist també una llista de l'Agència Tributària de Catalunya.
0: Sí, sí, també. Que la notícia, per exemple, del 3CAT, diu que baixa el nombre de grans morosos. Això és important, Toni, has de tenir confiança. Que sumen un deute de 15.432 milions.
3: Ja, més que jo.
0: Josef Faradaggi encapçala un any més. Un any més, és com un rànquing que ja és conegut, el Josef, un any més la llista de grans d'autors amb la hisenda catalana, eh? Perfecte. És l'Agència Tributària Espanyola, com dèieu, que ha publicat, doncs, com cada any, la llista de grans morosos. Aquest document confirma que 879 d'autors han sortit de la llista negra i n'han entrat 735. Per tant, a la llista hi apareixen aquests 5.853, 144 menys que l'any passat, una xifra que suposa un 2,4% menys. Però no tots els morosos surten en aquesta llista negra. Per ser-hi, el deute ha d'ascendir a més de 600.000 euros al tancament del 2025. I no pot estar ajornat ni suspès per algun motiu legal. Perdoneu que van apareixent informacions d'aquestes i anuncis i llavors em perjudiquen la lectura. I les persones que més deuen a l'agència tributària, doncs si voleu podem anar dient, però no cal tampoc, no?
3: Ah, ja.
0: Però hi ha algunes quantitats importants, eh?
4: Astronòmiques. Que si la lliguem amb una altra notícia que abans hem parlat abans d'estudis,
0: ara, sí, ara hi volia anar.
4: Vull dir que en aquest sentit clama al cel.
0: La llista es publica des de fa 13 anys, això s'ha de dir, quan el llavors ministre d'Hisenda Cristóbal Montoro va voler donar a conèixer el nom dels morosos per incentivar-los a pagar el que deuen a Hisenda. Creieu que ha funcionat, doncs, això? Em penso que no gaire, no? Que es publiqui.
4: Es va oblidar d'apuntar-se ell mateix, no?
3: Exacte, és el que anava a dir, és que justament aquest és el que...
4: Clar, és que estava aquí, mira, l'has deixat votant, tio.
0: A la llista hi han tornat noms que havien desaparegut en anteriors edicions, com la presentadora Patricia Conde, que té un deute de 714.000 euros, bé, i el col·laborador de televisió Kiko Matamoros, amb 600.000 euros. Es manté l'actriu Paz Vega, el futbolista Arda Turán, atenció, aquell futbolista que havia jugat al Barça, també de l'Atlètic de Madrid, la cantant Isabel Pandoja, l'exàrbitre José Enríquez Negreira, sí, clar, i l'expresident del Barça, Joan Gaspart.
3: Jo crec que aquests dos noms, que van juntets sempre, sí? Van... O sigui, no és casualitat que els treguin ara. Gaspart ja fa anys que hi és,
0: sí,
3: però el d'Enríquez Negreira ara... O sigui, és per... I a sobre no declara. Sobre que cobrava de lo del Barça. Aquest és el fill, per exemple.
0: Sí,
3: eh?
0: Sí, no? Sí. I aquest dimarts també s'ha publicat la llista de persones físiques i jurídiques amb deutes o sancions, en aquest cas a l'Agència Tributària de Catalunya, i com l'any passat, Josef, en aquest cas a l'Agència

0: no es pot anar a casa d'aquests senyors i dir, aviam, vostè, paga? No, doncs cap aquí dins 7 o 8 anys i, i a veure si se li passa la tonteria.
1: Sí.
0: Vull dir, quan el que deus és tan gran, jo crec que s'hauria de convertir ja en penal, no, això?
2: No sabem en quina fase està legal, anava a dir judicial, però pot ser encara no judicial, legal, la determinació, la concreció i la fermesa d'aquest deute, i per tant, perquè passi, pugui ser entès també com a delicte, entenc que ha d'haver-hi tot un procediment previ. No sé aquests procediments com estan, caldria saber-ho i no ho sabrem, òbviament.
3: Però és que estem parlant de gent que fa anys que hi ha aquest deute.
1: Ja, ja.
3: Anys, no mesos, anys. I no ho entenc, encara el contracte la televisió pública, ja sigui nacional o qui sigui, no? I no ho entenc.
4: Perquè deuen tenir d'alguna manera la seguretat de la impunitat, de que no els hi passarà res, que no hi ha càstig, com si diguéssim.
1: Es manté la llista, per tant, és com hi ha un clàssic, no?
0: Que és una cosa que passa ara, i home, que s'ha d'iniciar tot un procés d'això, però és que iniciem el procés d'aquest any, però el procés de fa 5 o 6 anys, que ja devia, com està?
1: Som el país de la picaresca, com alguns comenten, o què?
3: Sí, bueno, sense cap mena de dubtes.
1: Sense cap mena de dubtes.
0: Sí. Molt bé, però... I que però hi ha tot un entramat legal o paralegal per ocultar o... Jo coneixia un que deia... Jo tinc un assessor fiscal que cobra el 10% del que m'estalvi.
2: Bueno, és una bona manera d'incentivar la feina.
0: Sí. Aquest tio em diu, tu hauries de declarar 100. Mira, jo he fet que només en declari 50, doncs el 10% dels altres 50 per tu.
2: Perdó, tu hauries de declarar 100 si no feies, no et miraves ben bé les coses i no les analitzaves amb un bon assessorament. Ah. Jo, que sóc un bon assessor, aconsegueixo que només em pagui 50... legalment.
0: Sí, no.
2: I per tant, no, Toni, però és que...
0: És que no estic parlant de que
2: ja, però
0: te les amagués.
2: El discurs podem traslladar-lo a un territori, que ja sé que tu no ho feies, però que s'acostuma moltes vegades a fer-se un territori demagògic. L'assessorament està previst per tot, per la medicina, per les qüestions legals, per les qüestions fiscals, per el que tu vulguis està previst l'assessorament.
0: Vull dir que aquest tio... Llavors,
2: mentre sigui correcte i legal, jo no hi veig cap problema.
0: Si jo tinc un paio al costat que em diu no, és que mira, que això que vas pagar aquí resulta que és per la... no sé, perquè t'has gastat diners en un edifici i tot això té unes subvencions que no sé quan, hi ha una part que no cal que la declaris perquè pots dir que ve per aquestes subvencions, doncs aquí ja guanyes. Tens unes ajudes perquè l'empresa té menys de no sé quants anys i per tant estàs... tot, si algú que t'encamina totes aquestes coses, que la majoria de mortals desconeixem, un bon assessor que sàpiga totes aquestes coses d'on poder treure, sempre de forma legal, no dic, home, no, mira, si la meitat la fots a les illes Caiman, no pagaràs. Això és un altre rotllo.
2: Mira, us posaré un exemple, perquè estem parlant ara dels capos, dels jefes, dels de dalt de tot,
1: sí,
2: que són els que estem parlant. Però ara posaré un exemple del nostre nivell. Ciutadans de Molins de Rei que venguin una propietat, per exemple, si aquesta propietat era la reben per herència i era l'habitatge habitual de la persona que ha mort del qui reben aquesta herència, podria tenir una bonificació fins al 95%, ho has de conèixer. O, per exemple, tu vens una propietat que està bonificació del 95% a l'import de plusvalua. O tu vens una propietat en la que hi ha una protecció pel Pla Especial de Patrimoni Arquitectònic d'aquí de Molins de Rei i està catalogat. Pots tenir una bonificació enorme, també, ho has de conèixer. Llavors, tens dues opcions per conèixer-ho, perquè et coneguis la normativa fiscal, les ordenances fiscals, al dedillo, i per tant tu ja sàpigues aplicar-ho, o perquè tinguis un bon assessorament. En els dos casos és una manera legal d'ajustar el deute que tu podries tenir amb Hisenda. Si tu no, evidentment, no demanes aquestes bonificacions, aquestes reduccions, Hisenda no te les aplicarà perquè tu no les has demanat. Llavors, això també no, Toni, això és l'ordenança.
0: Si hi ha unes bonificacions, les hauries de tenir de forma automàtica, no? Ah, si no les demanes, passa de nit. No, a tu et toquen, doncs,
2: Toni, cadascú és responsable de casa seva. I és la veritat, cadascú és responsable de casa seva i cadascú ha de fer el millor per ell mateix. Aquí un s'ha de mobilitzar fins on conegui i, si no, s'ha d'assessorar d'on pugui.
3: Però en aquest cas estic d'acord, vull dir que si al final és legal aquestes deduccions i per tant ho permet la llei, doncs pues ja està, vull dir que en aquest

0: sentit cap problema. Però segueixo sense entendre com hi han, estan sortint públicament, que hi ha persones que deuen tots aquests diners, gent que viu a Catalunya, a Espanya, en definitiva, hòsties, i si jo deixo de pagar algú, la meva compte queda bloquejada en mesos, no en anys, en mesos. I per què a mi em fan això i per què hi ha d'altres que tenen centenes de milers d'euros pendents i no fan, no fan això. Desconec, evidentment.
1: Aquí està el problema, que desconeixem la particularitat. És a dir, cada deute tributari que finalment conforma una posició teva de, com a deutor davant de Hisenda, es va establint a partir d'un procés, d'un procediment, d'un expedient. Possiblement aquest expedient administratiu davant de l'Agència Tributària després es traslladarà a l'àmbit judicial, potser primer a un àmbit judicial de primera instància, després un àmbit judicial de segona instància i amb recurs d'apel·lació. És a dir, tot això té tot un recorregut. Desconeixem aquestes fases com estan. I aquí, evidentment, no podrem conèixer perquè és informació protegida.
0: Està clar. Que parla sense coneixement és...
2: Si avancem, i amb el que apuntava també l'Antonio, avui a les pàgines de Societat de La Vanguardia, parla d'un informe de Càritas, diu: la pobresa es consolida com un fenomen profund, multidimensional i sostingut en el temps. Així ho declarava la secretària general de Càritas, Maria González Dine. La pobresa a Espanya, on les millores econòmiques evidents dels últims anys continuen sense arribar als que tenen menys recursos. Al conjunt de l'Estat hi ha unes 4 milions de persones, una mica més de 4 milions de persones, amb pobresa greu. El titular diu que quasi 3 milions de persones se salten àpats i 700.000 no s'alimenten durant dies.
0: Hòstia.
2: La falta d'aliments perquè no hi ha recursos afecta el 12% de les llars, segons revela Càritas. N'hi ha que no es creuen les xifres, explica Celeste López de La Vanguardia, perquè no veuen aquests pobres pel carrer, com ara alguns polítics. Però les més de 4.900 Càritas parroquials, sí. Què veuen? Es pregunta. Que molta gent ni tan sols té diners per menjar. Aquest és l'informe FOESA de Càritas, que ha elaborat ara fa recentment. Una de cada 10 persones pateix inseguretat alimentària. És a dir, no sap si podrà menjar. González Dine, des de Càritas, assenyala que pràcticament 3 milions de persones a Espanya s'han vist obligades a renunciar a una dieta saludable, ja que han de reduir la quantitat d'aliments consumits i han d'incloure pràctiques com saltar-se algun àpat. Representen el 5,4% de la població. Passen dies sencers sense menjar. Sí, ho repetim, diu l'article, dies sencers sense alimentar-se. És el cas d'una xicota, la Marta Lorenzo. Diu que va venir de Llatinoamèrica per llaurar-se, ella explica, una vida millor, i s'hi va trobar que sense papers només podia accedir a un mercat laboral en negre, precari i mal pagat. A mi, per l'edat, que ja supera els 50, ni tan sols em donaven feina perquè deien que si tenia un accident els ficaria en un embolic. Lorenzo ha tirat endavant gràcies a la targeta prepagament solidària de la Caixa, que gestiona Càritas. Diu: la tinc des de l'octubre del 25 i puc comprar aliments, medicaments i productes d'higiene. Quan arriba el moment de la recàrrega, els envio tots els tiquets del que he anat adquirint perquè vegin que he comprat bé. Això és un dels requisits per lliurar, doncs, aquesta targeta. Podríem seguir, però volia ja analitzar una mica aquestes xifres. Diu que la majoria de les llars amb necessitats alimentàries són encapçalades per dones o persones que buscaven feina o que tenien una feina inestable o precària. La memòria de l'any passat de la ONG també constata una prevalença més gran de la falta d'aliments en les llars, que les despeses de l'habitatge són excessives. I els ingressos menys les despeses d'habitatge situen la llar sota el llindar de la pobresa greu. M'aturo aquí perquè podíem seguir. Quina lectura em faríeu de tot plegat, Antonio?
0: Vàries. M'ha fet, no va dir gràcia, però no, m'ha fet aixecar una miqueta al cul del seient quan diu: no, és que hi ha gent que no s'ho creu perquè no ho veu al carrer. Li poden preguntar a l'alcalde de Badalona, que va desnonar no sé quants immigrants que havien allà. Vull dir, segurament perquè els amaguen. Aleshores, no és que no hi siguin al carrer, és que els amaguen perquè fa nosa per alguns veure'ls que hi ha al carrer. A la zona franca d'aquí també hi havia un espai on hi havia tendes de campanya i gent dormint allà. I també en el van fotre fora perquè no feia lleig d'alguna manera tot allò, no? Evidentment, 4 milions de persones que tenen problemes per menjar, Uh-huh. Esgarrifa, no? I parlem de la macroeconomia que funciona fantàsticament bé i nos partimos el pecho dient que tot això funciona, però al final, quan arriba la microeconomia, és a dir, els calés que arriben per menjar i per viure, pues no arriba. I aquí està la falca, diguéssim, el gran gap que hi ha. Sí, el país funciona bé per alguns, per d'altres... Per 4 milions de persones funciona molt malament, no? Uh-huh. I és aquí on s'ha de treballar, on de veritat està el problema. No està dalt, està baix. No?
1: Uh-huh. I no oblidem que totes aquestes dades i aquesta informació provenen d'una entitat...
2: Correcte.
1: D'una seriositat, d'un rigor i d'un reconeixement màxim, que és Càritas, eh? Poca broma, eh? Aquí no estem rebent informació no contrastada, informació... d'una companyia que no ens mereixi confiança, no és Càritas, eh?
0: Sí, no, i que fan moltes ajudes a moltíssima gent.
2: Però clar, arriben on arriben, també, no? Vull dir, no.
1: Aquí a Molins de Rei tenim una, no sé si diria, delegació de Càritas molt potent, que porta moltíssims anys treballant, eh?
0: Quan jo estava, diguéssim, a la Junta de les Conserves, a l'Associació de Vins, sí, de les Conserves, fèiem les migues solidàries i tota, i recollien aliments per un plat de migues, etc. I sempre ho donàvem a Càritas, sempre havia un pack, d'alguna manera, un acord amb Càritas per donar-los aquests aliments a Càritas. Bueno, al final fas el que pots dintre del que... El que pots, d'alguna manera.
3: Potser són una mica demagògia, però si ho lliguem amb el que estàvem comentant fins ara dels deutes a Hisenda i tot això...
0: Exacte.
3: Si tothom aquí també s'ajunta, en el cas aquest que ens explicaves d'aquesta noia sense papers,
2: que
3: ho podríem lligar també amb que ahir, el 30 de juny, va acabar el plaç per demanar la regularització de sense, sí, papers i tot això, que podríem lligar-ho tot una mica... Però el fet de que hi hagi gent que no paga el que li pertoca pagar a l'Estat, fa que l'Estat tingui menys recursos dels que hauria de tenir per fer moltes coses. Carreteres, hospitals, escoles i tot això, però també ajudar a la situació de vulnerabilitat que tenen molta gent que ens, a vegades és això, és que no ho veuen, com que no ho veuen pel carrer es creuen que no existeix. Home, sabem que existeix, potser en el teu dia a dia no t'ho veus, però clar, és el dia a dia de cada una de les persones. Jo tinc el meu dia a dia, però tu tens el teu dia a dia, i en el dia a dia de gent que està en aquesta situació segurament el que més veuen és això, i no gent que va amb un Porsche amunt i avall. Per tant, et diran que per ells el 90% és això. I hi ha molta gent amb aquesta situació.
4: És que és un problema sistèmic, no és únicament la pobresa. Hi ha pobresa perquè no hi ha regularització. Vull dir, la gent queda desprotegida. Els sous són molt baixos en aquest país i això és un problema, i després el que explicava ara el Toni, vull dir, si a l'Estat li has negat no sé quants milions, vull dir, tots aquests milions no es poden utilitzar en res, i llavors és tot un bloc, vull dir, de problemes que no s'afronten com cal. El d'habitatge, perquè aquest, no les veus pel carrer per on estan, amb les barraques, amb tendes de campanya, en molts llocs.
1: Apunta Jordi el tema de l'habitatge.
2: Sí,
1: recordo fa uns dies que el Banc d'Espanya, el Banco d'Espanya, ho dic perquè la denominació oficial és Banco d'Espanya,
2: d'acord,
1: va apuntar que el tema de l'habitatge és un tema estructural, essencial i urgentíssim per a Espanya. El Banc d'Espanya, eh?
3: Però és que el tema del problema de l'habitatge no és només que ho és aquests assentaments de barraques, de tendes de campanya, de gent que no té una vivenda física. És que hi ha molta gent amb vivenda física que no la pot pagar, que hi està vivint, però que no la pot pagar, ja sigui perquè està ocupant sense un contracte gent que simplement està devent aquest lloguer perquè no arriba.
2: Sí.
3: Hi ha, la situació de pobresa no és només a les barraques.
2: Exacte.
3: Que sí, és que segurament molt a prop del que ens pensem tenim una situació de pobresa ja consolidada, que no ho diríem perquè potser no ho sembla, però sí, hi ha molta gent i que per desgràcia això també afecta els més vulnerables, que doncs que són o els més grans o els més petits, que no tenen això, doncs que s'han de saltar àpats perquè no arriben.
0: Parlava el Jordi del salari. El salari s'ha incrementat, però s'ha incrementat molt més el cost de la vida. O sigui, per exemple, si un va a comprar-se un pis o llogar un pis, un metge que pot cobrar 3.000 euros al mes, 3.000 euros al mes de salari, vull dir que estem parlant d'un bon salari avui dia, doncs potser tindria problemes per arribar a fi de mes. El problema no és el salari, el problema està que la resta de cost de la vida s'ha incrementat, multiplicat per 10. I clar, ja em poden incrementar a mi 1.000 euros més, però si l'altre, si m'incrementa 10 vegades més, doncs estic pitjor que abans.
2: Segons recull l'informe de Càritas, l'habitatge és avui el factor que està activament reconfigurant la nostra estructura social, expulsant una de cada quatre llars d'una vida digna i triturant el difícil equilibri de les classes mitjanes. I aporta dades, el 45% de la població que viu de lloguer està en risc de pobresa i exclusió social, la xifra més alta de la Unió Europea. El lloguer s'ha convertit en una trampa de pobresa, diu l'informe.
3: A veure, el que diu la teoria bàsica, és allò dels tres terços, representa que, o sigui, el que diu aquesta teoria és que tu has de destinar a la vivenda com a màxim un terç del que guanyes. Tenim en compte que un salari bàsic, un salari mínim, estarem amb... Ja no parlo del salari mínim, que si voleu anem al mínim mínim, però un salari normalet, que té moltíssima gent, es situa, doncs, en què? 1.200, 1.400 euros? Molt bé. 1.500, si vols, t'ho poso per fer els números ràpids. 1.500. Sí, sí. Vol dir que hauries d'estar en un lloguer de màxim 500 euros, o destinar a la vivenda 500 euros. A veure, que em digui algú a la Corona Metropolitana quin pis no compartit, No dic entre... Si el compartim entre 15 és molt fàcil arribar. Però quin pis el pots jugar per 500 euros?
0: Aquest preu estan llogant només una habitació. Aquest preu. Val. 500 euros habitació. Punt. Accés, m'imagino, al lavabo, tot això, evidentment.
3: Sí. Què vol dir? Que però... si vols un pis per tu sol, per la teva família, el que has d'anar és... O bé aquí treballa tothom i tothom aporta aquests 1.500 euros de sou, diguem-ne, mitjà, o bé hi has de destinar més d'aquest terç. Què passa? Que tot el que agafis dels altres dos terços, potser els altres dos terços és alimentació, i per tant no li pots destinar tant a l'alimentació perquè necessites la vivenda.
0: Exacte.
3: I aquí comença allò d'anar-se mossegant la cua, i vas fent amb rodó, i com que no puc pagar el menjar, no menjo, i aquí per això dic que les situacions de pobresa extrema, d'assentaments de tendes de campanya, de gent que van a naus, a llocs com a Badalona, mencionaves la nau B, no sé què, B50 o B52, no sé com es deia allò, tot això és molt mediàtic i la foto és molt d'això, però és que ho tenim molt més a prop del que ens pensem.
0: No, sí, completament d'acord.
2: I davant d'això, doncs, quines mesures es podrien...
3: De moment, el que dèiem abans, els que han de pagar, que paguin. Perquè si tots anem pagant...
2: Lliguem amb abans, sí.
3: No és que sigui culpa només d'això, La culpa és un problema estructural, sí, de societat, de fa molts anys, sobretot amb la vivenda. Però comencem per pagar. Avui és un dia, deien, el 30 de juny, el dia més trist perquè tothom li toca... O tothom. Hi ha gent que li toca pagar. Escolta, jo, del que he pagat, jo voldria pagar 1.000 vegades més del que he pagat. O sigui, el que he pagat aquest any ho vull pagar per 1.000. Hosti, t'està sonant, no? Jo voldrà dir que he guanyat molt més.
0: Clar.
3: Però que guanyi molt més no vol dir que no pagui el que em toca. Perquè després jo vull una sanitat pública, vull anar a l'hospital de dir, hosti, que em fa mal el peu i m'atenguin i està bé. Vull poder anar per carreteres normals, vull tenir una educació pels fills que ens han de manar i pagar les jubilacions demà. Tot això ho vull. I la manera d'això és doncs pagant els impostos que ens toquen.
0: Sí. Estem polítiques pensant amb el poble d'una manera molt més clara i diàfana. O sigui, pensant en la vivenda, pensant en la salut, pensant en l'educació, o sigui, dedicat a això. Hem parlat d'això moltes vegades, no? Però al final els polítics treballen per nosaltres. I jo a vegades veig que no treballen per nosaltres. No treballa per la ciutadania, vull dir, en línies generals. No?
2: Que és una mica, mira, ahir sortia la tertúlia també en aquesta línia. Poca confiança amb els polítics, per tant.
0: Sí.
2: Sí?
0: Sí, sí, sí.
2: Ah, el Jordi també diu que sí, de seguida,
0: sí. proves irrefutables, vull dir, que en aquest sentit, què s'està fent per la sanitat? Per exemple, ahir volia parlar, demanar hora amb la meva metgessa de capçalera. Uh-huh. Parlar amb l'ambulatori, bueno, potser si intento parlar amb el Papa de Roma, segurament ho trobo més fàcil que no parlar amb l'ambulatori. Vaig intentar trucar amb un altre telèfon, que és de la Generalitat. Vaig trucar diverses vegades i sempre em deien, hi han 15 trucades abans de... Oi, collons, si acabo fa 10 minuts que he trucat, encara hi han 15? Bueno, sí, doncs deixi un missatge premium i li trucaran avui. En el dia d'avui, i eren les 10 del matí, em van trucar a les 8 i pico de la tarda. Vaig a parlar amb l'ambulatori i ja ho tenia tot resolt. Sí, per exemple, no? Si tu parles a qualsevol persona d'aquí Molins de Rei, de l'ambulatori, per què no hi ha, per exemple, hòstia, se m'ha anat al cap...
3: Servei de ginecologia.
0: Ginecologia, per exemple. Saps? Hi ha moltes mancances, diguéssim, per atendre en aquest sentit. Hòstia, si...
3: Tot això és pagar els impostos que no entren, eh?
0: Exacte. Exacte, però potser s'estan dedicant impostos a una altra cosa que potser no és tan interessant, diguéssim, per la ciutadania. Uh-huh. Aquí és on jo vaig, que no estan pensant en la ciutadania, estan pensant potser en d'altres coses que venen més, més per l'escaparat, més per al vot, més per d'altres coses. I ara que tenim un any per les municipals, pues potser vindran coses interessants, però...
2: Bé,
4: ja veurem. Per parlar amb el cap, hi ha un programa, La meva salut, que entres allà i demanes hora.
0: Sí, sí, però en aquest cas la meva metgessa està de baixa i tenia que demanar hora i truqui a partir d'octubre, un missatge, eh? I no necessito ja. Pues m'han tingut que posar amb una altra doctora que la substitueix mentre aquesta doctora està de baixa. Era aquest el cas que necessitava parlar amb algú per aclarir un concepte. Però sí, jo ho faig tot via per la meva salut, en aquest sentit, amb la meva doctora, cap problema, i ens comuniquem via aquí, si no hi ha cap urgència, evidentment.
4: Però part d'això és que el país està esvalutat, vull dir, els metges, els mestres, tothom demana més, els Mossos, i esclar, llavors quan en reps més diner pel que sigui, ho has de repartir. I els últims som els del poble. I a més... Però jo, per exemple, estic content amb la Seguretat Social.
3: Uh-huh. Sí, sí, sí.
4: Vull dir, m'atenen tard, però m'atenen.
3: Tenim segurament, jo crec que tenim el millor, els millors serveis mèdics, em diria que del món. La sanitat pública que tenim en aquest país és de primera categoria, tant pel personal com amb mitjans tenim el que tenim, però... Ostres, jo crec que la sanitat pública funciona. Que podria funcionar molt millor? Segur. Si la dotem amb més diners i tot això. Els diners han d'anar només a sanitat? No, és que hi ha molts llocs on han d'anar els diners.
0: No, està bé.
3: Però tota manera, una sanitat bona...
0: La sanitat funciona bé comparada amb d'altres països, completament d'acord. La sanitat d'avui dia, si la comparem amb la sanitat de fa 20 anys, em refereixo en quant a atenció, en quant a rapidesa, no en quant a mitjans, que evidentment en 20 anys ha canviat el món moltíssim. Fa 20 anys funcionava millor la sanitat catalana o espanyola que no passa avui.
3: També tenia amb sí, molta menys gent.
0: Sí, sí, vale. Però ara si n'hi ha més gent, hi ha gent més que paga, hi ha més recursos. O sigui, clar, si tu destines tots aquests recursos a un altre lloc, no estan treballant per lo mateix, estem parlant de lo mateix.
1: I no oblidem que, com a mínim aquí a Catalunya, hi ha un costum de fa molts anys de molta gent optar a la vegada per la, evidentment, la sanitat pública, perquè la tenim accés tots. Bueno, tenim accés tots. Aquí podríem parlar largo y tendido, però ara no és el moment. Doncs, a part de la sanitat pública, hi ha un costum aquí a Catalunya molt arrelat de moltíssima gent que també, a més, té la seva mútua privada.
0: Sí, sí.
1: Que descarrega enormement a la sanitat pública.
0: Sí, sí, però si estem parlant d'aquí 4 milions de persones que ho poden menjar, imagina si hi ha 4 milions de persones que es poden pagar una multa privada.
1: Sí, correcte.
0: I si tenen un problema s'han d'esperar 6 mesos, a que sigui. Fa 20 anys no t'esperava 6 mesos. Fa 20 anys en un mes ho tenies resolt, per exemple, no? Uh-huh. Qualsevol operació, lleu, vull dir que cosa llarga, enfermedad llarga, evidentment, era el que hi havia, no? No sé, jo ho veig des d'aquest punt de vista, no? Si comparem amb d'altres països, completament d'acord. Completament d'acord.
2: Bé, hem escoltat les notícies de les 9, més que ara per actualitzar, que hi ha hagut un accident a Lleida. Ara.
1: Hòstia, sí.
2: Tenim
1: sí,
2: una quarantena de ferits, ballen les xifres, però uns 46, 45 ferits, 4 crítics en xocar un autobús contra un edifici. a la capital del Segrià.
3: Nucli urbà,
1: Casc urbà, sí.
2: Sí, llegia, per exemple, els comentaris de RAC1, diu que ha sigut a primera hora del matí, 4 d'aquests ferits es troben en estat crític, 7 en estat greu, i hi ha 25 passatgers que han pogut sortir pel seu propi peu, segons informa la delegació del govern de la Generalitat a Lleida. El xoc ha estat a la Rambla Ferran, número 11.
3: Just contra la Diputació.
2: El 112 ha rebut l'avís a un quart de vuit del matí. L'autobús ha quedat totalment esclafat a la part frontal, es veuen algunes imatges. Cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i tot just acabava de sortir de l'estació d'autobusos de Lleida a uns 2 minuts del punt de l'accident. Segons informa el SEM, ha calabat els ferits a 43, han traslladat molts dels afectats a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i han activat també un equip de psicòlegs. Els serveis d'emergències treballen per esbrinar les causes de l'accident.
4: Ha d'haver estat molt fort per esclafar.
2: Sí, la primera hipòtesi diu és que la conductora hauria perdut el control del vehicle fins a impactar amb l'edifici. Hi ha hagut un canvi brusc que es veu, segons han dit alguns passatgers. Els bombers han mobilitzat 11 dotacions i el servei d'emergències mèdiques, 12 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat, i en tot cas s'està treballant encara per
0: suposo que treuran, diguéssim, perquè imagino que, clar, és al centre de la ciutat,
2: sí, sí.
0: Molt ràpid no hauria d'haver anat.
3: Està clar que hi ha d'haver hagut o bé això és una fallada tècnica,
2: sí.
3: o humana, vull dir, o hauria passat alguna cosa a la conductora d'aquest autobús, o bé ha quedat sense frenos o alguna...
0: Els autobusos físicament tenen un tacògraf que es diu, i allà sortirà segurament
3: com una caixa negra que dirà
0: les properes setmanes sortirà tot això segurament.
1: Una fallada tècnica, de punta Toni, una fallada humana de la conductora o una circumstància externa no imputable al vehicle o a la conductora, que podria ser algun vehicle, algun extern que hagi forçat, no sé, hi ha diverses opcions.
3: Sí, però és això, és que per tenir... tres ferits,
2: sí,
3: crítics,
2: greu, sí, sí.
3: La castanya ha sigut maca.
0: Bueno, és important tenir en compte, vaig anar a un curset a l'autoescola i m'ha impactat molt aquell curset a 20 km per hora. Si tu vas a 20 km per hora, que en principi és una velocitat hipotèticament fluixa, si tu fas pum i de cop i volta para aquest 20 km per hora,
2: o sigui,
0: la inèrcia que té el cos de cap endavant a moure's, sí, sí. Només el cor, sinó fins i tot el cervell, et podria matar.
1: Té un nom, això, eh?
0: Sí, sí, no me'n recordo.
1: Però
0: a 20 km per hora, imagina't quan anem a l'autopista 120. Vull dir, que evidentment no pares de cop.
3: No pares de cop.
1: No és només l'impacte físic contra algú, contra el teu cos. És també el fet de que el teu cos
3: t'ha
1: portat una velocitat, de cop i volta frena en cel.
0: Tots els teus òrgans es mouen directament i pots tindre un... un col·lapse.
3: Accidents amb autopista més de 100 km per hora, de velocitat de normal, i trobar-te, per exemple, un camió parat al voral i que tu no el veus.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Si està parat, allò és una pedra. És una paret. Si a 20 ja poden haver conseqüències greus, imagina quan vas a més de 100.
0: Sí, sí, sí.
3: En aquest cas, per dintre d'un nucli urbà, home, representa que és això, molt de pressa no pots anar, a no ser que hagi passat alguna cosa, doncs, que se t'hagi...
0: Que hagi parat de cop, evidentment, m'entenc el perill, perquè si s'ha parat de cop, però clar, que tu vagis conduint a que es pari de cop, doncs no sé.
3: I encara sort que això ha sigut a les 7 del matí, i aquesta via, que no és una via secundària de Lleida, sinó que és una via del centre, que podria estar en una altra hora, a les 10 del matí, plena de gent... Doncs aquesta mateixa situació amb la Rambla plena de gent s'hauria de sumar tota la gent que es podria haver portat, tots els vianants que es podrien portar per davant.
1: Ara que estem comentant aquest accident terrible de Lleida, insisteixo molt en el comentari que faig de tant en tant de... Oriol, jo crec que és important que ho repetim de tant en tant. Jo, el fet de que visualitzo una certa relaxació en el respecte del semàfor vermell.
2: Sí?
1: Sí. Com a peató que camino moltíssim per aquí Molins, vaig sempre per del despatx a casa a peu, visualitzo una certa relaxació. Els cotxes, quan el semàfor està amb taronja, encara apreten l'accelerador i acaben passant en vermell. Ja sé que és els primers 2 o 3 segons de vermell, però acaben passant en vermell un encreuament, i ho visualitzo massa sovint. Jo crec que hem de tenir molt clar que conduir un cotxe no és només un dret, és una obligació de respectar no només les normes de circulació, sinó respectar en definitiva les condicions de vida. I si no ho tenim clar i no ens ho apliquem a la barretina, un dia causarem un accident. Ens sabrà molt de greu, ens farà molt tristos, però causarem un accident.
0: I els pas de peatons.
1: Totalment d'acord.
0: També...
4: Perquè, a més, passa que la gent no... Quan veu el semàfor vermell, tira.
1: Sí, sí.
4: I l'altre que ve, quan veu el semàfor que va canviar, també tira. I llavors es troben al mig i...
3: Hi ha molta gent que entén que el carbassa és... Apreta que canviarà. I hi ha altres que, com que aquest semàfor el faig cada dia, ara ja sé que es posa verd. Sí. Per tant, surto una mica abans.
1: Sí, la conjunció de les dos factors...
3: Si jo surto abans i tu una mica
1: després... Altera el producte final.
3: Tu frenes després, jo surto abans, ens trobem al mig.
2: Per cert, parlant de mobilitat, el diumenge 30 Minuts va dedicar un programa a la P7, que no sé si el vas veure, Toni.
3: Sí. Sí.
2: No et van entrevistar tu, eh?
3: No, però em podrien entrevistar a mi o a qualsevol dels altres.
0: No? O a milers de persones.
2: Amb algunes de les opinions, no?
3: Sí, està clar. Està clar que està col·lapsada. És una via que ja no compleix la denominació bàsica d'una autopista, que és una via ràpida. Ja no és via ràpida.
1: La compleix, es va degradant cada dia.
3: No volem pagar peatges, molt bé. Tot això que es cobrava en peatges i que es gastava amb asfaltar de tant en tant, amb arreglar els sots...
1: I em generava beneficis amb una companyia que era la concessionària, que tenia la concessió correctament, eh? I hi havia una part del que pagàvem. Però és veritat, sí. És veritat, Toni, estic d'acord amb tu, que el peatge, una part important anava a mantenir, conservar, reparar i millorar la via. I
3: ara qui ho ha de fer no ho fa, ja no, però és que a més, com que no hi ha peatges, hi ha molts més camions, amb el qual el primer carril,
1: sí.
3: Tu vas pel carril dret i allò és com una pista de bams, allò està ple de forats, perquè hi ha molts més camions. Però segurament l'opció, que aquí també s'apuntava en aquest reportatge, no era només... no és només arreglar l'autopista, que s'ha d'arreglar, s'ha de mantenir, ja no dic arreglar, tenir un manteniment. Aquí portem un dèficit important de fa molts anys, que és el corredor mediterrani per mercaderies en via de tren. Trauríem molts trailers de la carretera. Cada tren que ara podria estar anant pel corredor mediterrani treu 50 trailers de la carretera.
1: Imagina't.
0: Sí, sí.
3: Tots aquests tràilers que porten fruita des d'Almeria fins a Alemanya, que està molt bé, que és una font de riquesa, d'economia que tenim, però que dir que ens hem ocupat molt a tenir aves des de Madrid a no sé on, que no serveixen per res, que tenen una infraocupació bestial, però que han estat subvencionats al 100% i que van buits. Autopistes des del radi central de Madrid que van absolutament buides perquè van pel costat d'una via de no pagament que està amb les mateixes perfectes condicions. Aquí doncs no la tenim. Aquest sentiment no radial que s'ha fet sempre, que mai s'ha tingut, perquè tot ha de ser des del quilòmetre zero, ara ho patim.
0: Sí, a més la...
4: Perdó.
2: Dies, no, Jordi.
4: Però sempre he pensat que portar els containers al tren, quan arribes a l'estació, ha de venir un camió a carregar-lo.
3: Sí, però això és el repartiment capilar final, que és una altra història. Perquè no són desplaçaments llargs, i al final el portar la caixeta de fruita a la botiga s'ha de fer amb una furgoneta. Això sí. Però aquesta caixa de fruita no té per què col·lapsar autopistes quan podria anar, de fet en aquest reportatge es veia, quan arriben a l'Ovolu, a França, allà el que fan és col·locar-ho amb camions, amb trens, perdó, amb vagons de tren, amb via europea, amb l'ample europeu. Com que aquí no el tenim, i el corredor mediterrani està durant, doncs va de la maneta amb la Sagrada Família, doncs aquí ho tenim.
0: Continuem paradoxes, no? Perquè aquests camions que van i que fan 600 quilòmetres contaminen, i estem d'alguna manera invertint en el cotxe elèctric perquè no contaminin, però no estem invertint en el que de veritat contamina molt, que és un camió que és dièsel més que un benzina, per exemple, no? Aquestes paradoxes que abans en parlaven també no les entenc.
2: Bé, 4 minutets, digues, Toni, està movent el cos, que ja està molt bé, perquè l'hem d'exercitar.
3: No, perquè que estem a 4 dies, 3 dies
2: sí.
3: de, a la gran de part.
2: Ho anem dosificant, perquè després parlarem amb una tertúlia especial a 11:15, però estem a... Sí, mira, que per cert, avui entrevistant el director del Tour, el Christian Prudhomme, que diu que el Grand Depart, que són aquests tres dies que tindrem el Tour per Catalunya, serà memorable perquè el món mira Barcelona. Això ja em sona.
3: És el quart esdeveniment esportiu més important del món. Tenir-lo aquí, jo crec que... És que molta gent, ostres, però això afectarà... aquí, doncs, és bueno, pels mesos que portem aquí, perquè se li ha agafat aquest carinyo important al Tour, i però ja portem mesos parlant-ne. Granollers, per exemple, al ser sortida d'etapa, el martes de dilluns serà important, que de fet ja comença dissabte, i a Barcelona ja no és només l'etapa de dissabte i diumenge, demà hi ha la presentació d'equips, amb la qual a partir d'avui ja comença el merder de Barcelona, al centre de Barcelona. Sí, clar, diuen, hòstia, clar, però és que fa quatre dies vam tenir tot tancat pel Papa, ara pel Tour. Això, bueno, sí, però estem situant Barcelona...
0: Els ulls del món, perquè al final... el Tour és una volta completament d'acord que segueix arreu del món, vull dir que en aquest sentit, clar, aquest any de la seva família, a l'avís del Papa, i que també va ser la seva família, hem parlat aquí, va ser apoteòsica, fantàstica, meravellosa, no? I això també, pues, hòsties, Barcelona, pues, el deixen allà.
2: Em dius els quatre esdeveniments més importants esportius?
3: Sí,
2: que teníem Jocs Olímpics,
3: Mundials de Futbol i Super Bowl.
2: Ah, i la Super Bowl.
3: I després ja aniria al Tour de França. Diuen, no sé, si algú dirà que...
2: Sí.
3: La final de torneig de petanca, no ho sé. Però els que es consideren...
2: Les estadístiques diuen això.
3: I jo crec que posar Barcelona en el candelabro, que deia aquella...
2: Tu penses que sí, que val la pena.
3: Important, sí. Que això ens provoca unes... molèsties. Bueno, també és poder gaudir d'un espectacle no ho veuràs mai més.
4: Ahir vaig anar a l'hospitalet a la clínica,
2: sí,
4: i quan vam tornar per l'autopista estava embussada tota des de l'hospitalet cap avall, no, ja no ho veia. Fins aquí encara estava embussada, i eren camions.
3: Sí, sí.
4: No sé si tenia viure amb el Tour, que estan preparant la...
3: Tornem al reportatge de dia, l'autopista es col·lapsa, el primer i la meitat del segon carril són camions. Parats. Llavors, on van? Doncs molts porten fruita, altres portaran tot el merder.
2: Pot ser pel Tour o pot ser per un altre...
3: Si hi ha hagut un accident que ha tallat una mica l'autopista, pares els cotxes que venen, els vehicles que venen. I dels vehicles que van per l'autopista, molts són camions.
0: No, jo ahir vaig anar des d'un client aquí al Vallès, i l'autopista fins a Parets, havia un follum de camions.
3: Això és l'habitual, això no és...
0: No, però segurament estan preparant a Montmeló, i segurament allò fa... Crec jo, ara que m'estàs dient... Jo no me'n recordava què feien els 24 hores la propera setmana.
3: Sí,
0: però... No, és la propera setmana, no aquesta, clar.
3: Clar, 24 hores és la setmana que ve.
0: Pues no sé, jo vaig veure molt de trànsit de camions ahir, va ser molt
3: col·lapsi. Sí, però és que és l'habitual.
2: Ho hem de deixar aquí.
3: Això és l'habitual.
2: Ho hem de deixar aquí, estarem molt atents a la Grande Part. Gràcies, Toni, Antonio, Jordi...
0: Bon dia.
2: Que tingueu bona setmana, eh?
0: Bona setmana.
2: Au revoir.
3: Bon dia a tothom.
2: Que vagi bé.
0: I bon tour.
2: Bon tour.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Pili García. Puja a 46 el nombre d'afectats pel xoc d'un autobús contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de Lleida. Ens actualitza la darrera hora el Rubén Carbonell des de Lleida Televisió. Rubén, què ha passat? Bon dia, explica'ns.
2: Hola, molt bon dia. Doncs matí bastant accidentat i un matí trist amb el que ens hem despertat aquí a la ciutat de Lleida, perquè un autobús ha xocat davant del Palau de la Diputació aquí a la Rambla de Ferran. Per concretar els detalls i posar en situació i perquè calculeu la magnitud, recordar que és una zona amb doble sentit per carril i que és una zona 30, és a dir, està molt a prop de la zona de la nova estació d'autobús que han fet de Lleida, però recordar això, que és una zona de velocitat màxima de 30 km per hora. Ara les dotacions de bombers, que ambulàncies i Mossos ja es comencen a retirar. Sí que està l'autobús, que encara no han començat a retirar-lo perquè estan estudiant les causes de les quals es desconeixen. Sí que la primera hipòtesi, segons ha explicat bombers, no, podria ser una causa mecànica, però com dèiem és una hipòtesi i no està confirmada. Parlaves de ferits, 46 persones no han resultat ferides. Del total hi ha 4 ferits que primer han estat greu, ara podem assegurar que són estat crític, 9 han estat menys greu i 33 lleus. El SEM ha muntat una àrea sanitària aquí al lloc on ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Dels 46 atesos, 13 han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova i estava previst traslladar-ne d'altres al CUAP de Prat de la Riba. També podem assegurar que no hi ha cap persona que hagi estat atropellada. Ara bé, és una zona, com deien, 30 per hora, és una zona transitada on transcorren molts vianants i, segons ha explicat l'alcalde, afortunadament no hi ha cap persona que hagi estat atropellada, però sí que per ben poc, és a dir, no hi ha hagut una situació, hi ha hagut testimoni, no?, que ens confirmen que ho han vist de molt a prop i que podria dir que hauria estat una situació que tràgica aquí a la ciutat. Uh-huh. A l'autobús hi viatjaven uns 55 passatgers, l'avís s'ha rebut cap a les 7:15 del matí i, com deien, han activat 11 unitats de bombers i el SEM ha activat també un helicòpter medicalitzat, doncs, i un equip de psicòlegs, especialment pel que fa a la conductora.
1: Gràcies.
2: Perquè està en un estat afectat. Gràcies.
1: Rubén, anirem seguint aquesta notícia. Gràcies per aquesta actualització des de Lleida Televisió. Bon dia. Nosaltres deixem aquí l'informatiu, el butlletí informatiu. Anirem actualitzant aquesta notícia. Recordem, puja 46 el nombre d'afectats pel xoc d'un autobús contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de Lleida.
3: Passen 3 minuts a les 10.
4: Informació local.
3: L'Associació de Veïns de la Granja prepara una matina lúdica el dissabte que ve per tal de donar-se a conèixer, apropar-se a la gent del barri i que els coneguin i es facin socis de la nova Associació de Veïns i Veïnes del barri de la Granja. Per aquest motiu, dissabte a partir de les 11 del matí a la Rambla de la Granja hi haurà activitats com jocs gegants per totes les edats, tallers infantils, també hi haurà l'espurna de l'enxuscat i també servei de bar. El dissabte d'11 a 1 aproximadament a la part central de la Rambla de la Granja. Des de l'Associació de Veïns, en aquest cas del barri del Canal, continuen amb les festes del barri. Per això aquest dissabte, a la tarda vespre, tornen amb les habaneres i rom cremat amb el grup Son de l'Havana, un clàssic de cada any al barri del Canal, rom cremat gratuït per tothom. Dissabte, a partir de 7:45 del vespre, a la plaça Vicenç Fernández, habaneres amb Son de l'Havana. I la grupa que organitza l'última ballada d'estiu, ballada de sardanes, el diumenge a la plaça de la Creu, a les 7 de la tarda, amb la copla Maricel. Últimes de la temporada d'estiu. La següent sessió de ballada de sardanes serà ja durant la Diada Nacional, durant l'11 de setembre. I aquest divendres el SEM continua amb les nits musicals del Botànic al pati de Can Ametller, un concert amb Lia Sampai a 9:15 de la nit. Abans, però, a les 8 ja obren portes per si voleu dur-vos el sopar. El preu general de l'entrada és de 17 euros, 12 pels socis del SEM i gratuït fins als 12 anys d'edat. Hi haurà també servei de bar. Concert de Lia Sampai aquest divendres dins de les ballades de música evocant la natura que organitza el SEM. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimecres és la Milà, que està al carrer Riera Mariona, número 3.

0: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho tan bé com sé.
1: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
2: Adéu, filla. T'espero per dinar?
3: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
4: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
6: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
5: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
6: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
5: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
6: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
7: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
1: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: Què?
1: Diumenge fem programa.
0: Clar, com tots.
1: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
0: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
0: Ai, Follet.
1: Ai, Garcia.
2: Mare de Déu, Senyor.
3: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

0: Les 10 del matí, pràcticament 10 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimecres 1 de juliol, el dia en què parlarem una bona estona també de ciclisme. Ho farem a partir de 10:45. Hem convidat aquí al programa a tres bons amants del ciclisme per diverses circumstàncies, molinencs, i a més, doncs, també amb participació en aquesta exposició que tenim fins al 2 d'agost als baixos del Molí. Tindrem aquí amb nosaltres el Josep Tena, el Salvador Prat i el Quim Roglan d'aquí una estona. Però ara anem a fer l'espai polític del dia i saludem el regidor portaveu de l'Aire Molins, el Marc López, que ara feia dies que no el saludàvem perquè tot just dimecres passat va ser Sant Joan. Què tal, Marc? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia i bona hora. Què tal? Com estem?
0: Com anem?
1: Bé, molt bé. Ostres, em tenia ganes ja, perquè fins ara encara no havíem pogut coincidir després d'aquest parón. I dic, ostres, trobo a faltar l'Oriol, ja, tinc ganes de parlar a la ràdio.
0: Escolta, doncs volia començar preguntant-te, com ja li vaig fer també amb el Pep de Gana al seu moment. Vam tenir ple el dijous a les sales de sessions de l'Ajuntament, 3 hores de debat. Et vam escoltar un momentet en aquesta intervenció que vau fer per parlar de les indemnitzacions dels regidors i regidores sense dedicació exclusiva ni parcial, però en cap altre punt. Què passa que parles tan poc, Marc? I teníem 26 punts a l'ordre del dia, en aquest cas.
1: Bé, hi havia molts punts que jo crec que ja els havíem tractat en comissions informatives i hi havia punts que, com que jo crec que, vull dir, era donar passar aprovació. Vull dir, tampoc crec que haguéssim d'entrar molt en el detall, però jo crec que al final jo sempre a vegades li comento quan ho comentem fora de micro, no? I que a vegades dona la sensació que igual ens repetim, igual un darrere l'altre, i al final és, bueno, és veritat que igual és l'espai, és el moment per donar l'opinió, i en aquest aspecte penso que crec que si ja està tot dit, tampoc cal igual afegir molt més, però bé, si és que al final només cal veure que anem tots molt a la una a l'hora d'aprovar o de tirar endavant els projectes, llavors. No intervenir no vol dir que hi hagi, com et diria jo, o un passotisme o no, sinó que, escolta'm,
0: però si que
1: estàs a favor o estàs Digues.
0: M'esmentes les comissions, però clar, són de caire intern, no?, diguem, tancades, per tant, la gent no ho pot escoltar i potser els teus electors sí que voldrien saber les opinions teves al respecte.
1: Pues ja... Sí, però al final jo crec que aviam com et diria jo, hi ha moments que, és com et dic, parlar que hi havia el punt del tema del català, doncs estem tots a favor, hi havia mocions que també igual les presenta o la iniciativa és més d'un partit en concret, però la comentem entre tots tres i diguem que li donem suport, llavors la presenta un, però llavors... Bé, és a dir, t'agafo el guà, però tampoc... jo crec que... Vull dir, hi ha moments en els que, no, inclús algú m'ha dit, però xerra, dius, però què vol xerrar? Xerrar per xerrar? Al final, no sé, crec que hi ha moments que tampoc... Jo no tinc aquesta necessitat d'agafar, vull dir, no sé si és una necessitat o una... O com et diria, no voldria que es malinterpretés, però tampoc és un tema ni de fan de protagonisme ni de res, vull dir, és un tema que a vegades crec que s'ha de parlar per aportar, no per omplir el temps o perquè toca. Crec que ho definiria així, en aquest sentit.
0: Deixa'm tornar, tornarem al ple, però deixa'm anar la setmana passada perquè parlant ja de l'horitzó de les municipals, doncs vàrem conèixer ja fermament que es presentarà Aliança Catalana aquí a Molins de Rei i dos, ja té el seu candidat. Com veus la confirmació, per tant, i la irrupció d'Aliança Catalana aquí a Molins de Rei?
1: Crec que això era un secret a veus, que Aliança Catalana es presentaria a les eleccions municipals i més veient la tendència, no?, que van donant les enquestes si ja hi haguessin unes autonòmiques o hi haguessin unes municipals i tal, llavors això és una erupció. Ara bé, ara fa falta que no ens oblidem que les eleccions municipals la gent, la ciutadania, vota la persona, Llavors, en aquest cas, jo desconeixia, o sigui, sé qui és, perquè al final això és un poble, no el conec personalment, però ja jo porto 6 mesos a la sala de plens i sempre, o majoritàriament en els plens mensuals, ha vingut algú d'Aliança Catalana, sobretot, són exconvergents, que òbviament vos els coneixes del poble o que inclús en anteriors legislatures has coincidit o quan has fet alguna carpa, quan jo havia estat amb el Joan Ramon Casals, doncs hi havia gent que a dia d'avui s'ha passat a Aliança Catalana. Llavors, per això et dic que no em sorprèn que es presentin a les eleccions municipals. El que jo desconeixia, que ell, en aquest cas, el Xavier, estigués tan activament a nivell polític involucrat. I la veritat, em va sorprendre quan vaig veure que seria el candidat de l'Aliança Catalana per les municipals. Però bé, escolta, de fet, l'altre dia ja va venir al ple, va estar al ple.
0: Per tant, amb això que m'estàs dient, pot fer mal, diguem, al partit que us aixopluga en l'aire, que seria Junts, no?
1: Bé, jo crec que... Aviam, diguem-ne que en l'aire es va presentar i ens va deixar els drets electorals sí. Junts, però en l'aire, diguem, que era una candidatura independent. De fet, la llista, quasi bé un 80% era de gent independent. En l'aire... Jo crec que no passa res per dir-ho. No crec que es torni a presentar o no es tornarà a presentar a les properes eleccions. Uh-huh. És molt probable que es creï una llista de Junts. Si és que per la part de Junts creen una llista i pot provocar doncs bé, que al final també hi hagi de la mateixa manera que quan nosaltres ens vam presentar podíem tenir certes sinergies amb Ara Molins i al final això provoca una diversitat del vot, que el vot es divideixi, pot provocar que, per un invento, estic fent aquí una hipòtesi, si per un cantó igual hi hagi Junts o per un cantó hi hagi Ara, o igual al final Junts i Ara vagin junts amb una llista única unitària, però per una altra banda hi hagi Aliança Catalana, pues continuem havent-hi, no? Pot provocar que també hi hagi una scissió del vot. Bé, no ho sé, ja et dic. És que jo crec que al final la persona que voti Aliança Catalana igual perquè li agradi molt la Sílvia Orriols al Parlament igual no serà la mateixa persona que igual a Molins de Rei voti el Xavi Berlanga perquè igual no sap qui és o consideri que igual... És que hem de pensar que al final no només és votar la persona, hi ha d'haver un equip al darrere, hi ha d'haver un projecte municipal. Llavors, si aquest projecte igual no t'encaixa o falta de contingut, no sé, que jo crec que hem d'entendre una mica més que hi ha darrere del Xavier, qui formarà aquesta llista, quin projecte tenen, què volen per Molins, etcètera, etcètera, etcètera. Llavors, bueno, ja ho anirem veient sobre la marxa. És que sí. Ja estem començant ja a treballar ja, sí. A començar ja amb municipals, però, mare meva, vull dir...
0: Però tornant a...
1: Que són al maig.
0: Tornant en l'aire, descartaries, diguem que la marca en l'aire, diguem, que no la veurem al maig del 2027, per entendre'ns, no?
1: Jo diria que amb un 99% no.
0: 99% no. Aleshores, a partir d'aquí pot ser que hi hagi una llista de Junts. I apuntaves una altra cosa. A tu et consten, doncs, converses entre la formació d'Ara Molins i de Junts per fer una llista conjunta?
1: No, a mi no em consten. A mi no em consten. A mi. Però, bueno, jo no sóc tot tu.
0: A Marc López no li consta. Però no és tonto, diu el Marc, que no ho hem dubtat mai, evidentment, de la seva solvència. Per tant, què vol dir això? Que veu coses?
1: Bueno, que se'n suma el nas, o m'arronso el nas.
0: Sí.
1: I ja està, llavors... Bueno, no ho sé, no? Vull dir, aviam... Bueno, no ho sé. Jo és que no he vist... De la mateixa manera que sí he vist persones d'altres llistes que han format part, que es troben amb altres regidors, i parlen i tal, i pots pensar, ui, doncs igual l'acaba fitxant, o igual, sí. No sé, s'ajunta. Llavors, bueno, és que... Vull dir... No passa res, vull dir, el món municipal és completament diferent i la gent doncs, es mou, o inclús en aquestes últimes eleccions no va haver-hi gent d'alguns partits que havien estat sempre fins i al final van entrar a alguna altra llista sí. I van a govern i demés, doncs sí. Bueno, escolta'm, pot passar de tot, vull dir que pot passar de tot. Per tant, a mi ja no em sorprendria res, però crec que vull dir, aviam, té sentit que al final si el que volem és tenir aquesta unitat, doncs millor anar tots junts, mai millor dit, que no pas separats. Llavors, no ho sé, ja veurem, però ja et dic, a mi no em consta res, ni tampoc sé del cert res i tal, però bueno, escolta'm, hem de parlar.
0: Però no seria d'estranyar, per entendre'ns, eh? Tot i que no et consti...
1: Crec que tu tampoc.
0: No, tampoc em sorprendria gens.
1: Però ja està.
0: Però de moment s'està, diguem, com negant aquesta qüestió de moment, eh?
1: Pues ja saps tu més que jo. Vull dir, jo, a dia d'avui, no em consta. Si per part de qui sigui, de moment ho nega, pues serà que serà real o serà veritat.
0: I dic, sí. Si aquesta negociació, sigui la que sigui, tira endavant i van a buscar Marc López i li diuen vols venir amb nosaltres, què dirà Marc López?
1: Bueno, a veure, ja veurem. Jo a dia d'avui, a mi m'agrada molt la tasca de moment que estic desenvolupant o estic aprenent o diguem-ne que bé, està sent una forma part d'un aprenentatge i ganes de continuar o de seguir en tinc. Ara bé, ja veurem. També és que queda un any o menys d'un any,
0: sí.
1: I bueno, s'ha de veure a nivell també personal, professional, si ho podem continuar compaginant, que a dia d'avui és possible, però ja veurem, vull dir, és que tot és molt canviant. Llavors, anirem sobre la marxa, vull dir, com diuen en anglès, learning by doing, vull dir, ja ho anirem veient.
0: Bé, doncs tanquem aquesta carpeta que hem actualitzat després doncs, de la confirmació oficial que Aliança es presentarà doncs, aquí a Molins de Rei. Esquerra ja havia confirmat que Marta Espona serà la cap de llista i, per tant, doncs, era el segon moviment diguem, important de cara a les municipals. Tornem al ple. Digues, perdona, Marc.
1: No, dic, crec que els companys de Molins en Comú o Podem,
0: sí?
1: O ja, és que ja m'he perdut el nom. Ja.
0: Estem a l'espera aquesta setmana de que confirmin també moviments, sí.
1: Ah, vale, perquè crec que tampoc han confirmat. Entenc que, òbviament, el Partit dels Socialistes, el Partit de l'Alcalde, no, no,

0: de juny, aquestes 3 hores de debat, així en línies generals, quina valoració en faries, Marc, d'aquests punts que es van debatre al ple de l'altre dia?
1: Bé, vull dir, és que ja et dic, hi havia punts que ja estaven com... És que al final el ple és donar compte d'algú que igual que ja s'ha explicat o ja hem votat prèviament a les comissions informatives per si estem a favor o no en contra o ens abstenim per de si allò vagi a ple o no. Llavors, al final, anar al ple és un pur tràmit, perquè sí que és veritat que es fa una breu explicació d'aquell punt i és quan igual l'oposició pues, té l'oportunitat de fer pública la seva opinió o el seu posicionament, però al final l'explicació sobre les diferències que hi puguin haver o no ja ens les han donat. Llavors jo crec que ja hi ha coses que ja estaven... Bé, que és que crec que vam anar a tots a la una. És que ara estic tirant de memòria o tinc una mica d'amnèsia mental, però, sí. Però jo diria que poca cosa ja que... Jo crec que vam votar a favor de tot, crec que inclús està ara Molins va votar a favor de tot, i diria que està Esquerra també, no sé si és ara o Esquerra, que en algun punt igual s'abstinguessin. Però crec que vam anar tots molt alineats, vull dir que no hi ha res així a destacar, que diguessis, ostres, pues no, això no estem a favor, o tal. Bé, que sí que és veritat que va haver la moció dels bombers,
0: sí.
1: Que en l'equip de govern van haver aquells dos punts que... consideraven que tal i com estava redactat la moció, venien a dir que igual és com si estiguessin reclamant, no?, passar a ser com funcionaris de la Generalitat, que es va demanar de votar de forma independent, i ja està, però la resta crec que, bé, un ple, és veritat que un ple que va ser un ple llarg, perquè com que vam tenir primer el de 6 a 6 i mitja vam tenir la part de Molivert,
0: sí.
1: I després va començar el ple més tard de l'habitual i era un ple amb molts punts, doncs bé, doncs ja, i sobretot més que molts punts, les dues primeres mocions. Bueno, dos, no, perdó, hi havia la moció del català, que van venir l'entitat d'Òmnium Cultural
0: sí.
1: al ple.
0: A partir d'una declaració que es va fer institucional la promoció del català,
1: eh? Exacte, que sí. Jo també ho vam parlar a una junta de portaveus
0: sí.
1: Per fer-ho d'aquesta manera, i després va haver-hi la moció per part d'Esquerra sobre l'empresa dels treballadors implicats del polígon, i després va haver-hi la moció del bombers. Llavors tot això bueno, pues va generar que hi hagués un ple extens i llarg. Llavors, bé, bueno, pues, ja està, no passa res, vull dir, en el fons, bueno, pues, també et dic, un aprenentatge i vam tirar endavant el que consideràvem que s'havia de tirar endavant.
0: Mm-hmm. Molt bé. Hi havia també aquest punt que va generar, o que sempre genera debat, que és quan parlem del residu. En aquest cas, aquest acord amb l'AMB per la transició del model de residu mínim, que ha sigut característica a Molins de Rei durant dècades, i ara ens n'anem cap a aquest model de 5 fraccions, per tant, que veurem el contenidor groc aquí a Molins de Rei per primera vegada, perquè nosaltres doncs, ens havíem caracteritzat per aquest residu mínim. Però ja es va explicar també normativa europea i aquesta transició doncs, que assumirà el cos diguem l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: Exacte, aquí ja veurem perquè bueno, pues, tenim feina perquè bé, vindran canvis, haurem de valorar pues, el fet de fer comprar igual... nous camions, bueno, haurem de tenir un procés d'adaptació i això acabarà implicant-nos també en gran part als ciutadans perquè tindrà un impacte en el cost de l'impost de residus. Llavors, però bueno, és que al final vull dir, això ens ve imposat i ens hi hem d'adaptar i és l'ordre del dia, és que no ens queda cap altre.
0: Bé, anirem acabant. Marc, algun comentari que vulguis fer del pas del Tour d'aquest diumenge? Perquè ja ho tenim ara sí a tocar, eh?
1: Bé, bueno, sí que vaig veure ja en el seu dia quan van passar la volta femenina.
0: Sí.
1: Ara ve el Tour.
0: Sí, senyor.
1: Ja he estat veient que han estat asfaltant aquestes últimes setmanes els diferents carrers implicats de la vila. I bé, escolta'm, bé, és una llàstima que no puguin passar per Collserola pel fet de la Peste Porcina, perquè crec que seria una etapa xula de fer i de veure'ls, bueno, perquè és una carretera molt maca. Inclús vaig veure que aquest dissabte hi havia no, l'etapa reina que alguns van pujar fins a Santa Creu
0: mm-hmm.
1: per, per després anar

0: tractar la xerrada que s'havia fet, però bé, escolta'm, doncs, els anirem a veure, els donarem suport i ho anirem veient.
1: Doncs ho deixem aquí. Marc López, moltes gràcies per acompanyar-nos i que tinguis una bona setmana, eh?
0: Igualment, Oriol. Una abraçada. Que vagi molt bé.
1: Que vagi molt bé. Adéu-siau. Anem a fer la pausa musical, la primera del matí, descomptant la cançó del dia, com sempre, en aquest cas que hem fet amb el Màgic Anyelles, i anem a escoltar els Queen amb una cançó de l'any 78 que parla de bicicletes, eh? Bicycle Race, i de seguida tornem... Perdó, ara no és... Ah, que no és arròs, sinó és carrera, és Reis. I de seguida anem a parlar una bona estona de ciclisme i direu, home, que en parleu molt. No, perquè encara no havíem parlat distesament de coses del ciclisme que ens agraden amb bons experts, que ara els farem passar. Una pausa amb els Queen i tornem de seguida.

0: Dos minuts per sobre dos quarts d'onze del matí. Ara sí que després de setmanes, potser mesos, fins i tot parlant-ne, arriba l'hora de la veritat, i aquest diumenge, dia 5 de juliol, tindrem l'oportunitat de veure el pas del Tour de França per la nostra vila, en el marc, com dèiem, de la segona etapa de l'anomenada Grande Park, que sortirà en aquesta segona etapa de Tarragona i arribarà a Barcelona després de 168 quilòmetres. Es preveu el pas de la caravana publicitària sobre les 3 de la tarda per aquí a la vila i el pas dels ciclistes a partir entre 16:30 i 16:50, amunt i avall. Però ara ho parlarem tot plegat perquè ja a més fa dies que tenim actes en el marc de Vivim el Tour aquí a Molins de Rei. Tenim una exposició magnífica que podeu veure des de divendres i fins al 2 d'agost a la planta baixa de l'edifici del Molí, que porta per nom Camins, i avui hem volgut convidar persones de la vila ben expertes per diverses raons en el camp del ciclisme. Aviam, que tinc aquí la meva dreta, el Salvador Prat. Què tal, Salvador? Bon dia, bona hora.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: A l'exposició hi tenim la bicicleta del Santi, el teu pare.
1: Sí, sí, la bicicleta de la ràdio.
0: Amb la qual feia el trànsit local durant molts anys, amb el Miquel,
1: Correcte.
0: Correctíssim, ara ho comentarem. Josep Tena, bon dia i bona hora.
2: Hola, bon dia a tots.
0: Que no té una bicicleta, sinó que té un espai dedicat a la seva participació, sobretot als Jocs Olímpics Múnich 72, amb aquests mallots vintage, i també amb l'equip CAS, hi trobareu doncs molts retalls de diaris, moltes explicacions a l'exposició. I el Joaquim Roglán. Quim Roglán, bon dia i bona hora.
3: Hola,
0: bon dia. Una mica més,
3: hola,
0: perquè és
3: bon
0: que si no...
3: És que amb aquesta veu potser et sentirà massa.
0: No, home, no. Volem que la gent t'escolti.
3: Va, digue'm, va.
0: Un moment. Ara us deia, fora del micròfon, clar, la gent a Molins de Rei associem a persones per temàtiques, potser, o per vincles, i en aquest cas vosaltres us associem pel món del ciclisme. Jo, abans de començar a parlar del Tour i de tot, us volia preguntar d'on us ve aquest vincle, aquesta afició pel ciclisme. I a dir, el Josep, jo vull començar.
2: Bueno,
0: comencem per aquí, va.
2: Molt, molt fàcil.
0: Molt fàcil.
2: El meu germà Ramon havia corregut amb juvenils, amb amateurs també, i havia també estat en un equip important que va estar un any, el Picadero Dam, i a partir d'aquí pues, inclús va fer un campionat d'Espanya que van fer aquí a Molins de Rei, de muntanya, que van fer aquí a Molins de Rei en pujada de Santa Creu de l'Orda i tal i qual. I bueno, degut a tot això pues, jo veia que ell anava en bicicleta. Jo era encara molt petit aquella època, i no sabia el que era anar en bicicleta pràcticament, no? Ni en tenia, però a través d'ell pues, em va anar picant, i vaig començar a fer o amb un tros de ferro una bicicleta que començava a pujar Santa Creu, baixava bueno, i anava fent així, però amb un ferro, amb un pinyó i sense amb sabatilles d'espardenys, com aquell que diu, no? Bueno, va ser una època molt maca. Però a partir d'aquí, pues, em vaig anar aficionant. I tot això ve del meu germà Ramon, que ell va córrer. Si el meu germà Ramon no hagués corregut, poder jo no hagués sigut ciclista. No se sap, no? La vida és gira d'aquesta manera, i a mi em va girar així. I a partir d'aquí, pues, he conegut pues, gent de Molins de Rei, tots els ciclistes de Molins de Rei, de la Baix Llobregat, el Quim també, que tirava amb meu, el Santi aquí, el seu pare, i tot la família ciclista de Molins de Rei. Va ser una època molt maca, l'he viscut aquí a Molins de Rei amb el club. Jo me'n recordo quan era jovenet i corria amb el Santi també, i el que tu, Quim, no vas arribar a córrer, no?
3: Bueno, jo alguna córrer...
2: Alguna social.
0: Sí.
2: Però a federada
3: no. Alguna també, però, bueno, ja sé on anava.
2: Jo me'n recordo quan corríem amb el club, mira el club, lo pobret que era, no? Que... portàvem un mallot, que avui està exposat aquest mallot, està exposat a l'exposició del Club Ciclista de Molins de Rei, que a la part darrere de l'esquena estava descolorida pel sol. Vale? I aquest mallot acabaves la temporada amb aquest mallot i el tenies que tornar al club.
0: Ostres!
2: Vale? Perquè no hi havia res més, i aquest mallot corria amb uns i amb altres, i quan vas plegar del club, que vas fitxar pel Deport Ciclista de Barcelona...
0: Sí.
2: Dic Deport perquè aquella època era Deport Ciclista Barcelona, ara és Esport. Però aquella època es deia Deporte Ciclista Barcelona. Era l'època que tocava viure, no?
0: Sí.
2: I, bueno, a partir d'aquí vaig començar a conèixer la riquesa del ciclisme. Et donaven una bossa d'esport amb xàndar dintre, mallots, culots, mallots varios, vull dir... La bici era la teva sempre, vale? Però la riquesa del vestuari te la donava ja un equip que era un equip senyor i poderós dintre de Catalunya en aquell moment, no? Bueno, i d'aquí pues, va vindre ja increixent tot i bueno, la vida del ciclista.
0: Molt bé. A veure, Quim, què m'explicaves dels cromos que feies? Ja costa't una mica, va.
3: Bueno, les aficions tenen perquè et venen com les destins de les coses.
0: Sí, sí.
3: Sempre m'havia agradat. Bueno, pel que raó que sigui, inclús de molt petit ja veia tot aquest, el Josep, amb ell, els germans d'ell,
0: sí.
3: I amb el lloc del club, i el veia passejant. Jo ja m'agradava, i me'l mirava. Me'l mirava, ja tenia certa passió. I fins que, bueno, vaig començar a sortir en bicicleta amb el club, que ens hi havia el Mas, tot aquest... Clar, el Josep va parlar molt de l'altra competició.
0: Sí.
3: I amb ell, doncs, és un món a part.
0: Tu feies cicloturisme, per entendre'ns.
3: I encara ho faig.
0: I encara ho fas, eh?
3: Ell pot parlar de la competició i pot explicar les experiències seves.
0: Sí.
3: La meva experiència, que hi ha estat molts anys sempre vinculat amb el Club Ciclista de Montserrat.
0: Sí.
3: Vull dir, hi ha proves evidents perquè a l'exposició...
0: Sí, senyor.
3: Si jo surto totes les fotos del grup, potser n'hi falta.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Casualment, el Salvador,
0: sí.
3: Llavors que ells corrien juvenils, que corria amb el Josep i uns altres, amb aquest, no hi són, ara no cal dir-los. Casualment, ell va deixar quasi pràcticament de sortir amb ell i el Gris, amb la teva recorda el Gris, i llavors vaig començar a sortir jo, ja amb 18 anys, vull dir que... I ja m'hi vaig començar a agafar, i el que diu, és veritat, això del jersei, és veritat. El Mas, que el secretari, se'n cuidava, i abans no tenies un jersei, doncs havies de fer... Havies de dir galons, diguem-ho així. Diguem. I llavors tota la vida vinculat al club ciclista, perquè de jovenet, sobretot, si comencem a parlar del pare del Salvador, va ser un personatge del club ciclista, vull dir que no ens hem d'oblidar.
0: I tant.
3: Era l'ànima mater del club ciclista.
0: Sí, senyor.
3: Vull dir, amb ell està d'acord, com a totes les coses, amb segons quines coses, però acabava sempre donant-li la raó. No, vull dir... ell portava la veu cantant, tenia vincles amb tothom, tenia experiència, i clar, no tenen joves, i me recordo que muntàvem el ciclocross allà abans, havia estat aquelles torres del carrer de Can Granell, allò era un terreno pelat.
0: Uh-huh.
3: Jo, amb 18 anys, i anava a muntar ciclocross. Vull dir, no vaig deixar-ho mai, i sempre... I aquí, a l'exposició que hem vist ara,
0: sí.
3: Vaig quedar no parat, però dic, caram, com és possible tot això? Veien tots els cartells de tots els campionats de muntanya que vam, i carreres altres que el club ha celebrat, que penses, gràcies, vull dir, conservar-se això doncs és un bon record. I puc dir-te que des del primer fil últim penso que he estat quasi tots, vull dir, amb l'organització i col·laborant-hi i fent el que bonament podia.
0: Uh-huh.
3: Control, amb la moto, muntant balla, bueno, tota la vida. I a més, després ja amb el club ciclista organitzant ja totes les carreres, els campionats ciclistes, i bueno, la festa del pedal, que hi ha alguna fotografia molt
0: sí.
3: Maca i molt graciosa, de bon record, que anem els tres entrats de la festa del pedal de 25 anys, que per cert el Salvador estava de permís, i a mi em faltaven sí. 4 dies per anar-hi, que per cert es vam trobar a Mallorca amb ell, vull dir, casualment, bueno, igual, això no cal que en parlem.
0: Així no pararem.
3: No, home... I el primer va haver una altra sessió al 150 anys que vam tornar a fer la festa al pedal.
1: El 95 n'hi ha una...
3: En vam fer una altra.
0: Que hi ha fotos també del 95.
1: Sí, sí, el 73.
3: En vam fer dues, sí.
1: Sí, la que dius tu és el 73.
3: Sí, sí.
1: Sí, que jo estava a la mili i...
3: No, aquesta és una...
1: El 73.
3: No me'n fer una altra,
1: el 73. Després. Jo sé que el 95 n'hi ha una altra. Surten fotos aquí a l'exposició.
3: Doncs devia ser aquesta. Sí, segur que és aquesta. Dues, jo recordo. Sí, sí.
0: A veure, Salvador, tu també ho has mamat de petit, això,
1: bueno,
0: ja, no?
1: Jo vaig néixer amb la bicicleta.
0: Vas néixer amb la bicicleta,
1: jo vaig néixer amb la bicicleta, perquè, clar, vaig néixer al 51, i el meu pare havia fundat el club al 48, era l'ànima del club, i, clar, a casa sempre amb bicicleta. Jo vaig començar amb bicicleta a dues rodes als 4 anys, per allà al carrer del Gel, com que no passaven cotxes, anaves voltant per allà tot el dia, i a partir d'aquí, com que a casa sempre es mamava la bicicleta, les carreres s'organitzaven a casa meva, perquè el meu pare tenia dues o tres feines i arribava a casa als 9 del vespre i allà l'esperaven el Mas i el Villanueva, que venien a casa a fer les reunions del club. I allà s'organitzaven les carreres, s'organitzava tot. El Josep ha dit lo del jersei, les samarretes, que anàvem justos. Jo durant molts anys vaig ser el tresorer del club, però el que era l'amo dels calés era el Mas. Vaig aclarir moltes coses. Quan érem juvenils, alguna vegada al Mas li deixaven una furgoneta d'un pintor d'aquí Molins i llavors vaig veure amb els números, escolta, i qui pagava la furgoneta? No, era un soci que ens la deixava, el club només tenia que pagar la benzina, però jo no he vist comptes de la benzina, no, dius que la benzina la pagava jo. O sigui que el Mas, per tal de no gastar el club, pagava la benzina a ell.
0: El Mas, el Josep, no?
1: El Josep Mas.
3: Una peça important de l'època.
1: Sí, Mas, un gran pancaire, sempre estava muntant la tribuna.
3: I va viure del tot pel
1: Constitució. Sí. S'enfadava amb tots nosaltres, sempre s'enfadava, però sempre acabàvem rient i per la feina que feia era un
2: quan muntava les tribunes, era com era fuster d'ofici, pues ell agafava i les escales, Berteta, me'n recordo, i a muntar les tribunes era el rei d'aquestes coses.
3: I ningú volia que toqués res i que es voltés al seu voltant, deixeu-ho. Ell no volia ningú allà.
2: Costa't més.
3: No volia ningú allà.
0: És que no em creu.
3: Ell sol... Això ho faig jo. I ja està, no volia toqués res allà. La tribuna era feina exclusiva d'ell.
0: Per tant, el Club Ciclista ja té 78, doncs, no?, d'anys.
1: Del 48.
0: Del 48. Fa poc veu celebrar, no, bé, fa poc. Veu fer 75è.
2: Ja fa dos anys, doncs sí. Sí. Ja té 78 anys, ja anem.
0: Molt bé.
2: Ja han fet anys, ja.
0: Heu fet anys.
2: L'any de l'aniversari dels 75 anys va ser un any molt complet, perquè vam tindre bastantes distincions per la Federació Catalana, també ens va fer un acte, la Volta a Catalunya també va fer una menció d'un diploma, una menció especial, que el vam anar a buscar el dia que es va presentar la Volta a Catalunya, també allà amb un acte molt maco, acte de presentació de la Volta,
0: Sí.
2: I allà ens van donar els premis, no a mi, com a representant, representant del club, però a més gent, no? La Volta a Catalunya, el senyor Peris no fa un acte per una persona, sinó que en fa uns quants homenatges que en cada volta que es presenta, ell es fa uns homenatges i se li dona la distinció de la Volta. Pues el club també la té. També es va donar una distinció a la Generalitat de Catalunya per fer el 75è aniversari, que va ser l'any que el vam fer, va ser el primer any que es feia aquest premi. Vull dir, a partir d'aquí ja s'ha anat fent cada any. Vull dir que vam tindre la sort d'aquest primer any, pues, també es va donar, no a nosaltres sols, sinó que a molts clubs de futbol, de bàsquet general, no? També vam anar a recollir el dia de la Montserratina, que també organitza la Federació Catalana de Ciclisme. També es van fer allà, dintre de Montserrat, es van fer un altre acte d'homenatge. Vull dir que molt bé, van tindre bastants homenatges al club i bueno, són d'agrair, no?
0: Perquè activitats, el club bàsicament participava al campionat de cicloturisme, per una banda, i activitats fixes, diguem, a Molins de Rei, teníem això, la festa del pedal, heu dit, en un moment determinat.
1: Bé, va durar molts anys que es feien bastantes curses ciclistes.
0: Jo recordo per la festa major també, clar, era petit,
1: sí,
0: però...
1: Sí, per la festa major s'havien fet voltes al carrer de baix, s'havien fet voltes a la plaça de l'Església, s'havia fet alguna gincama, però la principal carrera que organitzava el club cada any era el Campionat de Catalunya de Muntanya per Amateurs. I després d'uns quants anys d'organitzar-lo, un any van aconseguir el Campionat d'Espanya, que van vindre, lògicament, equips de tota Espanya, i va ser molt, molt, molt celebrat. L'arribada es va fer a Sant Bartomeu, amb Molins de Rei va passar un corredor destacat, portava 3 o 4 minuts amb el grup, i per allà les curves del camp de tiro es va desmaiar. Jo anava amb el cotxe del metge, el vam recollir com vam poder, va tornar a pujar a la bicicleta i encara va arribar primer. Però va ser una carrera molt, molt, molt i molt dura.
2: I baixant la rebassada es va matar el Trenzano. Contra una moto.
1: I jo aquell dia, no, contra una moto no, va caure muntanya avall, perquè jo no sé quina edat tenia, era jovenet.
2: El Ramon em va dir que va xocar amb una moto de cara.
3: Les angles.
1: Ho vaig veure de primera mà, perquè jo anava amb el cotxe del metge, i jo el recordo mort entremig dels arbres. O sigui, jo vaig baixar del cotxe del metge, jo devia tindre 10 o 11 anys.
2: I no hi havia moto allà?
1: No hi havia cap moto, o sigui, a la curva, amb una curva esquerra a la rebassada, una curva ampla, el tio va passar recte i va baixar per muntanya avall. Et dic perquè encara recordo ara veure allà entremig dels arbres.
0: I la foto aquesta que surt a l'exposició...
3: Això és de casa teva.
0: Això és històric. 1973, onzena setmana del ciclisme català.
3: Sí. Això és de casa teva.
2: Això és...
0: Més o menys davant la federació, no?
3: No.
1: Sí, és
0: davant
1: del
0: corredor.
1: Això és
0: passat la federació,
1: passat,
0: ja.
3: Davant el corredor del català i del Pep Genés.
0: Més o menys davant de l'11 de setembre.
3: Més un de Cal Prió.
0: Ah,
3: davant de Cal Gaire, per 116.
0: Sí. Val. Aquest I d'aquí cap amunt anaven.
3: I aquí que t'ha fotut tu a la dreta i aquest poc aquí a l'esquerra és a casa meva.
2: Aquí, ja m'ho semblava. Aquest dia tenia que haver-hi estat jo. Jo havia corregut aquesta setmana.
0: Sí.
2: I què va passar? Que el dia abans va haver molta, molta canya, però molta, i el dia anterior del dia abans vaig fer molt el burro. Em vaig escapar, des de sortint de la seva d'Urgell, vaig fer una etapa de 240 quilòmetres i vinc, i veu, i vam arribar escapats a Igualada.
3: Sí? Al Tos de Montbui, no?
2: Sí.
3: Dalt de la Tosa.
2: A dalt de la Tosa de Montbui, i vaig fer el quart de l'etapa. Vale? Però em vas fotre una pelissa brutal, brutal. I el dia després, el dia següent, pues ho vaig pagar-ho. Ho vaig pagar-ho i vaig haver d'abandonar. I aquest dia de la contrarreja jo tenia que estar aquí. I no vaig poder, i em vaig pegar un greu, però em vaig quedar sense forces, perquè el dia abans em vaig valorar molt, vaig fer molt esforç i vaig cremar moltíssima, moltíssima. I abans ja dic que les etapes eren de 230, 240. Ara veus avui l'etapa que fan de la Volta a França, que quan es diu que era de 100 quant?
0: 168.
2: Això és un caramelo. Això en aquella època era un caramelo.
1: Sí. De totes maneres, corren molt més ara que llavors.
2: Home, esclar.
1: Entre bicicletes, preparacions, pulsòmetres, bats...
2: I perquè saben que la distància és de 160, 180 i 130 quilòmetres a vegades. Però abans, quan t'esperaven una trisca de 220, 240, 250, si feies això, l'indemà, doncs, em va passar a mi, doncs, a la
1: El campionat d'Espanya de diumenge passat, que va venir un català, per cert, eren 211 quilòmetres, també. Vull dir que
2: sí, però abans els campionats d'Espanya eren 280, 290 quilòmetres. La diferència sempre ha estat abans molt més alta. Jo he fet la Paris Tours, la meva carrera professional, la meva primera carrera de professional després de les Olimpíades de Munic, va ser la Paris Tours. La Paris Tours té una distància de 300 quilòmetres, 290 i pico, 300. I la vaig fer, i en aquella època, el pas de matera professional, les carreres de materes màximes són 170 quilòmetres, 180 com a molt. I els professionals, pues, 280, 250. Què passa? Que jo venia amb una preparació de 150, 170 quilòmetres com a molt. I fotre't amb una trisca de 300 quilòmetres, pues, imagina com arribes. Pues, vaig arribar pels pèls, però no vaig arribar, eh?
0: Deies, Quim?
3: Que d'aquest tema m'ha parlat una conferència o una trobada que vam fer parlant d'això. Ja van dir-ho que han intentat escurçar una mica, però en canvi la cursa és més intensa.
2: Sí, clar que sí. A la força és més ràpida, perquè la gent està més forta i saben que aquella distància l'han de cobrir i fan uns promitjos molt més alts que abans. I a més, avui els desarrollos, les carreteres, els corredors... Abans es feien voltes a Espanya, que a la meva època, que hi havia 120, 130, 80 corredors d'una volta a Espanya per afrontar una volta a Espanya. Ara, quan surten 250, clar, la capacitat d'un pilot amb un pla, per exemple, amb una carretera llana, d'anar a 60-70 pel pla, aquí van, quan hi ha una miqueta de trisca, o poden fer-ho. Abans no es podia fer això. Per què? Perquè hi eren molts menys corredors. I l'esforç de repartir era per uns quants, i ara és per moltíssims. I hi ha equips, avui els equips, quan diuen que tenen l'esprinter i van de cara a meta, doncs els esprinters ja fan el que tenen que fer, els clubs, els equips, saben el que tenen que fer per començar a rodar a 60-70 pel pla perquè ningú salti. I s'hi posen. I qui salta aquesta velocitat? Ningú. I li fan l'esprint amb la gent ràpida de cada equip. Però roda unes velocitats cara meta brutals. Brutals. Però abans això no passava. Perquè eren una altra època, un altre sistema, unes altres carreteres, per suposat. Abans, tu mira com estava, per exemple, la carretera de Papiol fins a Rubí. Com estava abans?
1: Sí, no, fatal, però...
2: Com estava?
1: Sí, però ara, a més, a mi el que em sobta és tot això, que només parlen de bats i d'intensitats i tot
2: això. Tot això s'ha canviat.
1: Que
2: abans venien pastilles per tu prendre la carrera, pastilles de glucosa i sucre. Avui això està prohibit. I abans ho prenies, perquè és el que hi havia.
0: Clar.
2: I avui això, el sucre, està prohibit. No és bo pel ciclista. Hi ha altres coses, no? Les barrites... Tot això s'ha canviat un tot, el sistema alimentari. Res que veure. Abans, a les carreres, els professionals, abans de córrer una etapa o afrontar una etapa d'aquestes de 200 i pico de quilòmetres, amb una Paris-Nice, per exemple, pues, al dematí llevaves a les 6 del dematí. A les 6 del dematí t'havies de sentar al menjador de l'hotel, menjar-te un plat d'arròs bullit i un bistec. Vale? Jo me recordo que molta gent, com el Domingo Perurena, Linares, que es posaven, demanaven marmelada amb el cuiner, oye, trae un poco de mermelada, i li portaven el pot de marmelada i es posava la marmelada dintre de l'arròs perquè li quedés endolçada, i a les 6 del matí t'havies de menjar un plat d'arròs amb un bistec. Vale? Avui tot això no ha canviat, hi ha altres coses. Sí. Vale? I això ja era un sacrifici per la persona. Tu lleva't a les 6 del matí i que et fotin això a la taula.
0: Duríssim. Bé, i veureu, com dèiem a l'exposició també, aquí una postal del Josep, José Tena, CAS, Calidad Natural, l'equip CAS.
2: Publicitat.
0: Publicitat i uns retalls de diaris que expliquen la participació d'Espanya en Múnich 1972. Natural de Molins de Rei, José Tena tiene 21 años.
2: Aquella època sí.
0: Aquella època, Estuvo en los mundiales y juegos del Mediterráneo del pasado año, donde conquistó una medalla de oro en contrarreloj por equipos. Ha sido 3 veces campeón de España, una como juvenil, fondo en carretera, y 2 más contrarreloj por equipos.
2: Tres.
0: Aquest, el Moritz aquest no ho va fer bé, doncs. Este año ha ganado la Vuelta a Gerona. Pertenece al DCB.
2: Deporte Ciclista Barcelona. Ara és Esport Ciclista Barcelona.
0: Això és de l'any 70...
2: Sí, 72, segons.
0: 72, sí. Sí, sí. Déu-n'hi-do, eh?
2: Sí, bueno, una...
0: Què va suposar per tu anar als Jocs Olímpics?
2: Pues...
0: Uns Jocs Olímpics
2: d'impacte, eh? Aquí, jo et dic la veritat, a mi em va suposar una alegria i, per altra vegada, també tinc un a dintre meu algú que no podia fer res més tampoc, perquè jo als 19 anys, el primer any d'amateur de segona, que corria en Picadero, el primer any a mi el CAS ja em va cridar per anar professional. Vull dir, havia sigut professional amb 19 anys. I venint de l'equip amateur de segona, que no vas posar ni a primera. Vas anar a Vitòria amb el Pissarrodona de Manresa, vam fer el viatge junts, perquè a mi també el van cridar per passar. Ella va firmar aquell dia que vam pujar-hi. I jo vaig anar allà a la taula, vam sentar a la taula i vaig dir, mira, Ramon Mendiburu, el seleccionador, me ha llamado para hacer... que forma part de l'equip preolímpic per a les Olimpiades de Múnich. I entonces, llavors em van dir, si t'ha creat el Mendiburu i la selecció, vull dir, no cal que intentem fitxar-te perquè la llicència no ens la donaran de professional, perquè ja està retingut per fer les Olimpiades. Llavors ja vam desestimar el poder passar professional. Què hauria passat? A mi m'ha fet una gran il·lusió passar professional i ser el professional més jove amb 19 anys dels carreteres espanyoles, perquè no veia mai un corredor, aquella època, ara sí, un corredor amb 19 anys no havia sigut mai professional abans, havia sigut poder el primer jo, ¿vale? Uh-huh. Però va ser així i em va quedar aquest clau clavat a dintre, no? Que si no havia sigut això, hauria pogut ser professional i poder les coses haver anat d'una altra manera. Això ha sigut així i és el que tens que menjar-te. I l'altra banda és anar a les Olimpiades, que també és un fet històric, no? No tothom pot dir que ha anat a unes Olimpiades, perquè per estar allà pues has de fer moltes coses per estar-hi. I has d'estar sempre a la Candelera. Uh-huh. Que és una cosa natural teva, vull dir, que no és que jo m'exprimés per anar a les Olimpiades, jo no m'exprimia, jo feia les meves carreres com les feia i punt, però era un dot que tens natural, vale? I de córrer i tot, que també era molt esbojarrat corrent, i el Quim ho sap, el Quim també, sempre atacava, recordat d'aquella carrera de Vallvidrera, que te vaig dir...
0: Endavant, Salvador.
1: Abans de començar la carrera, el veig allà agafat a la valla, lligant-se els clips, i dic, què farà Josep? M'escapo de sortida. I dic, bueno, pues, jo em vaig posar darrere d'ell, s'escapa ell i jo darrere. Comencem a baixar cap a les planes, i a la primera curva ja va desaparèixer. Ja tens el Josep muntanya avall. I jo em vaig quedar tot sol a davant i vaig anar baixant i al cap d'una estona ja em va atrapar tot, el mallot tot esguinzat i tot el que vulguis, que aquell, el mallot no el va poder aprofitar.
2: No, que aquesta cursa no va ser, eh?
1: Sí, sí.
2: Aquesta va ser el pas de Vallvidrera que em vaig escapar, que era el trofeu Vallvidrera, que em vaig escapar i va ser les dues voltes sol.
1: Sí, aquella van ser dues vegades, però la que dic jo va ser una d'abans, que també ens van fer sortir de la curva del curs de Santa
2: aquesta
1: Creu.
2: Aquesta no la recordo jo.
1: Sí, sí, vas fotre el camp i vas guanyar igual, però anaves fet un Sant Crist.
2: No me'n recordo.
0: A veure, Quim, què deies abans d'ell? Confirmes, doncs, que s'escapava.
3: Qui, aquest?
0: Sí.
3: Que aquest, quan tocava la pita, volia ser puesto. sortia amb aquesta... No volia veure ningú davant. Simplement... tenia pressa, no sé per què, però... Bueno.
2: No, que rodava així, jo.
3: Sí. Mira, el campionat d'aquell, el primer que va guanyar allà a Navarra, jo no hi era, però els meus germans m'ho van explicar. Vull dir, tenies tardes, veu?
2: Aquell dia pujant de sortida ja vam pujar la companyia de fondo, i jo ja vaig veure que anava, pedalava i anava sense cadena, no notava ni la cadena. I pujant vam sortir de davant d'una general, de davant de l'edifici de la Supercer, i vam sortir. Jo me recordo que pujant un repatxó dur, vale, de la general, me recordo que em poso el cap, pedalant, com si estiguéssim parlant aquí nosaltres, em giro i anava sol. Dic, ostres, i el portava ja 100 metres, i no vaig fer res per escapar, no vaig atacar, simplement vaig pujar un ritme, però anava com ara, vull dir, no anava. I vaig parar, perquè era molt d'hora, acabàvem de tocar el pito. I llavors em vaig escapar dintre Tafalla. A Tafalla sí que vaig atacar, i em vaig dir, ah, aquí foto el camp, i vaig acabar, i bum, i adéu. Se m'han posat 4 tios de roda, 4, allà enganxadets, i passeu, passeu. No podien passar. No passaven, suposo que perquè ja anaven amb el coll respirant, no? I com que no podien passar, doncs em vaig posar arran de cuneta. Arran de cuneta vol dir que els de darrere tenen que anar cara a l'aire, perquè tenen que anar, no poden anar per dintre l'herba, vale? I llavors van durar 100 metres, i em vaig anar sol ja. Sí, sí.
0: Bé, estem parlant molt de records, sí. Però el diumenge tenim el pas del Tour.
3: Això,
0: què suposa per vosaltres, uns grans amants del ciclisme?
2: Un fet històric.
0: Fet històric.
2: Fet històric, però per tota la vida ja, perquè no crec,
3: i tant.
2: No crec que el Tour torni a passar per...
3: Home.
2: Per Espanya, pot dir que un dia pot passar,
3: sí.
2: No? Però que sigui que passi per Molins de Rei, això és molt difícil. Tots els ajuntaments, i com no, el de Molins de Rei ja també fa moltes coses, moltes activitats, les quals... Són activitats de molta feina per a part de l'Ajuntament, per suposar, l'exposició que han fet, l'exposició de quadres que s'ha fet el senyor Soro, el senyor Soro, un gran amic meu, que ens ha fet aquí a
0: Can Ametller.
2: Una exposició molt maca. Quadres únics, perquè és una cosa que ha creat ell, vale, de la seva imaginació, són quadres únics i està exposant aquest home per tot arreu. Té exposicions permanents a Itàlia, a França, i ara ha vingut de córrer una marxa, perquè també li agraden les marxes clàssiques, també ha anat a córrer i es posar al Canadà. Fer marxes clàssiques no vol dir que estiguis afederat amb una llicència federativa, vol dir, són marxes que les pot fer qualsevol persona que s'apunti a la marxa clàssica, vale? D'afició. Però es fan així i després es fa demostracions, doncs, de quadres, com ha fet el Soro aquí, la Casa Trek de bicicletes, li ha demanat amb el senyor Soro 50 quadres 50 per les seves exposicions, vull dir, que té arreu del món, o fàbriques, per posar-les a les entrades, a dintre de les tendes de bicicleta, però les oficials Trek. Clar, aquest tio el coneix internacionalment. A Itàlia, el Soro és super, super estimat. El coneixen hasta les formigues, perquè a Itàlia el ciclisme es viu molt, el ciclisme a Itàlia vintage, el d'abans. Tipo Coppi, Gimondi, Artali, etcètera, no? El ciclisme d'Itàlia es viu molt d'aquestes clàssiques, també l'actual, per suposat.
0: A veure, estem a punt d'arribar a les 11, però ens allargarem una mica més. Fet històric, diu el Josep. Aquí el Salvador veig que té una cronologia.
1: Sí, és la quarta vegada que el Tour arriba als vols de Barcelona.
0: Sí, als voltants de Barcelona.
1: Als vols de Barcelona. El 12 de juliol del 57 es va fer una etapa per Pinyà a Barcelona, que un historiador que va vindre l'altre dia a la Sala Gòtica només parlava de l'Anquetil, i resulta que l'etapa la va guanyar un tal René Privat. O sigui que l'Anquetil, bueno, era la figura del moment, però no va arribar, no va guanyar aquell dia. El 1965 la va guanyar el Pérez Francès. Aquell dia jo estava a Montjuïc amb el meu pare, vam arribar allà, ens vam posar a la tribuna, i jo estava al costat d'un jugador del Barça, del Jansana, i anaven dient pels altaveus que venia el Pérez Francès escapat, que estava a Vic i portava, no sé si 8 minuts d'avantatge, a Granollers, que encara en portava 6, i allà tots estàvem expectants, aviam si arribava, i va arribar sol. Allò va ser apoteòsic. Segons el Pérez de Gea, em sembla que es diu aquesta setmana, el periòdico ha posat que hi havia 1 milió de persones a Barcelona esperant-lo. El Pérez Francès cal dir que vivia a menys d'un quilòmetre de l'arribada, perquè el seu sogre tenia un bar al carrer Parlament, el bar Les Banderes, i era molt conegut aquí. Allò va ser una apoteosi que ara potser la gent ja no se'n recorda, perquè, clar, era l'any 65. I el 2009 també es van fer dues etapes del Tour aquí. Una va ser Girona-Barcelona, que a Barcelona, quan van arribar, plovia i tot, van anar molts per terra i va ser una arribada escafeinada, em sembla que inclús el van neutralitzar. I l'endemà es va fer una etapa a Barcelona-Andorra, que jo recordo que vaig anar per allà al Vols de Solsona amb una pujada que no hi havia massa gent, cosa que em va estranyar, perquè tots estaven dalt al Premi de la Muntanya, no? I va ser també apoteòsic, com ho serà aquest diumenge aquí a Molins, que això és bestial poder veure el Tour de primera mà.
0: Suposo que et sap greu...
2: A mi m'ha agradat molt, i seré breu,
0: sí. No,
2: que el Tour ves... per la peste porcina, ves pujat Santa Creu de l'Orde. Santa Creu de l'Orde ve sigut dantesc. Ve sigut des d'aquí a baix a Molins de Rei fins a Vallvidrera, ve sigut un cordó de gent a la carretera. I era la il·lusió que podem pujar a Santa Creu, sí. Es poder vestir de gala i de groc. No ha pogut ser, i de veritat que ni han portat una gran frustració, sí. Que el Tour no pugi per Santa Creu de l'Orde. Vale? Inclús l'Ajuntament havia pensat de fer un monument a l'última rotonda que està davant dels antics instituts.
0: Sí.
2: Allà es tenia que fer un monument dedicat al Tour, no? Que un ciclista que puja la pujada, en fi, no s'ha arribat a bon port perquè s'ha anul·lat la pujada. Però que hagués sigut dantesc, això, vale? Dantesc. No ha pogut ser, pues, frustració total.
0: I t'hagués passat per davant de casa,
3: sí. Quim? Oh, i tant. Precisament
0: tu ja el tenies tot a punt?
3: A Santa Creu és un lloc que suposo que els tres que estem aquí hi hem pujat tantes vegades, tantes, que vull dir que ens ho coneixem molt i és un lloc, vull dir, d'entreno per naturalesa, diguem-ne. Pujar a Santa Creu és el posto nostre, una il·lusió total.
0: Sí.
2: Imagina tot allò, un cordó humà.
3: O ja m'ho imagino jo.
2: No l'has vist mai.
3: Ja m'ho imagino, inclús caravanes de gent.
2: I em vés fer molta il·lusió també veure a mi això.
3: Caravanes estrangeres que segueixen tot el Tour, t'abarronten totes les bandes que poden, i això és un espectacle.
2: No haguessin pogut entrar a les caravanes perquè no hi ha puesto a la carretera. I els pocs puestos que hi ha no haguessin ballat, això ja t'ho dic.
3: Bueno, a la plaça Santa Creu...
2: A dalt de la plaça i la gent baixa.
1: Sí, el dia abans, a les 12 de la nit, ja haguessin tancat tot. Perquè no es pogués pujar.
2: A França, molts ports hi ha arsens amples i es poden posar els francesos, belgues, tot, que van seguint el Tour amb les caravanes, eh?
3: Sí.
2: I es poden aparcar a les dretes i tal. Hi van dos dies abans, eh? A fer puesto, o tres, vull dir que no penses que hi van el mateix dia de la cursa. Això ho fem aquí, vale? Però allà no, a França el ciclisme es viu d'una altra manera.
0: I heu anat vosaltres alguna vegada a veure alguna etapa del Tour fora?
3: Sí. Sí? Jo sí, tu suposo que tothom.
1: Jo a l'Envalira, de petit amb el meu pare, amb moto, perquè no hi havia res més llavors.
4: Amb la Voltaco,
1: vam anar a veure l'Envalira, encara ho recordo, sí. Ara. I a més, a dalt a l'Envalira, no ho sé, potser hi havia 300 o 400 persones, eh? No era com ara, eh?
2: No.
3: M'estàs dient que només una vegada amb el teu pare, amb l'afició que tenia, només hi va anar una vegada a veure l'Alta França?
1: Bueno, a l'Envalira, després t'hi dic que la vaig veure a Barcelona...
3: Normalment la gent, molts anaven cap a França de la colla, sobretot a l'Aventura, aquells, sempre feien sortides i anaven...
1: Estàs parlant de més cap aquí, eh?
3: Sí, però m'estranya que ton pare, de l'afició, que no hi quisiera més, trobo.
1: Bueno, el meu pare, el mes de juliol, normalment treballava sempre, perquè feia de xòfer, inclús havia fet de xòfer pel Samaran a les vacances, i el mes de juliol normalment el tenia ocupat per la feina.
0: Clar.
3: Jo la Volta a França...
1: No hi ha Volta a França.
3: Puc dir-ho jo? Sí. La Volta a França, jo m'he tingut l'ocasió d'anar-hi una vegada. I va ser Andorra.
0: També Andorra.
3: La va guanyar un noruec i el segon va ser un tall que hi ha un tal Maica, que era polonès, que corria per l'UAE.
1: Recordo, sí.
3: Sé que vam estar baix, al port aquell, que es fotia calor com ara 41 graus, que em moríem de calor. Se la van aquests dies. Vam pujar un tros de peu perquè no deixàvem passar, dur 3 quilòmetres amb una peu, amb un sol que et fonies, amb un paraigua. Però tal com van ser les coses parant, es va girar el dia, es va fumar el dia molt negre, va començar a pedregar, va fumar una pedregada de més de 3/4 d'hora, no hi havia mai en la vida. Va estimar els paraigues, la gent corrents avall. Vam passar de 40 graus a 10 graus, a baix.
1: Molt bé.
3: Mullats, en un moment, eh?
1: Amb una nevereta.
3: Si no es veu, no es creu, no, vam quedar guapos, eh? Anàvem amb el gris.
1: Ja... Yeah.
3: Vam haver d'aixugar com vam poder, que la feia dintre el cotxe un desastre. I me recordo que la gent corria avall, els cotxes anaven fent llums, perquè la gent anava a les esperades com unes baldines.
2: Això és el Pirineu.
3: La gent espantada.
2: El Pirineu.
3: Una pedregada, diu, va durar potser ben bé 3/4 d'hora. I fred, eh? I mira que anàvem davant de verano i vam acabar bé.
0: I aquestes calorades com ho aguanten els ciclistes, no? Bueno, amb aquestes tirades...
2: Mira,
3: són joves.
2: Et dic la veritat. El que era el ciclisme d'abans, el ciclisme d'ara. La diferència que hi ha. Resumint i en poques paraules. Sí. Abans, a 80... em sembla que era 70 quilòmetres de metre, ja no es podia donar cap bidó des del cotxe al ciclista. I inclús gent de l'equip. Mm-hmm. Si no agafaves aigua d'un espectador que et donava aigua, no tenies beguda. Avui, tot això s'ha canviat. Hi ha les motos que et donen aigua, sembla que és fins a 30 de metre, de meta. Però abans de 80 de meta, ja no tenies cap tipus de posar-te aigua a sobre. Tenies que parar amb una font. Jo me recordo una etapa de la Dauphine Libéré, que són etapes prèvies a la Volta a França, preparatòries, que és una carrera de 10 dies, 9, 8, depèn de quan les etapes que facin, que pujaven ports de la Volta a França. I aquell dia... l'equip van endavant, i també, però es van quedar uns quants enrere, pujant un port dels quatre que es van pujar. I es van quedar sense aigua. I vaig fer els 80-90 quilòmetres últims, ni havia fons, no havia res, que jo estava la boca blanca, sense haver... Vaig arribar a meta destrossat, sense aigua i sense res, i destrossat. I amb una calorada, perquè aquesta època són èpoques de molta calor, amb una calorada impressionant. Jo dic, quina diferència hi ha tan bèstia d'abans a ara? Que els hi posen aigua a tope, gel per darrere de l'esquena... Sí. Dius, això... La calor està igual, cuidado, la calor, i poder avui més que abans pel canvi climàtic, no? Això és, no canvia. Però també estan molt més adaptats a l'aigua, moves prodistos d'aigua, gel, i el que faci falta, i el cotxe al costat sempre. Vull dir, això abans era una història diferent i molt complicada de para, diguéssim, estar una miqueta ben substituït, ben, com se diu això, la paraula, ben substituït a la carrera, no?
0: Sí, d'acord.
2: Ara això és molt diferent.
1: No? I van aquelles motos del Shimano que porten els bidons, que els van donant bidons i tot això, que això canvia molt.
2: I els bidons, a més del cotxe, els treuen de la nevareta, que són bidons amb aigua fresqueta.
0: Clar,
1: I amb glaçons a dintre i tot.
0: Digues, Quim.
3: A part de totes les evolucions que hi ha hagut amb el ciclisme, si tu recordeu quan nosaltres sortíem, no eren massa gent, que anàvem pel món i que se'n miraven com una cosa estranya, que es van en bicicleta, eren quatre, es coneixien els quatre del barri, diguem, del poble d'aquí al voltant. I aquella època, per descomptat, de noies, ni una, i senyores, ni una.
1: Aviam, estava prohibit que les dones seguissin les carreres.
3: Que seguissin?
1: Jo festejava i la meva nòvia no va poder seguir mai una carrera perquè les dones no podien seguir la carrera. Les dones només podien, que la meva nòvia llavors ho feia, donar el ram de flors amb el que guanyava o posar la cinta a la festa del pedal. O sigui, la meva dona encara té una cinta de la festa del pedal que ella va anar posant les cintes a tots els banderins. Però les dones tenien prohibit seguir la carrera. No podia seguir cap dona a la carrera.
3: Bueno, Déu-n'hi-do. Que això ha evolucionat tant que ara actualment hi ha un boom de bicicletes, sobretot de tot tipus, inclús les noies, que a mi quedo meravellat amb les noies, perquè ho fan molt bé.
0: I també tenim una mostra aquí a la vila i a l'exposició, de la Marta i la Sandra.
1: Aquí molins el meu pare sempre parlava de la Mujer Pantera,
3: sí,
1: que era, sí. Que era, o sigui, quan ells eren joves era l'única dona que anava en bicicleta, i després la Maria Castellví, que també va anar molts anys amb el club, però em sembla que per ella no hi anava cap altra dona.
3: Però pots veure les carreteres, aquests grups de gent, nois, noies, però una quantitat, però el més greu de tot això és que estem aquí en una zona impossible d'anar en bicicleta. És complicat, no? Les carreres van deixar de ser de fer pel trànsit, impossible.
2: Avui és molt complicat.
3: És complicadíssim.
2: Una carrera aquí a la banda de...
0: Hi ha moltes més... Vols dir que hi ha moltes més traves per organitzar una carrera?
3: No, hi
1: han sigut sempre, Perquè, aquí Molins, en aquelles èpoques, es feia cada any el Premi Inauguració, que el feia la Montjuïc.
3: Sí.
1: I sabeu per què el feien aquí Molins? I el Tena se'n recordarà. Quan anaves a córrer a Barcelona, no es podia sortir de Barcelona amb carrera. Tenia que anar neutralitzat fins a la plaça Borràs, fins a Montcada, i a partir d'allà es donava la sortida de la carrera. I llavors el Montjuïc, per evitar això, cada any venien aquí a l'Alhambra i el Premi Inauguració, inscripcions i tot es feia des d'aquí a l'Alhambra i sortien de la plaça de l'Ajuntament.
2: Que li corregut.
1: I l'esport ciclista a Barcelona també algun any, el Sabater, havia vingut a fer sortides d'aquí a Molins pel mateix motiu.
2: I la Montjuïc, diverses també en feia.
1: El Montjuïc cada any, el Premi Inauguració, cada any es feia a Molins de Rei. Perquè
3: s'acabava a Vic, no?
1: Jo llavors estudiava a Barcelona i em tocava anar amb la Vespa a casa del senyor Valverde a buscar els programes i a buscar... que tenia una impremta. Jo anava amb la Vespa a buscar els programes i ho portava... Bueno, el meu pare... Ves allà que el Valverde que et donarà això. O amb el Sabater, el Cibeques, que et donarà això altre. Jo era una mica el missatger aquella època.
0: I la bicicleta també en si haurà evolucionat moltíssim des dels teus temps, no, Josep?
2: Sí, sí. Jo el que he notat... el part del pes i tot això... El que he notat més de la bicicleta, com que he fet les èpoques d'abans, i ells també, que anàvem... És els peus, els pedals. Els pedals, perquè jo vaig estar 30 anys sense sortir. Un cop vaig deixar el ciclisme, vaig anar sortint una miqueta, però no gaire. Però al final vaig decidir deixar-ho del tot i vaig dedicar al treball i a la família. M'he tornat a reenganxar ja uns anys, d'acord? I el que he notat és que de la meva època, que anaves amb els clips i la corretxa, ¿vale?, que el que deia el Santi, que posaves, tenies, si volies sortir ràpid, lligar-te la cuneta amb una barra o algo, tu amb la mà, i te posaves a tope les corretxes per arrencar a tope, ¿vale? Ara això ja en aquestes els pedals automàtics, que enclaves la serreta dintre, i això ja no... I si caus, fan això i surten, vull dir que no hi ha cap problema. Això és el que he notat jo, la diferència més bèstia amb el ciclisme. He sortit d'anar amb els clips a anar amb els automàtics. I he notat que el anar amb els automàtics és una comoditat i una seguretat pel ciclisme molt bona. El pes de la bicicleta, clar que influeix. Les prestacions d'anar en 12 marxes o 12 pinyons i un monoplato que ara es posa, o els dos plats, que això seguiran sempre dos plats, i els monoplatos es posen més a les contrallotges, poder, però abans teníem 5 i 6 velocitats als pinyons, i això va ser molts anys encara, no? I ara en tenen 12, no? 12, ja estan pel 12, amb una cadera molt primeta, i, però tot això sí que ho notes, ¿vale?, sobretot els grans desarrollos, perquè, per exemple, aquella època no es podia pujar un aguiluro, no? Com si diu aquell port?
3: L'anguiluro.
2: L'anguiluro amb aquests desarrollos d'abans no s'havia pogut pujar, impossible, perquè et veus quedat parat. Avui es puja perquè a darrere posen un 34, un 35, un 38, depèn de la persona, de pinyó. Abans posàvem un 23, com a molt. Amb un 23 és impossible. Impossible, quedes parat. Llavors, això sí que és també un avantatge, però l'avantatge més bèstia per la comoditat del ciclista, pues, és els pedals automàtics. El pes de la bicicleta ja va unida, pues, amb l'evolució de la bicicleta. El carboni, les peces de titanio... I ara pots baixar una bicicleta a 5,5-6 quilos i abans en feien 9,5-10 com a molt. 9,5 l'alta competició, per exemple, la que hi ha del cas posada a l'exposició, aquella està a 9,5. Però en tinc allà una altra d'una època que hi està en 10,5, un quilo més, perquè els materials són uns altres. Són campanolo igual, però són més pesats, diguéssim. Però estem parlant de 800 grams, 300, 400... El total de la bicicleta d'abans a ara, pues, és una diferència de, ja dic, de posa un promís de 6 quilos a 10 quilos. Es noten, és clar que es noten.
3: No hi ha un pes establert en la bicicleta?
2: Sí,
3: hi ha un mínim i s'acaba.
2: La UCI té un pes mínim.
1: L'altre dia em van desclarificar un, perquè em sembla que hi havia 10-20 grams de diferència amb el pes mínim. 10-20 grams, no cap cosa de...
2: Hi ha un pes mínim perquè... Què passa? Que les cases comercials de ciclisme van baixant pes per venda. Què passa? Es considera poder la UCI, considera de que baixar el pes és treure seguretat. Ara, per exemple, imagina't que estiguis baixant pes perquè les forquilles que van davant de la roda, pues, això suporta molta pes amb una baixada. I més quan baixen avui a 80 i 90 per hora, no? Agafes un petit batxer i la forquilla se'n va al carajo, no? Llavors, per evitar poder aquests percans de treure pes, perquè el carboni pesa molt, el carboni pesa molt poc. Si a sobre vols treure pes, has de treure molt de material. Vale? Llavors, poder, el quadre, el que fan és rebaixar-lo molt. I tenen por. Llavors posen un pes mínim per una seguretat també del ciclista. Perquè imagina que se trenqui una forquilla a 80-90 per hora baixant un port.
1: Pot passar, jo veig com caigudes, com l'altre dia mateix a la quebranta huesos, que amb aquella caiguda que va haver-hi vaig veure un quadro partit amb dos trossos.
2: Sí, sí, també, es trenquen.
1: I dius, hòstia...
2: Sí. És que el carboni es trenca com la fusta. Es trenca com una fusta, fas? Sin embargo, els quadros de ferro d'abans es torçaven. El podies torçar, però trencar-lo i complicat, no.
0: A veure, fet històric, m'han dit que no ens hem de perdre la caravana publicitària, tampoc.
2: Ah, no.
0: Que això és un esdeveniment,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la caravana... Sí. He llegit que van 1.800 cotxes, no ho sé, sí. ho trobo sí. no sé si és no, veritat
2: crec,
1: o no.
2: És molt, tant
1: és no. Molt exagerat. No. Jo ho he llegit, però suposo sí. Que és exagerat, no?
2: Crec que tant. No.
1: Veig que està programat que passi per aquí a Molins a les 3 i 9 minuts.
0: Sí.
1: I van regalant.
2: Tu imagines aquesta caravana publicitària que faci tots els revolts de baix de la carretera de Vegas, que pugen al Repetxó fins dalt a Vallirana, l'organització aquella que hi ha, que
1: sí,
2: diuen...
1: Sí, m'estranyat.
2: Tota aquella carretera tan estreta, tot això és per allà?
1: Sí,
2: Allò s'ha d'entès, que és una carretera molt estreta de baix de la carretera de
3: Olesa de Bones Valls.
2: De Olesa de Bones Valls. Sí. Que es trenca i pugen fins dalt
3: al pla de Vallirana.
2: I baixi fins a Vallirana. Tu saps el que serà per allà aquella caravana publicitària, una igual, caravana tan estreta?
1: Igual per allà no passen, eh?
3: Van passar
2: la caravana, té que passar per allà.
3: Van passar la Volta a Catalunya,
1: Aviam, hi ha ports del Tour i tot això, que inclús d'aquells tan estrets, o amb carreres d'aquestes, trossos d'aquests que passen de terra, que no deixen passar un cotxe per equip i tot, eh? Vull dir, els desvien per una altra banda. Bueno,
2: això deu ser un cas excepcional. Però per carretera, perquè la carretera no té problemes, fixa't, ni és terra ni és res, és estreta.
1: Fixa't que amb carreres d'un dia com la Paris-Roubaix i tot això, hi ha trossos de pavés que van amb motos més petites a les normals. Inclús a la tele els veig amb BMWs monocilíndriques.
2: Sí, perquè... la Paris-Roubaix és molt complicada en aquest aspecte. Molt, molt complicada, molt. Perquè qualsevol pinxasso que hi hagi d'un corredor, allà, i enllant, vale? Un cotxe que es parella per canviar-te la roda és que no sé com s'ho podrien fer, ho? És que no ho sé, perquè els corredors han de passar i allò és molt estret i busquen forats pel mig no hi poden anar-hi moltes vegades perquè fa molta, té baixada cap a les curves, se'n van a buscar les cunetes. Però la Paris-Roubaix, que li correguda, eh?
1: I aquestes BMWs tan pesades que porten el càmera darrere i tot.
2: Sí.
1: Allà no hi passen, van amb unes de senzilles, no sé si graven més malament o què, però passen.
2: I si hi ha aigua, que plou, que es posa aquell llot que fan... perquè són camins de cultiu.
0: Sí.
2: Es posa un llot que allò rellisca, allò, i pel mig no poden anar-hi, perquè com que fa aquell desnivell de la dreta i de l'esquerra, allà tenen que anar pels laterals. Perquè pel mig rellisquen, no poden anar-hi. La Paris-Roubaix amb aigua, allò és otro dantesco del ciclismo, eh?
3: La Paris-Roubaix...
0: Digues.
3: Dic, la Paris-Roubaix, veritablement, pel meu ús, millor que no la fessin.
2: És una clàssica i la França...
3: Dic clàssica de punyetes.
2: Per què penses que a França estan aguantant els pavés? Els estan aguantant i no els posen d'espal per la Paris-Roubaix.
3: Allò és una carrera molt diferent. Vull dir, allà, no. Per fotre mal i per coses...
2: És una clàssica i es farà sempre, Joaquim.
3: El que tu vulguis, però a mi no m'agrada.
0: Ha quedat clar, Joaquim. Caravana publicitària 3 i 9, aproximadament, i el pas dels ciclistes sobre dos quarts de 5, no?
1: Depèn del promig,
0: correcte.
1: Entre les 16:33 i les 16:48.
0: Bé.
2: Que serà un moment.
0: Que serà un moment. Que aquesta és l'altra, també, no?
1: A més, amb la baixeta del pont, 65-70 com a mínim.
2: I si no agafen, van a 80.
1: I dic com a mínim.
0: Sí.
3: Si bades, ja no veu res, jo.
0: Si bades, malament, eh?
3: Per feina,
0: eh?
3: Però ja ho sabem.
2: Sí. Saps per això l'impressionant que és passar aquests corredors que passen a una... Sentir aquell... que bufa, eh? Sí, sí, ara jo com bufa, aquell xilet de la pneumàtica freda, allò és impressionant.
1: No vaig anar a veure la Volta a Catalunya i em vaig posar a l'entrada d'una curva tancada i tot això, dintre un poble, i és passen, però corrent com una mala cosa. Sí, sí. Sembla mentida. El que diem d'abans amb ara, la velocitat ha augmentat per una bestialitat.
2: Molt, molt, molt. A més que les carreteres també estan... Els té fines, també indueixen a que corris més.
1: Bueno, clar, i llavors el Quim es queixa que fa la Paris-Roubaix, que la carretera no està fina.
3: Home, hi ha moltes caigudes, vull dir...
1: Ho volem tot.
3: Pot ser una desgràcia, un corredor va per terra sense menys ni menys.
2: Joaquim, Joaquim, això...
3: Per això hi ha el ciclocross, per poder fer...
2: Això, per això, això és ciclisme. La Paris-Roubaix es farà sempre.
3: El que tu vulguis.
2: És una clàssica i es farà sempre.
0: Ara acabarem barallats aquí per la Paris-Roubaix.
2: Home, no. Són opinions.
3: S'ha de felicitar moltes coses, sobretot l'exposició.
0: Va, sí, que anirem tancant ja. Sí, felicitem.
3: I tot el que he anat fent, el conjunt de tot el que estem preparant, vull dir, vaja...
0: Ha valgut la pena.
3: A mi particularment, amb el món que sóc jo, ja m'està bé.
0: Molt bé. Sí, digues, Salvador.
1: Ja que diu de felicitacions al Quim, vull felicitar el Toni Moreno. Perquè em va dir que no hi entenia un borrall de ciclisme i he fet una exposició per treure's el barret.
0: Molt bé.
1: Moltes felicitats, Toni.
0: Fins al 2 d'agost la podeu veure als baixos de la planta del Molí, eh? Doncs Salvador Prat, Josep Tena i Joaquim Roglan, un plaer. Mira, 50 minuts hem estat al final, eh?
3: Sí?
2: I, no. això què vol dir?
0: Que ha sigut un plaer i que ens hem allargat, que ha anat bé.
3: Perquè casualment jo faig que ens coneixem.
2: Bueno, però
0: el
2: més important, que la gent que vingui a veure el tour, perquè és un fet històric, sí, un fet únic, que vingui a veure l'exposició que s'ha fet aquí al Molí,
0: sí.
2: És una exposició molt maca, única, i que val la pena perquè s'ha fet per tots els molins.

Els Blaumut, amb aquesta cançó que porta per nom Bicicletes, un dels seus primers èxits, que ens ha servit per tancar aquesta tertúlia, que ja preveiem doncs, que es pogués allargar, però bé, ha sigut interessant i pràcticament no ha, ens ha ocupat una hora. Hem començat a 10:45 i hem acabat doncs, tot just fa uns minuts. Recordeu que també, si ens heu enganxat tard, doncs podeu recuperar aquest i la resta d'espais del programa a radiomolinsdarrer.cat. Si busqueu el Bon Dia i Bona Hora, anem separant cada dia les seccions i allà trobareu doncs, totes les seccions que hem anat fent del Bon Dia i Bona Hora i després, evidentment, també de tota la resta de programació d'aquesta casa. Ara mateix ens queden 4 minuts per arribar a 12:45. Per tant, anem a fer l'espai Parlem de.

0: Parlem de, és l'espai que tots els dimecres fem per tancar el programa, per tant, a la recta final del programa, amb el Joan Vilaseca i Figueres. Hola, Joan.
1: Hola, bon dia.
0: Molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Com anem?
1: Bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Fantàstic. Quina camisa més estiuenca, no?
1: És que jo estic a la platja ja, eh?
0: Sí.
1: Jo estic a la platja.
0: Ara ja estàs fent una excepció tenint-te aquí.
1: Sí, sí, sí. Vindré cada setmana.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: És la diferència que té amb aquest programa i amb aquest espai, eh?
1: Molt bé, perfecte.
0: A veure, què ens portes avui d'entrada?
1: Mira, porto un CD, que són dues cançons que a mi m'agraden.
0: Ah, d'acord.
1: Les vaig gravar, aquestes són gravades per mi, però no sé com se diuen.
0: Això és la informació que tenim. Són dues cançons que li agraden al Joan, que les va gravar i que les oferirem.
1: Oferirem, sí.
0: Una de les que va gravar és aquesta.

0: doncs, utilitzant les aplicacions que van molt bé avui en dia. Hem sabut que aquesta cançó és del grup britànic Muse, Unintended. És una de les cançons que li agraden al Joan i que ofereix avui.
1: Sí, molt bé.
0: Si truqueu. Què més oferiràs?
1: Mira, tenim un clàssic de llibre, però en dos volums. És, diuen, la versió més ben feta de Crim i Càstig, de Fyodor Dostoyevsky.
0: Bo.
1: Crim i Càstig és una novel·la de realisme psicològic en català. Com diu l'autor, no sóc més que un realista en un sentit més elevat de la paraula. És a dir, descric la profunditat de l'ànima humana.
0: Molt bé.
1: La tenen reconegut com la millor traducció que existeix. I l'altra és La perla del río rojo, que és Les aventures d'Emilio Salgado.
0: Molt bé, doncs aquests són els obsequis que podeu tenir si marqueu el 9-3-6-6-8-6-1-6-1 i responeu a les preguntes que us farà el Joan després de cada història que explicarà. I avui vols començar, diguem, distesament i per riure una estoneta, eh?
1: Sí, el Dia Internacional de l'Acudit, eh?
0: Bé,
1: avui, diu, el primer dia del mes de juliol resulta que és el Dia Internacional de l'Acudit. Sabem que hi ha dies internacionals i mundials de pràcticament tot. De la terra, dels llegums, els xiclets i les croquetes, de la ràdio, dels escacs, de la llengua dels signes, del turisme, de l'asteroide, de les dones rurals, dels vols espacials tripulats, de la consciència, del braille, de la marmota. D'alguns d'ells i d'altres que aquí no esmento, n'he anat parlant a través de les ones, alguns són per conscienciar i altres de caràcter més estrafolari. I és que mai és mal moment per reivindicar des de les coses més importants a les més quotidianes. Per això avui ens endinsarem en la història de l'humor i la seva evolució al llarg del temps i també parlarem dels beneficis de riure, que no són pocs. Com en tants altres àmbits, la història de l'humor es remunta a l'època de l'antiga Grècia, tot i que s'han anat descobrint documents gràfics i escrits en to còmic que podien ser de l'Egipte de fa 4.000 anys. El filòsof Aristòtil tenia nombrosos escrits al voltant de l'humor i la sàtira, i és que alguns costums i comportaments humans són pràcticament tan antics com la Napeu. Però això no vol dir que les temàtiques que anys enrere aconseguien treure un somriure o fer esclatar de riure els nostres avantpassats hagin de tenir el mateix efecte sobre els humans del segle XXI. De fet, el més probable és que la majoria de recursos i acudits no ens fan cap mena de gràcia i és que això ja passa amb l'humor d'ara i els de fa uns 20 anys. Però el que sí que ha estat sempre l'humor és una bona estratègia per cridar l'atenció. A l'edat mitjana, molts clergues utilitzaven figures i anècdotes pujades de to per captar els fidels mitjançant la diversió. I qui oblidaria els descarats trobadors o aquell home enganxat a un nas superlatiu? L'humor i la sàtira són recursos per despertar l'interès del públic més indiferent i també una eina molt útil per identificar la salut d'una democràcia. Un país on no podem riure públicament de les monarquies i les classes dominants és un país amb censura i repressió. Així i tot, l'humor és igual d'acceptar. I avui dia, més que mai, hi ha alguns límits inefables que no tothom respecta, però que estaria bé no travessar. I és que quanta gent riu ara amb acudits que tenen l'epicentre en les dones a la cuina, en el sexe barroer, en els homes al sofà, o que fan referència a habitants de determinats pobles i races, o que es riuen de les persones amb diversitat funcional. L'humor ho pot inundar tot, sí, però des del respecte. Un acudit ha de fer riure i no generar malestar o fomentar discriminacions o desigualtats. A tots ens venen a la memòria personatges i conjunts que tenen gags i acudits amb deixos racistes i masclistes, deixos que eren molt més comuns i evidents i molt menys mal vistos desenes d'anys enrere. Els prejudicis i els estereotips sempre han estat un recurs fàcil per a acudits i bromes de mal gust, que sovint l'únic que aconsegueixen és fomentar l'estigmatització i s'acostumen a camuflar sota el que coneixem per humor negre. Avui dia no només el contingut dels acudits es modernitza, sinó que cada vegada hi ha més superfícies i plataformes inundades d'humor. Deixant de banda el llenguatge oral de l'inici del temps, l'humor es plasmava en textos teatrals o de sàtira i representava en vinyetes, escenaris o jeroglífics. En tenim mostres sobre pedra i paper. Però amb la modernitat i els avenços tecnològics podem trobar humor arreu, des de revistes, còmics i diaris, o la ràdio i la televisió i cinemes, fins a infinites cadenes de correus electrònics, vinyetes, històries, vídeos curts o gifs, gràfics en moviment, a les xarxes socials. Els temps canvien i per sort l'humor també. Us convido a buscar un moment cada dia per riure amb aquells acudits, programes, llibres i artistes que més us agradin, perquè riure és bo per la salut mental, emocional i física. I ja ens ho deia Òscar Wilde. La humanitat es pren a si mateixa de manera massa seriosa. Aquesta, i no cap altra, és el pecat original. I us recomano que busqueu a la vostra biblioteca els llibres Riure per, del recordat Carles Vives, recopilació d'acudits del seu programa, Carlos i Olé.
0: Home, i tant, el Carles i Olé. Un record ben especial també pel Carles.
1: El recordo sempre.
0: Que malauradament ens va deixar ja fa massa anys.
1: Ja ho sé, ja.
0: Bé, doncs fem la primera pregunta.
1: Sí, mira, diu, avui vull recordar, com acabo de dir, en Carles Vives, que tenia una sèrie de llibres d'acudits en els que un hi vaig participar, que això després tots els censos que es traien es donaven per una associació.
0: A la FANOC, normalment.
1: A la FANOC.
0: Sí, aquell hi era col·laborador intens.
1: Com comença cada un? Riure per... Llavors venia les butxaques, els colors, viure per viure, pels colzes, etc. Així començaven els seus llibres o començaven tots amb un fart de riure?
0: A veure, què diríeu? Doncs 93-668-61-61. Ens heu de respondre aquesta pregunta referent als llibres que havia publicat en el seu moment el Carles Vives, recopilatori d'acudits, diguem.
1: D'acudits. Riure per...
0: Com s'encapçalava, diguem?
1: Com s'encapçalava? Riure per o un fart de riure?
0: Doncs és molt senzill. Ho hem explicat també en la història. 93-668-6161, si us ve de gust doncs, algun dels obsequis que hem citat, i si no, també doncs, respondre igualment la pregunta. Línies obertes a partir d'aquest moment.
1: Digues. Tenim dues cançons que ja heu dit de quin eren, perquè no ho sabia jo, el CD. Un clàssic en dos llibres, Crim i Càstig, en català, i l'altre, La perla del Río Rojo, que són Aventures d'Emilio Salgado.
0: Molt bé. Deixarem les línies obertes i, en tot cas, continuarem amb les explicacions d'avui. Ara ens endinsem en el Museu Municipal, no?
1: Sí, farem la segona part, tancarem amb aquesta segona part, que la vam començar ja fa uns mesos, que era Museu Municipal de Molins de Rei, del Foc als Fogons. Completant l'anterior article del Foc als Fogons número 1, on parlàvem de l'espai...
0: Ah, un moment, que hi ha trucades, que sentia soroll i dic, no sé què és això. Tens trucada. Sí, sisplau.
1: Digue'm.
0: Sí, digue'm. Bon dia.
1: Sí, bon dia,
2: bona hora.
0: Hola.
2: Soc la Cristina.
0: Què tal, Cristina? Bon dia, bona hora. Cristina. Sí, perdona.
2: Vale. És que no sé quins llibres té. Mira. Bueno, primer he de contrastar la pregunta.
0: Exacte.
2: És veritat. Riure per les butxaques, coses d'aquestes.
0: Molt bé,
1: perfecte.
0: Per tant, riure per.
1: Riure sí. Per les butxaques, pels sí. Colzes. Amb aquest dels colzes... Li vaig muntar jo, sí. Perquè hi tenia molta amistat amb ell.
2: Jo tinc el de riure per les butxaques.
1: Molt bé, perfecte, jo els tinc, sí. Sí, perfecte, doncs, sí, molt bé. Sí.
2: Valent.
1: Doncs mira, tenim aquest CD amb cançons sí. Que a mi m'agraden, que no sabia sí. De qui eren, però és igual. L'altre sí. Són un clàssic en dos llibres, que són Crim i Càstig, de Fyodor Dostoyevsky.
2: Sí.
1: Que és un llibre el més bo que s'ha fet de traducció en català. Sí. I l'altre és La perla del Río Rojo, Aventures sí. D'Emilio Salgado.
2: Sí, aquest del Dostoyevsky, jo sé que molt jovenet em veies, bueno, Crimen y Castigo, Les hermanas Karamazov, tot això,
1: sí.
2: Però aquest no ho és, oi?
1: Aquest és de... Sí, el Crim i Càstig, sí, és el mateix que el Crim i Càstig, però aquest és en català i,
2: sí.
1: és en dos toms.
2: Bueno, sí, sí, així el repassarem, perquè et parlo de quan jo era soltera i tot la pesca, i fa 50 i pico d'anys que em vaig casar.
1: Molt bé, perdó, digue'm el nom. És que...
2: Sí, Cristina
0: Borràs.
1: Sí, bueno, però és que... molt bé,
2: avui
1: Cristina.
2: Avui em deus haver portat un, oi? Per mi?
1: Suposo, sí. No, i aquest també te'l deixaré avui, eh?
2: Ah, vale,
1: aquest
2: d'acord.
1: Ja, aquest ja te'ls deixaré aquí, també.
0: Sí, sí, avui hem agilitzat la feina.
1: Sí.
2: Sí,
1: sí, sí,
2: ara... molt bé, estupendo.
1: Molt bé. Us quedem així?
0: Molt bé, Cristina.
2: Vale.
0: Gràcies.
2: Ja ens veurem.
0: Un segon. Joan, anem a aclarir què et passa amb els auriculars?
1: Fa sorolls.
0: Vale, és que em mira, però dic, jo no desxifro què em vols dir. Fa sorolls. Sents molt fort?
1: Es pateguen.
0: Es pateguen. Es pateguen fort com casa Tarradellas?
1: Sí, bueno, no, aquell...
0: Ara et sents millor?
1: Ara sí.
0: Vale,
1: doncs molt ja bé. Està. Perfecte.
0: Molt bé, perfecte.
1: Molt bé, gràcies.
0: Coses del directe. Anem a la segona història.
1: Sí, estàvem parlant del foc i fogons.
0: Sí.
1: I estem a la segona part d'aquest tema del Museu Municipal de Molins de Rei. Completant l'anterior article del foc als fogons, on parlàvem de l'espai on es desenvolupava la vida pagès al voltant de foc a terra dels fogons, fins a arribar a la cuina econòmica, avui voldria que aquesta segona part fos el reclam per anar a veure la cuina que hi ha al museu. Està obert, tots els diumenges, encara ara al mes de juliol. És una recreació amb elements i estris originals i propis d'aquest espai tan interessant i important a les cases dels nostres avantpassats, que encara que ens sembli estrany, també fou part de la nostra vida d'infants. Així podem veure alguns dels elements exposats i d'altres propis d'aquest espai, com també imaginat, totes classes de viandes, menjars comestibles, propis de l'horta de la pròpia casa, patates, que també en diem trumfos, cols, cebes, tomàques, i en un racó, els alls enforcats presents. Doncs direm una sèrie de coses que podem trobar al Museu Municipal. El burjó, perxa llarga acabada en ganxo que servia per remoure el caliu i així atiar el foc de dins del forn. El cordier és un burjó més petit per remenar el foc a terra. La candela, cilindre de cera amb ble que servia per encendre i fer claror en aquells anys que escassejava el llum elèctric. El dimoni, tres peus de ferro com a suport d'olles i cassoles per posar-les sobre el foc sense que toquessin directament les brases. Els molls, instrument compost de dues fulles de ferro unides per un clau a manera de tisores, però de tal forma que coincideixin de pla els dos extrems d'una i l'altra i que serveix per agafar les brases del foc o altra cosa perillosa d'agafar amb els dits. La gormanda és un cullerot amb petits forats per remenar la cocció dels aliments. La mulassa, bastiment de fusta, una espècie de braser per escalfar llits, amb els extrems tombats cap a dintre i al mig penjat un calderó recipient que una estona abans d'anar a dormir s'omplia de brases i es ficava al llit entre els llençols per escalfar-los. Aquesta espècie de braser, protegit per la carcassa de llistons del frare o mulassa, escalfava la roba de llit sense cremar-la. Els mossos i criades els substituïen per totxos escalfats tota la vesprada vora el foc i embolicats en draps per no cremar. Les ampolles metàl·liques o de terrissa, plens d'aigua calenta, anomenats escalfallits o calorífics, van ser, en el seu moment, els antecedents dels encara vigents bosses de goma Pirelli. Els escalfadors de llit tenien altres noms, com ase, ruc, burro, braseret, maridet o frare. Seguim. El sutge o sutja era el que es podia veure en el conducte o xemeneia del foc a terra, aquella negror provocada pel fum de la mala combustió de la llenya. La teia forma part inferior del tronc del pi i d'altres arbres, molt saturada de resina que crema molt fàcilment i es feia servir per encendre el foc. Les estelles o trossos de fusta resinosa es feien servir en les teieres també per fer claror a carrers i places abans de l'arribada del llum elèctric. La xicra era un estri de cuina en forma de tassa estreta més alta que ampla que servia per desfer i prendre xocolata. El ventall anava penjat del sostre per espantar les mosques que s'accionava amb el peu o amb les mans per mitjà d'una corda. Com hem dit abans, la majoria d'aquests estris els podem contemplar i recordar de com eren les cases del nostre passat a l'espai del nostre museu, carrer Pintor Fortuny 55.
0: Perquè quedi ben clar, eh? Carrer Pintor Fortuny 55.
1: 55. Obert tots els diumenges.
0: Però aquest us aneu d'excursió.
1: Sí, però està obert, eh?
0: Ah, també estarà obert.
1: Sí, sí, estarà obert exactament igual. Està obert les tres primeres setmanes, fins a les quatre setmanes primeres del mes de juliol.
0: D'acord. Sí. Però aquest diumenge aneu a Peralada, o van, vaja.
1: Anem.
0: Aneu.
1: Sí, sí.
0: Com que tu estàs a la platja, doncs...
1: Sí, però vinc. Vinc per allà.
0: Bé, bueno, l'agenda de Joan Vilaseca és un misteri.
1: És que és un misteri, sí. Però bé, en fi, és així.
0: Anem a fer la pregunta, vinga.
1: Molt bé, vinga. Què, de les coses que hem dit que hi ha allà,
0: sí,
1: què eren els molls, o per què servien, o per què serveixen ara encara en molts llocs, eh? Què eren els molls? A veure si algú sap què eren els molls, i potser en tenen a casa seva també encara de molls.
0: Val, no poses cap exemple, sinó que simplement que diguin què eren, eh?
1: Els molls, fent referència a coses de la cuina, eh?
0: Sí.
1: No els molls que són els peixos. Es diuen molls.
0: No. Referent a l'equipament de la cuina.
1: Ah, justament.
0: Val. Què eren els molls, eh?
1: Què eren els molls? Encara moltes cases encara en fan servir, de molls.
0: Doncs vinga, 9-3-6-6-8-6-1-6-1, en punt 11:45 d'aquest matí de dimecres 1 de juliol, compartint aquesta estona amb el Joan Vilaseca i fent aquesta... segona pregunta del dia.
1: Tenim el CD, amb aquestes cançons que són molt boniques, almenys a mi m'agraden, i La perla del río rojo, que són aventures d'Emilio Salgado.
0: D'acord. De moment no repica el telèfon, per tant, continuarem, estem, com dèiem, a l'equador de l'espai. Un segon que sí que repica, ens esperarem uns segons, i si no, doncs continuarem, perquè veig que avui vens amb un nom propi important, eh? Sí, tens trucada, doncs.
1: Bon dia, bona hora, amb qui parlo?
3: Molt bon dia.
0: Bon dia. Bon dia i bona hora.
3: Josep Vinyets.
0: Josep Vinyets, bon dia i bona hora.
1: No sé si el,
3: bon dia.
1: No sé si el conec, però bueno, és igual, ja el coneixeré.
0: Sí.
1: Molt bé, Josep, què dius?
3: No em diguis que no em coneixes.
1: Bueno. No, del tot no. Vale.
3: No, per la pregunta.
1: Ah, vinga, molt bé. A veure, què eren els molls?
3: Per moure les brases.
1: Però què eren fustes?
3: No, unes pinces fetes de ferro.
1: Eren dues fulles de ferro.
3: Sí, sí, sí. Encara em fan servir, aquí a casa. Les barbacoes, encara vulguis o no, es fa servir.
1: És que van molt bé, perquè al mateix temps, com que són planes, van bé per agafar les coses, eh?
3: Sí, sí. No, és que agafar-les amb els dits és una mica perillós, eh?
1: Bueno, depèn de la persona. Això ja depèn de la persona. Josep, a veure, tinc el CD... O tinc el llibre La perla del río rojo, que són aventures d'Emilio Salgado.
3: No, jo em quedo amb la música.
1: Molt bé.
0: Doncs. Molt bé.
1: Doncs ja podes venir a buscar com vulguis, eh? Perquè ja la porto aquí i, per tant, ja es pot agafar,
3: sí?
1: Eh?
3: Sí. Però bueno pues, moltes gràcies i molt bon programa.
0: Gràcies,
1: moltes
0: Josep.
1: Gràcies.
0: Cuida't.
3: Adéu.
0: Adéu. Ara sí.
1: Aquest any és l'aniversari. O l'any dedicat a Antoni Gaudí. I durant l'any en farem tres vegades i hem fet una, que és la segona. On va néixer Gaudí? Per tant, aquí ve la pregunta que justament ahir en el diari Tarragona en parlava també de on va néixer. I l'article va per aquí, que diu Antoni Gaudí, origen reusenc. Es deia així, en aquell temps, com ho escrivien, Antonius Gaudí Cornet Reusensis. Moltes són les publicacions consultades que han començat a aparèixer i d'altres veuran la llum al llarg d'aquest any Gaudí 2026, cada vegada amb més contundència a l'hora de reafirmar l'origen reusenc de l'arquitecte. Diàriament, milers de persones contemplen la inscripció Antonius Gaudí Cornet Reusensis, és a dir, de Reus, a la seva tomba, a la cripta de la Basílica de la Sagrada Família. Gaudí sempre va afirmar en totes les seves comunicacions oficials i oficioses que era natural de Reus. Així consten els seus documents des del naixement, el 1852 fins a la mort, el 1926, de la qual enguany es commemora el centenari. Des de la fe del batisme, que fins al 1871 equivalia a la inscripció al registre civil fins als documents relatius a la seva defunció. Per tant, mai no hi hauria hagut cap controvèrsia si no fos perquè a mitjans del segle XX, en ocasió de, les commemoracions del centenari del seu naixement el 1952, des de la veïna població de Riudoms, a 6 quilòmetres de Reus, d'on era fill el pare de Gaudí, es va especular sobre el naixement de Gaudí a la finca familiar coneguda com el Mas de la Caldereta, situada a mig camí entre els dos municipis. Avui dia l'argument cau pel seu peu perquè, segons consten els arxius, el Mas de la Caldereta va ser construït el 1928 i Gaudí va néixer el 1852. Una segona reivindicació des de Riudoms es basa en dues frases. La primera: jo sóc fill de Riudoms, recollida per alguns arquitectes col·laboradors de Gaudí, fa referència al sentit de pertinença emocional del geni Gaudí a l'entorn del Mas, on va passar els estius de la seva infantesa. La segona: marxem, que aquí no ens volen, va ser pronunciada amb agror per Gaudí quan se li va retirar el projecte del Santuari de la Misericòrdia de Reus i va ser recollida per la seva mà dreta, l'arquitecte Domènec Sugranyes, també reusenc. Amb el llibre, amb l'article que va sortir, ho va fer expressament. Ell tenia fet tot el projecte, tenia tot fet el projecte del Santuari de la Misericòrdia i al final no li van donar, i per això va dir: doncs ara diré que sóc de Riudoms. Deixant de banda les especulacions recollides per alguns arquitectes col·laboradors i per la seva mà dreta, Domènec Sugranyes, el que sí que són proves fefaents són els testimonis escrits més contundents a l'hora de certificar l'origen d'algú que la firma del seu pare. Remenant fons documentals s'ha trobat la firma de Francesc Gaudí Serra, certificant que el seu fill era natural del Reus, província de Tarragona, a les sol·licituds de matrícula dels 5 anys de batxillerat a les escoles Pies de Reus, quan el nen tenia entre 11 i 15 anys. Posteriorment, el pare torna a actuar com a fiador del fill a les sol·licituds de matrícula a les facultats de Ciències de la Universitat de Barcelona per als estudis preparatoris a l'ingrés de l'Escola d'Arquitectura, on va començar el 1874 i on es va graduar 4 anys més tard, el 1878. I en aquestes butlletes es torna a fer constar que l'estudiant és natural de Reus, província de Tarragona. Aquests documents relatius a la vida escolar i acadèmica de Gaudí mostren fins ara que els possibles dubtes sobre el seu lloc de naixement han quedat esvaïts a la llum de les darreres recerques. Gaudí va néixer a Reus el 15 de juny de 1852.
0: Molt bé, recordant la figura d'Antoni Gaudí. Una vegada més, perquè ja és la segona vegada, oi?
1: Sí, queda una.
0: L'hem recordat. Molt bé.
1: Queda una.
0: Doncs tu diràs.
1: Diu: han aparegut molts escrits i investigacions sobre el naixement de Gaudí, però últimament s'han trobat documents on s'indica la seva procedència. On va néixer Gaudí? A Reus o Riudoms?
0: 9-3-6-6-8-6-1-6-1, que hem anat bé de trucades avui. Podeu marcar el telèfon i respondre aquesta pregunta referent a on va néixer Antoni Gaudí.
1: Antoni Gaudí. I ens queda el llibre La perla del río rojo, aventures d'Emilio Salgado.
0: I ens queda també una història, eh? Ah, mira, tornarem a parlar de sants.
1: Avui acabarem amb una que m'ha costat molt de fer.
0: Sí?
1: Sí, ja t'ho explicaré.
0: D'acord.
1: Bé, d'on era Gaudí? De Reus o de Riudoms?
0: Si voleu respondre la pregunta, 9-3-6-6-8-6-1-6-1, com ha fet la Cristina Borràs i el Josep Vinyets, que també han participat avui d'aquest espai.
1: Doncs la festa aquesta setmana era la festa de Reus.
0: Sí.
1: La festa de Reus de Sant Pere.
0: Sí.
1: I doncs ja van sortir uns escrits en uns diaris que donen allà a Tarragona i explicant tota aquesta història, de que per això ell estava molt enfadat, perquè ja tenia fet tot el projecte de la Mare de la Misericòrdia i llavors en aquell moment no li van donar. I els va dir: doncs ara, d'aquí endavant, no diré que vaig néixer aquí. On va néixer? A Reus o Riudoms?
0: Bé, deixem-ho obert, eh? Sí. Per la gent que s'animi a última hora, i acabarem de completar aquestes històries amb la quarta, que fa referent
1: a Sant Ester.
0: A Sant Ester. Amb H o sense H?
1: Amb H o sense H, depèn. És avui dia... hi ha alguns que no, unes persones que no la fan avui, la fan un altre dia. Això m'ha costat bastant perquè és una santa una mica estranya. Sí. Santa Esther sense H, coneguda també com Esther amb H, era una figura important en la història religiosa i cultural. La seva vida i biografia han estat objecte d'estudi i veneració per segles, i la seva història, el conjunt d'històries, han estat transmeses a través de les generacions. Esther és una figura prominent en el judaïsme perseguit. Se la considera una santa marrana. Atenció, eh? Que és com se'ls deia dels jueus conversos que continuaven practicant el judaïsme. Per això es diuen marrans.
0: Ben matisat.
1: Esther és important per ser figura prominent en el judaïsme, el cristianisme i l'islam. I la seva història es troba en el llibre d'Esther a la Bíblia hebrea. Segons la tradició jueva, Esther era una jove que fou criada pel seu cosí Mardoqueu després de la mort dels seus pares. Esther fou convocada pel rei Assuer entre les joves verges del regnat per ser reina de Pèrsia i fou l'elegida. La seva valentia, determinació i fe en Déu la converteix en símbol d'esperança i salvació per als jueus. També va ser adaptada pel cristianisme, per tant, per això la trobem amb aquells primers, amb els jueus, i després va ser adaptada pel cristianisme, on és considerada una figura de virtut i valentia. Dintre de les històries llargues de la seva biografia, Esther és considerada una santa i màrtir cristiana, és a dir, ja se la van quedar els cristians, que va viure al segle IV a Pèrsia. D'ella es diu que era una princesa persa que es convertí al cristianisme i dedicà la seva vida a ajudar els més necessitats. També es diu que fou arrestada i torturada per no renunciar a la seva fe cristiana. La festa de Santa Esther a l'Església Ortodoxa es celebra el 13 de maig i en relació a l'Església Catòlica he trobat tres dates. El 26 de juny, avui, el dia 1 de juliol, i el 30 de setembre. Si uno se'n recorda de celebrar el primer dia, que segueixi amb els altres. Com les altres figures de l'Antic Testament, totes canonitzades en edat molt precoç per l'Església, com Sara, Raquel, Rebeca, Esther la trobem en el martirologi cristià i representa un pont entre les dues religions, el judaïsme i el cristianisme. És a dir, que és un garbuig de les dues religions. I el mateix dia hi ha un altre sant, perquè, clar, no el podem deixar. Sant Oliver Ponquet. Al segle XVI, el Regne Unit va adoptar l'anglicanisme, excepte la colonitzada Irlanda, que es va mantenir fidel a Roma. La repressió a l'illa va provocar màrtirs, entre ells Sant Oliver Ponquet, que pertanyia a l'aristocràcia irlandesa i arquebisbe primat de tot Irlanda. Va promoure atenció en aquell temps, en aquells anys, la predicació en gaèlic, cosa que aquí fa pocs anys que encara es podia fer en català. Va ser arrestat per les autoritats britàniques sota la falsa acusació de traïció a l'Estat per promoure la fe catòlica. Va ser jutjat, condemnat sense proves i finalment executat a Londres. Reconegut com a màrtir, el papa Pau V el va canonitzar el 1975. L'he posat aquí per això, que va promoure la predicació en gaèlic. Sort que en aquell temps no hi havia certs partits polítics.
0: Doncs bé, fet aquesta història referent a Sants, anirem encara ja a la recta final, 3 minuts i les 12.
1: Molt bé, doncs recordarem l'última pregunta, sí. A veure si algú vol el llibre. Han aparegut molts escrits i investigacions sobre el naixement de Gaudí, però últimament s'han trobat documents que ens indiquen la seva procedència. On va néixer Gaudí? A Reus o Riudoms? I tenim el llibre La perla del riu Rojo, unes aventures d'Emilio Salgado, que fa uns anys, fa molts anys ja, que van ser uns llibres que llegien en tots els col·legis, també.
0: I tenim l'última cançó. Ah, hi ha una trucada. A veure, tenim trucada, Joan.
1: Bon dia, bona hora, amb qui parlo?
4: Hola, bon dia, bona hora, sóc el Ton.
0: Ton Fabregat, des de Pallejà.
4: Hola. Bé, dius que no. Ah, felicitat pel Sant Joan, perquè no vaig trucar i no vaig dir res. Ja, ara et felicito.
1: Ja. Tens una marca negra allà al costat, però bueno, ja la trauré. Molt bé. Ah, vale. Moltes gràcies, Ton. Perfecte.
4: A veure, on va néixer? El de Gaudí és el Reus.
1: Reus, eh? Molt bé.
4: Reus, sí. He llegit una miqueta d'ell, més o menys me'n recordava, no?
1: Molt bé, perfecte.
4: Per això t'he trucat.
1: Escolta, tinc aquest llibre que és molt bonic, La perla del Río Rojo, Aventures d'Emilio Salgado.
4: Val, llegiré aquest, a veure
1: molt bé. Bueno, perquè l'altre ja està donat. Molt bé, moltes gràcies. Continua escoltant-me cada setmana, perquè jo estaré aquí cada setmana.
4: Bueno, ja ho faré. Ara que estava fora, doncs ara tornaré, ara trucaré.
1: Molt bé.
4: Tranquil.
1: Perfecte.
4: Vinga, doncs.
1: Bones vacances.
0: Molt bé, gràcies. Adéu-siau, Ton, gràcies. Ara sí que podem escoltar la segona de les cançons que t'agraden.
1: Ah, justament, no sé qui és, de qui és.
0: I que s'han registrat amb aquest CD.

0: Doncs és un grup que normalment surt bastant a l'espai que fem amb el Miquel Casas de la Màquina de la Penny, els Pink Floyd, The Show Must Go On. Mireu, com una altra cançó que coneixíem dels Queen. Amb això tanquem. Gràcies, Joan Vilaseca.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Que tinguis una bona setmana, eh?
1: Esperem-ho, sí.
0: Un plaer. Que vagi molt bé. Als oients també gràcies per acompanyar-nos un dia més. Us deixem amb la Sílvia i l'informatiu Molins de Rei al dia i la resta de programació d'aquesta casa fins a la 1 de la matinada. Bon dimecres. Tornem demà a les 8.

0: Són les 12.
1: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
0: Bon dia. Darrerament comencem ja a parlar d'alguns moviments electorals. Ja s'ha anunciat algun cap de llista. Avui ho hem valorat amb en Laira Molins, que en principi tot apunta que aquesta formació no es tornarà a presentar de cara a les properes eleccions municipals. També repassem, recordem que han començat treballs de millora al clavegueram per evitar doncs, els problemes que hi ha al carrer Rafael Casanova, sobretot entre el carrer Molí i la plaça del Palau quan hi ha pluges. També a nivell pràctic us expliquem que el Servei Local de Català fa aquest juliol, comencen demà, de fet, un curs intensiu, avui encara amb les matrícules obertes, i que el divendres continua el cicle dels concerts de nit al Jardí del Botànic, no al Jardí aquest any, continua el nom, la marca, però s'estan fent al pati de Can Ametller per la pesta porcina, no es pot anar a Collserola. En tot cas, aquest divendres torna un altre concert, el tercer dels quatre que es faran en total. I avui també a la informació esportiva ens posem al dia, més que posar-nos al dia, fem tancament i balanç de la temporada amb el Club Futbol Sala Molins 99, que ha començat també ja aquesta setmana els casals d'estiu. Doncs aquests són els principals continguts informatius d'avui dimecres 1 de juliol. Comencem.

0: Comencem amb la informació de servei. El dia és pràcticament clavat a les últimes jornades. Fa un dia bastant clar, una miqueta de vent i fa sol, calor, però no tanta, una mica menys que la que teníem ahir. Ara mateix tenim 29 graus a l'exterior de la ràdio, per tant, uns 3 o 4 graus menys que ahir. Tot i així, fa calor. Anem a veure com ha d'evolucionar, si hem de continuar baixant les temperatures o tot el contrari. El Jordi Miralles, el nostre meteoròleg, ens ho explica ara mateix. Bon dia, Jordi.
1: Hola, Sílvia, bon dia. Situació meteorològica, la d'avui, una mica de més continguda pel que fa a temperatures. Fa calor, les temperatures són superiors a les normals per l'època de l'any, però aquests últims dies que hem tingut màximes al voltant dels 35-36 graus aquí a Molins, doncs avui baixaran un parell o tres de graus. Tot i això, continua sent calor, clarament temperatures altes. Aquesta tarda apareixen alguns núvols provenents del nord de Catalunya. Allà sí que descarregaran ruixats i tempestes, afluixarà bastant més la calor, però aquí a Molins de Rei, com a molt, veurem aquests núvols i poca cosa més. Demà al matí refrescarà una miqueta més, però a partir de demà al migdia torna a pujar les temperatures. Demà una mica més de calor i més que en farà de cara a divendres i al cap de setmana. I tota la setmana que ve, les previsions del temps ens indiquen temperatures al voltant de 5 graus superiors a les normals per l'època de l'any i sense precipitacions.
0: Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic, el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat informava a primera hora que hi havia problemes a la R1 de Rodalies. Hi havia retards de 30 minuts entre l'Hospitalet i Mataró i de 45 minuts entre Mataró i Maçanet-Massanes per una incidència tècnica al tren al Masnou. De moment no ens consta que la situació s'hagi regularitzat i que ja hi hagi normalitat. I en principi sí que hi ha normalitat a la resta de la xarxa de transport públic. Acabarem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimecres és la Milà, està al carrer Riera Mariona número 3.

0: L'Aire Molins no es presentarà a les properes eleccions municipals. El partit va sorgir ara fa 4 anys. Era una candidatura estrictament local i tenia el suport de Junts. En aquelles eleccions, l'altre partit que competia pel mateix espai polític era Ara Molins, que tenia l'aixopluc, en aquest cas, del PDeCAT. L'Aire va treure un regidor i Ara Molins 4. El panorama ara mateix és diferent. Ja es perfilen els candidats a les municipals. Els comuns han dit que ho faran públic aquesta setmana. Esquerra ja ha dit que tornarà a ser Marta Espona i la resta de partits, els que hi ha ara mateix a l'Ajuntament, de moment encara no han fet públic el nom de cap persona candidata. De moment, el que sí que se sap és que Aliança Catalana, com ja era de preveure, es presenta a la vila i el seu candidat és el molinenc Xavier Berlanga. I també avui, parlant amb el portaveu de l'Aire Molins, ella apuntava, encara que no ho confirmava al 100%, però deia que tot apunta a que el partit a l'Aire no es repetirà i no es tornarà a presentar les properes eleccions. Això ho ha dit el portaveu del grup, Marc López.
1: L'Aire, diguem que era una candidatura independent, de fet, la llista quasi bé un 80% era de gent independent. En l'Aire, jo crec que no passa res per dir-ho, no crec que es torni a presentar o no es tornarà a presentar les properes eleccions. És molt probable que es creï una llista de Junts, si és que per la part de Junts creen una llista i pot provocar, doncs bé, que al final també hi hagi, de la mateixa manera que quan nosaltres ens vam presentar podíem tenir certes sinergies amb Ara Molins i al final això provoca una diversitat del vot, que el vot es divideixi.
0: Doncs és el que ens avançava avui o apuntava el portaveu de l'Aire. Primers moviments, doncs, de cara a les eleccions municipals que es faran al maig de l'any que ve. De moment, com dèiem, tenim dos candidats confirmats, Marta Espona d'Esquerra i Xavier Berlanga d'Aliança Catalana. I també hem d'afegir una informació que ens arribava fa uns dies de l'Ajuntament al voltant d'aquests treballs que s'estan fent de millora del clavegueram per evitar acumulacions d'aigua al carrer Rafael Casanova. En concret, s'ha fet una actuació per reduir l'aportació d'aigua al clavegueram a la cruïlla que hi ha entre el carrer Molí i el carrer Rafael Casanova amb la intenció d'evitar les acumulacions d'aigües pluvials. Es treballa la instal·lació de dos instruments destinats a mesurar l'alçada i la fluctuació del nivell d'aigua en aquests dos punts del clavegueram i a començaments d'aquest juliol, per tant avui és dia 1, properament està previst que s'instal·li un envà regulable en alçada a l'interior d'aquest col·lector, més un altre mesurador de dades. Aquesta última actuació es durà a terme a l'encreuament que hi ha entre la plaça de la Vila i el carrer Verdaguer. Un cop s'acabin els treballs, doncs el nou envà permetrà reconduir les aigües residuals cap al col·lector metropolità i reduir així l'aportació de cabal al punt més crític del més baix, el carrer Rafael Casanova, amb el carrer Molí. L'increment d'episodis de fortes pluges pels efectes del canvi climàtic continua provocant problemes per acumulació d'aigua, sobretot inundacions al carrer Rafael Casanova i als baixos d'aquest carrer, sobretot entre el carrer Molí, com dèiem, i el carrer i la plaça del Palau. El Servei Local de Català fa aquest juliol un curs intensiu que comença demà. És gratuït, presencial i és de nivell inicial, un A1.1. Es farà fins al 23 de juliol, als matins de dilluns a dijous, de 12:45 a 1:00, a la Federació Obrera. Avui encara estan obertes les inscripcions, podeu anar a la Federació Obrera. De fet, ara fins a les 2 encara podeu anar-hi i també aquesta tarda. És un curs d'expressió per aprendre a parlar català, per tant serà sobretot un curs oral, tot i que té suport de material escrit per si és necessari. L'objectiu és que s'hi apunti gent que vulgui aprendre a parlar la nostra llengua i poder practicar-la després en el seu dia a dia. Marta Espona, responsable del Servei Local de Català, ens ha parlat d'aquest curs.
2: És un nivell, doncs, per començar a parlar-lo partint de zero, sense cap mena de necessitat prèvia més. És un curs intensiu, per tant, això vol dir que va molt bé per treballar-lo, perquè, clar, cada dia, de dilluns a dijous, estàs treballant durant 3 hores i mitja, estàs treballant i, per tant, vol dir que és molt més fàcil que els continguts s'assimilin. Per tant, si algú que ens estigui escoltant pot estar interessat en tenir aquest nivell i pot, per disponibilitat horària ara en el juliol, realment val molt la pena perquè s'avança molt més de pressa que, clar, en un curs habitual que fas, doncs, 4 hores a la setmana.
0: Encara podeu fer la matrícula per a aquest curs, que, com dèiem, comença demà i es durà a terme fins al 23 de juliol. L'horari de matrícula és ara fins les 2 i aquesta tarda de 5 a 8 a la Federació Obrera. I el divendres continua el cicle dels concerts de nit al Botànic que organitza el SEM. Segueix el cicle on es programen vetllades amb música en directe que abans es feien a l'entorn natural del Jardí Botànic a Collserola, però que per la pista porcina s'ha hagut de traslladar aquest any, en principi només aquest any, al pati de Can Ametller. En total s'han programat 4 concerts de música, 2 que s'han fet el mes de juny i ara se'n faran 2 més al juliol. El primer, doncs, aquest divendres amb la cantautora Lia Sampai, que farà un concert de presentació del seu tercer disc, Un Delta Fràgil. Unes cançons on hi ha molt present el tema de la memòria i on ella evoca records de la seva infantesa amb els seus avis a les Terres de l'Ebre. Ella mateixa ens ha avançat com serà aquest concert i quins temes té el disc. Lia Sampai.
3: Farà un concert amb l'Adrià Pagès, que és guitarrista i compositor, i farem això, un concert a duet amb les cançons de l'últim treball que hem tret i també algunes de treballs anteriors, sobretot les que són més guitarrístiques, més, que tenen més diàleg entre veu i guitarra i són més interessants a duo. Parla de la manera que tenim de reconstruir les coses. Parla com de tot el que ens fa ser nosaltres mateixos, no? Al final és un reflexe de la identitat, les cançons que han anat sortint.
0: Doncs és Lia Sampai, que farà aquest concert el divendres a la nit al pati de Can Ametller, conjuntament amb el guitarrista Adrià Pagès. Obertura de portes al pati a les 8, podeu dur-vos al sopar, hi haurà també servei de bar, i el concert comença a 15:45 de la nit. Les entrades. La general val 17 euros, 12 euros pels socis del SEM, i és gratuïta fins als 12 anys d'edat.
4: Molins de Rei al dia.
0: El Club Futbol Sala Molins 99 fa balanç de la Lliga. El sènior femení ha tingut una bona temporada. Es van proclamar campiones de Lliga a 2 jornades abans d'acabar la competició. Han fet una Lliga impecable que ha liderat des del principi i ha assolit el seu objectiu. El masculí A, en canvi, ha estat més irregular, manté la categoria Divisió d'Honor, tot i que aquest no era el seu objectiu a principis de temporada. I el sènior masculí B ha competit a segona divisió catalana, han quedat novens i poden pujar a primera divisió catalana per una reestructuració que ha fet la Federació Catalana. De fet, els dos sènior han assolit els seus objectius. El masculí a divisió d'honor catalana doncs s'ha mantingut a primera divisió catalana. Ivan Rodríguez, membre de la Junta, ens ha fet aquest balanç de la temporada, molt enfocat per començar amb els dos sènior.
5: Com a valoració de la temporada, en quant als sèniors, comencem pel femení. Va ser una gran temporada, que es va assolir l'objectiu principal, que ascendia a Divisió d'Honor Catalana, i es va fer amb la consecució del campionat de Lliga, amb una temporada gairebé perfecta. El sènior masculí, temporada irregular, no van acabar d'encadenar moltes victòries. Bueno, això sumat a que el grup de la Lliga estava molt empatat, doncs era una constant fluctuació de posició. En els últims partits, tot i això, es va arribar amb cert marge, però bueno, es va aconseguir la salvació amb alguns partits de marge.
0: Això pel que fa als sèniors, diguem-ne, els equips, els principals equips. També hi ha tots els equips base, de pre-benjamí fins a juvenil. Aquest, sobretot, és formació. Els altres equips és més competitiu i en els equips base es prioritza més la formació. Van de pre-benjamí, com dèiem, fins a juvenil. En destaquem l'ascens de l'Alaví A a Divisió d'Honor, però hi han hagut de renunciar per un tema de nivell d'aprenentatge, segons ens explicava Ivan Rodríguez. I els infantils B i C, que van jugar al play-off d'ascens, però no van poder pujar de categoria. L'infantil A ha jugat a Divisió d'Honor aquesta temporada i baixarà a primera divisió. I com dèiem, des del club destaquen que en aquestes etapes l'objectiu és la formació i assolir l'aprenentatge. Ara estan ja preparant la propera temporada a nivell competitiu i també, en paral·lel, han començat els casals d'estiu just aquest dilluns. Faran 5 setmanes de casals a diferents espais, a l'escola La Sínia, a l'escola El Palau, al Parc de la Granja, també van un dia fora d'excursió i també fan un dia a la piscina municipal, doncs com la majoria de clubs i entitats esportives que estan fent ara campus o casals d'estiu.

Des d'avui fins al 24 de juliol, que torna a haver-hi patis oberts o espais oberts, accés lliure per les famílies, infants i joves que vulguin doncs, tenir un espai de joc de lleure. En concret, en són tres, el pati de l'Escola al Palau i els dos camps de futbol, el Josep Reich i el Ricard Ginebreda. De dilluns a divendres o dijous és a les tardes i el cap de setmana també al matí. Concretem el pati de l'Escola al Palau, de dimarts a dijous de 5 de la tarda a 7, el divendres una mica s'amplia l'horari fins a les 10 de la nit, i dissabtes i diumenges tant en horari de matí com de tarda. I el camp de futbol, els dos, tant el Josep Reich com el Ricard Ginebreda, de dilluns a divendres a 4 de la tarda a 9 del vespre, i dissabtes i diumenges obert tant al matí com a la tarda. També hem rebut una informació de les noces d'or per a aquelles parelles que el 2025 hagin fet 50 anys de casats o de convivència. Encara falta, la festa es farà el 24 d'octubre, al restaurant Can Samarang, és un dinar que convida l'Ajuntament, però ara s'han obert les inscripcions, estan obertes fins al 15 de setembre. Podeu anar a l'oficina d'atenció ciutadana. En cas de matrimoni heu de dir d'una fotocòpia de llibre de família o certificat de casament, i si fa 50 anys que esteu convivint, un certificat oficial de convivència i més d'una foto del dia de noces o algun dia simbòlic pels que no esteu casats. Fins al 15 de setembre teniu temps de fer les inscripcions. Res més per part nostra. Tornem demà.

0: Molt bon dia a tothom des del 91.2 FM Ràdio Molins i en especial sotnicitgem a les nostres estimades amigues i amics del programa Ona Rainbow, que puntualment cada setmana us porta notícies, temes de comentari i bona música amb protagonisme del col·lectiu LGTBIQ+. Tenim per davant mitja hora per gaudir de la vostra companyia i esperem que aquesta estona us sigui d'allò més entretinguda. Al meu costat, tenim la sort de comptar amb la millor col·laboradora del món i que mai falla programa rere programa. Bon dia, Elena. Se't veu una mica morena a casa. Estrenar el platja ja.
1: Molt bon dia, Mari. Molt bon dia a tothom que ens escolta. Doncs sí, jo ja he fet un mini tastet de vacances. Només una setmaneta, però suficient per encarar les últimes setmanes abans de les vacances de veritat.
0: I tant que sí. Jo també en tinc ganes de vacances, però toca paciència, tot i estar tocant a la cantonada. I ara sí, entrant en matèria... Sobre què parlarem al programa d'avui?
1: Encara que estem en plena època de celebració del Pride, malgrat hem parlat en temporades passades sobre aquest tema, sempre es poden afegir nous punts de comentari, i això és el que farem avui.
0: Aprofundirem sobre les arrels del Pride, sobre personatges rellevants que el van fer possible i sobre l'evolució dels esdeveniments fins al moment actual.
1: La banda sonora d'avui, molt feminista, és un mix de temes dels 80, ja clàssics, i d'altres més actuals, amb la col·laboració del grup Sister Sledge, Patti Smith, Ava Max i Sylvester, que posarà la nota masculina. Eli i David, molt bon dia, quan ens doneu l'entrada, iniciem programa.
0: El passat diumenge, dia 28 de juny, va ser el dia assenyalat com el Dia Internacional de l'Orgull, celebració capdalt per al col·lectiu LGTBIQ+, la qual pot estendre's en l'actualitat durant diversos dies al voltant d'aquesta data històrica.

0: Tant abans com després del 28 de juny, a centenars de ciutats arreu del món es celebren tot tipus d'actes, tant festius com de reivindicació i visibilitzadors, sempre reclamant una societat més inclusiva i amb drets socials igualitaris per al col·lectiu.
1: La culminació d'aquests actes, la cirereta del pastís de tota la moguda, es focalitza en les desfilades, conegudes popularment amb el nom de Pride, on participen milers de persones conformant un espectacle de colors, música i coreografies per a gaudiment del nombrós públic que omple els carrers al llarg del recorregut del Pride.
0: Així es viu ara l'orgull, però com us podeu imaginar, estimades amigues i amics d'Ona Rainbow, aquesta magnitud de celebració i reivindicació haurà de tenir un origen, oi? Un inici al qual un grup de persones, en un moment determinat, van decidir celebrar aquest Dia de l'Orgull amb data 28 de juny. I també analitzarem com ha evolucionat fins a dia d'ara.
1: Hem de retrocedir més de mig segle fins a arribar als anys 60 per topar-nos amb les arrels del Pride, les quals es situen als Estats Units en una època que ser homosexual reconegut implicava estigmatització social, acomiadament a la feina, exclusió familiar i repressió policial. Un context gens favorable, però que uns quants valents van desafiar a Filadèlfia amb els Annual Reminders, o recordatoris anuals, protagonitzats per gais i lesbianes que el dia 4 de juliol, dia de la independència del país, es manifestaven reclamant igualtat de drets.
0: Els Annual Reminders podrien ser considerats com la prehistòria del Pride, però van arribar els famosos fets Stonewall, un local queer al Greenwich Village de Nova York, on a la nit del 28 de juny del 1969 va ser brutal i tràgicament assaltat per la policia, a partir del qual es va iniciar el moviment Pro Drets del Col·lectiu.
1: Concretament a New York van aparèixer associacions com Mattachine Society, Gay Liberation Front o Gay Activist Alliance, les quals, juntament amb alguns noms propis del moviment, van dissenyar una gran marxa commemorativa de Stonewall, autèntica i pionera manifestació política per la llibertat LGTBIQ+.
0: Aquí hem trobat el punt d'origen del Pride, que va ser una realitat el 28 de juny del 1970, data en què es va celebrar el primer al món, a la ciutat de Nova York, amb un recorregut superorgullós que partia del Greenwich Village, passava per davant del Club Stonewall i seguia per la Sexta Avinguda, finalitzant a Central Park.
1: Un llarg recorregut amb milers de participants que el New Yorker va estimar en uns nens 10.000, una xifra que va superar les millors expectatives. Aquesta manifestació de l'activisme LGTBIQ+, es va anar escampant per altres grans ciutats i altres països, i al cap de mig segle ha esdevingut una celebració a nivell mundial.
0: El Pride ha estat un esdeveniment que ha ajudat a desenvolupar vincles de comunitat entre les persones LGBTQ+, com a mena d'una gran família, la qual cosa ens fa recordar un famós tema de finals dels 70 que també forma part dels himnes del col·lectiu, We Are Family, del grup Sister Sledge, una de les cançons estel·lars de la música disco. Amb tot vosaltres, gaudim-la!

Aquest mateix any, alguna altra ciutat del país es va sumar a la celebració del Dia de l'Orgull, de manera que la idea de reivindicar drets i llibertats per al col·lectiu va arribar fins a la costa oest dels Estats Units.

0: A ciutats tan importants i allunyades de New York com Los Angeles o San Francisco també es van realitzar desfilades i actes, però amb una participació més aviat discreta, donat el context social d'aleshores molt poc friendly.
1: També la indústria al Chicago va organitzar el juny del 1970 una manifestació de similars característiques a les anteriors, amb participació d'alguns centenars de persones, però que també és de justícia mencionar-los com a pioners, el temps que ens ajuden a donar-li al Pride de Nova York la veritable magnitud que va tenir.
0: Els tràgics esdeveniments de Stonewall van suposar l'inici de l'organització del moviment per la igualtat de drets, és a dir, de l'activisme LGTBIQ+, el qual va donar pas a l'aparició d'activistes referents que van destacar en la defensa de Stonewall davant l'acarnissat assetjament policial local. Activistes amb noms propis ja figures mítiques de la història del moviment LGTBIQ+, que és de justícia mencionar.
1: La llegendària Marsha P. Johnson, protagonista del biopic documental La muerte y vida de Marsha P. Johnson del 2017, el qual narra amb molt encert la seva vida i que podeu trobar a la plataforma Netflix. Al costat de Marsha sempre apareix una altra figura molt important, el de la seva amiga i companya de lluita, la Sílvia Rivera, una dona trans nascuda al Bronx novaiorquès, pionera en la lluita específica pels drets per a les persones trans.
0: I no ens podem oblidar d'Stormé de l'Arbery, presentadora de shows al teatre, actriu i pionera drag king, i també de l'estilisme unisex, alhora que activista ferma i convençuda, però sobretot una dona lesbiana que va viure lliurement la seva sexualitat.
1: A finals del 1969, en un moment de plena ebullició dins del moviment pro-drets LGTBIQ+, a les associacions del col·lectiu existents a Nova York, va anar sorgir la idea d'una macromanifestació que recordés per sempre, any rere any, els tràgics fets a Stonewall. A l'organització del que seria el primer Pride sobresurten alguns noms propis que gairebé ningú recorda, però que van ser l'ànima que va donar vida a les primeres manifestacions i marxes.
0: El primer orgull està organitzat per activistes de diverses associacions de la ciutat i alguns d'ells mereixen ser mencionats com a referents del col·lectiu. Tenim el cas de Craig Rodwell, membre de Matachin Society, associació LGTBIQ+, pionera a Nova York i fundador al 1967 de la Oscar Wilde Memorial Bookshop, la primera llibreria d'autors gais i lesbianes de la ciutat, veritable i autèntic centre cultural i de reunió del moviment LGTBIQ+, en el Greenwich Village.
1: També està Alfred Sargent, militant de Matachin Society també, policia de professió i parella d'en Craig Rodwell, a part d'un activista superferm, i va ser el responsable del disseny de la ruta de la macromanifestació, així com de la complexa coordinació de la seguretat, que, per cert, va transcórrer sense cap incident.
0: L'última representació li correspon a Brenda Howard, coneguda com a Mare del Pride, una dona bisexual nascuda al Bronx i membre actiu del Gay Liberation Front i del Gay Activist Alliance, on va ocupar càrrecs de lideratge. Tot un símbol del col·lectiu Brenda Howard, pacifista, defensora del feminisme i la visibilitat bisexual i la revolució sexual.
1: Canviar la societat no és fàcil, ni ràpid, però quan molta gent empenta i ho fa de manera encertada, organitzada i convençuda, el moviment cap endavant resulta imparable. People have the power. El poble el té el poder. Traduït, títol també d'una canció molt marxosa de Patti Smith, que ara us oferim com a pausa musical.

La manifestació de l'orgull a New York el 1970, hem de puntualitzar que, en realitat, es va denominar aleshores com a Christopher Street Liberation Day, nom del carrer novaiorquès on es localitza el club Stonewall, el qual va ser el punt de partida de l'esdeveniment, la espurna del qual va prendre, quasi de forma simultània, altres ciutats del país, tal i com ja hem comentat abans.

0: La repercussió del Christopher Street Liberation Day no va suposar un fenomen mediàtic a nivell mundial del tipus com els que ara estem acostumats, amb titulars sensacionalistes acompanyats d'imatges de gran impacte. Això no obstant, la importància de l'esdeveniment va ser crucial per avançar en l'activisme LGTBIQ+, ja que va crear un model d'acció política pro drets, al temps que també reivindicar la visibilitat i el respecte per al col·lectiu.
1: Aquesta iniciativa Made in USA de reivindicació per l'igualtat de drets LGTBIQ+, malgrat tenir una escassa repercussió mediàtica, com hem dit, es va anar escampant imparable al llarg de les dècades següents com una onada expansiva, la qual va creuar fronteres i oceans portant els colors del Pride a altres ciutats.
0: Efectivament, Mari, i és que els temps estaven canviant tal i com avisava als 60 ja el mític i ja ara octogenari Bob Dylan, a un dels seus temes més coneguts i que ara estem escoltant de fons. Si fem una repassada sobre com va evolucionar aquesta onada Rainbow arreu del món, trobem que ja el 1971 comencen a aparèixer Prides a altres països, com ho seria el cas a Toronto, al Canadà.
1: A Europa hem de recordar que, malgrat el medi ambient social estava massa impregnat de prejudicis, incloent la persecució policial, també la llavor del Pride va travessar l'Atlàntic i va arrelar al continent europeu al 1971, any en què París es va celebrar la Marche des Fiertés, traduït Marxa dels Orgullosos, sent la primera ciutat europea organitzadora d'un Pride.
0: Londres es va sumar l'any següent, on un dels llocs més emblemàtics de la ciutat, Hyde Park, va ser l'escollit com a punt de partida de la manifestació. Altres ciutats europees van seguir l'exemple, com és el cas d'Amsterdam al 1977.
1: A Madrid, també aquest mateix any, el col·lectiu va sortir al carrer lluint i reivindicant tot allò que els colors rainbow signifiquen. Gairebé un acte heroic, donades les circumstàncies legals que implicava la llei de perillositat vigent, que feia impossible qualsevol tipus d'activisme. I tancant la llista europea i dècada, Berlín Occidental va organitzar el seu primer Pride al 1979.
0: Exceptuant el cas de la ciutat australiana de Sydney, primera ciutat de l'hemisferi sud que el 1978 va iniciar l'organització d'un Pride, haurem d'esperar gairebé fins a finals dels 90 per trobar una nova empenta a ciutats importants, com és el cas de São Paulo al Brasil, que celebra el Pride des del 1997 i que actualment és un dels més multitudinaris.
1: Al continent africà, ressenyant el de Johannesburg, que es va iniciar en 1990, el qual també va incloure reivindicacions anti-apartheid. I arribem a una nova pausa musical amb la cantant nord-americana Ava Max i el tema de power pop King and Queens del 2020, el qual ens parla d'empoderament i que va ser disc de platí i l'himne oficiós de l'orgull d'aquell any.

A partir del segle XXI, els avenços igualitaris que progressivament van ser assolits arreu del món, gràcies a l'activisme del col·lectiu, anaven generant una societat molt més oberta i tolerant amb la diversitat.

0: Una realitat demostrable amb les lleis d'aprovació del matrimoni homosexual, també amb el reconeixement i millora de prestacions sanitàries específiques, i així com les lleis que protegeixen el col·lectiu davant agressions LGTB-fòbiques, considerades aquestes com agreujant del delicte.
1: Amb aquest favorable panorama LGTB-friendly, no és estrany que el Dia Internacional de l'Orgull hagi mantingut la presència any rere any a totes aquestes ciutats a les quals s'han anat afegint moltes altres, de manera que a hores d'ara el Dia de l'Orgull LGTBQ+, s'ha universalitzat i tant a grans ciutats com també a petites i fins i tot es pot gaudir del Pride.
0: Si parlem de grans ciutats, al continent africà, on encara és habitual trobar països als quals l'homosexualitat està greument castigada, també trobem nova i meritòria presència de celebracions del Pride, com a Ciutat del Cap des del 1993, el qual posa el focus en la diversitat cultural africana, i el 2004 també Soweto, ciutat a prop de la capital Johannesburg, es va afegir al llistat.
1: En més de 200 grans ciutats del món e incontables de petites que s'han anat implicant per celebrar el Dia de l'Orgull després de 50 anys d'història del Pride, ens trobem amb una gran diversitat de Prides actualment, tant pel número d'assistents com per la durada de les activitats i les influències culturals pròpies de cada territori. Intentarem fer un collage comentant alguns casos concrets que ens semblen representatius d'aquesta diversitat.
0: Amb la ciutat d'Amsterdam iniciem el recorregut per la diversitat. El Pride d'Amsterdam va ser dels primers d'Europa, que des del 1977 l'organitza. I que, si bé no, no és supermultitudinari, està sobre el 500.000 d'assistents. I és molt peculiar, ja que es tracta de l'única desfilada de Pride que es fa amb embarcacions, les quals desfilen molts quilòmetres pels canals històrics de la ciutat, una dels capitals més LGTBQ+, d'Europa.
1: Coetanial d'Amsterdam, a l'altra banda de l'Atlàntic també el Pride de São Paulo, que en pocs anys es va fer amb la corona del més multitudinari i encara no l'ha perduda. Calen unes 5 hores llargues perquè més de 4 milions d'assistents puguin desfilar pels quasi 3 quilòmetres de l'Avinguda Paulista.
0: I si fixem la mirada al continent asiàtic, la peculiaritat la trobem a Bangkok, capital de Tailàndia, on el Pride, després de molts anys sense celebrar-se, el 2022 va ressorgir amb força, situant el país com a referent LGTBQ+, al sud-est asiàtic, un país que, a més, fa 2 anys va aprovar el matrimoni igualitari. Felicitats!
1: Per últim, parlarem del Pride de Sydney, un dels més antics, ja que des del 1978 està en actiu, amb la particularitat de ser l'únic que no es celebra el juny, ja que a aquelles latituds de l'hemisferi sud ara és el final de la tardor, motiu pel qual el traslladen al febrer coincidint amb la nit de dimarts gras, data que nosaltres enterrem a la sardina, però que a Sydney podem gaudir d'un Pride nocturn amb una temperatura ambient fantàstica.
0: I per acomiadar-nos de tots aquests orgulls, marxes i demés, us portem un tema que pot sonar a qualsevol punt del món durant aquestes celebracions. You Make Me Feel, un tema publicat al 1978 pel cantant nord-americà Sylvester, un referent gay i insigne del col·lectiu, que ocupa un lloc destacat en la cultura queer afroamericana. Un tema que forma part dels himnes LGTBQ+, atemporals. Amb tot mereixement, de fet, gaudim-la.

0: I amb aquest tema de Silverchair, paradigma d'allò que va ser la música disco, el qual va compartir corona de reina amb Gloria Gaynor i Donna Summer, arribem al final del programa d'avui, estimades amigues i amics. Eli David amb un somriure a l'orella, però han encès la llum vermella. Moltes gràcies per haver-nos escollit un programa més, el qual esperem us hagi agradat. Quina poesia, eh?
1: Sí, eh? I el proper dimecres us tornem a esperar aquí, estimades i estimats radioients, al 91.2, FM Ràdio Molins, per oferir-vos un nou programa amb continguts i música molt rainbow. Recordem que repetim programa dissabte a les 9:30 i molt agraïdes per escoltar-nos.
0: Elena, com sempre, un plaer compartir programa i una sort comptar amb la teva excel·lent col·laboració.
1: Gràcies.
0: Fins al proper, suposo, no?
1: Sí, sí, encara en marxem de vacances, encara estem aquí.
0: Vale, molt bé. Eli, David, milions de gràcies per la vostra ajuda. Sempre mestre impecable que tot ho arregleu. Estimades i estimats radioients, molt bon juliol a tothom. Cuidem-vos molt, feu bondat i...
2: Fins aviat.

0: Però bueno, no acabo
1: Sí,
0: de...
1: crec que vaig aconseguir parar sense sentir-me malament durant un temps, però em va costar molt.
2: Però és clar, perquè
1: Sí.
2: diu, crec...
1: Sí,
3: No ho tinc
1: perquè hi
3: massa
1: havia el
3: clar.
1: ronron, el ronron
2: Ja, és
1: estava.
2: que costa.
3: Bueno, però és el que
2: Costa,
3: diu ella,
2: costa.
3: perquè no sabem parar avui en dia. Sempre has de fer...
1: Correcte.
3: Llavors et diuen...
2: Sempre m'ha de produir, produir,
1: Sí,
2: produir, no?
3: O et diuen,
2: Això
3: no, me voy
2: col·lapsa.
3: de vacaciones y tengo que hacer... esto no son vacaciones.
1: No, no, no.
3: Això no és... Sí,
2: Això és
3: vacaciones és...
2: viatjar o fer coses, però no fer
3: Què faig
2: vacances.
3: avui? Pues lo que sea. O nada,
2: No miro
3: no
2: l'hora.
3: passa nada.
1: Sí,
3: Clar.
1: sí, sí. I hi ha amb certs temes, no? Per exemple, amb la veterinària. Jo puc autoexigir-me i sé que ho puc fer. En plan, no? Vull dir, puc anar així de ràpida, haig de fer això, això, això, això, això, i sé que ho puc fer.
3: Clar.
1: Però amb la
2: La
1: música
2: música,
1: no. Saps? No pots dir avui composo això, això, això, no.
2: no.
1: Això no
2: Així,
1: funciona així.
2: no, i això és contradictori, no? Aquesta falta de control, no?
1: Exacte.
2: És, genera aquesta angoixa.
3: Ostres,
1: Sí.
3: escolta, mira que interessant. Clar, quan tu estàs dient, no? Quan estàs a la veterinària, jo sé que ho puc fer
2: perquè ho controles.
3: Perquè ho, clar, tens
1: Correcte.
3: un control i ja està. I poses automàticament poses el pilot automàtic i ho fas.
1: Sí.
3: Però quan no hi ha pilot automàtic, costa, però no tu, eh?
2: En sí, l'angoixa és falta de control.
1: Sí,
2: no ens angoixem quan no controlem les coses.
3: Clar, però és que ha de sortir d'un mateix. I això és el que comentàvem fa 3 setmanes amb el Mario de l'espiritualitat. És a dir, bueno, és el viure, el que abans dèiem a la prèvia, no? T'han de passar coses, però si no estàs
1: Correcte.
3: Present no et passen, no? I ja la vida, si estàs present, ja et ve. I llavors ja no tens la necessitat de controlar, perquè ja et passa.
2: Però
3: per
2: això
3: a
2: has deixar
3: la veterina...
2: que les coses passin i no controlar-les.
3: Clar, clar, clar.
2: No voler controlar-les, perquè no les controlem, en realitat.
3: No, però el deixar que les coses ens passin és deixar-te, abandonar-te la incertesa,
2: clar, clar.
3: que és allò que, no, que, bueno, que odiamos todos.
1: Sí, sí.
2: No portem bé, no portem bé.
3: És complicadíssim. No saber què passarà d'aquí mitja hora, malament rai, no?
1: Sí.
3: Però guaita quan t'arriba angoixa, que te n'has d'anar al mar o te n'has d'anar a Montserrat, al cantó del Bruc, recalquem-ho.
2: Sí, tant, i tant, és important aquest detall.
3: A buscar.
2: No, és que canviem les coses.
3: Bueno, nosaltres mejor que callemos con la boca pequeña,
2: no,
3: perquè
2: no,
3: clar,
2: no,
3: després vindrà aquí algú... És que clar, aquí
1: algú
3: ens
1: de Manresa.
3: Que... Sí, no, aquí ens pensem que...
2: No digues amigues de Manresa, i jo li dic, també.
1: Sí, sí, sí. És una guerra que no acaba.
2: No passa res, les coses són com són.
3: A veure una cosa, a veure una cosa, estem en... Vull dir, això, estem en mitjà de comunicació. A veure si després ara els de Manresa trobarem algú i no podran venir.
2: No passa res.
1: Home, i tant, que vinguin a debatir-ho.
2: Això mateix.
3: Clar, mira.
2: Fem un foro.
3: Fem taula rodona. Mira, escolta'm una cosa. Parlant de... Mira, nosaltres sempre diem coses d'aquestes, però a mi, per exemple, em van dir, ostres, no, és que has de fer un programa amb la bruixa, amb la Maril... ostres, que és, bueno, una professional, eh? De... Com se diu? Del tirant
2: de tarot.
3: Això, del tarot. I jo, ai, mare meva, és que a mi aquestes coses, saps? I li vaig dir amb ella, en directe, dic, és que jo no sé, eh? Va començar a parlar, a desenvolupar, i vaig pensar, ostres, doncs ja té el seu cantó. Bueno, vaig acabar dirigint en Aquelarre, o sigui que, a veure si...
1: Uau,
3: ha, aquí,
1: liar,
3: aquí
1: eh?
3: La ràdio, sí, sí. De bruixes d'aquí Molins de Rei. O
2: la
3: sigui...
2: Boris Ribor.
3: Sí, per això et dic que vull dir, a veure si tindrem que fer un conclave de los del Bruc i els de l'altre cantó.
1: A veure què passa.
3: És veritat, hi ha algun altre cantautor de l'altre cantó?
2: Ah, no sé.
1: Bueno,
3: no,
1: segur, seguríssim.
3: No,
1: segur. Sí, seguríssim.
2: El pont de Vilomara ja queda més, no? Més a dalt. El pont de Vilomara ja,
3: sí,
2: és
3: ja,
2: més...
3: Ja, espera, que ara ja estic... Ahí...
2: El pont de Vilomara hi ha un... El Pepo López. Bueno. Però ja crec que es queda més lluny.
3: Bé. Bueno, quedem que la inspiració ve del cantó del Bruc, que t'inspira... No, però m'ha semblat molt interessant el fet de deixar de controlar. Que
1: sí,
3: llavors
1: sí.
3: és quan tu trobes la inspiració. I clar, llavors, clar, són coses que són teves molt personals. Clar, compartir-les amb el grup sempre s'entén a l'hora de fer la can... el procés de creatiu, vull
1: sí.
3: dir.
1: Sí. És veritat, bueno, al final ho fem entre tots, jo els explico una mica quina és la meva idea i llavors la veritat és que ens entenem bastant, vull dir, ells ja, o sigui, amb el que jo els hi dic, exacte, ja ho amolden tots, saps? Vull dir que molt poques vegades he hagut de dir ui, ui, ui, això aquí no m'està agradant gens, no és el que jo vull transmetre, però bueno, si no ho parlem i ja està. Al final és la gràcia també de fer-ho entre tots.
3: Clar.
2: Sí, no, sí. Que potser tu penses d'una manera, un foc és d'una manera, no? Llavors altres opinions, llavors doncs potser amb això, no? El mateix, enfocat des d'un altre lloc també, no?
1: És que a mi m'agrada crear la música així, o sigui, crear-la sola, buf, no m'agradaria. O sigui, lo xulo és des d'una idea que sí que és meva, cada cop es pugui crear una cançó, doncs, tan xula com la que ha sonat ara, saps? Això és el que a mi m'agrada, compartir el procés.
2: Sí, també, suposo que depenent del tipus de música que li posis, llavors també canvia, no?
1: Sí.
2: Té una altra...
1: Sí, bueno, és que aquesta la vaig composar amb la guitarra, me'n recordo, i era superlenta, en plan mega melancòlica, i ara és supercanyera. O sigui que, clar, van canviant les cançons.
3: I una cosa, alguna vegada t'ha passat que has creat una cançó i dius, ostres, és que està per ponerle un lacito... I després, quan tu la toques en concert, veus que les persones o la senten igual que tu, que veus que la viuen, o dius, ostres, no sé si acaba d'arribar.
1: Sí, m'ha passat. Igual que m'ha passat que d'algunes que potser jo no he connectat tant, de cop la gent ha connectat més i he dit, ostres, just, saps? Yeah. Quina casualitat.
2: Me gusta. La que... és de primero de músico. La canción que no te gusta es la que le gusta a la gente.
1: Sí,
2: sí, perquè no, aquesta cançó no la cantem més perquè ja la tenim com molt avorrecida i després tothom, no, sí, és com de primera música.
3: Sí? Sí,
2: perquè hi ha cançons que enganxen. I potser al músic no és la cançó que més li agrada.
1: Exacte.
2: O més li connecta.
1: Sí. Bueno, a mi m'ha passat això.
3: Bueno, jo penso que, a més, el tipus de música que fas tu ha de ser molt xulo, perquè tu ho fas des d'algú que t'ha passat, una experiència personal, un sentiment que tu tens, quan tu el comparteixes, que és una mica també mostrar una part teva.
1: Sí,
3: i veure que el públic ho sent igual que tu. Tant la que és una com l'altra és igual, però que, ostres, és com, no sé, es crea com un vincle, no?
1: És que això és el meu objectiu.
2: Clar.
1: O sigui, jo faig música per això. O sigui, si no me la quedaria jo, saps? O sigui, si no aquestes cançons que em faig per mi, me les quedaria per mi, igual que van ser els primers anys que les cantava jo, saps? Però a mi el que m'agrada és, pues, quan estic en un concert i pues, l'altre dia que vam fer un, que vaig veure una amiga meva allà que estava plorant com una magdalena, penso, clar. Joder, és que és bonic veure que la gent clar, es porta les seves cançons a les seves històries, perquè cadascú té les seves històries, però des de una cosa comuna que és la meva cançó, no? I això és algo que em sembla màgic.
2: Bueno, perquè jo penso que no ens passen coses tan diferents. Potser
1: no,
2: la història és diferent, no?
1: Tu la
2: narres d'un lloc, però el que toca la història ens toca a tots, no? Una miqueta, depenent del moment de vida que està passant.
1: Sí.
2: Normalment aquesta connexió no són tan diferents, en realitat.
1: Sí. I això és lo guai. Sí. Per això moltes vegades també en el concert, a vegades explico una mica de què va la cançó, però també m'agrada com que la gent potser no ho sàpiga i s'ho emporti cap al cantó que vulgui. No?
2: Sí, perquè potser tu ho fas des d'un lloc i jo em connecta amb una altra cosa.
1: Sí, això és lo divertit.
2: Per mi és una de les màgies que té la música.
1: Sí.
2: Potser tu estàs parlant de la teva joventut i a mi em connecta amb el meu amor.
1: Sí, tal qual.
2: Això
1: és lo xulo, que arriba de moltes maneres.
3: Bueno, o de vegades, en aquell moment, el primer moment que l'escoltes no t'acaba d'arribar i després, pel que sigui, en algun altre moment, dius, ostres, això...
1: T'havia d'arribar més tard.
3: Doncs a veure com toca, com ens arriba la següent cançó. A veure aquí el David, a veure què has fet.

0: maca.
1: Aquesta és molt xula. A veure, espera't. Llavors, aquí és una cosa que a mi m'interessa. Com és que cantes en castellà?
2: Canto molt poc en castellà. És a dir, de totes les cançons, crec que només tres són en castellà. I intento ser bastant, o sigui, respectar bastant des d'on em ve la inspiració. Sí. I si em ve en castellà, intento seguir-ho.
1: Això es diu coherència.
2: Pues mira, això, aquesta era la paraula que buscava.
1: Clar, ets coherent,
2: sí,
1: amb els teus sentiments.
2: Sí, intento ser coherent. I si en aquell moment estic, em surt en castellà, perquè, per exemple, aquesta cançó doncs la vaig escriure en el moment en què la meva tieta es va morir i amb ella jo parlava castellà. Mm. Llavors, vaig començar a escriure en castellà de manera inevitable. I no tenia cap sentit fer-la en català. Vull dir...
0: Clar. Bueno, és això, no? Que l'emoció va amb la llengua, no?
2: Sí.
0: Quan parlem de coses emocionals, parlem amb la nostra llengua materna, no? Amb sí. la llengua que ens relacionem amb sí. la persona.
2: Sí, sí.
1: I que traduir-la no tindria sentit.
2: No, ho vaig fer un intent, eh? Vaig dir, a veure com sonaria, però és que no...
0: Clar, perquè si la connexió era ella, és que... ella sap castellà,
2: sí.
0: no?
2: Sí,
0: perquè
2: sí,
0: era...
2: sí,
1: no?
2: Sí,
1: no?
2: Sí.
1: I, i després que hi ha matisos lingüístics...
2: També, clar, que són també, sonava clar. Molt raro.
1: Que, no,
2: sí,
1: que,
2: sí.
1: No, que ja no... Que no, no ja no és.
0: Ja
2: sí,
0: no,
2: no, no. Es havia de ser en castellà.
1: Es perd l'essència.
2: Sí,
1: no,
2: sí.
1: Ho dic perquè moltes vegades les persones que canten en català, quan canten en castellà, bueno, mare meva, yeah. saps? Te quemen en la hoguera.
2: Yeah.
1: O al revés, les sí. persones que canten en castellà que canten en català i ja saps?
2: Sí,
1: ja
2: sí, sí.
0: Jo crec que t'acostumes, no? El que parlàvem abans, no? Quan coneixes una persona en castellà, és com si un grup tu els coneixes en castellà, és com és raro, no? O al revés, no?
2: Sí,
0: o el
2: sopar
0: de cabra cantava en castellà, és com no,
2: sí.
0: però no per res, sinó perquè tu ja has connectat amb ells des del català o des del castellà.
1: Sí, el que passa és que a mi m'ha agradat l'explicació que dona la Laura del tema de la coherència. És a dir, si jo canto amb el que a mi em passa amb el que em passa a mi, el que em passa a mi té una llengua.
0: O sigui,
2: exacte.
1: El que ens passa perquè té un nom, li posem un nom. Si no tingués un nom, no, es digués d'una manera, no, no sabríem què és exactament. No? Aquest és el problema, que sí. quan de vegades no saps, et trobes malament, però no saps posar-li un nom. I aquest nom va amb una llengua. I aquesta llengua, si tu et vincules des de l'emoció amb una persona, amb una llengua, és que seria incoherent traduir-ho.
0: Em va sortir sola, no? Perquè sí, era la sí, connexió sí. del moment, no? La situació i la connexió amb la teva tieta. No? Ja surt sol perquè, bueno, ja, realment no, ja no penses ni l'idioma, no? Surt el que surt.
2: Sí, no, no. De fet,
0: no
2: va ser després d'escriure-la que em vaig donar compte que estava en castellà.
1: T'imagina't.
2: I, saps? Perquè vaig dir, ostres, això potser serà un problema, però jo vaig dir, què va?
1: No.
2: Sí, es queda així i ja està.
1: Jo penso que l'explicació aquesta, simplement de ser coherent amb un mateix,
2: sí, sí.
1: És la més indicada. Perquè, ja et dic, moltes vegades, i per això t'he fet la pregunta, perquè moltes vegades n'hem posat una en català i una en castellà, però perquè volia abordar aquest tema, no? Que moltes vegades dius... No, és que, clar, ara no sé per què canta en castellà o canta en català.
2: M'ho ha dit, gent,
1: eh?
2: O sigui, persones m'han preguntat, ostres, per què fas cançons en castellà? I és com, bueno... Perquè
1: doncs
2: m'han sortit
1: coherent,
2: així.
1: Clar.
2: Sí, per ser coherent, m'agrada aquesta resposta.
1: Sí, per ser coherent amb els teus...
2: Me l'apunto.
1: No,
0: per sí, bé, sí. perquè em dóna la gana, però queda millor ser coherent.
1: No, home, no, perquè si t'està...
0: políticament correcte.
2: No, però és la veritat.
1: Clar,
2: sí.
1: si t'està explicant des d'on ella canta com el procés creatiu que la porta, doncs és que té
0: és
1: tot... És simplement ser coherent en el moment, amb la persona, i evidentment tot té... tot té unes paraules i aquestes paraules tenen
0: un sentit, no?
1: No, i una llengua, i llavors
2: sí, sí.
1: hi ha paraules que en una llengua tenen un un matís, una connotació
2: o que sonen diferent, ja.
1: Clar, que amb l'altra no tenen i que no arriben igual, no sé, moltes vegades veus una pel·lícula i et diuen no, mira-la en versió original perquè no t'arribarà igual ni
2: totalment.
1: El sentiment serà el mateix. Llavors penso que és simplement doncs, i amb el tema, amb un procés creatiu tan personal la coherència és, ha de ser.
2: I el problema
1: no
2: pot ser el llenguatge.
0: És que jo crec que si no n'hi ha, no hi ha un procés creatiu. Això, la gràcia de la creativitat i de tot l'art és això, no? Que hi ha una connexió i no poses ment. Llavors ha de veure coherència.
1: Clar, hi ha sentiment. I quan... N'hi en tens una preferida?
2: A veure, la de repente serà sempre especial per mi, clar, aquesta cançó. O sigui, i va ser ha sigut la cançó que he escrit més ràpida. O sigui, crec que quasi... La vaig escriure potser en un dia, quasi tota en un dia. L'últim vers és el que vaig fer després quan... Bueno, perquè el típic que dius, em falta l'últim vers. Clar. I llavors el vaig escriure un altre dia, però crec que ha sigut la cançó que m'ha sortit més... no sé, de manera més innata o de manera més ràpida.
1: Natural.
2: Sí.
1: Bueno, perquè suposo que era... Ho tenies tan a flor de pell, sí, ho estaves sentint tant que, evidentment, les emocions surten.
2: Sí, sí.
1: Però també és una manera...
0: Posar-li paraules a aquest moment, no?, de com van passar les coses.
1: Bueno, i també és una manera de canalitzar-ho i potser de passar el dol, ajuda a passar el dol.
2: Sí. Bueno, és que al final a mi per això m'ajuda la música. No. O sigui, si no, no la faria. Sí. Sí,
1: com
2: per intentar entendre'm una mica a mi també. Sí.
0: Com una teràpia. Ordenar-me, no?, una miqueta.
2: Sí,
1: és veritat. Bueno, doncs mira, m'hi ahorro 70 euros.
0: Home, i creo una cançó.
1: Home, escolta, una cosa, Venus, conya, eh? Vull dir, aquest, per menys a mi, aquest moment de la ràdio és el meu psicòleg.
2: Bueno, és que al final hem de trobar, clar, cadascú ha de trobar el seu moment. Sí.
1: Veus, tu fas música...
0: Nosaltres venim a la ràdio.
2: Bueno, cadascú fa el que li agrada.
1: Sembla que un ratet, també, no?
2: Clar que sí.
1: Clar,
2: sí.
1: Penso que és... Vull dir, has de tenir aquests moments per tu i trobar-los i poder, no sé... I alhora, clar, quan tens algú que comentar, no? Algú tan personal, posar els acords amb l'equip de seguida...
2: Clar, els acords els poso jo.
1: Ah, vale, perdó.
2: Perquè a mi em passa una cosa, que hi ha gent que li passa just al revés, però jo necessito tenir una base amb acords per començar a composar la lletra.
1: Ah, saps? O sigui, que primer escrivies i després posaves la...
2: No, o sigui, sempre faig una roda d'acords que potser a vegades no acaben sent ni els de la cançó. Llavors entro amb aquesta música. I llavors, a partir d'aquí, connecto amb el que em passa i llavors començo a escriure. Però se'm fa molt difícil, a vegades ho he fet, eh? Si m'ha vingut alguna frase així, hola, aquesta frase és xula, me la puc apuntar. Però per fer com tot una cançó, necessito tenir un mínim de música.
1: I llavors, la que vas escriure a l'avió?
2: Ja, aquesta és l'excepció.
1: Que anava a dir, ostres, de vegades la gent té el mòbil, hi ha una aplicació que pots...
2: No, aquesta va ser l'excepció i aquesta em va sortir, o sigui, quan vaig començar a escriure-la, em va sortir com la melodia. Que això és algo molt estrany, eh? O sigui, de fet ha sigut l'única cançó que he composat així, perquè la majoria és amb acords i llavors jo començo. Però la de Vull colar-me en un avió, és que encara no sé què em va passar en aquell avió, però em va venir. Tornava dels Alps italians. A més, estava sola, perquè per temes d'això, d'horaris de feina, els meus amics es podien quedar més dies i jo vaig tornar abans. Llavors, va ser també estrany, perquè feia molt de temps que no agafava un avió sola. I va ser especial. I llavors jo crec que va ser totes aquestes coses juntes, no? El fet d'estar sola a l'avió, de no tenir com ningú amb qui parlar o el que fos, que em va començar a venir... Sí.
0: I és relaxada també, no? Si vinies de vacances també la ment està relaxada. Sí.
1: I trista per tornar, potser.
2: També, potser per això vaig dir, vull conèixer un avió de manera aquí, més habitual.
1: Aviam, vaig agafar un avió, a veure si...
0: Em quedo aquí, no? Espacio de nadie...
2: És que és guai, sí.
1: Bueno, clar, perquè et quedes tu amb els teus pensaments i de vegades allà surten coses. De vegades, quan un està sol, dius, ostres, com he arribat a aquesta conclusió? O a pensar amb algú que fa mil anys que no veus i que ni en aquell moment hi pensaves.
2: Sí, és que penso que és important... Jo valoro molt trobar els moments d'estar sola, i no és fàcil. O sigui, en el dia a dia... t'has d'obligar a estar sola, perquè si no, no ho estàs mai. Bueno, almenys jo.
0: Sí, costa.
2: Costa molt.
1: Bueno, sola i sense distraccions.
2: Sí, també.
1: Perquè moltes vegades estàs sol, però el mòbil està pitant, et truquen per aquí, o hi ha una notificació de no sé què.
2: Sí, com... Estàs sola perquè vols estar sola i...
0: Escollida, no?
2: Sí.
1: I una cosa... ara, més o menys, com tenim aquest procés creatiu?
2: Pues, no ho sé, perquè...
1: Ara estàs amb un... ara vens de treballar bastant, de fer diversos bolos. Ara estàs com amb les teves vacancetes, no? Reposant.
2: Sí, ara estic contenta d'haver fet aquests concerts, que això sempre és un xute, i és, és la part que més m'agrada, realment. O sigui, la part de creació és xula, però també té la seva part complicada, no? Perquè, un dia que no em ve res al cap, que no estic inspirada, de cop, bum, et ve la inspiració. Bueno, és un... és amunt i avall, saps? Mm. Però quan estàs en un concert és com... és quan torna tot, saps? Perquè dius, ostres, ara té sentit, no? Saps? És, bueno, no sé, em poso nerviosa, però alhora m'encanta. I ara no sé què m'estaves dient.
1: El procés en quin moment estàs tu de procés
2: això.
1: Creatiu?
2: Clar, ara hem tret aquest EP fa 2 mesos, estem en procés de creació d'una cançó, que això pues, ja m'alegra, i ara estic esperant a veure quin serà el moment en què em vindrà un altre.
0: Clar, ara a l'estiu.
2: Però, sí.
1: Home, clar, a l'estiu tota cuca viu, et passaran coses,
2: a veure, segur. Sí, sí.
1: Per començar ja t'ha caigut un món interior.
0: Això mateix.
1: I esperem que la novena temporada, que ja ho avancem, que n'hi haurà una novena.
0: Segur. No sé si ells volen, però nosaltres sí. No hi ha res a parlar.
1: Mira, David...
0: Bueno, avui l'Oriol ens ha dit una miqueta que sí.
1: Sí, sí. Doncs si vols pots tornar.
2: Fantàstic.
1: I a veure si t'ha sortit algú o de dir, mira, us vinc a sorpresa. Marta, no vull que parlis amb el David, que les cançons avui les manego jo. I entonces ja, pel descontrol, perquè clar, jo també sóc d'aquestes que ho he de tenir tot controlat, saps? Uh-huh. I quan alguien se me mete, ja m'has vist,
2: sí,
1: que
2: sí.
1: Se me lava el cul. Suerte que voy de blanco.
0: A pitjor no podia anar, no? Has anat a millor, Marta.
2: No, mai tant.
1: No, ma, sí, jo soy un cielito, vaig d'angelet sencera. Una cosa, on et poden trobar?
2: Podeu trobar a Instagram.
1: Laura Benet.
2: Laura Benet Music, és.
1: Sí.
2: Després a YouTube, bueno, a totes les plataformes digitals realment de música. Està totes les cançons distribuïdes.
1: I a l'Instagram, si voleu posar cançons de la Laura, també en tens 4 penjades per allà. Sí.
2: Sí. Vull dir que si em busquen, em troben, no em vulguin.
1: Sí, Laura Benet.
2: On no estic molt activa és al TikTok, la veritat. Aquest món em costa moltíssim.
1: Ja. Jo penso que no s'ha d'estar a totes les plataformes.
2: No. I a mi em costen molt les xarxes.
0: Però avui és el dia de les xarxes.
2: Pues mira,
1: a veure.
2: M'esforço moltíssim, però és algo
0: bueno,
2: que...
0: Bueno, tampoc el TikTok és el teu lloc.
2: No, no ho és.
1: Escolta, jo et diré un secret d'aquí del món interior.
2: Vinga.
1: Nosaltres fa un any i mig que no pengem res.
0: Tampoc molt la xarxa.
1: Mejor no le digamos nada.
0: Avui no celebrem res.
1: No, perquè... O sigui, això amb boca petiteta. Sí, perquè saps què passa? Mira, a tot aquest tema, jo penso... La teva música, la gent l'ha de viure, l'ha d'escoltar.
2: Mm.
1: I no es viu igual gravant amb un mòbil, colgando la última story. Jo moltes vegades dius... Ui, mira, ara que ha vingut aquesta amiga japonesa, doncs em sembla que tinc 2 fotos. Perquè el temps que he estat, he viscut.
2: Jo sóc així.
1: No he estat per... I després dius, però és que ara pensarà que no hagi vingut. És que m'és igual.
2: Ja, però quan és un projecte on la gent ha de veure, és superimportant.
1: No, i que tens un programa de ràdio. Què t'hem de dir?
2: Sí. Doncs, noies, ens hem de posar les tres.
0: Les piles.
1: Sí, i a més el dia de les xarxes.
0: Farem un foro, també.
1: Sí, però és veritat, ara, no sé, a mi m'agrada viure, m'agrada poder gaudir d'aquest temps amb tu i no estar pendent de que hi hagi una càmera, de que ara s'encén el pilotillo, ara que no hi ha. I a més a mi també et dic una cosa, em fa una mica de ràbia, perquè si vas venir el 2024, aquesta taula era rodona,
2: sí,
1: i jo mirava... cap allà al regidor. I ara em van posar aquesta taula perquè com que aquí es graven streamings...
0: No l'ha superat.
1: No, perquè a mi m'agrada que si estic fent el programa per
2: clar,
1: un tema
2: puguis...
1: d'educació, de no tenir el convidat donant l'espatlla a una persona que ens està ajudant, ens està atenent, ens està treballant per nosaltres, no m'agrada.
0: Mm.
1: I això encara no ho porto bé i no ho he superat.
0: I porta 3 anys així.
1: I esperat.
0: I costa superar les coses.
1: Ara si em torno a taula rodona, bueno, faré un petonet. Però no ho crec, perquè ja va marxar per no tornar.
2: Sí, ja està jubilada.
0: Passado pisado.
1: Sí. Escolta'm una cosa, ha estat un plaer tenir-te aquí.
2: El plaer ha estat meu.
1: Espero que
2: t'ho
1: hagis passat bé.
2: Superbé.
1: Aquí és el món interior.
2: M'ha passat volant,
0: Clar, ha passat ràpid.
1: Una horeta,
2: sí,
1: pim-pam.
2: Sí. Jo venia preocupada que diu, una hora.
0: Ara parlaré, no?
2: De què parlaré? No sé si tinc tantes coses a dir, però...
0: I tant que hi ha coses per dir, segur.
1: Home, sí. I pensa que són 2, que
2: no,
1: quan...
2: No.
0: Quan no diu una, diu l'altra.
2: No,
1: escolta,
2: moltes gràcies.
1: Ha estat un plaer. Escolta, Laura Benet, per favor, escolteu-la. I si hi ha algú que, escolta, que vol contractar-la...
2: Sí.
0: Es posi contacte amb ell.
1: Sí. I ens ho dieu a nosaltres que vindrem.
2: Perfecte, m'encanta.
1: Pues ja tenen 2 de públic.
0: Pues venga.
1: Va.
0: 2 i el pare 3.
1: I el pare, bueno, no, i, escolta, que a més som
0: i
1: veïns.
0: I el David 4, mare meva, ja pots fer
1: més, quasi família.
2: Ja,
1: tan,
2: ja tenim
1: i
2: un
1: com
2: concert.
1: Comencem a parlar, n'hi hauran més.
0: Segur,
1: o sigui,
0: segur.
1: Apa-li.
0: Molt bé, Laura.
2: Gràcies.
1: Gràcies per venir.
0: Adéu.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Greu accident d'autocar al centre de Lleida. Un vehicle que feia la ruta entre la capital del Segrià i la Granja d'Escarp ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació en plena Rambla Ferran a 8:15 a.m. Hi ha 44 ferits de diversa consideració, entre ells 4 de crítics. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor, que és un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
2: De l'abast i del nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més, en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, com sort l'han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
0: És dimecres 1 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Venezuela eleva a gairebé 2.000 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara, Sònia Kerr.
3: També augmenten fins a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts. Gairebé una setmana després dels sismes, els equips d'emergència continuen trobant supervivents sota la runa.
0: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid.
3: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca a Sant Pau de Barcelona, que posa de manifest la importància de destriar entre símptomes derivats de l'edat i l'aparició de la malaltia.
0: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui.
3: La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. Des d'avui, el descompte per als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims. Així ho viuen. Aquest matí ho vivien així els conductors.
4: La setmana passada me costó aproximadamente 20-22 euros.
5: Nos quedo en verano para a veces, no sé si coger coche o... Vull entrar al porte público, perquè a este paso no se tendrá más llegar.
0: En cultura, el dibuixant de manga de terror, Junji Ito, és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona.
3: El Saló farà el recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director Soji Kawamori.
0: Als esports, Toni Castro, Joan Laporta pren possessió del càrrec de president del Barça.
6: Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau.
0: Volem saber també si la calor ens ha de donar treva. Un cop d'ull al temps amb Luismi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. Ha començat el mes de juliol amb una bassa d'oli pel que fa a l'estat del cel. Hi ha molt pocs núvols arreu del país. Sí que n'hi ha algun de baix, fruit de la mateixa xafogó, que sobretot es mou per l'àrea metropolitana, núvols completament descafeinats, i també tenim una mica de cendra en suspensió dels incendis forestals que tenim a l'Aragó. Arriba aquest fum fins a casa nostra i deixa aquest cel una mica més enterbolit, també amb una mica de pudor de fum. Ja diem que ve des de ponent. Igualment, els núvols han de continuar sent força escassos al llarg d'aquesta tarda. Alguns creixeran entre la Catalunya central i les comarques de Girona, sobretot al sud gironí, i arribaran a caure algunes gotellades molt disperses al voltant del Mollanès, del Montseny, les Villeries, també al Puigcalm o la banda del Rocacorba. Una mica de tramuntana a la Costa Brava i més calor quan més cap a la Costa Daurada. En vista demà, una situació molt semblant. Només al matí alguns núvols enganxats a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Quatre persones han estat crítics, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el balanç momentani de l'accident d'autobús que ha passat aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. UAU, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
8: Per motius que encara es desconeixen, el vehicle amb uns 55 passatgers a bord s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona davantera. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la gravetat de l'accident.
2: Però de l'abast i del nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més, en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, sort n'han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
8: L'avís al 112 s'ha rebut quan passava un minut d'un quart de 8 del matí. El sistema d'emergències mèdiques ha muntat una àrea sanitària al lloc dels fets, amb 12 unitats, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs, i ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Una dotzena ha estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que la resta han estat atesos al CUAP de Prat de la Riba. D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència i un d'ells ha estat ingressat a l'UCI, segons ha indicat l'inspector en cap de la Regió d'Emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas.
9: Els ferits més greus ja han estat evacuats en un primer moment, estan inclús a quiròfan atesos, hem mobilitzat també un helicòpter del SEM que ha estat expectant al parc de bombers per si calia algun trasllat a la zona de Barcelona, però que no n'ha calgut.
8: Bellostas ha detallat que hi ha una investigació oberta i que encara és molt d'hora per conèixer els motius de l'accident. Ha afegit, però, que hi ha imatges de càmeres on es veu el xoc i que aparentment sembla una pèrdua de control. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
0: Un accident que ha inundat també les xarxes socials de mostres de suport als afectats i que s'ha repetit també aquestes mostres al Parlament, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
10: I jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
3: Paraules de Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis d'emergència que hi han treballat després de l'accident.
0: No deixem el Parlament perquè en la vigília que la cambra aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. En la sessió de control d'avui, Junts, el PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen el PSOE. Mon Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanya amb el finançament singular.
12: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura.
11: I el president Illa s'hi ha compromès.
10: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
11: El govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest juliol per presentar el model proposat per Catalunya. Per la seva banda, el Partit Popular, Vox i Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE. Illa ha admès que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
0: No deixem la cambra perquè l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apartur, lamenta que el Parlament rebutgés per vincular la llei per vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi.
3: La directora general d'Apartur, Marian Muro, aposta per preservar l'autonomia local en aquest àmbit per evitar, diu, que 200.000 persones es quedin sense feina. Ho ha dit a la xarxa.
13: Que estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi, i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi i després perquè realment és una mala notícia perquè tenim que tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer.
3: La proposta de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els qui establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquests tipus d'allotjaments, però no va prosperar per l'oposició del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP.
0: Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació, avui també a la cambra, de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans. És un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los tant en territori català com a l'exterior. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
15: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert a la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i, de la mateixa manera, perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
14: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
1: Notícies en xarxa.
0: Venezuela eleva 1.943 les persones mortes pels terratrèmols de la setmana passada i a més de 10.000 els ferits, són el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts.
3: Quan fa gairebé una setmana dels 6 mesos, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més en vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ha explicat a la xarxa de la col·laboració que es pot fer des de casa nostra.
16: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad, és recomendable.
3: La plataforma SOS Venezuela Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: I atenció a aquesta nova troballa científica. Una analítica de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persona de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona. Més detalls, Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cheriello és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
18: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAU-217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
17: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
0: No deixem la salut perquè Catalunya ha registrat 218 morts atribuïbles a la temperatura durant el mes de juny. És la xifra més alta de la sèrie històrica.
3: I de fet multiplica per 4 l'anterior rècord, que data de l'any passat, amb 56 defuncions, segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària. Les dades també mostren que 8 de cada 10 persones que han perdut la vida per les temperatures ho han fet durant l'última setmana del mes, just després de l'onada de calor.
0: A Barcelona, a prop d'una vintena d'empreses, tant de Barcelona com de l'àrea metropolitana, s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
20: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
19: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
21: Vinieron una empresa del tranvía y lo dieron la oportunidad de participar
4: para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer. Nos dieron un coach para que agarramos un poquito más de confianza y todo eso, que nos sintiéramos un poquito mejor. Y los enseñaron el mundo laboral, donde están los tranvías, donde los arreglan.
21: És un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
19: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
0: El sector de les benzineres calcula que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes per part del govern espanyol. De fet, des d'avui, el descompte aplicat als consumidors particulars baixa dels 20 als 15 cèntims. Anna Ruiz, bon dia.
22: Hola, Marta, bon dia. La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. En definitiva, cau l'IVA reduït i també ho fan els ajuts directes. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
23: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
22: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
24: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20-22 euros.
5: Yo quedo en verano para a veces, no sé si coger coche o... Hoy en transporte público, porque a este paso no se entendemos a llegar.
22: El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
0: A les comarques gironines no deixem el transport perquè avui s'ha estrenat el reforç de la línia d'autobús E2, que enllaça Girona amb Torroella i l'Estartit. Suposen més hores de sortida en tots dos sentits, al llarg de tot l'any i de dilluns a divendres. Televisió de Girona, Marc Guibas.
25: Un dels objectius que persegueix el reforç horari és que els passatgers de les dues parades properes a la costa puguin arribar a Girona ciutat abans de les 8 i abans de les 9. L'altre reforç important és el de les sortides de les dues, 2:15 i 3:15. Amb aquesta mesura es busca millorar un recorregut essencial per a treballadors i estudiants de les comarques del Gironès i el Baix Empordà. Ens ho explica la usuària Gina Parals.
26: La veritat és que molt bé, perquè trobo que Torroella està una mica abandonat amb les línies i tot això, perquè ja que no arriba el tren, tampoc els busos surten cada hora i a vegades és una mica complicat.
25: D'altra banda, la última parada del servei serà la de les 9 de la nit.
0: I el govern ha tret a licitació l'estudi per construir un tren tramvia que connecti la Seu d'Urgell amb Andorra. És un pas important per al territori que l'alcalde de la Seu ha valorat molt positivament. El cost de l'obra, en cas que s'acabi executant, ascendiria als 250 milions d'euros. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
27: Aquest mes de juny, tant el president de la Generalitat, Salvador Illa, com el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, han confirmat la voluntat de tirar endavant aquesta connexió ferroviària per descongestionar la carretera N145. Des de la Seu, l'alcalde Joan Barreda valora positivament la idea, però creu que cal concretar quins beneficis o inconvenients pot comportar per la ciutat.
28: Sempre és una bona notícia, tot i que, evidentment, això està previst en aquest pla 2030-2040, i cap al final del tram, no? Per tant, és un tema molt a futur que s'ha d'anar treballant, s'ha d'anar concretant i s'ha d'anar mirant també en què la Seu surt beneficiat en tot això, no?
27: L'estudi contempla la creació d'una línia d'uns 20 quilòmetres que inclouria almenys 4 parades a l'Alt Urgell perquè començaria des de l'aeroport de la Seu i també faria parada a Montferrí, al municipi fronterer de les Valls de Valira. Des d'allà ja arribaria fins a Sant Julià de Lòria per connectar amb una segona línia fins a Escaldes-Engordany.
0: Les obres del nou arxiu de Barcelona que s'instal·larà a la nau central del recinte de Can Batlló arrencaran el primer trimestre de l'any vinent, amb previsió d'inaugurar-lo el 2034. Ho ha anunciat l'alcalde, Jaume Collboni, qui ha dit que es tracta d'un projecte modernitzat i ampliat respecte al que es va presentar fa 8 anys i que havia quedat congelat. Jordi Casino, bon dia.
29: Bon dia, Marta. Per fer-lo possible, l'Ajuntament invertirà gairebé 100 milions d'euros per rehabilitar l'edifici declarat bé cultural d'interès local. El nou equipament tindrà una zona dedicada a custodiar tot el fons patrimonial de la capital catalana des de fa 1.300 anys i integrat per 70 quilòmetres de documents, i inclourà un centre cultural obert a la ciutadania amb sales d'exposicions, un auditori i un àgora. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
30: Tindrem, per tant, un nou arxiu que serà un gran equipament cultural per la ciutat de Barcelona, un equipament al servei de tota la ciutadania, començant per les entitats del barri, on es podran fer conferències, exposicions i amb espais de consulta que siguin més funcionals i que siguin de qualitat. És a dir, un arxiu obert, un autèntic arxiu obert a la ciutat.
29: Quan comenci a funcionar el nou arxiu, el consistori podrà alliberar molts edificis que estan repartits per la ciutat i on ara hi ha el fons de l'arxiu i on podrà fer habitatge dotacional i equipaments pels barris.
0: I és moment per a la cultura. Amb el manga com a protagonista, perquè el dibuixant de manga de terror, Junji Ito, és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona. Es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director de Labyrinth, Soji Kawamori, o la banda Ali, autora de la música de tancament de l'ànime que estem escoltant, Jujutsu Kaisen. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
6: És un dels grans mestres del terror en el manga, probablement... No hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, sí, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
2: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
0: Anem ara fins a Mataró, perquè allà la Nau Gaudí mostra que la capital del Maresme va ser el laboratori de l'arquitecte en els seus inicis professionals. L'exposició Gaudí, Pagès i l'Obrera revela que la primera casa que va construir va ser un encàrrec de Salvador Pagès, el director de la Societat Cooperativa La Obrera Mataronense. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
7: Antoni Gaudí va dissenyar tres edificis a Mataró entre el 1878 i el 1883 per encàrrec de la cooperativa tèxtil La Obrera Mataronense. En concret, va projectar la casa del promotor de la cooperativa, Salvador Pagès, un immoble d'una planta que ja no es conserva, les latrines dels treballadors de la fàbrica i una nau de blanqueig de cotó, el que avui dia es coneix com a Nau Gaudí. La col·laboració entre Gaudí i Pagès va durar més d'una dècada. De fet, Gaudí havia de construir unes 30 cases per als operaris de la fàbrica i fins i tot un casino. Però la crisi de finals del segle XIX va aturar-ho tot. Ignasi Riera és un dels comissaris de la mostra.
8: Tenia molt clar que ell era un prestador de serveis, és a dir, que dissenyava perquè els demés poguessin utilitzar aquests edificis en les millors condicions. El fet de treballar tan bé com treballava ell la llum, tan bé com treballava ell els temes de ventilacions, són temes que avui estan al damunt de la taula amb les qüestions que ens preocupen, com són els habitatges socials.
7: L'últim dia per visitar la mostra és el 8 de novembre.
0: I compte enrere per a la 23a edició del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic, una edició en què hi haurà 44 projeccions de 10 països asiàtics. El 9FM, Caral Arias.
9: Del 14 al 19 de juliol, Vic tornarà a viure una nova edició del Festival Nits de Cinema Oriental. En aquesta 23a edició, el Festival Nits projectarà 44 films, 38 llargmetratges i 6 curts, entre els quals hi ha una estrena mundial. Entre els títols de la programació hi ha 10 llargmetratges d'animació. A més, el festival li retrà homenatge a Doraemon. Quim Cruselles és director del Festival Nits.
10: És una festa multicultural, molt participativa, que conserva l'esperit de la seva primera edició, que és la de venir, veure cinema, compartir cultura i això, i veure pel·lícules que malauradament no arriben al nostre país.
9: Aquest any s'entregaran dos grans premis honorífics a figures rellevants del cinema d'arts marcials. Són Lomang i Saskia Van Rijswijk, que des d'angles diferents van revolucionar el cinema.

0: Barça.
1: Tindrem doncs un equip molt competitiu, i hi haurà doncs totes aquestes situacions que crec que agradaran molt al barcelonisme, però igual que us dic això, de la mateixa manera que us dic això, us dic que no podem baixar la guàrdia perquè hi han que no descansen. I davant dels atacs al nostre escut, davant dels atacs a la reputació del nostre club, sempre trobaran doncs un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom.
2: El Barça ha fet oficial la renovació d'Andreas Christensen després d'una temporada difícil per les lesions, amb només 16 partits entre totes les competicions. El central danès ha acceptat una proposta a la baixa per continuar dues temporades més. En bàsquet, el Relleu de Montserrat serà present a la samarreta del Kitsanàs Manresa, un club que canvia de marca i aposta per l'empresa local Turion. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: El Kitsanàs Manresa ha fet oficial el seu nou proveïdor de roba esportiva per les properes tres temporades. Es tracta de la firma manresana Turion, una empresa quilòmetre zero que s'encarregarà de vestir tant el primer equip de la Lliga CB com totes les categories inferiors. Eric Planas és el gerent de Turion i explicava el nou disseny.
4: Doncs el disseny es va fer conjuntament amb Kitsanàs, Turion i el club. Va haver-hi un disseny inicial per part de Kitsanàs. Llavors el club i nosaltres ens ho vam tenir que adaptar amb les normes ACB, també amb el patró, i llavors, bueno, és allò que dèiem, no?, que volíem donar-li una identitat pròpia a la samarreta, que sigui sobretot d'aquí, de la nostra terra.
3: La intenció del Kitsanàs Manresa és que les noves equipacions ja estiguin disponibles d'aquí 15 dies a la botiga del Nou Congost.
2: I encara en apunt de bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació de l'ala pivot Carol Guerrero, la barcelonina, que ha signat una mitjana de 7,8 punts, 3,5 rebots i 8,2 de valoració per partit a la Lliga Femenina, viurà la seva tercera temporada a Fontejau.
5: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
4: Nutrició amb Laura Crosas.
5: Llibres de salut i alimentació. Si vols comprar o regalar un llibre, aprofita per a més regalar salut. Podeu escollir receptaris de tot tipus per redescobrir ingredients o receptes que us tornin a motivar a entrar a la cuina, a provar altres cultures gastronòmiques, a presentar de maneres més originals alguns aliments que solen presentar a versió alguns membres de casa, o aprendre a cuinar per a vegetarians i vegans o per persones amb intoleràncies. També trobareu opcions per poder seguir una alimentació saludable, si us falta temps per cuinar entre setmana. Llibres que parlin de batch cooking, de cuinar en 2 hores per a tota la setmana, o fins i tot de cuina saludable amb el mètode del plat. Altres opcions poden ser per millorar la relació amb el menjar i trencar amb la cultura de dieta. Alguns títols com Menjar tens, Sense dieta per sempre, Perquè menges com menges, Cuida de tu, Diari saludable de la psiconutrició, Dietista enfurismada, Més vegetals, menys animals o La meva dieta coixeja són alguns exemples que t'ajudaran a acabar amb mites d'alimentació. Finalment, també poden ser publicacions dedicades als petits de la casa, com coaching nutricional per a nens i pares, El meu nen no em menja o Sense dents i amossegades. Però abans d'escollir un llibre, informeu-vos de l'autor, a poder ser dietista i nutricionista, o sobretot, que estiguin contrastats científicament.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Greu accident d'autocar al centre de Lleida. Un vehicle que feia la ruta entre la capital del Segrià i la Granja d'Escarp ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació en plena Rambla Ferran a 8:15 a.m. Hi ha 44 ferits de diversa consideració, entre ells 4 de crítics. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven cap al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor, que és precisament un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
2: De l'abast i el nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort n'han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
0: És dimecres 1 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Veneçuela eleva gairebé 2.000 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Sònia Kerr.
3: També augmenten fins a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts. Gairebé una setmana després dels sismes, els equips d'emergència continuen trobant supervivents sota la runa.
0: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid.
3: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona que posa de manifest la importància de destriar entre símptomes derivats de l'edat i l'aparició de la malaltia.
0: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui.
3: La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. Des d'avui, el descompte per als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims. Així ho vivien aquest matí els conductors.
4: La setmana passada me costó aproximadamente 20-22 euros.
5: Yo creo que en verano para... Para a veces no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no sé de nada más llegar.
0: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona.
3: El Saló es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director Shoji Kawamori.
0: Als esports, Toni Castro, Joan Laporta pren possessió del càrrec de president del Barça.
6: Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau.
0: I volem saber quina és la previsió de calor de cara a les properes hores. El temps amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, ha començat el mes de juliol amb una bassa d'oli pel que fa a l'estat del cel. Hi ha molt pocs núvols arreu del país, sí que n'hi ha algun de baix, fruit de la mateixa xafogó, que sobretot es mou per l'àrea metropolitana, núvols completament descafeinats, i també tenim una mica de cendra en suspensió dels incendis forestals que tenim a l'Aragó. Arriba aquest fum fins a casa nostra i deixa aquest cel una mica més enterbolit, també amb una mica de pudor de fum. Ja diem que ve des de Ponent. Igualment, els núvols han de continuar sent força escassos al llarg d'aquesta tarda. Alguns creixeran entre la Catalunya central i les comarques de Girona, sobretot el sud gironí, i arribaran a caure algunes gotellades molt disperses al voltant del Mollanès, del Montseny, les Illeries, també el Puig de Calb o la banda del Rocacorba, una mica de tramuntana a la Costa Brava i més calor quan més cap a la Costa Daurada. En vista demà, una situació molt semblant. Només al matí alguns núvols enganxats a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Cinc persones han estat crític, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el nou balanç provisional de l'accident d'autobús d'aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamont i anava acompanyada d'un instructor. Ja ha obert una investigació, però tot apunta a una pèrdua de control. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
8: Per motius que encara es desconeixen, el vehicle amb uns 55 passatgers a bord s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona davantera. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la gravetat de l'accident.
2: Però de l'abast i el nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort n'han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
8: L'avís al 112 s'ha rebut quan passava un minut d'un quart de 8 del matí. El sistema d'emergències mèdiques ha muntat una àrea sanitària al lloc dels fets, amb 12 unitats, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs, i ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Una dotzena ha estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que la resta han estat atesos al CUAP de Prat de la Riba. D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència i un d'ells ha estat ingressat a l'UCI, segons ha indicat l'inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas.
9: Els ferits més greus ja han estat evacuats en un primer moment, estan inclús a quiròfan atesos, hem mobilitzat també un helicòpter del SEM que ha estat expectant al parc de bombers per si calia algun trasllat a la zona de Barcelona, però que no n'ha calgut.
8: Bellostas ha detallat que hi ha una investigació oberta i que encara és molt d'hora per conèixer els motius de l'accident. Ha afegit, però, que hi ha imatges de càmeres on es veu el xoc i que aparentment sembla una pèrdua de control. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
0: Un accident, per cert, que ha inundat les xarxes socials de mostres de suport per als afectats, que s'han repetit també al Parlament, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
10: Jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
3: Paraules de Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis d'emergència que hi han treballat després de l'accident.
0: Ens quedem a la cambra perquè justament la vigília que el Parlament aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. A la sessió de control d'avui, Junts, el PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen el PSOE. Mon Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanya amb el finançament singular.
12: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dona sentit a aquesta legislatura.
11: I el president Illa s'hi ha compromès.
10: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
11: El govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest juliol per presentar el model proposat per Catalunya. Per la seva banda, el Partit Popular, Vox i Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE. Illa ha admès que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
0: Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació avui al Parlament de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los, tant en territori català com a l'exterior. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
14: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert a la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i de la mateixa manera perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
13: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
1: Notícies en xarxa.
0: Veneçuela eleva 1.943 les persones mortes pels terratrèmols de la setmana passada i a més de 10.000 els ferits, són el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten a 26 les víctimes mortals espanyoles i a 150 els desapareguts.
3: Quan fa gairebé una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més amb vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Veneçuela Barcelona, ha explicat a la xarxa com podem col·laborar-hi des de casa nostra.
15: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad es recomendable.
3: La plataforma SOS Veneçuela Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
0: En matèria sanitària, l'anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persones de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cherielo és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
17: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAU-217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
16: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
0: Prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i de l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
19: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
18: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
20: Vinieron una empresa del Tranvía y les dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer. Lo dieron un coach para que agarramos un poquito más de confianza y todo eso, que nos sintiéramos un poquito mejor. Y los enseñaron al mundo laboral, donde están los tranvías, donde los arreglan.
21: Es un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
18: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
0: Encara en relació amb l'educació, enguany han baixat lleugerament les peticions de plaça d'infantil 3 a la pública per al curs que ve. En canvi, pugen les sol·licituds a primer d'ESO.
3: Un 66% de famílies han demanat plaça per I3, un punt per sota respecte de l'any passat. S'han rebut 50.000 sol·licituds, tant per a centres públics com concertats, enfront de les 54.000 de l'any passat. A primer d'ESO, les xifres mostren estabilitat amb un 87% de peticions per a la pública.
0: I un apunt de successos, els Mossos han detingut a l'Hospitalet de Llobregat dos adolescents menors d'edat acusats de fer tocaments a dues noies, també menors.
3: Els fets van passar ahir a la tarda a la piscina del complex municipal l'Hospitalet Nord.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El sector de les benzineres calcula que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. De fet, des d'avui, el descompte aplicat als consumidors particulars baixa dels 20 als 15 cèntims. Anna Ruiz, bon dia.
4: Hola, Marta, bon dia. La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. En definitiva, cau l'IVA reduït i també ho fan els ajuts directes. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
5: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
4: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
22: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó aproximadamente 20-22 euros.
23: Nos quedo en verano para a veces, no sé si coger coche o... Hoy en transporte público, porque a este paso no sé dónde vamos a llegar.
4: El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
0: Són 3:15 i seguim en plan econòmica. La Unió Europea aplica des d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afecta principalment les empreses xineses, com per exemple Temu, Shein o AliExpress, i vol donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus.
3: L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic, perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC, Cristian Castillo, ha explicat a la xarxa les raons d'aquest recàrrec.
24: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística.
3: La Comissió Europea insisteix que no es tracta d'una mesura proteccionista i que tampoc està dissenyada contra la Xina.
0: Les obres del nou arxiu de Barcelona, que s'instal·larà a la nau central del recinte de Can Batlló, arrencaran el primer trimestre de l'any vinent, amb previsió d'inaugurar-lo el 2034. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni. Jordi Casino, bon dia.
25: Bon dia, Marta. Per fer-lo possible, l'Ajuntament invertirà gairebé 100 milions d'euros per rehabilitar l'edifici declarat bé cultural d'interès local. El nou equipament tindrà una zona dedicada a custodiar tot el fons patrimonial de la capital catalana des de fa 1.300 anys i integrat per 70 quilòmetres de documents, i inclourà un centre cultural obert a la ciutadania amb sales d'exposicions, un auditori i un àgora. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
26: Tindrem, per tant, un nou arxiu que serà un gran equipament cultural per la ciutat de Barcelona, un equipament al servei de tota la ciutadania, començant per les entitats del barri, on es poden fer conferències, exposicions i amb espais de consulta que siguin més funcionals i que siguin de qualitat. És a dir, un arxiu obert, un autèntic arxiu obert a la ciutat.
25: Quan comenci a funcionar el nou arxiu, el consistori podrà alliberar molts edificis que estan repartits per la ciutat i on ara hi ha el fons de l'arxiu i on podrà fer habitatge dotacional i equipaments pels barris.
0: Ens situem ara a l'Alt Penedès. L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert al jaciment als Casots de Subirats les restes d'una nova espècie de gossos que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. El jaciment penedesenc, que és el primer del món a identificar aquesta espècie. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
27: Avui el jaciment dels Casots a Subirats ha presentat una nova troballa. Es tracta d'una nova espècie de gossos amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Paludocion mollasolai. Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
28: I el gen aquest Paludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels Casots, que a més és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud. La que va viure més tard, també, és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Paludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires, dius, és l'última, però és la més primitiva.
27: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
0: I moment per a la cultura. Avui amb el Japó com a protagonista, perquè el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona, que es farà al recinte de la Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director de Labyrinth, Shoji Kawamori, o la banda Ali, a qui estem escoltant, i que és autora de la música de tancament de l'anime Jujutsu Kaisen. Té tots els detalls del Manga Barcelona. El David Navarro, bon dia, David.
2: Bon dia. La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'ànime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
6: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, sí, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
2: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
0: I ho hem sabut fa poca estona. El trasllat de les obres profanes de Sixena podria començar el proper 6 de juliol. Així ho ha comunicat el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el govern aragonès, però el museu encara no compta amb el vistiplau de l'executiu.
3: Fonts del museu informen que es tracta d'obres que no tenen res a veure amb les pintures de la sala capitular. Es tracta de peces d'art que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena.
0: I l'amfiteatre Romà de Tarragona serà el primer del món en tenir una experiència de realitat mixta. Serà sota el nom de Clam de Tàrraco. Per aconseguir-ho, l'Ajuntament de Tarragona ha unit forces amb PortAventura World, Radio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
7: Aquest projecte permetrà als visitants descobrir com era aquest espai emblemàtic durant l'època romana, ara fa gairebé 2.000 anys. Durant l'acte de presentació, l'alcalde Rubén Viñuales ha destacat que el projecte representa una nova manera d'explicar el patrimoni, fent-lo més accessible, atractiu i comprensible tant per als visitants com per a la ciutadania, especialment per a les noves generacions.
8: Aquesta iniciativa ens permet incorporar nous llenguatges i noves eines per apropar la història de Tàrraco a tots els públics. I ho fa des del respecte absolut i profund pel monument, sense substituir-lo ni alterar-lo, sinó ajudant-nos a imaginar-lo, a entendre'l i a recuperar-ne el context original.
7: Mitjançant unes ulleres de realitat mixta, l'experiència combina la contemplació directa del monument amb recreacions digitals, àudio espacial i una narració immersiva amb una durada d'uns 13 minuts.
0: I la periodista i corresponsal Rosa Maria Calaf ha guanyat el Premi Nacional de Televisió 2026 que atorga el Ministeri de Cultura.
3: El jurat, per unanimitat, ha reconegut el llegat d'una figura pionera en el reporterisme televisiu i ha afegit que, com la corresponsal més veterana de Ràdio Televisió Espanyola, va formar part dels serveis informatius en un temps en què les dones tenien una representació anecdòtica en el periodisme.
0: I ara sí, arriben els esports. Ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Joan Laporta ha pres ja possessió del càrrec de president del Barça.
9: Bon dia, Marta. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions el 15 de març. La fi de la remodelació del nou Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau. Laporta també ha anunciat una reforma dels estatuts per brindar el model de propietat i reforçar la participació dels socis i s'ha mostrat contundent contra els enemics del Barça.
10: Tindrem doncs un equip molt competitiu i hi haurà doncs totes aquestes situacions que crec que agradaran molt al barcelonisme, però igual que us dic això, de la mateixa manera que us dic això, us dic que no podem baixar la guàrdia perquè hi han que no descansen. I davant dels atacs al nostre escut, davant dels atacs a la reputació del nostre club, sempre trobaran doncs un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom.
9: El Barça, per cert, ha fet oficial la renovació d'Andreas Christensen després d'una temporada difícil per les lesions, amb només 16 partits entre totes les competicions. El central danès ha acceptat una proposta a la baixa per continuar dues temporades més. I encara en futbol, a la segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha incorporat el basc Alain Ribeiro, migcampista ofensiu polivalent de 28 anys, que arriba del Pontevedra, on ha signat 10 gols aquesta temporada. Tot plegat s'ha anunciat un dia després de fer-se oficial la renovació de l'entrenador Ferran Costa. En hoquei, el recamp Làzar Caldas mantindrà la categoria a l'hoquei Lliga Masculina gràcies a un acord amb l'Igualada. Ràdio Caldas, Aleix Marí.
11: El recamp Làzar ha tingut una mala temporada i ha descendit de la màxima categoria com a tercer per la cua, però ha aconseguit un acord amb l'Igualada per aconseguir la plaça d'hoquei Lliga del segon equip igualadí. El club calderí es va posar les mans a l'obra en les negociacions i això ha acabat donant els seus resultats aquest cap de setmana, quan s'ha jugat el Manlleu Vilafranca d'hoquei Lliga Plata, que estava pendent, i la federació ha pogut ratificar l'acord per la plaça de primera categoria. Oficialment, el pacte entre el Caldes i l'Igualada ha estat l'intercanvi de la plaça de primera per la plaça de segona i, per altra banda, el club calderí ha fitxat el porter de l'Igualada, Ferran Busquets, per un valor de 40.000 euros. Eduard Candami, doncs, seguirà a la banqueta d'un equip que, tot i estar molt canviat en quant a noms, continuarà el cicle i al setembre començarà la seva 12a temporada a primera divisió estatal.
9: En bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació de l'ala pivot Carol Guerrero, la barcelonina, amb una mitjana de 7,8 punts, 3,5 rebots i 8,2 de valoració per partit, viurà la seva tercera temporada a Fontejau. Escoltem el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
12: Molt contents de que la Carol continuï un any més a Girona, una jugadora en constant evolució, que segueix sumant en diferents aspectes del joc. A banda del seu tir exterior, doncs, ha evolucionat en molts aspectes del joc, amb la seva defensa, amb la seva lectura de joc, i que de ben segur ens seguirà ajudant a ser cada vegada millor equip.
9: I Dubai té a punt el fitxatge del jugador de la penya del Joventut de Badalona, Yannick Krach. Segons ha pogut saber la xarxa, l'equip dels Emirats Àrabs pagarà la clàusula de l'holandès amb la intenció de cedir-lo al primer any. Diferents equips, Marta, de la Lliga Endesa estan interessats en la cessió.
0: Gràcies, Toni Castro, per aquesta novetat per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà a partir de les 2, com sempre. Que tingueu bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. 5 persones en estat crític, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el nou balanç provisional de l'accident d'autobús d'aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamont i anava acompanyada d'un instructor. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. Aquest accident s'ha referit avui a la sessió de control del Parlament al president Salvador Illa.
2: Jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
1: I efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil van escorcollar dimarts les instal·lacions de l'IRTA Crescent al marc de la investigació del brot de pesta porcina africana. Ho ha avançat el país i ho han confirmat fonts policials que apunten que el jutjat que s'ocupa del cas, el número 2 de Cerdanyola del Vallès, va ordenar aquesta diligència. El primer escorcoll va passar, recordem-ho, el 18 de desembre. Va durar unes 14 hores. Els agents es van endur documentació i mostres del virus amb què treballen els investigadors. I Catalunya ha registrat 218 morts atribuïbles a la temperatura al juny, la xifra més alta de la sèrie històrica. De fet, multiplica per 4 l'anterior rècord, que data de l'any passat, amb 56 defuncions segons dades del sistema de monitoratge de mortalitat diària. I una dona de 32 anys ha mort en una piscina privada aquest dimarts a la nit a l'Aldea, a la comarca del Baix Ebre, com ha avançat el Diari de Tarragona i confirmen des de Protecció Civil. L'avís pel succés es va rebre 2:15 de la nit. La dona estava inconscient a l'aigua i els serveis d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per informar els jutjats de les circumstàncies de la seva mort. I a les comarques gironines avui s'ha estrenat el reforç de la línia d'autobús E2 que enllaça Girona amb Torroella i l'Estartit. Suposa més hores de sortida en tots els sentits durant l'any, sobretot de dilluns a divendres. I darrer apunt, perquè Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions el 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, que també té com a fita la recuperació econòmica del club.
3: Informació local.
4: El Servei Local de Català fa aquest mes de juliol un curs intensiu i gratuït, presencial també, de nivell inicial, l'A1. El curs comença demà i s'acaba el 23 de juliol. I avui encara podeu fer la matrícula al Servei Local de Català, a la Federació Obrera. Podeu passar-hi al matí de 9 a 2 i a la tarda de 5 a 8. Per altra banda, destaquem que el dissabte, a la taula del Bernat, a la plaça del Mercat, es presenta el llibre del periodista Jaume Clotet, L'espasa del rei. L'autor conversarà amb el molinenc Eduard Suárez en aquest acte que es fa dissabte a les 12 del migdia a la taula del Bernat, un acte organitzat també per la llibreria Arola. I aquesta setmana ha començat la ludoteca d'estiu per infants i joves de 4 a 12 anys. Es fa a les tardes de 5 a 8 a l'escola Pont de la Cadena, cada dia amb activitats diferents. Avui, per exemple, hi ha jocs d'aigua, demà taller de cuina i divendres un taller de circ, un petit circ. El preu per sessió és de 5 euros i si els vostres fills hi van tota la setmana val 20 euros. Més informació a jugalestiu@molinsderei.cat. I també hi ha les activitats per joves de 12 a 17 anys, en aquest cas el Molí Jove, són activitats gratuïtes, també cada dia amb propostes. Dimecres i divendres hi ha activitats al matí i la resta de dies, de dilluns a dijous, amb activitats a les tardes. L'horari al matí és de 10:45 a 12:45 i a les tardes de 5 a 8. Es fa a l'edifici del Molí Jove i a l'exterior i s'adreça a joves entre 12 i 17 anys. Són activitats gratuïtes. Us hi heu d'apuntar abans enviant un correu a molijove@molinsderei.cat. I també recordem que aquest diumenge passa el Tour de França per la vila, passaran entre 4:45 i les 5 per la carretera a les avingudes València i Barcelona, però durant tot el dia. El programa de Ràdio Molins de Rei, la Tapa Reina, organitza una jornada lúdica, un fanzone, que hi haurà al parc de la Mariona durant tot el dia, amb concerts, música en directe, pintura també en directe, dinar popular i diferents activitats vinculades a la cultura popular. A les 3:09 passa la caravana publicitària del Tour i l'organització preveu que els ciclistes passin entre 4:45 i les 5:50. Aquest diumenge passa el Tour de França per la vila. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimecres és la Milà, que està al carrer Riera Mariona, número 3.

0: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
1: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la Nova Assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
1: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
0: Informa't al Molí Jove.
2: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
3: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: Aquest programa s'emet en segona audició.
5: En l'hora de la sobretaula és el moment del concert, l'espai de música clàssica de la Ràdio Nostra, preparat i presentat amb molt de gust per qui els parla, Margarida Casadesús.
6: Bona tarda. Anem a començar el programa d'aquesta setmana, aquest programa, aquest concert de la sobretaula, el qual avui serà íntegrament dedicat a la música de Manuel de Falla, el gadità. Escoltarem en primer lloc El amor brujo, aquesta dansa, aquest ballet tan bonic i tan misteriós que va compondre Manuel de Falla. En aquest enregistrament hi ha uns fragments que hi ha una mica de cant que sentirem, i potser ens estranyarà que amb una cosa tan clàssica sentim a Rocío Jurado, però té una gran explicació. Estem a Andalusia, estem d'alguna manera estem escoltant Cantejondo, i sens dubte Rocío Jurado va ser una gran cantaora, que a vegades si la persona que ho canta és massa clàssica no dona aquest aire, aquest podríem dir aquest caliu, aquest requisit que necessita la cançó andalusa. Per això la cantaora és Rocío Jurado, i que, per cert, ho fa molt bé. Sentirem, doncs, L'amor brujo amb les seves escenes, Introducció i escena, En la cueva, Canción del amor dolido, El aparecido, Danza del terror, El círculo mágico, Medianoche, Els sortilegis, és una dansa, la dansa ritual del foc, que això, sens dubte, és potser el més conegut d'aquest ballet, L'escena, Canción del fuego fatuo, i la pantomima, dansa del juego de l'amor, i al final sonen les campanes de l'amanecer. Sentim, doncs, l'Orquestra Nacional d'Espanya, dirigits per Jesús López Cobos, i recordem que sentim la cantaora Rocío Jurado.

Acabem d'escoltar El amor brujo de Manuel de Falla, el que l'hem pogut escoltar per l'Orquestra Nacional d'Espanya sota la direcció de Jesús López Cobos i que hem sentit la cantaora Rocío Jurado. I ara continuem amb un dels clàssics de Manuel de Falla, però que sens dubte és una gran composició. És aquell Noche en los Jardines d'Espanya que a través de l'orquestra i del piano ens vol demostrar, ens vol fer veure doncs els jardins, i entre ells també sentirem en el Generalifes, doncs sentirem els jocs d'aigua, després la dansa lejana, que és el segon moviment, també sentirem com si a la llunyania sentíssim una música diferent, i en los jardines de la Sierra de Córdoba, que és el que tanca aquesta noche en los jardines d'Espanya. Sentirem ara aquesta composició de Falla, que ens l'oferirà l'orquestra de la Societat de Concerts del Conservatori de París sota la direcció de Rafael Friedrich de Burgos, i sentirem el pianista solista, que serà Gonzalo Soriano. Escoltem.

Gonzalo Soriano al piano, acompanyat per l'orquestra de la Societat de Concerts del Conservatori de París, dirigits per Rafael Fribeck de Burgos, ens acaben d'oferir Noches en los Jardines d'Espanya del gadità Manuel de Falla. I això és tot per avui. Espero retrobar-me amb tots vostès en el pròxim programa. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Som pendents d'un incendi a Gramunt, a la Serra d'Almenara, de Camps de Rostolls, i també en part de vegetació forestal. La nostra companya de Ràdio Sió, Meritxell Bernaus, en té l'última hora. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs mira, fins a 19 dotacions de bombers de la Generalitat de Catalunya, amb 16 mitjans terrestres i 3 aeris, han estat treballant aquesta tarda en l'extinció d'aquest incendi en un camp de rostolls i que ha afectat també vegetació forestal i que està ubicat a la Serra d'Almenara. L'avís s'ha rebut quan faltaven 5 minuts per les 2 de la tarda i el foc s'ha donat per estabilitzat cap a les 4 de la tarda. A hores d'ara, sobre el terreny, continuen treballant les dotacions terrestres per remullar la zona, tot i que les 3 dotacions aèries ja s'han retirat. Dic que justament avui, fa un any del gran incendi de la Segarra, que es va endur la vida de 2 persones a Gramunt i que va afectar més de 5.500 hectàrees.
1: Moltíssimes gràcies, Meritxell. Doncs ja ho sentíem, està estabilitzat. Esperem que doncs no vagi a més. Més temes. 5 persones han estat crític i 9 menys greus i 31 ferits lleus, recordem. És el balanç provisional d'aquest accident d'autobús que aquest matí ha tingut lloc al centre de Lleida. Portava treballadors de cooperatives entre la capital i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta que podia haver succeït per una pèrdua de control. Més qüestions. Catalunya esdevé pionera mundial a la defensa dels drets humans després de l'aprovació avui al Parlament d'una llei que permet crear un Centre Català d'Empresa i Drets Humans, un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los tant en territori català com a l'exterior. Amb la creació d'aquest centre se situa al capdavant de les Nacions Unides en control d'empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. I el Departament de Territori ha tret a licitació l'estudi per construir un tren tramvia que connecti la Seu d'Urgell i Andorra. El document tindrà un cost de 867.000 euros, mentre que el cost de l'obra, en cas que s'acabés executant, es xifra en uns 250 milions. I descobreixen al jaciment paleontològic de Cassots, a Subirats, una nova espècie de gos os de fa gairebé 16 milions d'anys i que és única a Catalunya. Es tracta d'una nova espècie amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. Descoberta, se l'ha batejat amb, a veure si ho sabem dir, Paludosiol mollosolai. És un mamífer que pesa entre 60 i 70 quilos.

0: Informació local.
1: L'Associació de Veïns de la Granja prepara una matina lúdica el dissabte que ve per tal de donar-se a conèixer, apropar-se a la gent del barri i que els coneguin i es facin socis de la nova Associació de Veïns i Veïnes del barri de la Granja. Per aquest motiu, dissabte a partir de les 11 del matí a la Rambla de la Granja hi haurà activitats com jocs gegants per totes les edats, tallers infantils, també hi haurà l'espurna de l'enxuscat i també servei de bar el dissabte d'11 a 1 aproximadament a la part central de la Rambla de la Granja. Des de l'Associació de Veïns, en aquest cas del barri del Canal, continuen amb les festes del barri. Per això aquest dissabte, a la tarda vespre, tornen amb les havaneres i rom cremat amb el grup Son de l'Havana, un clàssic de cada any al barri del Canal, rom cremat gratuït per tothom. Dissabte, a partir de 7:45 del vespre, a la plaça Vicenç Fernández, havaneres amb Son de l'Havana. I la grupa que organitza l'última ballada d'estiu, ballada de sardanes, el diumenge a la plaça de la Creu, a les 7 de la tarda, amb la copla Maricel. Últimes de la temporada d'estiu. La següent sessió de ballada de sardana serà ja durant la Diada Nacional, durant l'11 de setembre. I aquest divendres el SEM continua amb les nits musicals del Botànic, al pati de Can Ametller, un concert amb Lia Sampai a 9:15 de la nit. Abans, però, a les 8 ja obren portes per si voleu dur-vos el sopar. El preu general de l'entrada és de 17 euros, 12 pels socis del SEM i gratuït fins als 12 anys d'edat. Hi haurà també servei de bar. Concert de Lia Sampai aquest divendres dins de les ballades de música evocant la natura que organitza el SEM. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimecres és la Milà, que està al carrer Riera Mariona, número 3.

0: Que al Molí Jove ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
1: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
1: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
0: T'esperem al Molí Jove.
2: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
3: Generació Chic.
2: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
4: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
5: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
6: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
7: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
6: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
7: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
6: Això sí que és un bon invent.
8: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa-te'n a gent.cat/T jove o trucant al 012.
6: Ara entenc per què no pares mai per casa.
8: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
9: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
4: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.

0: Benvinguts a Fora Clichés, amb Neus Pérez i Arlet Valls.
1: Bona tarda, família. Sigueu al cotxe, fent un cafè, passejant el gos o discutint durant 20 minuts per decidir què mireu aquesta nit. Benvinguts una setmana més a Fora Clichés.
2: Hi ha coses que, sense adonar-nos-en,
1: quines frases més difícils et poso,
2: Vale. Condicionen la manera com vivim les històries.
1: Algunes ens fan vibrar.
2: D'altres ens emocionen.
1: Algunes ens deixen sense respiració.
2: I n'hi ha que ens fan cantar tota la banda sonora durant dies, encara que desafinem.
1: Jo no, però sí, em sembla bé.
2: Jo sí.
1: Sense aquestes diferències, totes les pel·lícules serien exactament iguals.
2: Però qui decideix com s'explica una història?
1: Perquè hi ha pel·lícules que ens tenen enganxats al sofà i d'altres que ens fan viatjar a mons impossibles?
2: Avui descobrirem que darrere de cada història hi ha molt més del que sembla.
1: Exacte, però abans de començar, com sempre, jo sóc l'Arlet
2: i jo la Neus.
1: La setmana passada vam començar un viatge pels gèneres cinematogràfics que ja vam dir que no acabava en aquell programa.
2: No, ja ho veig ja. Avui continuem descobrint algun dels estils que han marcat la història del cinema.
1: Parlarem dels seus orígens.
2: Del que els fan únics.
1: De les seves llums.
2: I també de les seves ombres.
1: Avui obrim el meló dels gèneres d'acció, animació, musical, fantasia, policíac i documental.
2: Mare meva,
1: avui tenim molta feina. I tant que donarà temps. Tenim molta feina i anirem per les coses importants de cada gènere.
2: Vale, perquè darrere de cada etiqueta hi ha una manera diferent d'explicar el món.
1: I segur que alguns dels que comentarem avui és el vostre preferit. Ja
2: o
1: ho veurem.
2: No.
1: O no. Però, com sempre, per a vosaltres, oients, una pregunta. Què en penseu de tot això que estem dient? Esteu d'acord o no esteu d'acord? Però abans d'entrar en el melonet d'avui, posem en marxa el nostre estimat radar.
0: Preparades? Arriba el radar en 3, 2, 1...
2: Els gèneres cinematogràfics amaguen curiositats que semblen... Para de riure't de mi. És que ara m'heu dit allò de les paraules i ara ja està.
1: Vols tornar-ho a dir?
2: No. Amaguen curiositats que semblen inventades, però són completament reals.
1: Prepareu-vos perquè tela, telita. Comencem. No m'has dit res de que no hem dit el titular a la presentació del tema del dia. No hem dit els gèneres cinematogràfics part 2. No m'has dit res d'això.
2: Ja ho has dit.
1: Bueno. Vale, començarà la Neus.
2: Vinga, que avui hi ha paraules que tela.
1: Que tela, telita,
2: L'animació no és només per infants. Cada vegada hi ha més pel·lícules d'animació pensades exclusivament per adults. Històries que parlen de guerra, salut mental o política i que demostren que animar no vol dir infantilitzar.
1: I això és molt important, penso jo.
2: Anem pels exemples.
1: Vinga, som-hi.
2: Un exemple és... Persepolis. No sé quina pel·lícula és aquesta.
1: És un clàssic.
2: Ah, vale. Que explica la revolució islàmica d'Iran des del punt de vista d'una nena. O The Boy and the...
1: Heron.
2: De... Jolín, Arlet. És que...
1: Hayao.
2: Molt bé.
1: Miyazaki.
2: Molt bé. Que tracta el dol i la pèrdua amb una profunditat que també connecta amb el públic adult.
1: Sí.
2: I al final, Inside Out, per exemple, està feta per nens, però els nens realment no l'entenen.
1: Efectivament.
2: Red està feta per nens i els nens no l'entenen realment.
1: Sí, hi ha molts missatges en pel·lícules de l'actualitat que potser... per exemple, hi ha nens que no porten bé el tema... Perquè en moltes famílies el tabú de la memòria, de la mort, per exemple... Coco, per exemple, és una pel·lícula d'animació que parla molt de la mort i de com respectar i de com alguns països, com per exemple Mèxic, passa per aquest procés i és positiu, no és negatiu, com la majoria
2: de veure, jo,
1: és increïble, però jo crec que els nens no saben com canalitzar això. Llavors, crec que els adults podem gaudir molt més en aquest aspecte del que proposa, no? I he fet un exemple, però com tu deies, hi ha molts altres. Vale, proseguirem. Jo porto. Les pel·lícules d'acció tenen cada vegada menys diàlegs. I és així. Em sap greu, però és així. Per què? Doncs Es veu que diversos estudis indiquen que els grans blockbusters, vale, actuals, redueixen els diàlegs i aposten per l'espectacle visual perquè funcionin a qualsevol part del món. Per exemple, Mad Max, no? Fury Road... És que si ho dius ràpid, funciona.
2: I tant.
1: N'és un gran exemple. En gairebé dues hores de pel·lícula hi ha molt poques converses, però l'acció explica pràcticament tota la història, que a vegades no cal... Mira abans. No parlarem de gèneres en concret, perquè, bueno, jo crec que hi havia bastanta... És comèdia, però el Charles Chaplin, per exemple, no parlaven i amb tot ho deien, tu ho entenies.
2: I tant.
1: Increïble. El cinema mut, per exemple, és que no calia que... Increïble.
2: Les pel·lícules del Mickey... La típica malficana Mil Cole, la de l'escombra màgica. No sí. sé com es deia aquella pel·lícula.
1: No ho sé com es diu. El David segur que sap com es diu. Però és això, que a vegades no cal que hi hagi tant de guió per expressar el que volem expressar en una pel·lícula o sèrie. Ja vam dir l'altre dia que les sèries també formen part d'aquest gènere cinematogràfics. Proseguirem. Següent.
2: Els documentals viuen el seu millor moment. Les plataformes han convertit els documentals en autèntics fenòmens mundials. Fins i tot, alguns han ajudat a reobrir casos judicials. Ai, m'encanta.
1: És que...
2: L'altre dia em vaig mirar una. Ah, no me'n recordo com es deia.
1: És la de la noia aquesta que fingia un embaràs?
2: Bueno, també l'hem vist fa poc, sí. I aquesta, no, el que deia jo són tres germans que eren germans de sang però van ser adoptats. És del Carles Porta, és una sèrie, un documental del Carles Porta.
1: No l'he vist aquesta.
2: No sé com es deia.
1: És una nova que han tret fa res, no?
2: Sí, han tret fa poc. El Carles Porta ha tret dos ara, una a Netflix i una a Disney. I aquesta que dic jo és de... No ho sé d'on és, la veritat.
1: Bueno,
2: que estava molt bé.
1: Que està molt bé, és brutal. I la que dèiem de la noia és una dona que vol quedar-se embarassada i fingeix un embaràs i arriba a produir una mort, o sigui, mata algú per treure-li el nen, el fill, per fer veure que ella està embarassada, perquè crea una història paral·lela que després és impossible destapar-la. O sigui, és tan gran que no sap per on tirar. Aquesta dona està una mica malament de
2: la de la nieve. Com es deia, la societat de la nieve. Bof, molt bona.
1: I la noia aquesta, que es vol quedar, bueno, la que es volia quedar embarassada, és de relativament fa poc, eh? Perquè
2: nova,
1: crec que... Perquè, no, la van fer ara, o sigui, crec que 2025, però ara, el judici, o sigui, el judici era el 2025. O sigui, quan va passar va ser el 2020, o sigui, que tampoc estem tan lluny d'aquesta... d'aquesta cosa tan flipant que és aquest acte tan criminal.
2: La que deia dels tres germans es diu Abandonados i està a Disney.
1: Vale, és el que deia el David.
2: I el Carles Porta ha tret una altra també a Netflix. Es treu com a la vegada, en una setmana de diferència.
1: No ho sé, però...
2: Molt bones totes, molt bones.
1: Vale. Segueixo, eh?
2: Sí, perquè no donarà temps.
1: Els musicals van estar a punt de desaparèixer. Aquest tema l'he de treure jo, perquè, clar, sóc la fanàtica dels musicals. Siguin de gèneres cinematogràfics com de gèneres musicals, vale? Sóc la fanàtica dels musicals. Vale. Durant els anys 80, molts estudis pensaven que el públic ja no volia veure personatges cantant, i ho puc entendre. No és per tots els públics, vale? Perquè no tothom està acostumada
2: a mitja conversació comença
1: a cantar. A cada cop i volta estiguin parlant de... estic molt trista perquè m'ha passat això, i de cop i volta li estigui com cantant que estic molt trista, vale? És una anada d'olla preciosa, és que a mi em fascina. O sigui, em fascina, és increïble. Però després van arribar pel·lícules com Moulin Rouge, Chicago o La La Land, per exemple, i moltes d'altres, doncs demostrant que el gènere encara tenia molt de recorregut i encara en té moltíssim. Hi ha una de musicals preciosos que venen ara que són increïbles. Proseguim.
2: El cinema de fantasia ha revolucionat els efectes especials. Sense les pel·lícules de fantasia, probablement molts dels efectes digitals que avui en dia veiem al cinema no existirien. Per exemple, El Senyor dels Anells ha revolucionat la captura de moviment amb el personatge de Gollum, mentre que Avatar va portar aquesta tecnologia a un altre nivell, però a un altre nivell.
1: No, sí.
2: Tu
1: és
2: mires
1: molt
2: com
1: fort,
2: està Avatar i flipes.
1: Flipes. Vale, el gènere policia continua sent el rei de les sèries. I és molt real, perquè és que tothom, quan seus al sofà i et poses a la tele, tot és policíac, la majoria.
2: Potser casa nostra.
1: No, és que... Però sempre des de petita, eh? A mi m'encanta. Més del 40% de les sèries més vistes del món tenen algun element policíac o criminal. Ens encanta.
2: I tant.
1: O sigui, produccions com el CSI, True Detective o Mindhunter. Que es noti el Duolingo, nens. Vale. Demostren que ens encanta jugar a detectar el culpable abans que els protagonistes.
2: Home... Com t'agrada, tu, eh?
1: Com m'encanta. M'encanta descobrir qui és l'assassí.
2: Dies aquest i quan acaba, veus?
1: Però és que sóc molt bona o no? Ho aconsegueixo.
2: Arlet, sempre són els mateixos.
1: No, no és veritat. No tothom té la facilitat de... No, no tothom té la facilitat
2: és de... És com les pel·lícules de Nadal. Saps el que passarà abans que acabi?
1: El Nadal sí. Vuelve a la ciutat natal i llavors després s'enamora del que havia conegut
2: ja ho vam explicar l'altre dia.
1: No, però no és el mateix. No és el mateix.
2: Que a mi m'encanta veure pel·lícules i sèries de policies.
1: Soc molt bona. Soc molt bona. Destaco bastant. No, és broma. Això ho pot fer qualsevol persona.
2: Vale, i això només és una petita mostra del que amaguen aquests gèneres.
1: Així que és obra. És obra. Molt bé, Jolín. Mira que m'estava quedant bé això, eh? Així que és hora d'obrir el meló.
0: Obrim el meló.

0: Ui, ui, ui, avui aquest melonet és dels grossos.
1: Perquè els gèneres cinematogràfics no només serveixen per classificar pel·lícules.
0: També expliquen com ha evolucionat la societat, les nostres pors, els nostres somnis i la manera com ens agrada que ens expliquin una història. T'ha quedat un... Vale, començarem amb un gènere que ens agrada molt. I que és, de fet, portem dies veient bastant d'aquest gènere. Ens agrada i és interessant. I aquest gènere és...
1: Neus? Acció.
0: Molt bé. Acció. Reacció. Vale. Origen del gènere d'acció. El cinema d'acció va començar a principis del segle XX, vale, amb el cinema mut. Les persecucions, les caigudes impossibles i els herois intrèpids, vale, que ja captivaven el públic molt abans que existissin els grans efectes especials.
1: Mm-hmm. És un gènere que prioritza el moviment, el ritme i l'adrenalina. L'objectiu és mantenir l'espectador enganxat a la pantalla pràcticament tota l'estona.
0: I què el diferencia d'altres gèneres? Doncs que aquí el conflicte es resol sobretot a través de l'acció física. Persecucions, combats, explosions, escenes de risc, volar pels aires i cada cop i volta s'exploti el cotxe. Increïble. Ens encanta.
1: I tant. I aquest gènere, com tots els altres, té subgèneres, que podria ser el superherois, en plan Marvel i... Mm-hmm. I no sé com es diuen els altres, espionatge, arts marcials, bèl·lic, catàstrofes...
0: Sí, hi ha molts subgèneres. Hi ha molts subgèneres. La part bona d'aquest gènere, doncs que és un dels gèneres més espectaculars visualment. Tu veus una pel·lícula i dius, diolo, està superben feta. I hi ha moltes coses que et deixen en xoc increïble. Increïble.
1: Són les que mereixen anar al cine a veure-les.
0: Sí, amb el so bo, amb la pantalla tan gegant i amb unes bones crispetes, efectivament. Amb unes popcorns.
1: Manté un ritme molt dinàmic.
0: Sí, no t'avorreixes.
1: Pam, pam, pam.
0: És molt difícil que en una pel·lícula d'acció t'avorreixis. Et té bastant...
1: A no ser que no t'agradi gens l'acció. Llavors,
0: sí, però vull dir, l'acció normalment et té com tota l'estona pendent del que passa, no? I això és positiu, a mi m'agrada molt. I hi ha moltes escenes que et fan riure, també, que barreja comèdia. Bueno, que això ja és un altre gènere que podria afegir-se aquí, però bueno. I una altra part bona és que ha impulsat grans innovadors en els efectes especials. O sigui, ha sigut un punt bastant important en tema efectes especials. Part fosca.
1: La part fosca, jo crec que és més per les produccions econòmicament. Són de les més cares que hi han, perquè entre els tratges... Els efectes tant d'ordinador com de la realitat.
0: Sí.
1: Actors dobles d'efectes especials.
0: Sí. Perquè potser el protagonista no sap fer la voltereta. Llavors han de...
1: Home, potser no sap caure d'un cinquè pis fent una voltereta enrere i caure sobre una cotxoneta
0: d'aquelles. No, però porten arnesos, eh?
1: Bueno, és igual. Aquesta gent d'aquest nivell no els hi pot tindre ni un rasguñito.
0: No, una persona que cobra un milió d'euros per sortir a una escena, dubto que es vulgui tirar per un pis de cinc plantes, m'explico? No. Vale, què més podríem dir? Pues que és un dels gèneres més espectaculars visualment, que passa això de que... El que tu deia. Vale, llavors, cançó molt típica, molt típica.
1: Home, un clàssic.
0: I és Missió Impossible. La seva música transmet tensió, investigació i missions plenes de misteri. Posarem un trosset perquè... Sí.

0: El següent gènere cinematogràfic és el musical. Vale?
1: El teu preferit?
0: El meu preferit. El musical va créixer amb l'arribada del cinema sonor als anys 20, vale? Inspirant-se en el teatre musical i Broadway, que ja vam dir en el seu moment d'on provenia l'estil musical també, que tot al final va acompanyat això, no? Vinga, et toca.
1: Em pensava que seguies tu.
0: No, endavant.
1: Les cançons i les coreografies formen part de la història i ens ajuden a explicar les emocions dels personatges.
0: És l'únic gènere on cantar i ballar és una eina narrativa principal. I subgèneres que podríem dir és música, o sigui, musical clàssic, romàntic, juvenil, biogràfic i musical d'animació. Bueno, hi ha tants subgèneres que al final és relatiu.
1: Ai, sí.
0: Ui.
1: Sí.
0: Ai, sí.
1: Per bona, combina música, interpretació i dansa, que per gent potser algú no és tan bona perquè no els agrada aquest gènere. Genera bandes sonores inolvidables i és un gènere dels més emocionals.
0: Per fosca, que no agrada a tots els espectadors, que no entenc per què, perquè som fanàtica dels musicals, però ho puc també entendre, perquè és raro que de cop i volta es posi a ballar algú mentre li està declarant l'amor i de cop i volta es posa a ballar.
1: Sí,
0: o a fer claqué,
1: normal no és.
0: Bueno, però és interessant. És una altra manera de dir les coses, penso jo. També, per fosca, que pot semblar poc realista, però és que a mi m'encanta, o sigui, ho trobo superinteressant. I l'altra part fosca podria ser que si les cançons fallen, la història també.
1: Ah.
0: I les cançons en un musical són molt importants.
1: Home. I la base.
0: Llavors, jo trobo que de les tres coses fosques que han dit, és la més fosca de totes. Aquesta. Cançó típica, brutal. Ens encanta aquesta cançó. Es diu Another Day of Sun, de La La Land. I representa l'optimisme, l'espectacle i la màgia del cinema musical. Ens encanta.

0: Què?
1: Següent gènere. Fantasia.
0: Tu. Molt bé, fantasia.
2: Ui, ui, ui, ui, de l'emoció, de l'emoció se'ns en va la Neus. No te'n vagis, Neus.
1: La fantasia té les seves arrels a la mitologia, als contes populars i a les llegendes. El cinema li ha permès donar vida a aquests mons imaginaris.
0: El defineix, doncs, que presenta elements màgics, no? Éssers fantàstics i universos que desafien les lleis de la realitat. O sigui, s'allunya molt de lo que és real.
1: Però a diferència de ciència-ficció, per exemple, és que no busca justificar els fets amb la ciència, sinó amb la imaginació.
0: I si parlem de subgèneres, alguns d'aquests subgèneres podrien parlar de fantasia èpica, fantasia fosca, fantasia urbana, contes de fades i espasa i bruixeria. Bruixeria és un tema bastant comú a fantasia.
1: Jo crec que tot el tema també de homes llop, vampirs.
0: Sí, m'encanta.
1: Ja.
0: M'encanta.
1: A mi no m'agrada.
0: Efectivament. Per bona de la fantasia, doncs que estimula la imaginació.
1: I tant.
0: Doncs penso que l'estimula bastant.
1: Sí.
0: I et fa com creure en coses que no creuries si no existís aquest gènere. Què més? Doncs que permet crear mons únics, no? I que transmet uns valors universals que són bastant potents.
1: Per fosca, pot resultar massa complex. De vegades tampoc cal imaginar tantes coses.
0: 100%.
1: De vegades depèn excessivament dels efectes especials i pot caure en tòpics molt repetits.
0: Sí.
1: Homes llop, vampirs, fades, bruixes.
0: Bruixes. M'encanta.
1: Com la de Hansel i Gretel que vam veure.
0: Sí, era Hansel i Gretel, cazadores de brujas. Mira, és que tal qual. És increïble. A mi m'encanten aquestes pel·lícules. I hi ha una cançó... la vols dir tu?
1: Vale. De la pel·lícula Història Interminable.
0: Boníssima.
1: Que és Never Ending Story. L'hem escollida perquè simbolitza la màgia, la imaginació i la capacitat del cinema fantàstic per transportar-nos a món on tot és possible.
0: I surt també, bueno, fan com una mica de gag en el Stranger Things, surt, i és increïble aquesta cançó.

0: següent gènere.
1: Ens encanta.
0: Ens encanta.
1: El veiem molt.
0: Sí, és bàsicament el fons de la tele de casa.
1: Quan dines, quan sopes, quan de cop i volta t'apalanques al sofà.
0: Quan estàs per allà.
1: Quan, sí, veus la vida passar. En qualsevol moment hi ha aquest gènere que és el gènere policíac.
0: Molt bé.
1: Vale. Va néixer inspirat en les novel·les de detectius del segle XIX.
0: Molt bé. M'ha sorprès, aquí.
1: He anat molt fugaç, eh?

0: i va convertir-se en un dels grans gèneres del cinema negre.
1: Mm-hmm. El seu element principal és la investigació, que busca descobrir la veritat.
0: I la, què el diferencia? Doncs que, és, bueno, que el misteri i la deducció tenen més pes que l'acció.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. 100%. Els subgèneres que podrien tenir, per exemple, entre moltíssims altres, cinema negre, thriller policíac, detectius, procediment policial, true crime, etcètera.
0: Exacte, jo crec que aquest gènere, la part bona, podríem dir que manté l'atenció fins al final, és el que passava amb l'acció que parlàvem, no? Que t'he enganxat tota l'estona i que et dona un objectiu i et dona una feina durant tot el procés. Et fa estar pendent i voler saber qui és l'assassí o saber qui és qui ha fet aquest, ha comès aquest acte.
1: Delicte.
0: Llavors, aquest delicte, gràcies. Et té tan enganxat, a mi em passa, vull saber tant que em diguin quin és l'assassí, que de cop i volta se'm passa volant. Llavors arriba al final i dic, toma, era aquest, ho sabia, ho sabia. Pues l'acció igual, et va ficant com coses instantànies, pam, ara el foc, ara salten i ara explota el cotxe. Llavors és com que tu estàs allà pendent tota l'estona i és increïble.
1: Uh-huh. Per Fosca, pots repetir les mateixes estructures.
0: Uh-huh.
1: Per exemple, a mi m'agrada molt aquest estil, però l'estil Agatha Christie de reunir tots en una sala i explicar tot el que passa i dir, oh, tu eres el culpable.
0: Sí.
1: I ja està. Es pot repetir? Sí, però està bé. Alguns finals són massa previsibles,
0: uh-huh.
1: com per exemple Red els sap tots, i abusa d'alguns estereotips policials.
0: I com a tots els gèneres, últimament, mira, des que va haver-hi lo de la Covid, per què tots els capítols, totes les sèries policiaques i totes les sèries i pel·lícules han de tenir un capítol de la Covid? Podem superar-ho?
1: Però totes les sèries sempre passa el mateix. Ja.
0: Però per què?
1: Hi ha un capítol que rapten a tothom,
0: rapten
1: a l'oficina on estiguin.
0: Però per què?
1: Hi ha un capítol de Covid, hi ha un capítol de... És que en tots...
0: Sempre repeteixen els mateixos patrons, és veritat.
1: Bueno, mira.
0: No passa res, ens encanta igual. I la Neus presentarà la cançó, no? De...
1: Sí, jo crec que no té nom, és la banda sonora bàsicament de Hawaii 5-0.
0: Sí.
1: I l'hem escollit perquè és una de les sintonies més icòniques del gènere policíac i transmet des del primer moment investigació, acció i misteri.
0: És com el tema principal.
1: I tant.

0: Una altra de les coses fosques que té aquest gènere és que totes les cançons, al final, és el mateix trosset 20 vegades.
1: Podríem haver-vos deixat 3 minuts de pa-pa-pa-pa-pa-pa... 3 minutets, exactament, amb el bucle de la mateixa sintonia. Vinga, proseguim. El següent...
0: Penúltim.
1: Penúltim gènere. El gènere documental.
0: Documental, molt bé.
1: Vale. És un dels primers gèneres de la història del cinema, vale? Els germans Lumière ja enregistraven escenes quotidianes a finals del segle XIX. Jo els vaig estudiar a Cultura Audiovisual.
0: Clar, òbviament. A Cultura Audiovisual els estudies.
1: Els germans Lumière són un clàssic.
0: Home, per favor. Ja has dit a quan?
1: No. Sí.
0: Sí, al final del segle
1: XIX. Sí, ja ho he dit. Sí. Neus...
0: No t'he escoltat, em sap greu. Explica històries reals amb la voluntat d'informar, investigar i consciència.
1: I els diferencia, no?, que els protagonistes són persones i fets reals, no personatges de ficció.
0: Ni històries
1: de ficció.
0: Això
1: és molt important. Efectivament.
0: A mi m'agraden molt aquestes sèries. Ai, aquestes pel·lícules.
1: Ah, t'anava a dir.
0: Bueno, i sèries també.
1: Sí, documentals són superinteressants. Sí. I subgèneres, podríem dir, bueno, és que hi ha molts, vale? Però sí. Natura, històric, científic, social, biogràfic, true crime...
0: Tot.
1: Tot.
0: Tot,
1: realment
0: perquè és documental,
1: tot pot ser documental, no ho negarem. I,
0: per bona.
1: Efectivament.
0: Ens ajuda a entendre millor el món, per exemple.
1: Dóna veu a històries reals.
0: Uh-huh. I pot generar debats socials.
1: Uh-huh. I per fosca, pues, que no sempre és completament objectiu.
0: Uh-huh. A vegades... Inclús es pot versionar una mica la realitat,
1: sí,
0: en alguns dels casos.
1: Sí, però no molt a tant. Quan és algú basat en fets reals, per exemple, és un documental que passa i que és així...
0: Sí, crec que és diferent, basat en fets reals, que
1: ja,
0: un,
1: que un documental.
0: Documental.
1: Ja, però estàs fent un documental de la mare aquella, per exemple, doncs jo vull que sigui de veritat, perquè llavors...
0: Clar, és que potser és basat en fets reals, el que jo he dit, de què pot... distorsionar una mica la realitat.
1: Vale. També per fosca podríem dir que el muntatge pot influir en la manera d'explicar els fets.
0: I tant. I alguns prioritzen l'espectacle abans que el rigor periodístic.
1: Sí, 100%. Això és bastant negatiu. Vale. Aquesta cançó, bastant raruna, però és positiva. O sigui, ens agrada, vale? És un documental que es diu Planet Earth, vale? La cançó es diu Planet Earth Suite. Jo aquesta cançó me la ficaria per fer meditació, sincerament. Representa la descoberta, la natura i la capacitat dels documentals per meravellar-nos amb el món real.

0: I per últim, tenim i portem un dels gèneres cinematogràfics, bueno, a mi m'encanta aquest gènere també, que és molt important. L'animació. El gènere d'animació, vale? L'animació va néixer a finals del segle XIX, tot sorgeix a finals del segle XIX, no sé què passa, amb els primers experiments de dibuix en moviment. Amb els anys ha evolucionat fins a convertir-se en un dels gèneres més innovadors del cinema.
1: Goita.
0: El defineix, doncs, que dona vida a personatges i mons creats des de zero, sense limitacions de la imatge real, no? I què el diferencia? Doncs que no és un gènere exclusivament infantil, que pot explicar qualsevol tipus d'història, des de comèdies fins a drames o fins a terror i molts més. I subgèneres...
1: Saps per què tot és a finals del segle XIX?
0: Per què?
1: Perquè els germans Lumière van ser els creadors del cinema, o sigui, del...
0: Sí.
1: De com es diu això... del cinematògrafo, una cosa així es diu.
0: Sí, de la part.
1: A finals del segle XIX.
0: Sí.
1: Clar. Llavors, clar, abans és impossible.
0: 100%. Quins genis, els germanets, quins genis.
1: Home!
0: Vale. I subgèneres, podríem dir, l'animació tradicional, animació 3D, stop motion, anime, animació experimental i moltes altres coses.
1: I tot el que vulguem.
0: Per bona, Neus.
1: No té límits creatius.
0: Mhm.
1: Molt bona part. Connecta amb públics de totes les edats i permet crear universos impossibles.
0: Exacte. I universos preciosos, també. Per Fosca, que encara hi ha el prejudici que és només per nens. I no és veritat. Inside Out és el que dèiem abans, de les que entenem més els adults que no els nens.
1: Per exemple.
0: Que tot ajuda, no? Que, o sigui, tot ajuda em serveix que els adults veient aquesta pel·li també poden aprendre i poden pensar moltes coses i aprendre d'aquestes pel·lícules. Per Fosca, una altra.
1: Requereix.
0: Ara de cop i volta s'ha tornat russa.
1: Molts anys de producció.
0: I
1: perquè dibuixar frame per frame...
0: No, sí.
1: T'estàs un temps, eh? Jo crec que ara cada vegada menys, perquè al final no crec que ho dibuixin tot.
0: Que quina barbaritat, no? La gent que dibuixa, o sigui, que dibuixa animació... Buah, és increïble, és un gran món. De fet, hi ha un musical que es va fer fa poc aquí, que es diu Ànima, meravellós, i parla d'això, del món del dibuix. I és, bueno, és molt bon musical. I per Fosca també, que sovint queda infravalorada en els grans premis. I això fa tristor. Sí. Perquè és un gran gènere, és un gran gènere, i a més crec que és molt o sigui, s'ho curren molt. I és com molt bonic, i hi ha molts missatges. Ens agrada. I una cançó per acabar aquest Obrim el meló i amb aquest gènere animació és d'una pel·lícula típica, que és de Coco, preciosa, i es diu Un poco loco, la cançó, que representa la capacitat de l'animació per emocionar tant infants com adults, i és una pel·lícula preciosa. El cielo

0: marxa. Començant experiment.
1: Avui tornem a posar a prova les nostres orelles cinematogràfiques.
2: En David ens farà escoltar diferents bandes sonores.
1: I nosaltres haurem d'endevinar dues coses.
2: Primer, de quina pel·lícula són.
1: I segon, de quin gènere cinematogràfic pertanyen.
2: Avui t'estic fent dir cinematogràfic moltes vegades.
1: Sí, sí.
2: Que sembla fàcil aquest repte fins que et posen una banda sonora i et quedes pensant, això és d'un dinosaure o d'un detectiu?
1: O encara pitjor, confondre una pel·lícula d'acció amb una de fantasia.
2: David, avui et demanem una mica de pietat, si us plau. L'altre dia no vas tenir pietat, ens vas destruir.
1: O no, perquè mira, si ens equivoquem al final riurem una estona. Una altra
2: I
1: vegada,
2: quedarem
1: no?
2: una mica com el cul.
1: No passa res.
2: Vale, proseguim. Vinga. Ja comencem.
1: Això és de l'oest.
2: No, no, no, no, ja eren gèneres d'avui. No,
1: ah,
2: no, no el fiquis al mic, no el fiquis, encara, per favor. No, això...
1: És que,
2: moment.
1: Clar. És que pot ser de tot, perquè animació pot tenir això, perquè
2: acció no és, musical tampoc és.
1: Documental, acció podria ser, eh?
2: Policíac no és.
1: Policíac podria ser, també.
2: No, no.
1: Em sona moltíssim, això cada vegada em sona més.
2: Pot ser o documental o fantasia.
1: No.
2: No, em farà més. És animació, és que pot ser animació. No.
1: Ai, policíac.
2: Policíac? És policíac? No, ai, per favor.
1: És acció, Arlet.
2: És acció? No.
1: Vale.
2: No pot ser acció, això.
1: I tant,
2: mira,
1: que pot
2: com
1: ser.
2: Com riu, eh?
1: En un moment tens.
2: Com riu, eh?
1: En un moment de voltarelles
2: pots parar,
1: pel terra.
2: Pots parar de passar tu també? No sé. És que ve de l'oest, ens ha volgut liar. És oest, o sigui... És... Ai, ai, com li agrada ficar aquest efecte, eh? No sabem de quina pel·lícula és, ni quina sèrie és. D'on és? Ah, jolines! Kill Bill! Clar que sí!
1: Clar que em sonava.
2: Hòstia, quina ràbia!
1: Hem de parar més atenció quan mirem pel·lícules, eh?
2: És que jo he vist Kill Bill, ja. A més, l'he vist com 3-4 vegades la meva vida. Bueno, 3-4 vegades és bastant, per dir bastant. Vale, proseguim. M'estic cabrejant. Següent. Vale. Això sembla... Espera.
1: O animació o musical?
2: Sí. No, musical no. 100% vale, vale. No. Ja, és que sembla... Sembla de Friends, però no és Friends.
1: No, és una animació, és animació.
2: És animació, és animació, és animació. No fiquis el me quan encara no m'ha aclarat, home, per favor.
1: Ai, no sé quina pel·lícula és això. Sí, l'hem vist, és de Pixar. Vale, anem bé, Pixar.
2: Vale, Toy Story no és, no?
1: No.
2: No. Sé quina és. Ostres, quina ràbia.
1: Una pista, una mica de mímica, David.
2: Fes-nos mímica del personatge. Monstruos S.A.? No.
1: No és mal encaminada.
2: Prou ja amb aquest efecte, eh? Te'l requiso, eh?
1: Ai.
2: Perquè Toy Story no pot ser...
1: Dos.
2: No, no, no, no.
1: Un.
2: No, no, no.
1: És Rec 2.
2: I per què m'has dit que s'apropava a Monstruos S.A.? No s'apropa gens.
1: Home, perquè un ogro amb un monstre.
2: No m'està agradant aquest joc. No el tornarem a fer mai més, no és bro. Proseguim, va. Aviam si guanyem una mica amb decència.
3: Perquè el picant, can, can!
1: Ai, ai.
3: I el picant, can, can, can!
2: M'està com agradant molt aquesta cançó. Podem parar de no saber d'on venen les coses? No me la sé.
1: Almenys els gèneres els estem fent bastant bé.
2: És acció, no?
1: No, és policíac.
2: Policíac? No. És fantasia? Però no, no, no, què passa? Què
1: és
2: passa?
1: Musical?
2: No, no pot ser. I d'on és això?
1: Arlet, ens estàs fallant.
2: Jo no he vist aquest musical en ma vida, eh? Però...
4: No, Moulin Rouge.
2: Ah, però... Ah, ah, pensava que Can Can és... No, jolín, m'has dit Can Can, pensava que el musical es deia Can Can. Jo, Can Can de què? Què dius? I estàs de Moulin Rouge? No pot ser, Arlet. Ai, no estic avui, de veritat, em sap greu. No podies ficar una altra més coneguda? Has anat a putejar, eh?
4: A veure, si no, no tindria gràcia.
2: No, però de Moulin Rouge hi ha moltes. Hi ha Lady Marmalade,
4: no
2: hi ha...
4: No passa res, Arlet, es pot perdre.
2: No, no, no puc perdre.
4: Següent, va.
2: No, no ho sé fer. Mai més li deixarem jugar aquest joc. Podem parar ja? No, no seguirem. Ui!
4: Na,
2: na, és de Tim Burton, això, té pinta.
4: Sí, sí. És animació i és...
2: És que em ve la nòvia cara...
4: This is Halloween.
2: This is Halloween, ja, però...
4: És que no sé com es diuen, jo, aquestes pel·lícules... La cara blanca així gran,
2: la nòvia cadàver. Sembla la nòvia cadàver, però no és la nòvia cadàver.
4: És això del traje de ratlles, aquell esqueleto.
2: No, un moment.
4: Escaleto.
2: Sabem de quin estem parlant, vale? Ho estem dient bé. No ens en recordem ara del nom de la pel·lícula.
4: Has de fer una recerca.
2: Fes una recerca ràpida, Neus, per no quedar malament.
4: Pel·lícules
2: però aquesta
4: Tim
2: sí, aquesta sí, aquesta sí. Tim Burton 100%. Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. Mare meva, ens està deixant pels terres. David, mai
4: no
2: més.
4: No anem tan malament.
2: Mai més. Mai més.
5: Todo el mundo sabe que algo va a pasar.
2: Toma, que te toma, que te toma.
6: Gritar, esto es Halloween, míralo.
5: Qué asco da.
6: Te asusté.
2: Malsons. Si queréis apostar, tira el... Males sueños, no.
4: És d'aquesta pel·lícula, mira. Ah, la de Navidad.
2: The Nightmare Before Christmas. The Nightmare Before Christmas. Per què ho he de traduir? És aquesta.
4: Sí, però... Com...
2: Home, ara em vols
4: la
2: traduir.
4: Jolín, és que no em surt gens el nom, eh?
2: Pesadilla antes de Navidad, és igual. Ho hem dit en anglès, que és l'original, David, eh? L'original. Proseguim. Mare meva. Oh! Pum, pum.
4: Home, un clàssic. Acció.
2: No. Ah, sí, clar. No estic gens avui. Espera't. D'on són? Soc fatal, amb això. Amb cançons sí, però... Amb...
4: Ah, és policíaca.
2: És policíaca.
4: No d'acció.
2: Però de què?
4: Sí, tant, l'hem vist 80.000 vegades.
2: A tu et pots creure que no puc parar de pensar en Sherlock Holmes i no Sherlock Holmes? Holmes? No cal que fiquis, li estic dient a la Neus, no t'ho estic... Jo vull plorar. Jo vull plorar.
4: No. Hem tornat a perdre.
2: Passem, passem. Està sent denigrant. Està sent... Bueno, com li agrada. Et juro...
4: Infiltrados.
2: Et juro que li requiso el so. Li requiso.
4: Alguna més?
2: Alguna més?
4: Una més.
2: Una, que bé, que bé, que bé.
4: Vinga, va.
2: Solo queda una. Guanyi una, eh? Sugar Man.
4: Això és de final de pel·lícula quan han matat algú, ja.
2: Aquesta seria la típica cançó que fica el Quentin Tarantino a una de les pel·lis.
4: Sí.
2: Però no és de Quentin Tarantino. No, no! És que ho veia venir, tio. Silver magic ships you carry. Quin gènere? Jo estic entre policíac
4: i acció.
2: I acció. O fantasia.
4: Documental és. Ah, és que no he repetit cap gènere i nosaltres estàvem repetint tots. Documental, eh? De qui és aquesta cançó, doncs? Serà un documental de la seva vida, potser.
2: Et vols animar d'aquí?
4: No, perquè no tinc ni idea de qui és, però vale.
2: Pot ser que sigui d'algun cantant?
4: Home, i tant, si és una cançó seva, he dit.
2: Desistim. Jo avui em dono per perduda, eh? Pues no sé què pot ser. Neus, salva'n, si us plau.
4: És que ens ho ha dit, però jo realment no he entès. O sigui, no sé quina pel·lícula.
2: Jo és que no t'estic escoltant, eh?
4: Searching for a Sugar Man.
2: Vale, però, o sigui, el documental es diu així?
4: Sí, clar.
2: Searching...
4: I el cantant? Sixto Rodríguez.
2: Aquest existeix? No és broma, és broma. Vale, David, definitivament és l'últim dia que faràs aquest joc, vale?
4: I mira que has dit que has buscat que conegui gent de 25 anys, eh? Però, bueno...
2: Que conegui gent de... No em diguis que sí, perquè no.
4: Ah, és
2: no,
4: un altre?
2: No estàs en les vibes de la gent de 25 anys, eh, David? Estàs una mica enrere, t'he de dir. Et juro que quan marxis, demà al matí que no estaràs, vindré aquí i trauré el mec. Bueno,
4: posem l'última cançó.
2: Que
4: la coneixem.
2: Acceptarem
4: la derrota.
2: La derrota. Per tancar el laboratori us deixem amb una de les bandes sonores més emblemàtiques del cinema d'animació. Aquesta sí que era fàcil, David. Vale, no el can-can, de molt angoix. Ai, és veritat, era musical. Bueno, ja em callo, vale? Estic denigrant. Es diu Circle of Life. De Rei Lleó. Increïble.

0: I fins aquí el programa d'avui. La derrota d'avui. Per favor, no m'ho recordis.
1: Avui hem comprovat que els gèneres cinematogràfics són molt més que una simple etiqueta.
0: Mic.
1: Cadascun té una història.
0: Una manera diferent d'explicar el món.
1: I una forma única de fer-nos riure, com aquest so horrible, emocionar-nos, reflexionar o quedar-nos enganxats al sofà.
0: Potser no existeix el gènere perfecte,
1: però segur que n'hi ha un que ens representa una mica més a cadascun de nosaltres.
0: Exacte. Moltíssimes gràcies, com sempre, a Ràdio Molins de Rei, per continuar donant-nos aquest espai on podem obrir melons, sense que es facin spoiler del final.
1: I gràcies també al nostre tècnic David Rius, que avui m'he enfadat una mica amb ell, només una mica. Jolín, capaç de fer sonar qualsevol programa millor que moltes bandes sonores de Hollywood i que és molt torracollons amb aquest... Torna-la a ficar, va.
0: Ah, ara m'han ficat positiu, toma.
1: L'estimem molt.
0: I, com sempre, també gràcies a l'Àlex Gilabert, la veu de les nostres sintonies. Si algun dia sentiu aquesta veu al cinema, ja sabreu que hem arribat ben lluny.
1: Família, la propera vegada que busquem una pel·lícula,
0: no us quedeu només amb el títol.
1: Descobriu quin gènere s'hi amaga al darrere.
0: Perquè potser acabareu descobrint una història que no esperàveu. I recordeu que al final...
1: El cinema no només s'explica.
0: També es viu. I atenció.
1: La setmana que ve...
2: Això ha sigut Fora Clitxé. Ens veiem la setmana que ve amb més i... millor?

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La vigília que el Parlament aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. En la sessió de control d'avui, Junts, PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos també de corrupció que assetgen el PSOE. Escoltem el president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, i la resposta del president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Acceleri, pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura.
3: Tots els acords, hi estic compromès en particular amb el que hem arribat també amb el seu grup en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
1: I la Junta Local de Seguretat de Mollet del Vallès ha destacat que es consolida la tendència a la baixa de la delinqüència iniciada el 2022. L'últim any, els delictes registrats a Mollet han disminuït un 5%. En l'àmbit de la seguretat viària, Mollet suma ja 19 anys seguits sense cap accident mortal dins del nucli urbà. Escoltem la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha dit que Mollet és una ciutat segura.
4: Mollet és un municipi segur, que treballa molt bé per aquesta coordinació. Hi ha pocs municipis, del conjunt metropolità, que consolidin una tendència tan bona en relació a delictes contra el patrimoni i també delictes contra les persones. O sigui que s'està treballant molt bé, tenen molt bones dades, continuen baixant la delinqüència i crec que és fruit també del compromís de l'Ajuntament en fer de la política de seguretat una política pública de primer nivell.
1: Els Mossos han detingut a l'Hospitalet de Llobregat dos adolescents menors d'edat acusats de fer tocaments a dues noies que també són menors. Els fets van passar ahir a la tarda a la piscina del complex municipal de l'Hospitalet Nord. I àmplia victòria de David Bondia en la consulta ciutadana per trobar un nou síndic a Barcelona que va arrencar l'1 de juny. Bondia es presentava a la reelecció, es presenta de fet i ostenta el càrrec des de 2021 i ha rebut un 76% del suport a més de 25 entitats que han fet costat a la seva candidatura. Pel que fa a l'altra candidata, Gemma Calvet, ha estat votada per 643 persones i 6 entitats. I l'Amfiteatre Romà de Tarragona serà el primer al món en tenir una experiència de realitat mixta sota el nom de Clam Tarraco. Aquest projecte permetrà als visitants descobrir com era aquest espai emblemàtic durant l'època romana, ara fa gairebé 2.000 anys. Com ho farà tot plegat? Mitjançant unes ulleres de realitat mixta, l'experiència combina la contemplació directa amb la realitat virtual.
5: Informació local.
6: El Servei Local de Català fa aquest mes de juliol un curs intensiu i gratuït, presencial també, de nivell inicial, la U. El curs comença demà i s'acaba el 23 de juliol. I avui encara podeu fer la matrícula al Servei Local de Català, a la Federació Obrera. Podeu passar-hi al matí de 9 a 2 i a la tarda de 5 a 8. Per altra banda, destaquem que el dissabte, a la taula del Bernat, a la plaça del Mercat, es presenta el llibre del periodista Jaume Clotet, L'espasa del rei. L'autor conversarà amb el molinenc Eduard Suárez en aquest acte que es fa dissabte a les 12 del migdia a la taula del Bernat, un acte organitzat també per la llibreria Arola. I aquesta setmana ha començat la ludoteca d'estiu per infants i joves de 4 a 12 anys. Es fa a les tardes de 5 a 8 a l'escola Pont de la Cadena, cada dia amb activitats diferents. Avui, per exemple, hi ha jocs d'aigua, demà taller de cuina i divendres un taller de circ, un petit circ. El preu per sessió és de 5 euros i si els vostres fills hi van tota la setmana val 20 euros. Més informació a jugalestiu@molinsderei.cat. I també hi ha les activitats per joves de 12 a 17 anys, en aquest cas el Molí Jove, són activitats gratuïtes, també cada dia amb propostes. Dimecres i divendres hi ha activitats al matí i la resta de dies, de dilluns a dijous, amb activitats a les tardes. L'horari al matí és de 10:45 a 12:45 i a les tardes de 5 a 8. Es fa a l'edifici del Molí Jove i a l'exterior i s'adreça a joves entre 12 i 17 anys. Són activitats gratuïtes. Us hi heu d'apuntar abans, enviant un correu a molijove@molinsderei.cat. I també recordem que aquest diumenge passa el Tour de França per la vila, passaran entre 4:45 i 5:00 per la carretera a les avingudes València i Barcelona, però durant tot el dia. El programa de Ràdio Molins de Rei, la Tapa Reina, organitza una jornada lúdica, un fanzone, que hi haurà al parc de la Mariona durant tot el dia, amb concerts, música en directe, pintura també en directe, dinar popular i diferents activitats vinculades a la cultura popular. A les 3:09 passa la caravana publicitària del Tour i l'organització preveu que els ciclistes passin entre 4:45 i 5:50 aquest diumenge, pas al Tour de França per la vila. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimecres és la Milà, que està al carrer Riera Mariona número 3.

0: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
1: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
2: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous, a les 11 de la nit, a Ràdio Molins de Rei. I got the music in me,
3: yeah. Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi, i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb una edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats! Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
2: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.

0: Serà no és un programa que comença avui, la setmana passada, no? La setmana passada era festa, que comença avui com cada dimecres a les 6 i aproximadament les 8 de la tarda, i nosaltres estem aquí ja pendents d'aprofundir sobre temes que moltes vegades doncs, ens qüestionen moltes coses, no? Vull dir, hem debatut una mica entre nosaltres, i l'Alícia està aquí pendent, rient, sempre, com sempre.
1: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda. El Mario també.
2: Molt bona tarda.
0: A més, que s'ha tornat un estudiós de marca.
2: Bueno, no? Espera, que encara no ha començat.
0: I la Gemma, que també doncs, està amb nosaltres. Ens l'hem trobat allà a l'estació.
1: Ja ens ha fet molta il·lusió.
0: Ja, apa, que no queies res allà, oi, tu?
1: Sí, és veritat.
3: Oh, bona tarda.
0: Molt bé, bona tarda. Bé, doncs nosaltres comencem doncs, parlant de coses que tenen a veure amb... Com ho diria jo? Això que tantes vegades m'ha... I avui m'has fet pensar tu, Gemma, quan m'has contestat el que m'has contestat. Diu, és que no pot ser quan una persona ja té en el seu interior el bagatge o la pretensió o la il·lusió i sintonitza amb què vol fer el bé i no sap ben bé com ho ha de fer i d'una manera o altra doncs troba la manera, no? Per exemple, venir a la ràdio és una manera.
1: Per exemple?
0: Doncs llavors ella diu, és que això s'ha de lluar de totes, ha dit la Gemma, no? Això vol dir que tu també parteixes d'aquí.
3: Bueno, intentant fer les coses bé.
0: Esclar.
3: Sí, clar.
0: Tu parteixes d'aquesta constant, no?
3: Sí, això no vol dir que no t'equivoquis, no? Que alguna vegada...
1: És el que havíem parlat abans,
3: no? Posis la pota, sense adonar-te en compte, i sense ser conscient i no te n'enteres, no?
0: Però que la bona intenció de fer precisament aquesta, o de tenir aquesta actitud, ja és un gran què i una bona cosa doncs, perquè pugui ser vàlida per tothom, no?
1: Vàlida per tothom, no. Jo vàlida per tothom, potser no. Perquè potser nosaltres tenim la percepció de que estem fent un bé, però l'altra persona que ho està rebent, potser no ho veu com un bé. O sigui, i a més, per exemple, en diferents cultures. Per exemple, que el pot estar bé per a mi, que jo crec que t'estic fent un favor o algú ben fet, i al revés, tu ho veus o ho vius d'una altra manera. Per tant, vull dir que aquí sí que jo crec que és una mica més complicat. El que passa que jo sí que penso que una persona, si fa, creu que les coses les fa en pau i amb una serenitat i el que està fent el bé, doncs un se pot sentir millor, no? Però tal com ho rebi un altre...
2: Però també pots començar fent el mal.
1: Clar.
2: Per exemple, la gent que està a la presó, o coneixeu la història del déu Milarepa?
1: No.
2: Del budista?
1: Sí. No.
2: Milarepa era una persona que van matar tota la seva família, i aleshores ell, a partir d'aquell moment, només sentia la necessitat de vengar-se, i es va vengar i va matar tots els que havien sigut responsables d'aquella situació.
0: De la mort de la seva família.
2: I a partir d'aquell moment, ell va sentir la necessitat de la transformació, es va penedir de tot el que havia fet i va començar a això que parlàvem abans de conèixer-te a tu mateix, va fer la via de començar a conèixer-se a si mateix, sabia que emportar-se per les sensacions negatives al final et genera un buit, quan va extingir totes les persones que li havien fet mal, ell tampoc sentia plaer.
1: Clar, no t'ho sents... Clar, és el ojo por ojo, no? És allò,
2: sí.
1: L'altalió, no?
0: La venjança, el camí.
1: Sí, d'alguna manera és la venjança, no? Mm-hmm. Que és el que a vegades, a la millor et pot portar... Perquè estàs com una ràbia brutal i en aquell moment et porta a el que tu has dit, no? A carregar-te tot aquell que ha fet mal a la teva família, que és normal, Vull dir que jo ho trobo fins i tot que pot ser una reacció lògica d'una persona que li han fet mal i doncs, mira... jo què sé, no? Dius, doncs m'emporto tothom pel davant. Però clar, després la teva ànima es queda tranquil·la. O sigui, vale, estàs carregat a tothom, però realment no, tampoc la teva família no tornarà. I te quedes amb un buit immens. Amb un buit de dir... Bueno, clar, o sigui, la justícia l'he fet jo.
2: N'hi ha una pel·lícula, Maitechu, que parla de...
0: Ui, n'hi ha moltes d'aquestes.
2: De País Basc, amb l'època d'ETA, sí, que maten sí. el seu fill, i ella decideix perdonar i conèixer la persona que ha matat el
1: Exacte.
2: Seu fill. No?
1: Sí, sí, sí.
2: I és a partir d'aquell moment quan ell s'empenedeix, però ella reacciona no des de l'odi, sinó des d'una comprensió molt més intel·ligent. No es deixa portar per
1: la venjança, senzillament.
2: Ni per aquestes emocions tòxiques. Ella el que pensa és com ha pogut una persona arribar a agafar una arma i matar el meu fill. Ella acaba pensant això i vol descobrir això. No? Mm-hmm. I la persona que l'ha matat es desmunta quan té a la quan seva mare al davant i ell se n'adona de ja que els principis del que feia...
0: Ja l'he vist, aquesta pel·la. Ja.
2: Sí, clar, ell no tenia mai suficient d'anar matant a gent. Era una cosa que...
3: Clar, sí. Suposo que és una enajenació mental, no?, que tenen aquestes persones.
1: No.
3: Perquè
1: no.
3: Si no ho fas així, o sigui, no. És impossible matar.
1: No. No,
2: bueno, si maten per un ideal.
1: No, clar, és un ideal, però enajenació no. Perquè saben el que estan fent. No, no, no.
3: Bueno, vull
1: no.
3: dir que estan... Que estan
1: no, a, són conscients.
3: Amb, sí, bueno, no he utilitzat malament les paraules. Estan...
1: ofuscats.
3: Ofuscats per, això sí. per allò.
0: Això
3: i...
0: sí, la paraula se'ls diu.
1: Ofuscats, sí. Sí. O sigui, això sí, ofuscats per un ideal, sí.
0: Sí.
1: Però no és que no sàpiguen.
3: No, m'he equivocat.
1: No, més que res ho dic perquè... que es pot portar errada, no? Aquestes persones no sabien perfectament, tenien uns... T'havies de carregar aquest. Bueno, és que això i continua passant, vull dir, a tot arreu. Vull dir, que això, i vull dir, perquè hi ha els sicaris. Mm-hmm. Sicaris que tu el pagues i t'emportes. I aquella, o sigui, saben perfectament el que estan fent, cobren per un treball. I els hi dona igual la vida humana, o sigui, els importa res.
3: Sí, però això és diferent. El del País Basc eren ideals.
1: Clar, dic a l'hora de matar, dic a l'hora de matar, que un pot arribar a matar per diners, vull dir, o sigui, a nivell feina, em refereixo. Jo volia, ja sé que és diferent, que són per uns ideals, no? Però fins i tot una persona pot arribar a matar, ja no per un treball.
2: Sí, jo penso que l'única persona que potser no s'empenedeix és el que és psicòpata, que tant se l'en fot, només...
3: No, aquests no s'empenedeixen.
2: Busquen el fi... I mentre arribin al fi no es plantegen
0: ni la pregunta ni res de
2: ni
0: res.
2: Tenen després el remordiment sí. ni això.
1: No hi ha cap remordiment,
2: però bueno, la majoria de la gent tenim aquest tipus d'emocions i ens cultivem perquè una cosa que ens, suposo que ens omple molt i que he llegit moltes vegades, i potser nosaltres també fem amb aquest programa, és dedicar-te a les terceres persones i dedicar-te amb amor a les terceres persones. Segurament això omple més que portar un Porsche, que tindrà... que només pensa en tu, no? Mm. És una realització... de que tu aportes als altres i el benefici és que veus que aquella persona evoluciona independentment i no necessites que després et diguin que has sigut tu o que et donin una medalla o tal, no? Mm-hmm. Penso que és la salvació de la majoria de la gent.
1: Hauria de ser la salvació de hauria de ser que la gent penséssim més amb els altres, però jo crec que tenim en una societat cada vegada més individualista.
2: Però no som feliços.
1: Exacte, estic totalment d'acord amb tu, no? Que clar, si no te sociabilitzes, no estàs amb els altres, no tens no sé, jo crec que arribes a això, el que tu dius, no? Feliç, o la felicitat.
2: O apareixen els trastorns mentals, arriba un moment.
1: Bueno, i sense trastorn, vull dir que una persona que estigui... Bueno, l'ésser sol, solitari, és complicat. És complicat, tot i que t'agradi tenir el teu espai, vull dir que evidentment tothom... Jo crec que a tothom li agrada tenir el seu espai, o sigui, el seu, jo què sé. Si estàs a casa teva, doncs, no sé, tenir el teu espai per poder llegir o per poder veure una pel·li, o jo què sé. Però d'altra banda, tenir, doncs, pues, la conversa, no sé, amb els amics, o ja no dic família, vull dir que qui sigui, és igual.
0: I amics,
1: vull dir qualsevol entorn proper. Mm-hmm. Però la persona que cada vegada tendim més a la individualització i sobretot ara jo també veig molt amb les noves tecnologies, no? que estem davant de l'ordinador i fem tot allà a l'ordinador, per exemple, a través del teletreball. Per mi és una eina de doble fil, no? De dir, vale, va facilitar en un moment determinat, com per exemple la Covid, que es tragués feina de les empreses, evidentment, però d'altra banda també el que és el tu a tu, bon dia... el prendre't un cafè amb l'altre, o sigui, tot, o és igual, o el mal dia, vull dir que o sigui, el fet de l'arrossar amb els altres també ha portat al contrari, no? que la gent fins i tot es deprimeix, ansietat, després es confonen ja la feina amb les activitats de casa teva, o sigui, que no saps si estàs treballant, si estàs posant una rentadora, vull dir, ja es confon tot i arribes a un punt d'un batibull mental que tampoc és bo.
2: Clar, no acabes de desconnectar.
1: No acabes de desconnectar, però això hi ha moltes empreses que potser fan 2 dies de teletreball o 3 i després la resta fan a l'empresa. Mm-hmm. Perquè s'ha demostrat, perquè... que jo crec que s'està demostrant que està, o sigui, sense el contacte d'alguna manera humà, que te pot ser també per ballar-te, vull dir, ei, que això no ho has fet, no et dic que sigui tot perfecte, que vagis a la feina i t'aportis amb tothom, no. No vull dir això, però bueno, vull dir que la relació humana, simplement humana, no? El contacte, el veure, la visió, sentir, vull dir, no sé, o la palmadeta, o què tal, ah, mira, després ens... Jo penso que això és, no sé, és fonamental.
2: Clar.
1: I de fet, sí, bueno... cada vegada jo crec que estem perdent més.
2: A mi em passa, no puc estar tot el dia a casa, no per res, la meva mare no molesta, però jo he de baixar a baix a fer un cafè, a parlar, sobretot són cambreres, a parlar amb elles.
0: Clar,
2: no, però necessito una mica de i estic allà i m'agrada estar llegint amb la gent i... L'altre dia n'hi havia una noia molt jove que estava parlant 4 idiomes a la vegada.
0: Déu-n'hi-do.
2: Jo vaig pensar...
1: 4 idiomes?
2: I ella em va veure que jo estava fent la revisió d'un llibre d'una dona que té 86 anys i l'acaba d'escriure, i em va dir, què estàs fent? I li vaig explicar, i em va dir, hòstia, doncs sí que té mèrit, no? Dic... el que té mèrit és el teu, que t'estava escoltant i en un moment has parlat en 4 idiomes.
0: Sí. En tot cas, té mèrit les dues
1: coses.
2: Bueno, sí, però...
1: pots tenir mèrit les 3 coses. L'escriptura del llibre d'una senyora de 86 anys, la revisió que tu puguis fer,
2: clar,
1: i que la noia aquesta, doncs... Però bueno,
2: poder tindre una conversa...
1: Això
2: ja m'omple. Ja no, la noia era molt maca, que passa que era molt jove.
1: La interrelació.
2: Però... baixar, poder dir bon dia, estar allà... a mi això em dona vida.
1: Et dona vida i et dona diferents experiències d'altres que omplen, perquè jo penso que tothom t'ensenya. Les converses dels altres, jo penso que sempre t'ensenyen. Sempre agafes alguna cosa que t'agrada, alguna cosa que no t'agrada, potser, no? Mm-hmm. Però sempre aprens. I un pot dir, pues això, mira, pues, pot ser que... agafis una bona idea, com dir, ai, pues mira, això no ho faria. Vull dir, és allò, però clar, el fet de la interrelació amb els altres és que som éssers socials. És que és així. L'home és un ésser social i necessita de la comunitat per poder... sobreviure, crec jo.
0: Està demostrat que l'aïllament, quan hi ha algun trastorn mental, doncs és una de les coses negatives.
1: És una de les coses habituals.
0: Habituals?
1: Moltes vegades habituals. L'aïllament, tancar-te i no sortir. Vale. I ja està. I et dona igual tot perquè ja estàs en un pou i te pots quedar ja tancat en una habitació i no sortir mai més.
0: I el que cal és sortir d'allà, esclar.
1: No, clar. Perquè com que som... Bueno, les depressions profundes és aquest el veure el pou negre i el forat i ja està, i s'ha acabat.
0: I el que li passa això, ha de saber que, bueno, que estem aquí, no? Que tenim coses per
1: clar,
0: dir, coses per
1: hem
0: fer.
1: Hem de dir-ho.
0: Hem de sintonitzar el que dius tu.
1: Hem de dir-ho, que ens pot passar, que ens pot passar això, però vull dir que hem de donar, pues una miqueta de com diu moltes vegades el Mario, esperança, no?
0: Quina noia més maca, oi?
1: Va dir, sí, va dir quina noia més maca.
2: Sí, però partim de que això ens ha passat i no, almenys a mi no m'ha passat una vegada, m'ha passat més d'una, en aquell moment no ho veig, i des de fora em diuen però si sempre ho acabes superant, el que passa és que en aquell moment ja poden dir missa, que jo en aquell moment no ho veig. I sí, te n'acabes en sortint, no? Però, o sigui, passa fatal. I en aquell moment et costa t'aïlles.
1: Clar, és que quan estàs en un moment profund de la malaltia, del trastorn, evidentment, no veus, no ets capaç de...
2: No.
1: O hi ha moments en els que no veus res. I millor sí que hi ha algun moment de lucidesa, no? De dir, ostres, però se te'n va. I no pots controlar-lo. O sigui, és com perds el control. El control de la teva existència. Clar, jo per mi és això.
0: Quedes aïllat allà, sí, en aquell espai.
1: Sí, aïllat, i el que veus és un túnel. El túnel aquest negre, és que el veus, és un pou sense sortides, i no hi ha sortida, o sigui, no hi ha cap porta, ni finestra, ni porta, ni llum, ni res, i vas en caiguda lliure.
0: Però tu no la veus. Que
1: ha... No la veus. Això és així. El que passa que, bueno, hem de parlar aquella sortida, que moltes vegades...
0: Exacte.
1: Hem de pensar que, bueno, moltes vegades hem de pensar que quasi bé sempre té sortida, i que hem de donar aquesta visió.
0: Vinga, doncs comencem. Avui t'ho deies, quan us he presentat els dels papers que porto, diu, o sigui, això és filosofia, no?
1: Sí, per mi sí.
0: I ho és, val. Ja. Doncs llavors, a veure, una de les coses que veritablement ens ha fet tremolar durant molts anys,

0: veritablement vam iniciar doncs, uns quants, vull dir, mirant de convèncer amb una de les sales que tenim concretament allà a Cordellà, de passar pel·lícules que ens fessin pensar una mica només, no, només una mica només, no, i vam inaugurar un cineclub allà i tal, i llavors a partir d'aquest cineclub ens vam passar també les nostres pors, com deies tu, no? Doncs avui tinc un article que parla precisament d'aquella contundència que vam viure i de que ja ho sabem perquè ho hem explicat a tothom, no? Però una de les coses que diu l'article, i és aquesta noia, Anna Carreras Aubet, que és escriptora i traductora, diu, hi ha censura no sempre amb tisores visibles ni decrets explícits, però sí amb pressions i linxaments digitals. La censura d'ara no es prohibeix parlar, però et fa pagar el preu de fer-ho, per dir-ho d'una manera. Diu, l'escàndol no és el que va dir en Jair, sinó la incapacitat mental de segons qui per entendre una metàfora elemental. Fer delicte d'una figura retòrica només delata una barreja perillosa de mala fe i indigència intel·lectual. O sigui, ho diu prou contundent, eh? Això són dues notes que et preparen per a un article, que és d'aquesta xicota i diu
1: com
0: això.
1: Com diu, una contundència brutal.
0: Brutal. Perquè ja depèn d'aquell que t'escolta, per dir-ho d'una manera, que moltes vegades... Allò que diuen ara moltes vegades, diu, és que tenim una capacitat judicial en aquests moments a l'estat espanyol, doncs que està condicionat per ideologies concretes que tenen molt semblant o que tenen alguna sintonia amb allò d'allà. Probablement això és veritat, però ara no estem en aquella època. Ara estem en una època que tot això ho podem superar. Almenys jo és el que he tret.
1: Sí, aquest. Esperem que tot ho podem superar. Exacte. Però sí que és cert que portem una... Encara portem una... Al nostre darrere portem una motxilla molt grossa.
0: Però, bueno,
1: que
0: però
1: estem, esperem però sí, que canviï.
0: Per això t'he explicat que jo en els anys 60-70 doncs fèiem pel·lícules i fèiem fòrums i fèiem venir persones que es prestaven a venir i a més ho fèiem gratuït, i feies la pel·lícula, la passaves, eren pel·lícules que avui quan jo les puc veure, la veritat és que m'ho passo de conya, perquè és clar.
1: I veieu les pel·lícules retallades també?
0: Hi havia algunes...
1: Com per exemple Mogambo la van retallar i al final no sabia si era, vull dir, produïa una relació allà de no sé què.
0: Sí, però va
1: vull dir, entre les persones que no, o sigui, no sabia, vull dir, al final era pitjor.
0: Van fer un pitafi com una catedral.
1: Però va ser pitjor el que van fer el remei que la malaltia, o sigui, no que la malaltia, que el que hi havia, vull dir, que la cosa era més normal que d'allò, i en canvi al final ja no sabies, dius, ostres, això què passa aquí?
0: Sí.
1: Vull dir que també el censor a vegades censurava per on li semblava i la cosa després no quadrava.
0: Jo diria que una de les constants dolces de l'època va ser quan van passar aquella pel·lícula italiana del com se deia allò ara, la italiana que parlava d'una persona, o sigui, que em feia entendre, per exemple, parlo d'aquesta ara, feia entendre en el seu propi fill, era en el seu propi fill, que estaven tots dos dins un camp de concentració i la seva mare també.
1: La vida és vella.
0: La vida és vella.
1: Home, aquesta és un peliculón.
0: Allò és un peliculó, allò és una mentida com una catedral,
1: ja,
0: no?
1: Però és genial.
0: Però és una genialitat.
1: Però és una genialitat.
0: Val, això era el que li va servir en aquell noi, ell se'l va rebre, però en el nen i a la mare també, al cap i a la fi, li va servir que aquell home fes allò precisament per alliberar-lo...
1: Per poder viure les coses d'una altra manera.
0: Exacte, de la manera que era allò. Aquella seria una de les pel·lícules. L'altra és el... Ara m'ha vingut a la memòria. Allò d'aquell senyor que projectava la pel·lícula...
1: El Cinema Paradiso.
0: Una altra
1: estàs pel·lícula. Dint de les meravelles que tenim de cinema.
0: Una altra de les meravelles, perquè llavors es va fer aquell home que passava pel·lícules, va ser apoderar-se de tot el que retallava el censor, no? I ho va fer tot seguit.

0: No, has vist això, tu?
1: Sí, és que, és que fins i tot quan sents la música,
0: sí,
1: ja se't posen els pèls com escarpis. Sí. És veritat, té una música que per mi és brutal.
0: Sí, sí, és boníssim.
1: No, segur que l'has vist.
0: És una altra cosa...
2: Sí, sí, jo l'he vist, però no recordo això. Que...
1: No, però vull dir que és brutal.
0: Llavors, aquell home se li crema, perd la vista, passa tot el que vulguis, no? I, en canvi, el que em va agradar molt també d'aquella pel·lícula és quan ell, com a maquinista, li diu que foti el camp d'allà, que allà no hi ha futur. No sé quin futur li veia, no, perquè tampoc va ser un futur tan brillant el que va tenir aquell home, perquè després quan el veiem totalment despullat, com aquell qui diu, davant de tot el que aquell home, el maquinista, va ser capaç de redonir i de posar tot com, com una continuïtat, tot el que tallava el capellà era, en aquell cas, doncs ho va ajuntar. I llavors, amb un final de pel·lícula genial, doncs ell gaudeix d'aquella... I el veus feliç, recuperar el passat que va perdre, malgrat altres, no? Vull dir, però que ho recuperava en aquell moment, no? Aquí sí que la cosa estava. Bueno, aquestes dues pel·lícules.
3: Sí, si no m'equivoco, pel poble era vida, una vida. Anar al cine era una cosa...
0: No, bé, allò era fantàstic.
3: Extraordinària.
1: De fet, jo crec que els meus avis, jo, quan arribava diumenge, o sigui, pues, imagina't, jo et parlo dels meus avis que anaven
0: jo també.
1: I el diumenge, crec que era el diumenge, ja agafadet, però no sé si anaven a les 3 de la tarda, això era una hora molt així, molt intempestiva per mi.
0: A les 3, sí, potser sí, no, però a les 4 segur.
1: No, però a les 3 ja anaven i s'agafaven agafadets i anaven al cinema, potser trigaven una micona, no?, per arribar-hi, però cada diumenge era la... d'allò d'anar al cinema, tenien bé les sortides que ho feien.
0: Saps quants cinemes hi havia a Cornellà en aquella època? 7.
1: Mare meva, 7 cinemes.
0: I ara hi ha les plaus, esclar, hi ha
1: 28.
0: Bueno, clar,
1: ara hi ha macrocinemes. Però
0: és una altra història, tot això. Però jo de petit, sí, sí, jo anava al cinema a les 4 de la tarda i sortíem a les 9, clar, vèiem la pel·lícula repetida i tot el que d'allò, i quan es festejaven, no vegis quina festassa. Estem a la mitja part ja, oi?
1: Crec que sí.
3: Sí.
1: I no sé què tenim per aquí, no sé, perquè avui...
0: Què tenim?
3: O sona Imagine de John Lennon o Belen Sebastian.
0: Val. Sí? Sonarà o no sonarà? El David està distret, mira. Va, va.
1: A veure, no sé. Crec que el nostre tècnic avui...
0: Avui estava distret.
3: Ara sí, ara està, sí.
1: Ara ja...
3: Estava imaginant.
1: Estava imaginant. Sí, diu que sí, diu que sí. Ens estava imaginant.

0: En aquest sentit...
1: Sí? Bueno.
0: Criteri per una mica d'orillo, a vegades.
1: D'orillo.
0: No, però a veure, que... Tenia criteri. Jo crec que ell ho feia amb molt bona fe, perquè volia tenir filles empoderades, diríem ara, però potser, clar, potser, doncs...
1: Com ho encertes, això?
0: Clar, com ho encertes.
1: Al cap i a la fi és el que avui, precisament, quan hem començat a parlar de com podem argumentar-nos com cal, doncs automàticament de quina manera ho fem, això, no? I llavors el teu pare ja la tenia, aquesta manera.
0: No, però potser, clar, en coses s'havia equivocat, que jo, de fet, m'ho ha explicat la meva germana després. O sigui, jo potser no vaig... Perquè, clar, l'experiència... Jo porto 8 anys amb la meva germana, i, clar, la primera experiència la va tenir la meva germana, i després m'ho ha explicat al cap dels anys. Ostres, tu no sabies que això no ho veiem, perquè deia que, per exemple, la de les pel·lícules del Bambi, tot això, que era una crueltat brutal, sí. I jo deia, és veritat, perquè jo després de gran veia que jo no havia vist res, no sabia res de Disney, i dic, ostres, i tothom sabia de Disney, jo no tenia ni idea. Sí. I la meva germana diu, tu no te'n recordes, que no... Vamos,
1: que no et deixaven.
0: Que no et deixaven, però... No és que, no és que diguessin tu no pots veure això, no és una, era una censura diferent, o sigui, graciosa, eh? Vull dir que vegis unes altres coses que veuràs que són millors, saps?
1: Que és una mica el que ens hem proposat avui parlar.
0: Sí, no sé,
1: i tal. Bueno. Jo la pel·lícula que vaig veure més vegades, segur, i que he vist més vegades a la meva vida, és 7 nòvies per 7 germans.
0: Ai, sí.
2: No l'he vist.
0: És preciosa. No l'has vist?
2: Sí?
0: En
2: no
0: sèrio?
2: No.
0: Bueno, té molta... Bueno, és musical. És una pel·lícula...
3: És una passada.
1: Però és d'un masclisme tan
0: brutal,
1: bèstia...
0: Brutal. Veus, bueno...
1: No em negaràs que no, no em negaràs, tu. Perquè el germà gran, que, bueno, que al començar la pel·lícula ja diu, ara jo aquí trobaré una noia amb casaner i s'ha acabat. I l'enreda com un...
3: Bueno, és masclista, però... Però... Va cap al feminisme, perquè la dona diu això no, això sí, això sí, això no, això no...
1: Ella fa un paper important.
3: Ella i les altres noies.
1: I les altres noies, bueno, potser una mica més passiu, no? Perquè estan allà i canvien d'opinió. Perquè, és clar, les han segrestat. Perquè fan allò de segrestar a la nòvia i emportar-se-la cap a casa. I llavors... Que els hi suggereix el germà gran.
0: Que
1: en diràs, no? I llavors, doncs, clar, l'Estellà... Quan l'Estellà, aquelles noies, clar, diu, oh, però potser això és el millor de la nostra vida, perquè aquests germans, doncs, són molt apanyats i tal, i llavors és una festassa ja, tot allò.
3: És que és molt divertida, perquè té coses molt...
0: Sí, que té gags.
3: Molt gracioses.
1: Té gags
0: que són divertits,
1: molt.
0: No? Vull dir que al millor hi ha coses que no, evidentment, perquè no ens agradarien,
1: no?
0: No ens agradarien.
1: Hi ha coses que no.
0: Bueno, com no volem que ara mateix doncs, que els matrimonis pactats, no? Que portin o que segrestin a la dona per això, no? No ho voldríem, no? Perquè no seria coherent o dintre de la nostra ideologia actual, jo crec que això no ho veiem bé, no? No
1: sí,
0: sé.
1: Sí, sí.
0: Però, clar, suposo que té coses que et fan que pensar. Sí. Et donen a pensar. I això és, la història és aquesta. Que vegis que allò està o bé o malament. Et fa pensar. No?
1: Et fa pensar i tu l'escala de valors...
0: I ho veus.
1: Ho poses allà.
0: I dius, ostres, això no ho vull jo per mi.
1: No.
0: O per la meva filla.
1: Sí, sí.
0: Que, per exemple, el que deia jo del meu pare, que no volia... Ell voldria no sé el que volia. Vull dir, no, havien de tal, qual... I jo pensava.
1: Pues,
0: però la meva... Però, en canvi, jo crec que amb la meva mare era masclista. O sigui, de fet, amb la meva mare, sí. O sigui, era una cosa molt estranya. Amb les seves filles, no podia ser, però amb la seva dona era diferent. O sigui, ui, saps allò de... Amb mi... Bueno, jo què sé, era diferent. O sigui, jo és que... No sé, la ideologia que projectava amb la meva mare o amb nosaltres, totalment diferent. Totalment diferent. Vosaltres heu d'estudiar, heu de tal, heu de tenir treballs, heu de tal, heu de qual... O sigui, heu de ser independents.
1: I amb la mare no.
0: I la mare, amb la mama... Era diferent.
1: Diferent en el sentit de que ja com a tal dona va estar tractada com a tal...
0: Sí, era més... O sigui, no sé, jo que, clar, veia una relació més de poder, no? Ostres, amb mi, estàs amb mi... No que la tingués agradada, si m'explico, no? Però era diferent. La projecció jo la veia diferent. No era la mateixa.
1: No.
0: Si les filles eren... No, no, a la meva filla són intocables i les meves filles han de fer aquí, jo què sé, jo no sé. Però jo no, sempre deia, jo no us deixaré res perquè no tinc res. Però almenys, bueno, i aquí la meva germana, doncs la veritat és que va treure tota la part aquesta més cultural i més, més bona.
2: És la que és advocada, no?
0: Sí.
2: O era advocada.
0: Bueno, ara ja ha penjat la toga perquè s'ha jubilat. Per a 67 anys aquest any, vull dir que ja li tocava, que de fet jo crec que li ha fet cosilla, perquè jo la veig que la seva feina li agradava.
2: I t'ajudava?
3: Pot fer de voluntària. Pot fer de voluntària.
0: Potser, jo no crec que es quedi sense fer res.
3: Voluntària advocada, eh?
0: Podria ser que ho tingués en ment. No ho hem parlat perquè fa res, fa un mes.
1: On
0: arriba? És que han fet el tancament bueno, del despatx, clar, s'ha de fer un tancament, no?, i passar als companys i tal, doncs feines que tu tinguis en procediments, no? Però, clar, jo ja no sé, la meva germana és una persona que té idees per tot, vull dir, per donar i vendre, que segur que se li ha passat pel cap, moltes, és que jo al costat d'ella, mare meva, puf.
1: Quina sort has tingut, tu.
0: Sí, amb la meva germana, sí, la veritat ja és que és un...
1: Us explicaré una mica, vull dir, no, tampoc donarà per gaire. Diu, en el cas recent de Jair Domínguez, que és un exemple de manual, resulta que agafar posicions contra el feixisme, amb més o menys mala bava, encara incomoda, perquè encara hi ha qui considera que això no és una obvietat democràtica, sinó una mena d'exabrupte ideològic. I aquí és on la cosa es torna dadaista. Des de quan denunciar el feixisme és una acció polèmica? Des de que cal modular el to per no ferir la sensibilitat de qui hi combrega. La resposta, si ens posem una mica sarcàstics, és força senzilla. Des de que el feixisme ja no entra amb botes i salutacions marcials, sinó amb americana ben planxada i discursos de tertúlia, des de que s'han normalitzat prou perquè criticar-lo seria percebut com una exageració. En aquest escenari, el problema no és el feixisme, el problema és el to de qui el denuncia, per caritat humana. Tela, eh?
3: El Jair Domínguez és un periodista, sí, d'humor, que va sortir, és un programa de TV3, i van fer un gag, i per al gag es veu que va, sí, tenir molta polèmica.
0: Sí, va ser
3: el que no recordo quin és el gag.
0: Va. Sí, va ser per això, va fer una frase antifeixisme, però que no, que no es va entendre com a tal, sinó com a un insult.
2: El de l'intermedi també el van portar a judici tot.
3: El intermedio, sí,
2: el de Barbeta, l'humorista,
0: el Dani.
3: Dani Mateo.
0: Dani Mateo,
2: sí.
0: També, ostres.
3: El van portar per amb una bandera, sí, espanyola, no?
2: Sí, sí.
3: Va fer alguna cosa?
2: Sí.
1: Val. Tenim aquests casos, no? Això és actual, ara. És d'allò fins a arribar aquí, no?
3: Bueno, hi ha un raper...
2: Està a la Garjola.
3: Que està a la Garjola per les seves lletres.
2: Per la monarquia.
1: Sí, sí, sí. Diu, és fascinant de debò, aquesta obsessió pel to. Pots dir una barbaritat sempre que ho facis amb veu suau i un somriure amable. Pots banalitzar discursos d'odi si ho emboliques amb paraules neutres i una falsa equidistància. Ara bé, si t'atreveixes a dir el feixisme, els nazis es combaten amb un cop de puny a la boca, sense demanar perdó, aleshores sí, aleshores has creuat la línia. I et cau una denúncia i t'envien a judici acusat d'un delicte d'odi. I qui t'hi envia és un partit polític que, oh, quina sorpresa, s'ha identificat amb els qualificatius que en Jair va fer servir com a metàfora en un programa d'humor de l'Iran, com deies tu com fa una estona. Suposo que pels malvats la figura del comunicador es torna una diana perfecta perquè se li pressuposa influència, perquè parla alt i clar, perquè no juga a l'ambigüetat. I això és en una societat que ha elevat la correcció superficial a categoria moral, és gairebé un pecat. La llibertat d'expressió no és un eslògan decoratiu per posar un en discursos institucionals, és un dret que només es castra quan incomoda. Si tan sols defensem la llibertat d'expressió quan és amable i consensuada, el que advoquem no és cap llibertat, és una coreografia patètica. Encara segueix una mica més. I sí, encara hi ha censura. No sempre en tisores visibles, ni discrets, ni decrets explícits, però sí en pressions i linxaments digitals. La censura d'ara no et prohibeix parlar, però et fa pagar el preu de fer-ho. I sovint aquest preu és prou alt perquè molts optin pel silenci. Potser el problema de fons és un altre, que la denúncia, quan és clara, ens obliga a posicionar-nos, cosa que emprenya. És molt més fàcil refugiar-se en la idea que cal escoltar totes les veus, fins i tot les que qüestionen drets bàsics. És una comoditat moral que surt molt barata i queda molt bé en segons quins cercles.
0: No, està claríssim. És que és una veritat com un cabàs. Vull dir que veiem com reporters o de l'extrema dreta van a persones i els incomoden a casa seva o a la porta i dius, ostres, això com és possible? I potser sí que van a judici, però els hi surt molt barat. Veus que, vull dir, que no els hi passa quasi bé res. I està molt malament. Està molt malament, això.
1: Hem aprofundit sobre el tema.
0: Vull dir que surt, no sé, no és que...
2: Clar, però em sobta perquè una gran part de la població també ho recolza. O sigui, que a dia d'avui es tingui aquesta visió a nivell de carrer, penso que...
0: El que no es pot fer, jo penso que a nivell, com tu bé dius, a nivell de carrer tu no pots agredir amb un altre, o sigui, de cap manera, o sigui, siguis d'on siguis,
1: sí.
0: Ni siguis d'un partit, ni siguis d'un altre,
3: però ara està passant,
0: és que no hauria de ser.
1: Vamos. A veure, hi ha una cosa que penso que hem de saber. Nosaltres hem llegit un article. Aquest article és una opinió i nosaltres l'hem agafat per exposar una realitat que probablement estem vivint, que l'hem de definir,
0: vivint,
1: si nosaltres ara manifestem el que creiem, llavors ens apuntem a l'article. Jo penso que el sol fet d'haver explicat a l'article ja és una molt bona cosa. No som nosaltres que l'hem dit o que manifesta tot el que aquí diu, sinó que hi ha una opinió que això és així i això es fa, i això es fan de tal manera les coses, i això també ens condiciona molt que tinguem una llibertat democràtica, com tantes vegades es diu, abastament, perquè també això es diu abastament, no? Permeteu que llegeixi l'última frase, perquè això també és molt important. El veritable escàndol no és la frase que va dir en Jair, sinó la incapacitat mental manifesta de segons qui per entendre una metàfora elemental. Convertir una figura retòrica en un delicte només delata una barreja perillosa de mala fe i d'indigència intel·lectual. I encara més revelador és que hi hagi qui s'hagi sentit interpel·lat fins al punt d'autoincloure's en el sac dels feixistes i nazis. Això no és culpa de qui parla clar, sinó de qui s'hi reconeix. Defensar en Jair aquí és defensar el dret a dir les coses pel seu nom, sense rebaixar el llenguatge al nivell de parvulari. En el fons, si una metàfora et deixa en evidència, no és perquè sigui excessiva, sinó perquè descriu massa bé allò que ets. Queda clar, oi?
0: No, en aquest cas, aquesta metàfora sí. Està clar.
1: Bé, doncs, avui hem tingut aquest article com a fons, ja davant tindrem un altre, que es diu La distància invisible, i ja veureu també quina cosa més guapa.
0: Però jo dono per... Ui,
1: Dona per molt, oi? Ha caigut el bastó?
0: No.
2: El mòbil.
0: Ha caigut alguna cosa que no sé què és.
2: El mòbil. Ah, no, després, la cartera.
0: Després ho mig.
3: Ui, la cartera.
0: Ui, la cartera. Ui, la cartera. Ui,
2: ha fet donuts. Soroll, eh? Va plena.
0: Ui. Va plena de fotos.
1: Pues has de vigilar la d'això, no? Tu,
0: sí, sí, l'hauràs de portar la faltriguera, com es deia abans, no? Heu sentit lo de faltriguera?
1: Sí,
0: sí. Feia molta gràcia a mi, això. No sé si ho heu sentit alguna vegada. La faltriguera era allò que es posaven les dones i ho ficaven a dintre. Bueno. I jo recordo això i em feia molta gràcia. Posarem a la faltriguera, aquella que deia... Faltriguera, crec que...
1: Després també hi havia força en el canut, no?, també, que portaven els diners
0: en
1: un canut.
0: Ah, sí, sí, però jo més lo de l'altre, de la faltriguera... No, l'he sentit més. Doncs aquest article ha donat molt per pensar.
1: És el que he vist avui a casa quan abans de sortir i m'ha semblat que calia portar-lo. Eh? Sí?
0: No sé què en penseu vosaltres.
1: Bueno.
0: Sabeu que ha d'haver
2: bueno, així sí, pensant. És una pena perquè no dona temps.
1: No.
2: Jo crec que amb les llibertats i amb el respecte, i fa poc em va passar que em van preguntar en el moment que no tenien que preguntar perquè era un sopar, i jo simplement vaig dir el que no votaria mai i la reacció va ser completament desproporcionada
1: perquè no sabies on estaves, vaja.
2: I jo vaig pensar, primer, jo tinc el dret de votar el que sigui, però penso que no és moment ni maneres de reaccionar, vale? Perquè si jo reacciono de la mateixa manera que ell, acabem a hòsties,
0: clar, allà. Clar, sí, tu vas donar una opinió, la teva opinió. La teva
2: però és
0: opinió,
2: que a més m'ho van preguntar, perquè, però jo no vaig preguntant què votaràs tu. És una cosa molt personal. Abans el vot és una
0: primer
2: cosa...
0: Primer que secret.
2: Clar,
0: el vot secret a part, que depèn de quins ambients
2: pots
0: parlar de política o no, no sé, és clar, però dir tu...
2: I es pot dialogar.
0: I depèn de com t'ho preguntin.
2: I jo puc respectar el que pensi l'altra persona i tal. Ara, que em vulguin imposar, aleshores és quan jo penso
1: que
2: no val la pena parlar amb aquesta persona.
0: Bueno, no hi hauria un diàleg fluid, perquè imposar, o sigui, igual que tu si t'impols imposar, també la teva opinió, és, o sigui, imposar per imposar, no, és explicar amb raonaments... No? El fet perquè tu tens aquesta ideologia, llavors doncs podem arribar o no a un enteniment, que això és...
2: I em sobta que tingui determinades ideologies determinades persones que estan en situació vulnerable, és el que més em sobta de dir, bueno,
3: perquè...
2: és
3: com... perquè precisament li estan traient el que ell pensa que creu que és seu per ser vulnerable.
2: Clar, jo... aviam, jo també sóc vulnerable. perquè ara no em puc pagar el que podia pagar abans i perquè, a més, pateixo un trastorn que uns altres no pateixen. Bueno, ho entenc. I considero que s'ha de fer d'una forma perquè també per un conjunt de gent s'ha d'afavorir i lluitar per uns drets perquè no n'hi hagi exclusió ni per estigmatització ni perquè determinades persones en un moment no han tingut les mateixes oportunitats que un altre i no tenen que estar visquent amb
1: en precarietat.
2: I jo això ho defenc.
0: Clar, el que passa que el discurs, diguem-ne, que tu dius és molt fàcil de dir, és que ens ho treuen tot, és que tal, o sigui, buscar causes que potser no són totes, vull dir, no són aquestes, són d'altres.
2: Sí. Vull dir,
0: però és molt fàcil, és un discurs que, bueno, que sembla que ho expliqui molt ràpid i que sigui molt entenible, no? Que no és aquest el discurs, vull dir que hi ha moltes més coses que fan que hi hagi situacions de vulnerabilitat, no?
2: Mm-hmm.
0: Però l'explicació aquesta, que suposo que vols dir, no? Que, i el que ha dit ella, no? De que venen d'allà i ens treuen tot. Mm. I què et treuen? I allà, o sigui, tu part que han vengut d'allà...
3: És que és aquest el discurs Ja ens n'anem.
1: Bé, doncs ja marxem,
0: sembla que ja s'ha acabat. Ja és hora. Deixarem per la propera setmana, no?
1: Sí.
2: Vale, vale, vale.
1: La propera encara sí.
2: Vinga, doncs... I...
0: Quina cançó?
2: Ah, Belén Sebastián, no, el grup. Bueno. La cançó no me'n recordo.
0: Vaja, doncs molt bé, està que sorpresa.
1: L'escoltem. Adéu-siau.
0: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. 5 persones han estat crítics ingressats a la UCI, 8 de menys greus i 31 ferits lleus. És el balanç de l'accident d'autobús d'aquest matí al centre de Lleida, cobria el trajecte entre la capital i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació a la Rambla de Ferran. La conductora feia poc temps que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus en aquest accident. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta que la causa seria la pèrdua del control. I Venezuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten fins a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts. Ara ja fa gairebé una setmana els sismes. Els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar persones sota la runa. De fet, les últimes hores s'han detectat 11 en vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ho explica a la xarxa, ha parlat de la necessària col·laboració.
2: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad, es recomendable.
1: I la Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afectarà principalment les empreses xineses i vol donar resposta a la competència deslleial que denuncien venedors europeus. L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic perquè la Unió Europea processa uns 16.000 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments. Per cert, que Irlanda descarta per ara abordar l'oficialitat del català durant la seva presidència de torn al Consell de la Unió Europea, que assumeix a partir d'avui i fins a final d'any. El govern de Michael Martin pren el relleu a Xipre, que durant els últims 6 mesos ha liderat discussions entre els estats membres a Brussel·les. Durant la presidència xipriota no s'ha discutit cap vegada l'oficialitat del català. De fet, l'últim cop que es va debatre va ser el juliol de l'any passat. I la nau Gaudí de Mataró mostra que la capital del Maresme va ser el laboratori de Gaudí en els seus inicis professionals. L'exposició Gaudí, pagès i l'obrera revela la primera casa que es va construir per encàrrec de Salvador Pagès.

0: Informació local.
1: L'Associació de Veïns de la Granja prepara una matina lúdica el dissabte que ve per tal de donar-se a conèixer, apropar-se a la gent del barri i que els coneguin i es facin socis de la nova Associació de Veïns i Veïnes del barri de la Granja. Per aquest motiu, dissabte a partir de les 11 del matí a la Rambla de la Granja hi haurà activitats com jocs gegants per totes les edats, tallers infantils, també hi haurà l'espurna de l'enxuscat i també servei de bar el dissabte d'11 a 1 aproximadament a la part central de la Rambla de la Granja. Des de l'Associació de Veïns, en aquest cas del barri del Canal, continuen amb les festes del barri. Per això aquest dissabte, a la tarda vespre, tornen amb les havaneres i rom cremat amb el grup Son de la Habana, un clàssic de cada any al barri del Canal, rom cremat gratuït per tothom. Dissabte, a partir de 7:45 del vespre, a la plaça Vicenç Fernández, havaneres amb Son de la Habana. I la grupa que organitza l'última ballada d'estiu, ballada de sardanes, el diumenge a la plaça de la Creu, a les 7 de la tarda, amb la copla Maricel. Últimes de la temporada d'estiu. La següent sessió de ballada de sardana serà ja durant la Diada Nacional, durant l'11 de setembre. I aquest divendres el SEM continua amb les nits musicals del Botànic, al pati de Can Ametller, un concert amb Lia Sampai a 9:15 de la nit. Abans, però, a les 8 ja obren portes per si voleu dur-vos el sopar. El preu general de l'entrada és de 17 euros, 12 per socis del SEM i gratuït fins als 12 anys d'edat. Hi haurà també servei de bar. Concert de Lia Sampai aquest divendres dins de les ballades de música evocant la natura que organitza el SEM. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimecres és la Milà, que està al carrer Riera Mariona, número 3.

0: t'agrada cuinar i no saps per on començar?
1: No!
0: Nosaltres t'ho posem fàcil!
1: Juhu!
0: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
2: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
4: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
2: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous, a les 11 de la nit, a Ràdio Molins de Rei. I got the music in me,
5: yeah. Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.

Bona tarda, amigues i amics oients de Ràdio Molins de Rei, tant si ens escolteu avui dimecres en directe o el diumenge en repetició. Salutacions també a tots els que ens escolteu a través del podcast del programa. Benvingudes i benvinguts a una nova edició d'Obrint Camins. Us parla molt de gust un servidor, l'Àngel Baumala i Reventós. Moltes gràcies per escoltar-nos, sintonia i comencem.

0: Déu ens adreça la paraula.
1: ¿Quién dijo que todo está perdido?
0: Què ens diu aquest diumenge?
1: Yo vengo a ofrecer mi corazón.
0: Escolta-ho a l'espai.
2: Paraula d'Evangeli.
3: En aquell temps, Jesús va dir: t'enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has revelat als senzills tot això que has amagat als savis i entesos. Sí, Pare, així t'ha plagut de fer-ho. El meu Pare ho ha posat tot a les meves mans. Ningú no coneix el Fill fora del Pare, i ningú no coneix el Pare fora del Fill, i d'aquells a qui el Fill el vol revelar. Veniu a mi, tots els que esteu cansats i afeixugats, i jo us faré reposar. Accepteu el meu jou i feu-vos deixebles meus, que sóc mansuet i humil de cor, i la vostra ànima trobarà el repòs, perquè el meu jou és suau i la meva càrrega lleugera. Jesús dona gràcies al Pare que es complau en els senzills i dèbils i no en els poderosos. La gent senzilla són la majoria del poble que treballa i té una actitud d'obertura al missatge de Jesús. A la Bíblia es fa referència al jou dels poders polítics opressors: Egipte, Síria, Babilònia i Roma. En temps de Jesús, el jou es referia a la llei religiosa, que s'havia convertit en una càrrega insuportable imposada pels mestres de la llei. Jesús denuncia les interpretacions restrictives i legalistes que en fan. Jesús no vol ni tolera una llei religiosa que resulta una càrrega dura per la pobra gent. La seva religió és suau, lleugera, agradable de portar, perquè és humanitat i felicitat per tothom. L'Evangeli és el que més i millor encaixa amb la nostra condició humana. Com diu el Salm, el Senyor és gran en l'amor, és bo per tothom, estima entranyablement tot el que ell ha creat. I continuarem aquesta secció del programa amb el missatge que ens adreça el nostre bisbe Xavier per aquest diumenge.
4: El papa i Bad Bunny. El papa Lleó XIV es va reunir a Madrid durant una estona amb Bad Bunny. No sabem de què van parlar. Aquest famós cantant fa servir una caseta als seus concerts. La caseta de Bad Bunny no és només un efecte escènic. Vol evocar una casa criolla, la memòria d'un poble, el gust de barri i la nostàlgia de les arrels. Però també deixa al descobert una ferida molt contemporània, perquè allò que neix com a signe de proximitat pot acabar esdevenint aparador d'exclusivitat per a VIPs. El mateix passa amb altres símbols catòlics marcats per l'estètica musical, com el confessionari de Rosalia. Però no pot ser que allò que sembla decorat revela en el fons una set de casa, de refugi, d'escolta o de sentit? Per això la qüestió no és només estètica, sinó espiritual i social. En clau evangèlica, una casa no és un lloc perquè uns pocs es facin veure mentre la majoria mira des de baix. La casa és taula compartida, porta oberta, acollida sense filtre. L'Evangeli no construeix zones VIP, les desmunta. Quan convertim les arrels en simple escenografia, també convertim la comunitat en aparença. I aleshores la nostàlgia que proclamem deixa de ser memòria viva per convertir-se en consum emocional. Potser per això aquests fenòmens interpel·len tant, perquè sota la brillantor del show reapareix una pregunta més fonda. Volem de debò un allà, un espai d'escolta i perdó, o només la seva imatge? En la seva visita apostòlica al papa Lleó va reclamar a Barcelona el mateix que pot servir per a qualsevol altre poble o una ciutat: una llar ampla i oberta a la fraternitat cristiana i una comunitat cridada a ser constructora d'unitat. Aquest és el criteri decisió. Per això em pregunto si les nostres cases, les nostres institucions, les nostres parròquies i la nostra societat són veritablement casa, espais de reconciliació o només decorats. si són espais d'encontre o escenaris de distància, perquè només és creïble l'Església que s'assembla a una llar on ningú no s'obre, i només és humana una cultura que no exhibeix al poble, sinó que el dignifica. Adéu-siau.

I així, escoltant aquestes santes paraules del nostre bisbe Xavier Gómez, acabem el programa d'avui. L'Obrint Camins ha estat possible gràcies a l'Elisabet Arjona, al control de so. Us ha parlat amb molt de gust un servidor, l'Àngel Baumala i Reventós. La setmana que ve conduirà el programa l'Anna Ribas. Moltes gràcies per escoltar-nos i que tingueu una molt bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Quatre de les persones ferides en estat crític per l'accident d'autocar aquest matí a Lleida són ingressades a la UCI i evolucionen favorablement dins de la seva gravetat. La policia local està estudiant les dades recollides i analitzant les gravacions de l'accident, així com les dades del tacògraf de l'autobús. Hi ha 44 persones ferides. L'alcalde de Lleida és Félix Larrosa.
2: En aquests moments, les 5 persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa doncs, és una molt bona notícia.
1: La Rosa ha explicat també que la conductora del vehicle donà negatiu en el test d'alcohol i drogues. De fet, la conductora feia poc temps que treballava a l'empresa i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus a l'accident i a qui li ha hagut d'amputar una cama. Des de la policia local afirmen que és aviat per saber què ha passat, però que tot apunta a la pèrdua del control del vehicle. I l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Partur, lamenta que el Parlament rebutgés per vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi. Marian Muro aposta per preservar l'autonomia local en aquest àmbit per evitar que 200.000 persones es quedin sense feina, ho ha dit avui a la xarxa.
3: Que estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi, i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi i després perquè realment és una mala notícia perquè tenim que tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer.
1: I localitzen el cos sense vida d'una dona de Sant Boi de Llobregat. Els bombers van ser alertats ahir a les 4 de la tarda a la desaparició d'aquesta dona de 75 anys que havia sortit de casa i no havia tornat. Després de l'avís van desplegar un dispositiu de recerca que es va mantenir actiu tota la tarda i es va reprendre ahir al matí. Finalment s'ha trobat a la zona del Parc Agrari del Baix Llobregat. I el juny ha baixat la proporció més alta d'estacions del Meteocat amb nits tropicals de les dues últimes dècades. En 120 dels 184 punts que té el Servei Meteorològic de Catalunya, els termòmetres no han caigut per sota dels 20 graus com a mínim en aquests dies de juny. Això representa un 70% del total de les estacions. I el Museu Tàpies ha presentat la tercera edició del projecte Extramurs, que enguany comptarà amb l'artista Dora García. La creadora presentarà Línies de temps, Resurrecció, una proposta que ocuparà aquest espai públic amb performances, debat públic, passejades i cartells.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: L'Ajuntament de Molins de Rei estrena nou servei d'assessorament en sexualitat i afectivitat.
1: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, l'Helena i el Pau de la cooperativa Plaer t'esperem al Molí Jove.
0: Un espai confidencial i de confiança per resoldre dubtes, parlar i aprendre sobre relacions i sexualitat.
1: I un cop al mes, participa al taller obert.
0: Vine i descobreix aquest nou servei pensat per tu.
2: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
3: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
4: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Benvinguts, canalla, vinga, va, som-hi, comencem un nou Generació Chi. Bé, un dels Generació Chi que ara ja, així, rotllo guapo, a l'estiu, ens agrada aquesta, que ens agrada que encara a l'hora que fem el programa, tot i que després el podeu escoltar com vulgueu, ja ho sabeu, això, eh? Però ens agrada encara veure aquesta claror d'estiu fort, potent, tot i que ara representa que ja anem traient-ne, però... que estem en les millors setmanes de l'any, en les setmanes en què tenim més hores de terrassetes i de tot això que ens agrada. Que ens agrada molt, perquè a l'estiu les terrassetes també s'omplen de tardeos i de música i de festes, i tot això ens fa feliços. Tot això ens transporta, ens fa que ens muntem el nostre propi paradís aquí. Això del paradís t'ho he colat perquè vagis pensant quina serà la primera cançó que escoltarem avui. Que ja la saps, tu? Carai, carai, carai. Sempre tenim aquell que ho sap tot, eh? Va, doncs anem fent apostes, mentre t'acabo de presentar el programa. Farem un programa avui, com sempre, buscant aquestes cançons dels 80 i els 90, algunes de les que vosaltres mateixos a Instagram, amb el perfil que tenim, amb la roba al davant i el Generació Chic tot junt, ens heu demanat, ens heu proposat, ens heu compartit, ens heu dit, ostres, fa temps que no poses tal o qual o aquell o l'altre, no? Altres que ja saps que són clàssics, no? També de molt de rock catalans, demaneu. És veritat que si comparem la producció de rock català dels anys 80-90 amb la producció de música, doncs, de fora de Catalunya, imagina't tu si en tenim per triar. Clar, tenim molta més música feta, sobretot en anglès, també en castellà, del pop, el pop nacional també és un dels vostres preferits, eh? Sens dubte, perquè tot això és el que al final conforma la Generació Chic. Però tenim, us he deixat així com a mig enigma, no? Us he deixat així com dient, a veure, avui començarem amb una cosa, amb una cançó que parla de paradisos. I hi ha gent que viu al paradís. Mira, per exemple, algú ens escolta també des de Menorca. I Menorca és sempre i serà sempre un paradís. És el gran paradís que tenim aquí a prop. Ai, quina passada poder viure cada dia al paradís, a llevar-te i dir, mira, un dia més al paradís, another day in paradise. Què, ens anem situant? Anem guanyant les apostes, aquells que dèieu, mira, segurament serà, no sé què serà, serà això, serà aquest another day in paradise des del Bad Seriously del 89 del senyor Phil Collins. Sí o no? Bona per començar? Doncs som-hi, vinga.

Avui obrim foc amb un dels genis de la música, un dels genis dels últims 50 anys, amb el senyor Phil Collins, aquí, evidentment, en solitari, després de la seva etapa com a baterista del Genesis, ja ho saps. És una d'aquelles persones sense les que no podem entendre o no podríem entendre la música moderna, diríem, la música dels últims, això, el que et deia, 40, 50 anys. Un senyor que aconsegueix convertir en un paradís qualsevol racó del món on hi pugui sonar una mica de Phil Collins. L'any 89 treia un àlbum fantàstic, es deia Bad Seriously, i d'allà doncs extraiem aquesta cançó, aquest Another Day in Paradise. Un paradís per compartir junts, també aquí, al Generació. Ja ho saps, buscant joies, buscant paraïsos, buscant joies de la teva... Això, aquestes cançons que et reboten a dins de la ment. Com, per exemple, aquesta. Aquesta que també té regust de... Ara, perquè avui posem alguna cosa així de refrescos, de begudes i cançons d'aquestes. Aquesta també es va fer servir. Police amb aquest Every Breath.

de les bandes mítiques de la nostra història musical, sens dubte de la nostra banda sonora, són els Police, com les tinc al capdavant, i amb aquest Synchronicity del 83 i amb aquest Every Breath You Take. Et deia que em feia venir aquesta cançó, aquesta melodia, aquest Every Breath You Take, em feia venir un anunci de televisió. Avui posarem algunes cançons que venen d'anuncis de televisió o que es van fer servir, de fet. A vegades la cosa és al revés, és simplement l'anunci que agafa una cançó. Sobretot l'estiu i els anuncis els recordem o els associem molt, molt, molt als anuncis de cervesa. Escoltarem avui alguna d'aquestes de la cervesa, Però aquesta, aquest Every Breath You Take, es va fer servir per un anunci de Schweppes, si te'n recordes? Que deia alguna cosa així com tu vida cambió. No eres como ayer. Hoy todo es mejor. Sabes escoger. Tu limón es Schweppes. Bé, doncs allò, no sé si ho sabies, no sé si ho sabies, però ja ho saps, m'agrada sempre explicar-te curiositats. La persona que posava veu en aquella falca, aquell anunci, aquell spot de Schweppes era un tal Sergio Dalma. No sé si el recordes i si te'n recordes d'ell. Hem buscat i no sé com sonarà això, perquè aquestes coses són experiments una mica estranys, Però anem a veure si podem sentir com sonava això. Sona, ja t'ho dic, sona fatal, fatal, fatal, però és una cançó dels anys 80, un anunci dels 80, mira, deia així.

que deia tot això era el senyor Sergio Dalmau. Malament, que malament sona això. Va, mira, va, ho posarem així com a document sonor, que valgui com a document. Ha sonat fatal, això, eh? És només per un canal, una cosa molt estranya. Però bé, per anar a buscar aquesta tonterieta del Sergio Dalma, del Josep Maria, d'en Capdevila. Ah, va, anem amb cançons d'aquestes que et deia, eh? Què et sembla? Són els Blue Sweater. Amb aquest Hook It On Feeling.

Els Blue Sweet amb aquest Hooked on Feeling, una de les cançons que donen aquesta marxa de festa d'estiu, que és el que volem ara, que és el que volem transportar-vos aquí amb cada sessió de Generació Chic. Cançons que ens porten això, ens donen marxa, ens donen estiu, ens donen coseta guapa. I per què no? Aquesta també.

Un món feliç, a l'estiu tot és molt feliç, tot és molt més xulo, i si és amb una cerveseta a la mà, fresca d'aquelles gelades, encara més. Cap igual amb una formació que es deien Blue for You. I dius, home, dient-se així, Blue for You, aquesta gent deuen ser, vés a saber, no sé, com a mínim anglesos, no? Doncs no, no, no, no. Aquests Blue for You estan, són originaris de Barcelona. I al davant de tot hi ha la veu de la Txell Sus. La Txell amb una carrera musical important. I amb la que havíem coincidit... Havien coincidit els inicis de tot plegat. Amb allò de Contigo Empezó Todo, doncs, amb la Txell havíem coincidit a l'inici de tot això quan ella començava. Després va estar molts, molts anys col·laborant amb l'Alejandro Sanz aquí l'any 90.

Avui estem marxosos ja des de... Bé, des del començament, perquè les altres encara que fossin tranquil·letes també d'això, però aquesta ara estem així com molt... If you be my girl, hey baby. DJ Ozzy. Doncs vinga, va, si vols ser la meva nena. Anem amunt des d'Austràlia, els In Excess. Anem a buscar aquestes sensacions noves. Anem amb aquest New Sensation.

Deixàvem els bons dels Inexes i empalmem amb més rock and roll, aquest fet a casa, aquest fet des d'aquí, des de molt més a prop, des de Constantí, i visca la mare que els va parir, els Pets, desitjant-nos aquest bon dia.

d'aquesta, si sempre anem buscant himnes, doncs segurament potser la podem posar com un dels himnes... No? Sí? Sí, una dels nostres, no? Perquè els pets són uns dels nostres. I aquesta del bon dia és de les que donen aquest bon rotllo d'estiu guapo, guapo, perquè sí. Així que sí, posarem que direm que els pets són dels nostres i que els pets fan estiu, els pets fan festa major i això ens agrada.

Aquest Like a Prayer de la Madonna, com sempre, com totes les cançons de la Madonna, una cançó que surt des d'un àlbum que es diu exactament així, també, Like a Prayer, i que no està accepta de polèmica, perquè Madonna i polèmica es deuen escriure exactament igual amb les mateixes lletres, segur que sí. Recordeu el videoclip d'una noia enamoradíssima de la figura de Nostre Senyor. Ai, Nostre Senyor, aquella noia estava perdudament enamorada. I clar, i amb el vídeo aquell que em va fer, doncs, hi va haver gent que s'ho va agafar com un sacrilegi total.

Sí, hi ha gent que té la pell molt fina, tu. Al final potser que ens ho agafem com una supercançó de la Madonna. Ai, una cançó de 1989. Va, anem amb més coses d'aquestes que ens aporten estiu, tu. Perquè avui no havíem portat aquesta quota així com de música d'Italo Disco, no? Que ens agrada, la música discoteca italiana d'aquests anys és xula, xula. I aquesta també ens dona estiu perquè ens aporta vacances. Era el senyor Rick Fellini que des de l'any 1984 ens donava la benvinguda a una de les platges, una de les costes més importants d'Itàlia, a costa de Rimini. Doncs això, welcome to Rimini, Rick Fellini. Això està 1984.

0: Toni Fellini, que ens donava això, la benvinguda a una zona com, com és això, com és Rimini. I jo et pregunto, qui era Enric Fellini? No sé, no sé. No sé, mira, jo què sé, era el que cantava allò de Rimini, no? Doncs Enric Fellini, també el pots conèixer, a lo millor, com a Ken Laszlo, què et sembla? Si et dic el Ken Laszlo i el Enric Fellini és el mateix? Doncs sí, senyor. En Ken Laszlo és un d'aquells senyors que, de fet, tampoc es deia Ken Laszlo, es deia Gianni Coraini, però que va tenir doncs altres noms com aquest Rick Fellini, com a DJ Energy. I també es va fer dir Rick Maltese. Bé, a veure, coses d'aquestes que feien els italianets de la història aquesta. Escolta'm, estem super de festa. Avui estem d'estiu i coses molt, molt, molt de festa.
1: Generació Chic.
0: I de festa a festa, home, hi ha d'haver un paio com el Juan Luis Guerra, que ens fa pujar la bilirrubina.

Vinga, sube la bilirrubina, amics. Cuando te miro y no me miras. Un altre dels que van associats a la festa, segur, eh? Qualsevol cançó del Juan Luis Guerra també tenia les seves baladetes xules, eh? Però la festa del Juan Luis Guerra... Mira, jo recordo un dels concerts més bèsties al Sant Jordi del Juan Luis Guerra, com sempre acompanyat dels 440, el que suaven les parets. Un mateix dia que teníem... Ara explicant de batalletes, eh? Mateix dia teníem un concert de Jean-Michel Jarre a l'Estadi Olímpic i tocava també Juan Luis Guerra i els 440 al Palau Sant Jordi. Després d'una cosa així com molt tranquil·leta amb el Jarre, que és, ja saps el que és, Jean-Michel Jarre, doncs bestial, la festa que tenia muntada en Juan Luis Guerra al Sant Jordi. I amb aquesta bilirrubina...

Va, que acabem, va. Ens en queda una per ser, eh? I quina una per acabar que tenim. Des de Madrid directament, els refrescos. Recordant-nos una cosa que ja sabem tots, eh? I és que allà no tenen platja. No hi ha playa. Bé, no és que nosaltres ho vulguem recordar, però ja que ho diuen ells. Aquesta cançó és dels refrescos de 1989. I deien això, que allà, mira, tindran moltes coses, però...

0: Aquí no hay playa, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. De refrescos, en realidad se deien Bernardo. Bernardo de refrescos. Aquí no hay playa, una cançó que, escolta, això ha passat anys i anys i anys i encara funciona aquesta cançó, és del 89. No hay playa. Saps per què ha aguantat tan bé aquesta cançó? Perquè després dels anys encara segueixes posant i tothom la balla i tothom la canta. Perquè al final el que diu és una veritat com un temple. I no, no tenen platja. Per això ven tots cap a Salou, cap a Dénia, cap a Gandia. Que no, que no. Aquí no hi ha playa. Aquí sí, allà no hi ha playa. No, no hi ha playa. Va, nosaltres el que fem és marxar, que ja en tenim prou avui. Cançonetes, avui un programa superfresc d'estiu. La setmana que ve tornarem, però si voleu podeu recuperar tots els programes, ja ho saps, a la web de la ràdio. Tornem la setmana que ve. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Agramunt ha recordat avui les víctimes i els afectats de l'incendi de Torrefeta i Florejacs. Avui fa un any. Ho ha fet amb un minut de silenci, ha recordat les víctimes mortals i tot el que es va perdre en aquell incendi que es va declarar a les 5 de la tarda d'aquell 1 de juliol a tres comarques, la Segarra, l'Urgell i la Noguera. Aquest acte ha estat la nostra companya de Ràdio Sió, Meritxell Bernaus. Bona nit.
2: Hola, bona nit. Amb la presència de familiars de les víctimes afectats i també veïns i veïnes d'Agramunt, avui hem tingut lloc aquest minut de silenci a la plaça de l'Església que hem mudit davant del record del que fou un dels incendis més destacats de tot el 2025 a Catalunya. A part de la pèrdua de les dues vides humanes, foren més de 5.500 les hectàrees que van quedar afectades i que van arrasar amb cases, cultius i terrenys. L'acte avui ha servit per recordar, però també per mirar cap al futur, perquè aquest escenari no es repeteixi mai més. De fet, justament avui s'ha declarat un incendi a la serra d'Almenara, a escassos quilòmetres del municipi, que ha sigut controlat a mitja tarda per unes 19 dotacions de bombers, 3 d'elles aèries. El foc ha afectat unes 7 hectàrees de camps de rostolls i vegetació forestal d'aquesta serra, sent el segon incendi que té lloc en menys d'un mes en aquest municipi.
1: Moltíssimes gràcies, Meritxell, doncs ja ho sentia. Fa un any just d'aquell incendi que va generar, entre d'altres, recordem, un pirocúmul de 14.000 metres d'alçada. I prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i l'àrea metropolitana s'han unit per frenar l'abandonament escolar aquest curs. Han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic. Són 270 joves que han decidit, a partir d'aquesta tasca, poder continuar amb els estudis. Encara en relació amb l'educació, enguany han baixat lleugerament les peticions de plaça infantil 3 a la pública per al curs que ve. En canvi, pugen les sol·licituds a primer d'ES. Un 66% de famílies han demanat una plaça d'I3, un punt per sota respecte a l'any passat. S'han rebut 51.000 sol·licituds, tant per centres públics com concertats, enfront dels 54.000 de l'any passat. A primer d'ESO, les xifres mostren estabilitat, amb un 87% de peticions a l'escola pública. I acabem parlant de la Basílica de la Seu de Manresa, que està donant a terme una intervenció de conservació del retaule del Sant Esperit, considerat una de les obres més importants del gòtic català. L'actuació té com a objectiu actuar en els processos de degradació d'aquesta obra realitzada als anys 1393 i 1394.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
1: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
2: L'Ajuntament de Molins de Rei estrena un nou servei d'assessorament en sexualitat i afectivitat.
3: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, l'Helena i el Pau de la cooperativa Plaer t'esperem al Molí Jove.
2: Un espai confidencial i de confiança per resoldre dubtes, parlar i aprendre sobre relacions i sexualitat.
3: I un cop al mes, participa al taller obert.
2: Vine i descobreix aquest nou servei pensat per tu.
4: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
5: Aquest programa s'emet fora del seu horari habitual.
6: Aquest programa s'emet sense paraules.

Amics, gràcies com sempre, Eli Arjona, per fer possible aquest espai, un luxe, aquesta setmana també. Als oients i les oients, moltes gràcies per escoltar-nos, bon cap de setmana, bones vacances si les feu, i sobretot, llegiu còmics. Si voleu un catàleg espectacular, llegiu els còmics de l'editorial Estiberri.

Bon dia. Us saludem des del programa setmanal Picama, magatzim sobre salut relacionat amb els àmbits saludables i el tractament i prevenció del càncer, de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins, PICAM, associació de pacients al servei de pacients.

0: Avui entrevistem el senyor Josep Ventura Ostrell, conseller delegat d'Àltima, Serveis Funeraris. És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, en programa de Direcció General de l'IES Business School per la Universitat de Navarra i també és vicepresident de PANASEF, Associació Nacional de Servicios Funerarios, entre altres càrrecs. I avui ens parlarà de la jornada sobre el dol i religions del món. Bon dia, senyor Ventura. Moltes gràcies per estar avui amb nosaltres.
1: Bon dia i gràcies a vosaltres.
0: Aviam, ens fascina molt la iniciativa que porteu a terme des de fa 2 anys, adreçada a professionals i administració. Volem aprofundir en la importància del respecte a la diversitat cultural i religiosa en el comiat de la vida. L'objectiu és destacar la visió inclusiva d'Àltima i el paper de col·laboració amb el teixit associatiu.
2: Aviam, bona tarda, senyor Ventura.
1: Hola, què tal?
2: Hola, mira, fa 2 anys vareu posar en marxa aquesta jornada. Quina va ser la motivació principal per abordar el dol des de la perspectiva de la diversitat religiosa i cultural?
1: Bueno, és un fet que a Catalunya en els darrers anys, i cada vegada més, no, estem en un context global i multicultural on vivim, i al final la nostra vocació d'adaptació a aquesta realitat, doncs, és el que ens va fer pensar que bueno, sempre la societat evoluciona i que teníem que saber adaptar-nos als diferents tipus de tradicions, religions i sobretot els ritus funeraris que hi ha a la nostra societat. I sí, per una altra banda, també pensem que com, també és una obligació nostra, no?, créixer com a societat i també com a empresa, no?, en el sentit de conèixer tot el que sigui coneixement de noves realitats, doncs això també ens ajuda, ens fa créixer, no?, ens fa créixer. I també, per una altra banda, no?, la nostra, sempre hem tingut una voluntat d'integrar els nouvinguts a la societat, no? Jo crec que Catalunya sempre ha estat té aquesta tradició i nosaltres pensem que això és important.
2: Oh, i tant que és veritat. Catalunya ha estat capdavantera, fins i tot, amb aquestes tradicions, no? I sí que és veritat que és una miqueta el que diu ell, no, Marisa?
0: Sí.
2: El tema de créixer. Exacte. De créixer, perquè tot això enriqueix. Deixa't estar,
1: exacte,
2: vull dir, altres ritus que agafar 30 anys eren impensables, perquè teníem una altra realitat social, vull dir, per
1: exacte,
2: tant, és així, sí, sí.
0: No, és veritat.
2: Teniu tota la raó, senyor Josep.
0: La diversitat cultural és...
2: Home, avui en dia és el que ens trobem a tot arreu.
0: A tot arreu, a tot arreu.
2: I clar, i al final de la vida, encara més. Bueno, a tot arreu, en tots moments.
0: Sí, però en aquests
2: vull
0: moments...
2: Dir, exacte, i es denoten més, perquè jo tinc les meves creences, tu tens les teves, i en aquest moment...
0: Sí, sí.
2: Què? Les tinc que... No les puc fer?
0: No,
1: és quan és més important.

0: important, no? Potser
1: Exacte.
0: perquè en els moments clau de la vida, no? Són quan les persones necessiten els seus rituals.
1: Oh, i tant.
0: I necessites adaptar-los, no? Perquè si no és com si no anés amb ells, no? No fos el seu comiat, no? I s'ha de fer amb els seus rituals, i això jo crec que cada vegada la nostra societat, no? S'està convertint en més laica, però els rituals al final a tota la història de la humanitat han tingut un paper molt, molt, molt important, i els rituals també tenen un paper molt rellevant en el procés, bueno, en l'última part de la vida de les persones, no?
1: I tant.
0: I en el procés del dol, no?
1: No només és en la
0: part del funeral.
1: Exacte, si jo vull acomiadar bé aquest dol, després en començarà l'altre dol, val?
2: Sí.
1: Però si jo vull acomiadar bé el dol, aquest ritual és bàsic, sigui de la creença que sigui, val? Bueno, jo hi crec molt, amb això, i llavors que penso que vinguin d'on vinguin, ni tinguin la creença que tinguin, feu molt bé en poder donar la mà, a poder atensar-se amb aquestes persones que tenen
2: totalment,
1: un altre ritual
2: totalment,
1: que no s'assembla al nostre.
2: I tant que sí. Sí, sí.
0: Sí, que això, i pensem que la nostra vocació és aquesta, continuant en l'aprofundiment d'això, perquè també és important treballar-ho a nivell intern amb el nostre personal, perquè al final, quan les persones que estan en contacte amb les famílies que acaben de tenir una pèrdua, doncs també tenir aquesta sensibilitat de poder-los oferir allò que necessiten, i potser necessiten uns altres temps i unes altres necessitats.
1: Sí.
0: No es tracta d'oferir un servei estàndard, sinó la nostra vocació també és de personalització del servei, i aquest és un element clau, no? Quin és el ritu religiós que la família volen fer i quina és tot, és a dir, perquè quan tu entres i analitzes una mica cada ritual i com cada religió enfoca el ritual funerari, doncs abarca des del moment de preparació del difunt, els rentatges, com es vesteix, és a dir, és tot un món que tu...
1: Però m'ha agradat molt una paraula que heu dit, que és la paraula vocació.
2: Sí.
1: Sense aquesta paraula, sense aquest fet, a nivell de gerència, a nivell de personal, a nivell de lo que vosaltres vulgueu, si no hi ha aquesta vocació, aquest ànim, perquè clar, us trobeu amb 50.000 coses i una més, però tot parteix de la vocació que tu tinguis a la teva feina.
2: No, està clar que és així. Jo volia preguntar-vos també, com que vosaltres dirigiu aquestes jornades a responsables de tanatoris, a l'administració pública, centres mèdics, per què és tan crític que tots aquests sectors estiguin alineats en la gestió de la diversitat cultural?
0: Bueno, perquè al final el sector funerari és la darrera baula del sistema de salut, no? I per això jo crec que entre tots hem de conèixer i donar-nos a conèixer a tota la resta d'àmbits d'aquest sector, no? Perquè al final també és ajudar a sensibilitzar els passos previs, no? És a dir, una persona que està a la seva etapa de final de vida, doncs potser necessita que des d'un centre sanitari o des d'una institució li puguin facilitar a alguna persona d'aquella religió en concret, no? No es tracta només del servei funerari, sinó tota aquesta part, no? I aquest intercanvi de coneixement i dels diferents àmbits també és enriquidor, no? Perquè moltes vegades, igual, des dels serveis funeraris no es tracta només d'oferir, sinó jo crec que també s'ha d'entendre, si entenem el procés del final de la vida com tot un procés complet i que és molt sensible també a les emocions i les necessitats espirituals de les famílies, doncs això també pensem que ajuda a donar un millor servei i també ens millora com a societat.
2: Sí, això està clar. Això està clar que sí, sí.
1: Perquè
2: sí,
1: aquesta jornada reflecteix una visió molt respectuosa i oberta d'Àltima. Com s'integra aquesta sensibilitat cap a aquesta pluralitat en el vostre dia a dia, més enllà de les jornades?
0: Bueno, doncs aquesta és el nostre repte, no? Perquè al final la mort ens iguala a tots,
1: i
0: al final és com enfoquem aquest ritual funerari, no?, des de la religió, o des de la cultura, o des de les tradicions, que és el que fa que tingui que les persones es sentin com a únic, no? I llavors pensem que això és el que cal preservar i respectar, i per això creiem que és imprescindible, doncs, celebrar actes com aquests per donar a conèixer aquesta riquesa religiosa, no?, la propietat dels ritus, perquè al final també aquí estem parlant de... Els rituals tenen un paper rellevant en el procés de dol, no?, perquè al final és trobar un espai i una estructura necessaris per afrontar, doncs, de forma més saludable, sense complicacions, el procés de dol, no?
2: Sí, clar.
0: I al final aquesta sensibilitat, no?, és el que també ens ajuda a sensibilitzar a tota l'organització nostra, a oferir uns serveis personalitzats, que al final cada servei ha de ser com la família el vulgui fer, i això engloba des d'aspectes més com quin tipus de flors vull, però també com vull que sigui el ritual, no?
2: Quina religió
0: vull que sigui, com es faci això.
3: Exacte.
2: Sí, això està clar. En projectes d'aquest abast, quina importància tenim les entitats de pacients, especialment les més petites, a l'hora de donar veu a les necessitats reals de la ciutadania?
0: Bueno, perquè jo crec que vos, en entitats com la vostra, teniu un coneixement de la realitat molt proper, no? I jo, per mi són imprescindibles, perquè detecteu abans que ningú les diferents necessitats socials, no? Perquè teniu un contacte molt constant i proper amb les necessitats de les persones, no? I per això pensem que aquesta capacitat que teniu, no?, doncs també podeu detectar, doncs, les necessitats religioses que la família pugui tenir, o que puguin tenir també els nostres equips de treball també puguin detectar aquestes necessitats, i llavors així nosaltres també podem anar reforçant. Sou com una font d'informació i de coneixement que per nosaltres és molt útil.
1: Sí, clar, aquesta font d'informació, agafats de la mà d'aquests equips de treball, i tornem a lo mateix, eh? Jo ja sé que sóc molt reiterativa, amb la paraula vocació. Perquè nosaltres
2: tenen,
1: ja us podem,
2: veritat, eh?
1: Ja us podem anar dient, ja podem anar avisant, ja podem anar fent. Si a l'altra banda de la llera del riu no ens trobem unes persones com vosaltres, no faríem res.
2: Això també és cert.
1: No
2: el que diu l'Anna té raó, és veritat, eh? És essencial la vocació.
1: Amb tot.
2: La informació, tot, eh? Això està claríssim. Sí que és veritat, sí.
1: I quins reptes us plantegeu per les properes edicions d'aquesta jornada, i cap a on voldríeu evolucionar-hi aquest diàleg interreligiós en l'àmbit del final de la vida?
0: Doncs pensem que això, la nostra idea és que ha vingut per quedar-s'hi, no? La nostra societat, que, com deia al principi de tot, és més plural, i al final nosaltres el que també ens permeten aquestes jornades és parlar de la mort amb naturalitat, no? Perquè al final la nostra societat cada vegada està més d'esquena, i pensem que s'ha de parlar sense tabús ni prejudicis, i entenent-la com una part de la vida, no? Que al final és un pas que tots haurem de fer un dia, no? I això també ens ajuda, també té un component terapèutic, no?, aquestes xerrades, perquè ens ajuda a afrontar les situacions de dol d'una manera menys traumàtica, perquè al final també ens compta, no?, que també totes les religions, al final, al llarg de la història, han buscat formes de fer un ritual de la mort, no? Perquè al final és universal, no? Forma part de la humanitat, no? I llavors, promovent aquestes iniciatives, doncs, bueno, és una idea, és també una forma de donar a conèixer la multiculturalitat i la varietat religiosa que envolta la nostra societat.
1: Tot el que has parlat ho ha parlat genial, perquè jo vas la paraula, que ja saps quina vaig a dir, de la vocació. I és que quan neixes, el que tens ben clar a la vida és la mort. pot ser guapo, pot ser alt, pot ser ric, pot ser pobre, però el que tenim tots en comú, el denominador comú de tots, és la mort.
2: Però no estem prou preparats.
1: Però per què no podem parlar de la mort amb naturalitat, com diu ell? Parlar-ne amb naturalitat.
2: Sí.
1: Clar, aquests tabús...
2: És tabú, és tabú. Sí, encara ho és, eh?
0: Perquè la nostra societat està anant per un camí de més hedonisme, de l'èxit, no? I al final, aquesta és una mica un dels problemes que tenim, no? Que no... no parem a pensar que forma part de la vida, no? I al final s'ha d'entendre així.
1: S'ha d'entendre així i t'ajuda a fer el dol i t'ajuda a despedir aquella persona.
2: Clar.
1: Que això no vol dir que t'enorobidis d'ella o d'ell, ni hablar.
0: Clar, jo crec que t'ajuda a viure millor la vida.
1: Sí,
0: no?
1: Senyor, sí. Entendre la vida, perquè aquella persona se'n va del teu costat. Ja diem això, no diem res més perquè, bueno, cadascú creu en el que cregui, no? Però aquella persona t'ha ajudat en la teva vida, doncs donem gràcies que has pogut conèixer aquella persona que ha estat al teu costat, que t'ha ajudat en els moments difícils, igual que tu l'has ajudat amb ell o amb ella. Dona, m'ha encantat això de la vocació, eh? M'ha encantat.
2: Teniu moltes diversitats de religions a l'hora dels enterraments i així, n'hi ha moltíssimes.
0: Bueno, cada vegada és més habitual, perquè el que aquí també s'entén, no? Les diferents generacions també, o sigui, quan una persona que ve d'un altre país, o, doncs habitualment les primeres generacions tornen al seu país, és a dir, prefereixen tornar a ser enterrats en el lloc d'on ells van venir, no?
2: Clar, sí.
0: I això també ha passat, doncs, amb les persones que van arribar en els anys 60, no?, d'altres llocs d'Espanya que van arribar aquí a Catalunya, no?
2: Mm-hmm,
0: ells han volgut i els hem tornat, doncs, a Andalusia, a Galícia, on sigui, no?
2: Clar. Mm-hmm.
0: Però les segones generacions ja se senten part d'on han nascut i on han viscut tota la seva vida, no?
2: Sí.
0: Llavors, en la primera generació tu no perceps aquesta necessitat d'un ritual diferent, perquè te fas una repatriació, ja sigui amb cotxe o amb avió, no? Perquè el ritual es fa, diguéssim, el ritual final es fa en el lloc on es fa l'enterrament.
2: Mm-hmm.
0: Però clar, ara ja ens trobem segones generacions, siguin persones vingudes del nord d'Àfrica o inclús de Xina, que ja comencen a demanar que es faci un ritual aquí
1: com el farien allà.
0: Exacte.
2: Clar, perquè tenen la família aquí la major part de les vegades, no?
1: Perquè han nascut aquí, encara que les arrels siguin teves d'allà, si aquí em donen l'oportunitat de poder expressar-me com jo m'expressaria a 20.000 quilòmetres, doncs millor que ho faci aquí.
2: I si tens tot l'entorn familiar
1: això,
2: aquí, sí,
1: tant que sí. I no tinc que marxar, no? Vull dir, em sembla molt bé.
0: Mm-hmm.
1: Bé, per acabar el programa, sempre us demanem a la persona entrevistada una cançó que li dediquem i una frase que l'hagi motivat, o bé un llibre. Quina frase o llibre ens porta?
0: Bueno, la cançó... Una cançó m'has dit, no?
2: Sí.
0: Vale, pues la cançó seria Viva la vida de Coldplay.
2: Molt bé, mira. Mm-hmm. S'alegra,
0: sí. Hi ha una frase que hem de utilitzar en aquest ofici, no?, dels serveis funeraris, que la tècnica és indispensable, però la humanitat és insubstituïble.
1: Oh,
2: caramba.
1: Mira, no aplaudeixo perquè...
2: Sí, és veritat, molt bé.
1: Entre això i la vocació...
2: Sí, i tant que sí, tant que sí.
1: Oh, i tant que la tècnica és indispensable, però sí, el que et doni una mà en un moment que estàs passant un mal moment, una mirada càlida, una abraçada... Home, això no té preu.
2: És veritat.
0: Sí,
2: és veritat. Doncs molt bé, Josep, moltes gràcies. Ara et posem la cançó que has triat i moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i sobretot per aquesta feina tan, tan important que esteu fent.
1: I no perdeu la vocació mai.
0: No, ho intentarem. Gràcies.
2: Segur que no. Gràcies.
1: Adéu-siau.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Adéu-siau.

0: Els tallers que s'ofereixen des de PICAM són gratuïts per a pacients oncològics i hematològics i persones sòcies de PICAM, que amb la quota de 50 euros l'any podeu gaudir de tots els tallers. Al Casal Cívic de Molins de Rei Riera Bonet fem tall i confecció els dilluns i els divendres, taller de memòria i musicoteràpia els divendres a la tarda, banc de perruques que les deixem gratuïtament. També fem marxa nòrdica a Molins de Rei els divendres al matí i exercici aquàtic els dimecres al matí a la piscina municipal per a la prevenció i recuperació de l'infedema. Així com un servei d'assessorament gratuït per a pacients oncològics i hematològics sobre tipus de perruques que es poden comprar, com han de ser, sobre barrets, sobre mocadors i també maquillatge i cosmètica. Aquí les hores són a convenir. Per inscripcions als tallers i a les activitats, així com per més informació del Banc de Perruques, podeu enviar un WhatsApp al telèfon de l'entitat, que és el 672-021-403. Repeteixo, 672-021-403.
1: A Sabadell, el taller de tall i confecció i password, ioga i banc de perruques. A Badalona, banc de perruques, Dragon Boats, al Club Piragüisme de Badalona, els dissabtes i diumenges de 9 a 11. A Barcelona ens trobareu al carrer Providència número 42, banc de perruques. Col·laborem amb els hospitals de Barcelona, Institut Català d'Oncologia, l'ICO, de Bellvitge, l'Hospital Pere Virgili, i també fem marxa nòrdica a l'ICO de Bellvitge els dilluns de 10 a 11 i mitja. I a partir del mes de febrer hem estat també fent tallers d'iniciació. Evidentment, per més informació i per inscripció als tallers, envieu WhatsApp al mòbil de l'entitat, que és 672-021-403. 672-021-403 o mitjançant correu electrònic. Això

0: Bé, fins aquí el programa d'avui. Agraïm l'entrevista al senyor Josep Ventura Ostrell, d'Àltima, i rebeu una salutació de tot l'equip del programa. La Berna, l'Anna Ribas, jo mateixa, la Marisa, la Eli, avui el David,
1: avui
0: que està al control de so, i com no, a Ràdio Molins de Rei. Fins la pròxima setmana a 1:15. Que tingueu molt bona setmana.
1: Sigueu feliços.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
2: No!
1: Nosaltres t'ho posem fàcil.
2: Yuhu!
1: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
3: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: Hola.
5: Hola.
4: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
5: La de fora.
6: La de dins.
4: La que escriu.
7: I la que para.
6: I la que parla.
4: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
8: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX? Sobre Hitler i l'Alemanya nazi i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
3: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

Bona nit i benvinguts a Jazz Club de nit. Tanca els ulls, tanca la porta i no et preocupis de res més.

Aquest programa que us parla diu això: ei, vosaltres dos, atureu les guerres, mala gent. Molt bona nit a tothom, benvinguts a Jazz Club de Nit, aquí a Ràdio Molins de Rei 91.2, amb un programa de jazz per a vosaltres que us agrada el jazz, com deia el nostre amic Fifu. A ell li dediquem el programa avui i cada setmana que el fem, o sigui que un petó ben gran, Fifu. Aquí, Miquel Tuset i Mallol, qui us parla, presenta i realitza aquest programa, i com sempre, amb les novetats de músics i editorials. I ja sabeu que aquest programa forma part de la plataforma col·lectiva i internacional anomenada Esfera Jàsica, al blog hi trobareu l'enllaç. I ja hi tornem amb un programa dedicat al jazz que es publica i que es fa a Itàlia. Podrem escoltar un parell de novetats i acabar el programa amb una publicació d'un concert que el grandíssim Dexter Gordon va fer a Itàlia i disc anomenat More Than You Know. De les novetats, la primera, Freedom Trail, amb Reis, Demuth i Wilgen, amb la Luxemburg Philharmonic i el Vince Mendoza, i també el Joshua Redman, mentre que la segona novetat és els Circles, de Luca Manuzza, i aquesta setmana amb un microconte de Carme de la Fuente. I començarem el programa amb el disc Freedom Trail, de Reis, Demuth, Wilgen i la Luxemburg Filarmònica amb Vince Mendoza com a director, featuring Joshua Redman, publicat per Camp Jazz el 19 de juny de 2026. Dades de l'enregistrament al blog. I aquí tenim a Michel Reis, piano, Marc Demuth, contrabaix, Paul Wilson, bateria, Joshua Redman, saxo tenor, en tres temes, Vince Mendoza, director de la Filarmònica de Luxemburg. I les composicions les comparteixen Michel Reis, Paul Wilson i Marc Demuth. I aquest és un projecte amb unes composicions allunyades del món del jazz, sí, però imbuïdes d'una gran bellesa. El fet de sonar en el Jazz Club de Nit està motivat per diverses raons. La primera, la de recolzar la discogràfica italiana Cleam Records amb una producció jazzística important. La segona, la participació del gran Joshua Redman, a qui veurem el 4 de juliol a Can Reon amb el seu quartet King Gotch. També hi ha el motiu de les improvisacions de músics com el pianista i compositor Michel Reis, i és clar que les de Redman, i també les del baixista Marc Demuth i també la bateria. O sigui que situem-nos en una atmosfera amb obertura de mires i deixem-nos portar pels ritmes d'aquestes músiques. Hi ha, però, cançons d'una meravellosa tendresa com Never Seen Again, amb una dolça melodia. També el tema Cross Country té uns inicis força delicats, tot i pujar de to amb les cordes fregades de l'orquestra. Ben aviat el ritme ens imbuirà d'energia, tot i haver-hi breaks com el del solo del baixista, on sembla que s'aturi tot, però no. Després tot canviarà, esdevenint quasi un terratrèmol. Hi ha més temes, també diversos, de ritmes i tempos, però n'hi ha un altre que és força potent, i aquest és el que titula el projecte Freedom Trail. I només els escoltarem en el tema que titula el disc

0: I de nou, quina barbaritat de tema. Per potència, per ritme, per canvis, per solos dels músics, el llarg solo del pianista Michel Reich, que per cert ha estat increïble, també el potent del gran Joshua Redman, que impressionant el seu solo per ja acabar aquest increïble tema. I que important és tenir una base rítmica tan sòlida com és la de Michel Reich, piano, Mark DeMuth, contrabaix, Paul Wilhelm, bateria, tot i acompanyant Joshua Redman al saxo tenor. I amb quina majestuositat ha començat el tema. Però ja ben aviat el ritme marcat pel bateria i cops al canto de la caixa, i ja el motiu principal al voltant, on gira tot plegat. Sí que és un motiu recurrent, sí. El van recuperant al llarg del tema, i és clar que Redman al saxo tenor també és impressionant, i el recupera el motiu. I després d'aquest primer i potent tram, el solo del gran Reis al piano, magnífic i percussiu solo, també recolzat pels de la base rítmica de DeMuth contrabaix i Paul Wilson bateria. I ja encara al llarg final d'aquest Freedom Trail, amb el brutal solo de Joshua Redman al saxo tenor, brutal tema ideal per ja deixar-los d'escoltar, o sigui que felicitats nois, mestres, Michel Reis, Mark DeMuth, Paul Wilson, Joshua Redman, Vince Mendoza, director de la Luxemburg Filarmònic, i a tots els seus membres. I després d'aquestes impressionants músiques, sembla un bon moment per escoltar el microconte de Carme de la Fuente.
1: L'àvia sempre deia que la vida era un cercle. En Luca no l'havia acabat de creure mai. Ell pensava que el temps era una línia. Néixer, créixer, marxar. Fins que va tornar al banc del parc on de petit havia après a xiular. El banc era el mateix. Els arbres també. Només ell havia canviat. I en seure va comprendre que els cercles no consisteixen en repetir el camí, sinó a retrobar els mateixos llocs amb una mirada diferent. Em va somriure. Potser créixer no era avançar sense mirar enrere, sinó donar una volta completa per descobrir que en realitat mai no havies deixat de caminar. Com el jazz, una melodia reapareix, es transforma, improvisa sobre ella mateixa i acaba trobant una bellesa inesperada. Els cercles no ens retenen. Ens revelen qui som cada vegada que hi tornem.
0: Gràcies, Carme, per la teva dolçor interpretativa i musicalitat poètica, sempre la de les músiques del programa. I segueixo el programa fent un canvi estilístic endinsant-nos en el jazz més ortodox, tot això entre cometes, amb els cercles de Luca Manuzza, publicat per A.MA Records el 21 de novembre de 2025. Dades de l'enregistrament al blog. I aquí tenim a Luca Manuzza, piano, Paolo Recchia, saxo alt, Jordan Corda, vibrafon, Daniele Sorrentino, contrabaix, Sasha Machin, bateria, tots els temes són de Luca Manuzza, excepte el 2 de Matteo Sabatini, el 4 de Tony Williams i el 5è de Bobby Hutcherson. El blog hi trobareu enllaç al bancamp del disc. Doncs amb aquest projecte fem una passa endavant endinsant-nos directament en el món del jazz sense preàmbuls ni fusions, en un jazz proper al més neobopper, alhora que interpretacions contemporànies a les improvisacions dels músics. 8 temes majorment potents de ritmes i tempos, havent-hi però també més tranquils com ara Metamorfo i December. També dir-vos que alguns són llargs, de més de 9 minuts. De fet, aquests dos comentats tenen aquesta durada. I els començarem escoltant en el preciós tema del líder anomenat December, Luca Manuzza.

Car, primer fent la melodia i després en la seva inversemblant improvisació, ens ha deixat clavats a la cadira per com de bé ho ha fet, increïble, el Paolo Recchia per sonoritat, per llenguatge. I també s'ha lluït el jove Jordan Corda al vibràfon per la delicadesa de la seva interpretació. I de quina manera més delicada han acabat aquest tema. I ja heu escoltat de quina manera l'han començat amb el vibràfon, amb el saxoal, ells dos amb una preciosa i delicada intro del tema. I ja després la melodia amb el saxoal de Paolo i la resta de companys, remarcant la profunditat de so del contrabaix de Sorrentino i les escombretes de la bateria de Sasha i sempre, sempre la pulsió delicada del piano del líder i compositor. Magnífic tema per començar-los a escoltar. I més dades d'aquest projecte les podreu llegir al blog. I no deixaré de dir-vos que entreu als webs de Discordian Records, Munjun Records, Avant Records, A.MA Records, Notami Jazz, Dodi Chilune, Sasell Microscopi, The Changes Music, Crew Records, enllaços que trobareu al blog. I sí que hi ha temes magnífics a tot delicat swing, sí, com és ara Vortex, iniciat a duet de piano i vibràfon, com també ho és Black Comedy, aquest amb un swing més vital. I sí que fan una recreació de l'estàndard de jazz The End of a Love Affair amb un ritme ternari a tot estrany vals per com va la cosa rítmica. Però ja els acabarem d'escoltar en el tema que titula el disc Circles, de Luca Manuzza.

0: I de nou, un increïble tema de Luca Manuzza, alhora que també gran intro d'ell mateix a piano sol, que per cert ha durat una bona estona. Quin gust musical, quina velocitat d'execució, quina intro improvisada ja d'entrada. Que bo, aquest Luca. I és clar que com l'han seguit tots els altres, amb quina rítmica més impressionant. I ja la melodia a càrrec del saxo alt, amb unes notes llargues que ens la identifiquen. I mentre els de la base rítmica amb una brutalitat rítmica inversemblant per com s'agermanen Sorrentino al contrabaix i Machin a la bateria, amb el líder i pianista en el seu llarg i increïble solo. Mare de Déu senyor, que brutal! I després, quin canvi rítmic a tot delicat swing en la improvisació de Paolo al saxo alt. Quins moments més melòdics d'aquest músic, però també amb uns de més punyents per carretada de notes descarregada. I que bé els de la base rítmica com l'han acompanyat. I de manera igual ho han fet en el sol de Jordan al vibràfon, que impressionants tots tres. I potser amb algunes notes del líder al piano, grandíssim solo de Jordan al vibràfon, per ja aparèixer les notes llargues de la melodia fetes per Paolo al saxo alt i Jordan al vibràfon. I ja acaba el tema delicadament ideal per ja deixar-los d'escoltar, o sigui que felicitats nois, Luca Manuzza, Paolo Recchia, Jordan Corda, Daniele Sorrentino, Sasha Machin. I us recordo també que entreu a les següents pàgines web dels locals d'on es fa jazz: 23 Robadors Barcelona, Jamboree Jazz Club Barcelona, Sunset Jazz Club Girona. Al blog hi trobareu l'enllaç a la seva programació. I ja acabarem el programa d'avui amb el magnífic concert que va fer Dexter Gordon, publicat per Gleam Records el 7 de novembre de 2025, enregistrat el 7 de juliol de 1981 a l'Estate Jazz 81, Villa Imperiale de Gènova, Itàlia. I allà hi eren Dexter Gordon, saxo tenor, Kirk Lexey, piano, Dave Eubanks, contrabaix i Edward Clayden, bateria. Més dades de l'enregistrament al blog. I al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web de Dexter Gordon i l'enllaç al Bandcamp d'aquest disc. I aquest increïble concert que van enregistrar en directe el 1981 i publicat el 2025 inclou una sèrie de llargs temes per com de llargues varen ser les improvisacions dels músics del quartet de Dexter. Una de les més llargues és la que va fer la bateria Edward Clayden d'una pila de minuts en un dels llarguíssims temes, el propi de Dexter, anomenat Backstairs, de més de 28 minuts. Per això mateix l'han editat en un doble compacte i també en quatre vinils. Quina meravella! I més temes són el High Fly, de Randy Weston, It's You or No One, de Sammy Cahn i Jules Stein, i el More Than You Know, de Human's Rose Eliscu. I com que són aquests temes tan llargs, només els escoltarem en aquest It's You or No One, de Sammy Cahn i Jules Stein.
1: This one is called It's You or No One for me.

quin altre brutal tema, no tan llarg com el Mort d'en Juno, però vaja, de quasi 13 minuts. Aquí els hem pogut escoltar fent la melodia del tema una bona estona, i és clar que mitjançant el saxo tenor del grandíssim Dexter Gordon. Abans, quins moments més intensos del trio base fent una intro marcadíssima per l'acord permanent a moda de vamp, i ja apareix la coneguda melodia d'aquest gran tema de Sammy Cahn. Després, a volar, Mr. Gordon. La seva velocitat d'execució amb el tenor és una constatació del seu passat. Ell, un dels saxos tenors que va acceptar el bebop en aquells anys 40 després de l'època del swing, i el va saber desenvolupar al costat d'aquells altres monstres, Charlie Parker i Dizzy Gillespie. Quin llarg i increïble solo, igualment dir-vos que el trio base va estar-s'hi, quin llarg i increïble solo que ens ha fet Dexter Gordon, que va fer el 1981. Igualment dir-vos que el trio base va estar-s'hi una llarga estona fotent-li, i que el llarg solo de Kirk Laxey ha estat també increïble. I sí que al final, amb en Dexter al tenor, hem pogut escoltar a l'Edward Gladden fent un grandíssim solo a la bateria, compartint compassos, i ja tots quatre recuperant el tema, la melodia del tema, això sí, amb l'arranjament on hem escoltat aquell acord únic a moda de vamp, ideal tema per ja deixar-los d'escoltar i nosaltres acabar el programa d'avui, que com sempre espero que us hagi agradat tant com a mi, o sigui que moltes gràcies, mestres Kirk Laxey, David Eubanks, Edward Gladden, i sobretot moltes gràcies, admiradíssim i estimat Dexter Gordon, el gegant del jazz. I us recordo també que entreu a les següents pàgines web dels locals on es fa jazz: Llibreria Byron, Barcelona, Nova Jascava, Terrassa, Jazz Club Sant Vicenç, Sant Vicenç dels Horts, i nosaltres ja fins al 18 de juliol, que farem el primer dia del 17è Festival de Jam Sessions a Sant Vicenç dels Horts, on comptarem amb combos d'alumnes de grau superior de 4 de les millors escoles de música de casa nostra: Escola Superior de Música Jam Session, ESM Taller de Músics, ESMUC i Conservatori del Liceu. I això serà a l'Auditori del Molí dels Frares a partir de les 8 del vespre i amb l'entrada gratuïta. Us hi esperem, i també amb l'instrument si voleu venir a tocar o a cantar. Doncs ara sí, ho deixem aquí. Gràcies per ser-hi aquí o al blog del programa, que ja sabeu que és jazzclubdenit.blogspot.com.es, i jo mateix, Miquel Tuset i Mallol, qui l'ha realitzat, xerrat pels descosits d'interessos comuns, espero, i seleccionat les seves músiques. Us espero la setmana vinent, si podeu, voleu i en teniu ganes, i us desitjo molt bona nit i bon jazz, Club de Nit en el jazz de cadascú. I'll be your baby tonight. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per seguir-nos. Bona nit i bon jazz, Club de Nit en el jazz.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
2: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
1: En el principi, Déu.
3: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Hola.
5: Hola.
4: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
5: La de fora.
6: La de dins.
4: La que escriu.
7: I la que para.
6: I la que parla.
4: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
8: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
3: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La cançó del dia, amb Magí Canyelles.
2: Bon dia. Avui us proposo la cançó Cúmbia de la Festa Major de Canya d'Or. Canya d'Or és un grup de gralles de Reus i va publicar el 2013, van fer aquest disc, que és com, bueno, és un grup de gralles doncs, complementat amb molts altres instruments i amb un so que, bueno, uns arranjaments i una sonoritat molt, molt interessant, no?, amb com s'acompanyava aquesta formació del grup de gallers. La cúmbia de Festa Major, doncs, us convido a escoltar-la perquè ara comença aquesta època d'estiu, de calor, però també de moltes festes majors i molta cultura popular al carrer, arreu del país. O sigui que, i just ha passat Sant Pere, que és precisament la Festa Major de Reus i de molts altres llocs, us deixo amb aquesta cúmbia de la Festa Major de Canya d'Or.
3: Apa! De Colòmbia al Principat, noi. Les arracons.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest primer dia del mes de juliol, d'aquest dimecres 1 de juliol, la compartim amb el Pere Madurell. Hola, Pere, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal, Jordi Turró? Bon dia i bona hora.
2: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Bon dia.
0: Fantàstic. Bon dia, Toni Ramoneda.
3: Molt bon dia.
0: I bon dia, Antoni Bonilla.
4: Molt bon dia.
0: Ben retrobats, a l'espera de contactar amb la Samara Lanzari. Avui sí que no ens podrà acompanyar la Mari Carmen Juárez aquestes properes setmanes, perquè per motius personals doncs no ens pot acompanyar. Bé, dimecres passat era Sant Joan, per tant, recuperem el to, el Toni que ens ve amb bermudes, distesament, tranquil·lament.
3: Sí, si no s'ha d'anar depèn on...
0: D'acord. Escolta, que et volia preguntar, parlant d'esdeveniments esportius, les 24 hores de motociclisme...
3: Setmana que ve.
0: I té alguna cosa a veure amb el Tour? Perquè normalment era el primer cap de setmana de juliol.
3: No? O no? Per calendari ja ens van comunicar... Bueno, quan es va publicar el calendari ja anàvem al segon cap de setmana. De fet, jo recordo que aquí quan vam donar la notícia de que, o vam comentar la notícia del Gran Depart,
0: sí,
3: deu fer cosa un any i mig o dos anys que es va saber, ja dic, ostres, dic, coincideix amb el cap de setmana de les 24 hores, amb la qual si ja costa tenir presència mediàtica, diguem,
0: sí,
3: només falta que sigui amb el cap de setmana del Tour. Però al final no sé si és per coincidències o per simplement calendari del circuit o el que sigui, anem a l'11-12.
0: D'acord, 11-12.
3: La setmana que ve.
0: Em sembla que hi ha anat fent alguna prova.
3: Sí,
0: per
3: sí,
0: tant,
3: sí.
0: L'equip...
3: Justament el dia de Sant Joan, dimecres passat, sí, hi havia entrenaments al circuit.
0: L'equip de l'Eduard Català, que participarà de nou a la prova, eh?
1: Mm. Vaig veure la moto que la tenia l'Eduard al taller, deu fer ja un període de 3 mesos.
0: Sí.
1: I allà recollia...
0: La prova, doncs.
1: I, home, és una passada espectacular, preciosa.
3: Sí,
4: aquesta setmana passaré jo. A veure.
0: Veus que tu també ho tens a prop,
4: eh? Jo tinc enxufer.
1: Clar.
0: Sí.
3: Sí, sí,
0: molt
3: sí,
0: bé, no, que ens aclarim.
3: La setmana que ve, dimecres que ve... Ja veu que des de l'any passat ha canviat, sí, la gestió de les 24 hores. Hi ha una empresa que és qui s'ocupa la gestió, no directament al circuit com fins ara, i això ha provocat uns canvis en la cursa i tant també canvis d'horaris, perquè a més hi ha una prova de clàssics, de motos, uh-huh, clàssiques, de resistència també, i això mou una mica els horaris, i amplia que hi ha entrenaments dijous a més de divendres, una sèrie de coses.
0: Molt bé. Per cert, que divendres parlem amb el nou president de la Federació Catalana de Motociclisme, que és un molinenc, el Jordi Pallarès, uh-huh, també ex-responsable del grup Motor Molins, entre altres coses, que ha guanyat les eleccions ajustadíssimes, 46 vots a 45.
1: Ostres!
0: El divendres 19 de juny, eh?
1: Por los perros.
0: Correcte. Això, exacte.
3: Si haguessin sigut de la CUP, haguessin empatat.
0: És possible. És possible. Bé, doncs estarem pendents, en tot cas ja queda clar. L'11 i el 12 de juliol a Montmeló. Suposo que heu presentat tots la renda, no? Ja? Perquè ahir era l'últim dia. Pere Madurell, ho confirmes?
1: Que ahir era l'últim dia, sí.
0: Què passaria, per exemple, si no l'hagués presentat, que sí que ho he fet, i em trobés amb el dia d'avui?
1: Que hauries de presentar-la amb recàrrecs.
0: Que ara vindrien per aquí la porta ja...
1: I a lo millor t'obren un expedient per revisar perquè l'has presentat tard, no sé.
0: Val.
1: En principi...
0: Uns recàrrecs econòmics, bàsicament, no?
1: No en conec d'altres, en aquest sentit.
0: D'acord.
3: Bueno, hi ha treballs forçats i aquestes coses.
1: De moment encara no.
4: Bueno, sense entrar en detalls, hi ha alguns que
0: ai.
4: Per milions d'euros fan una condemna d'ajudes a socials. Vull dir que, uh-huh, vull dir que en aquest sentit tampoc cal ser tan estricte amb els càstigs, no?
3: A tot això ha sortit la llista de morosos, que suposo que és on volen anar a parar.
0: Per exemple.
3: I tenim el més morós de Catalunya.
1: Sí.
3: Ningú sap qui és.
1: Jo tampoc.
3: No ho sap ningú,
1: El nom és...
3: Sí. Mira, és un empadronat aquí, però ningú sap ni qui és, ni a què es dedica, ni on està, ni res.
0: I encara...
3: 65 quilos, que deu el senyor.
0: I encara
3: quan,
0: hi ha...
3: Quan? 65 milions d'euros.
1: Però jo diria que l'Agència Tributària de Catalunya, no? Aquest morós és de l'Agència Tributària de Catalunya o de l'Agència Tributària Espanyola?
3: De fet, qui ha tret el llistat és l'Agència Tributària Espanyola, coincidint amb el final de la...
1: Però escolta... He vist també una llista de l'Agència Tributària de Catalunya.
0: Sí, també. que la notícia, de, per exemple, del 3CAT, diu que baixa el nombre de grans morosos. Això és important, Toni, has de tenir confiança. Que sumen un deute de 15.432 milions.
3: Ja,
0: jo. Josef Faradji encapçala un any més. Un any més, és com un rànquing que ja és conegut, el Josef, un any més la llista de grans deutors amb la hisenda catalana, eh? Perfecte. És l'Agència Tributària Espanyola, com dèieu, que ha publicat, doncs, com cada any, la llista de grans morosos. Aquest document confirma que 879 deutors han sortit de la llista negra i n'han entrat 735. Per tant, a la llista hi apareixen aquests 5.853, 144 menys que l'any passat, una xifra que suposa un 2,4% menys. Però no tots els morosos surten en aquesta llista negra. Per ser-hi, el deute ha d'ascendir a més de 600.000 euros al tancament del 2025. I no pot estar ajornat ni suspès per algun motiu legal. Perdoneu que van apareixent informacions d'aquestes i anuncis i llavors em perjudiquen la lectura. I les persones que més deuen a l'Agència Tributària, doncs si voleu podem anar dient, però no cal tampoc, no?
3: Ah, ja.
0: Però hi ha algunes quantitats importants, eh?
4: Astronòmiques. Que si la lliguem amb una altra notícia que abans hem parlat abans d'estudis,
0: ara, sí, ara hi volia anar.
4: Vull dir que en aquest sentit clama al cel.
0: La llista es publica des de fa 13 anys, això s'ha de dir, quan el llavors ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va voler donar a conèixer el nom dels morosos per incentivar-los a pagar el que deuen a Hisenda. Creieu que ha funcionat, doncs, això? Em penso que no gaire, no? Que es publiqui.
4: Es va oblidar d'apuntar-se ell mateix, no?
3: Ah, exacte, és el que anava a dir, és que justament aquest és el que...
4: Clar, és que estava aquí, mira, l'has deixat votant, tio.
0: A la llista hi han tornat noms que havien desaparegut en anteriors edicions, com la presentadora Patricia Conde, que té un deute de 714.000 euros, bé, i el col·laborador de televisió Kiko Matamoros, amb 600.000 euros. Es manté l'actriu Paz Vega, el futbolista Arda Turán, atenció, aquell futbolista que havia jugat al Barça, també de l'Atlètic de Madrid, la cantant Isabel Pandoja, l'exàrbitre José Enríquez Negreira, sí, clar, i l'expresident del Barça, Joan Gaspart.
3: Jo crec que aquests dos noms, que van juntets sempre, sí? Van... O sigui, no és casualitat que els treguin ara. I Gaspart ja fa anys que hi és,
0: sí,
3: però el d'Enríquez Negreira ara... És per... I a sobre? No declara... Sobre que cobrava de lo del Barça. Aquest era el fill, per exemple.
0: Sí, sí, no? Sí. I aquest dimarts també s'ha publicat la llista de persones físiques i jurídiques amb deutes o sancions, en aquest cas a l'Agència Tributària de Catalunya, i com l'any passat, Josef Faradji, que és un empresari desconegut de l'opinió pública, és la persona amb un deute més elevat a l'agència, un total de 65 milions, que suposen al voltant d'una tercera part dels deutes pendents de pagament dels grans deutors que té la hisenda catalana.
3: Jo,
0: que podem anar dient així? Digues.
3: I això... A veure, ja tenim gent a la taula que segurament sap més que jo. Sí. No, segurament no, segur. Però dèiem, no se'ls pot fer... Les sancions són econòmiques?
0: Sí.
3: Home, jo entenc que si deus... o si presentes la declaració una mica tard, o això, que hi hagin doncs, uns interessos de demora... Però quan els deutes són tan grans, no es pot anar a casa d'aquests senyors i dir, aviam, vostè, paga? No, doncs cap aquí dins 7 o 8 anys i, mm-hmm, i a veure si se li passa la tonteria.
0: Sí.
3: Vull dir, quan el que deus és tan gran, jo crec que s'hauria de convertir ja en penal, no? Això.
1: No sabem en quina fase està legal, anava a dir judicial, però pot ser encara no judicial, legal, la determinació, la concreció i la fermesa d'aquest deute, i per tant perquè passi, pugui ser entès també com a delicte, entenc que ha d'haver-hi tot un procediment previ. No sé aquests procediments com estan, caldria saber-ho i no ho sabrem, òbviament.
4: Però és que estem parlant de gent que fa anys que hi ha aquest deute,
1: ja.
4: Anys, no mesos, anys. I no ho entenc, encara el contracte la televisió pública, ja sigui nacional o qui sigui, no? I no ho entenc.
2: Perquè deuen tenir d'alguna manera la seguretat de la impunitat, de que no els hi passarà res, que no hi ha càstig, com si diguéssim.
0: Es manté la llista, per tant, és com hi ha un clàssic, no?
3: Que és una cosa que passa ara, i home, que s'ha d'iniciar tot un procés d'això, però és que iniciem el procés d'aquest any, però el procés de fa 5 o 6 anys, que ja devia, com està?
0: Som el país de la picaresca, com alguns comenten, o què?
4: Sí, bueno, sense cap mena de dubte.
0: Sense cap mena de dubte.
3: Sí, molt bé, però... I que però hi ha tot un entramat legal o paralegal per... ocultar o... Jo coneixia un que deia... Jo tinc un assessor fiscal que cobra el 10% del que m'estalvi.
1: Bueno, és una bona manera d'incentivar la feina.
3: Sí. Aquest tio em diu, tu hauries de declarar 100. Mira, jo he fet que només en declari 50, doncs el 10% dels altres 50 per tu.
1: Perdó, tu hauries de declarar 100 si no feies, no et miraves ben bé les coses i no les analitzaves amb un bon assessorament. Clar. Jo, que sóc un bon assessor, aconsegueixo que només em pagui 50 legalment.
3: Sí. No,
1: i per tant... No, Toni, però és que...
3: És que no estic parlant que te les amagués.
1: El discurs... Podem traslladar-lo en un territori, que jo sé que tu no ho feies, però que s'acostuma moltes vegades a fer-se un territori demagògic. L'assessorament està previst per tot, per la medicina, per les qüestions legals, per les qüestions fiscals, per el que tu vulguis està previst l'assessorament.
3: Vull dir que aquest tio...
1: Llavors,
3: que
1: mentre sigui si correcte i legal, no, jo no hi veig cap problema.
3: Si jo tinc un paio al costat que em diu, no, és que mira, que això que vas pagar aquí resulta que és... per la, no sé, perquè t'has gastat diners en un edifici i tot això té unes subvencions que no sé quan, hi ha una part que no cal que la declaris perquè pots dir que ve per aquestes subvencions, doncs aquí ja guanyes. Tens unes ajudes perquè l'empresa té menys de no sé quants anys i per tant estàs tot... Si algú que t'encamina totes aquestes coses, que la majoria de mortals desconeixem, un bon assessor que sàpiga totes aquestes coses d'on poder treure, sempre de forma legal, no dic, home, no. Mira, si la meitat la fots a les illes Caiman, no pagaràs. Això és un altre rotllo.
1: Mira, us posaré un exemple, perquè estem parlant ara dels capos, dels jefes, dels de dalt de tot,
0: sí,
1: que són els que estem parlant. Però ara posaré un exemple del nostre nivell. Ciutadans de Molins de Rei que venguin una propietat, per exemple, si aquesta propietat era la reben per herència i era l'habitatge habitual de la persona que ha mort del qui reben aquesta herència... podria tenir una bonificació fins al 95%, ho has de conèixer. O, per exemple, tu vens una propietat que està bonificació del 95% en l'import de plusvalua. O tu vens una propietat en la que hi ha una protecció pel Pla Especial de Patrimoni Arquitectònic d'aquí de Molins de Rei i està catalogat. Pots tenir una bonificació enorme, també, ho has de conèixer. Llavors, tens dues opcions per conèixer-ho, perquè et coneguis la normativa fiscal, les ordenances fiscals, el dedillo, i per tant tu ja sàpigues aplicar-ho, o perquè tinguis un bon assessorament. En els dos casos és una manera legal d'ajustar el deute que tu podries tenir amb Hisenda. Si tu, no, evidentment, no demanes aquestes bonificacions, aquestes reduccions, Hisenda no te les aplicarà, perquè tu no les has demanat. Llavors, això també no, Toni,
3: si hi ha unes grans bonificacions, les hauries de tenir de forma automàtica, no? Ah, si no les demanes, passa de nit. No, a tu et toquen, doncs sí,
1: Toni, Toni, cadascú és responsable de casa seva. I és la veritat, cadascú és responsable de casa seva i cadascú ha de fer el millor per ell mateix. Aquí un s'ha de mobilitzar fins on conegui i si no s'ha d'assessorar d'on pugui.
4: Però en aquest cas estic d'acord, vull dir que si al final és legal aquestes deduccions i per tant ho permet la llei, doncs ja està, vull dir que en aquest sentit cap problema. Però segueixo sense entendre com estan sortint públicament que hi ha persones que deuen tots aquests diners, gent que viu a Catalunya, a Espanya, en definitiva, hòsties, i si jo deixo de pagar algú, la meva compte queda bloquejada en mesos, no en anys, en mesos. I per què a mi em fan això i per què hi ha d'altres que tenen centenes de milers d'euros pendents i no fan això? Desconec, evidentment.
1: Aquí tot. Està el problema que desconeixem. La particularitat, és a dir, cada deute tributari que finalment conforma una posició teva com a deutor davant d'Hisenda es va establint a partir d'un procés, d'un procediment, d'un expedient. Possiblement aquest expedient administratiu davant de l'agència tributària després es traslladarà a l'àmbit judicial, potser primer a un àmbit judicial de primera instància, després un àmbit judicial de segona instància i amb recurs d'apel·lació. És a dir, tot això té tot un recorregut. Desconeixem aquestes fases com estan. I aquí, evidentment, no podrem conèixer perquè és informació protegida.
4: Està clar. Que parla sense coneixement és...
0: Si avancem, i amb el que apuntava també l'Antonio, avui a les pàgines de Societat de la Vanguardia, parla d'un informe de Càritas, diu: la pobresa es consolida com un fenomen profund, multidimensional i sostingut en el temps. Així ho declarava la secretària general de Càritas, Maria González Dine. La pobresa a Espanya, on les millores econòmiques evidents dels últims anys continuen sense arribar als que tenen menys recursos. Al conjunt de l'Estat hi ha unes 4 milions de persones, una mica més de 4 milions de persones en pobresa greu. El titular diu que quasi 3 milions de persones se salten àpats i 700.000 no s'alimenten durant dies.
1: Hòstia.
0: La falta d'aliments perquè no hi ha recursos afecta el 12% de les llars, segons revela Càritas. N'hi ha que no es creuen les xifres, explica Celeste López de La Vanguardia, perquè no veuen aquests pobres pel carrer, com ara alguns polítics. Però les més de 4.900 Càritas parroquials, sí. Què veuen? Es pregunta. Que molta gent ni tan sols té diners per menjar. Aquest és l'informe FOESA de Càritas, que ha elaborat ara fa recentment. Una de cada 10 persones pateix inseguretat alimentària. És a dir, no sap si podrà menjar. González Dine, des de Càritas, assenyala que pràcticament 3 milions de persones a Espanya s'han vist obligades a renunciar a una dieta saludable, ja que han de reduir la quantitat d'aliments consumits i han d'incloure pràctiques com saltar-se algun àpat. Representen el 5,4% de la població. Passen dies sencers sense menjar. Sí, ho repetim, diu l'article, dies sencers sense alimentar-se. És el cas d'una xicota, la Marta Lorenzo. Diu que va venir de Llatinoamèrica per llaurar-se, ella explica, una vida millor, i s'hi va trobar que sense papers només podia accedir a un mercat laboral en negre, precari i mal pagat. A mi, per l'edat, que ja supera els 50, ni tan sols em donaven feina perquè deien que si tenia un accident els ficaria en un embolic. Lorenzo ha tirat endavant gràcies a la targeta prepagament solidària de la Caixa, que gestiona Càritas. Diu: la tinc des de l'octubre del 25 i puc comprar aliments, medicaments i productes d'higiene. Quan arriba el moment de la recàrrega, els envio tots els tiquets del que he anat adquirint perquè vegin que he comprat bé. Això és un dels requisits per lliurar, doncs, aquesta targeta. Podríem seguir, però volia ja analitzar una mica aquestes xifres. Diu que la majoria de les llars amb necessitats alimentàries són encapçalades per dones o persones que buscaven feina o que tenien una feina inestable o precària. La memòria de l'any passat de la ONG també constata una prevalença més gran de la falta d'aliments en les llars, que les despeses de l'habitatge són excessives. I els ingressos menys les despeses d'habitatge situen la llar sota el llindar de la pobresa greu. M'aturo aquí, perquè podíem seguir. Quina lectura em faríeu de tot plegat, Antonio?
4: Vàries. M'ha fet, no va dir gràcia, però no, m'ha fet aixecar una miqueta al cul del seient quan diu: no, és que hi ha gent que no ens ho creu perquè no ho veu al carrer. Li poden preguntar a l'alcalde de Badalona, que va desnonar no sé quants immigrants que venen allà. Vull dir, segurament perquè els amaguen. Aleshores, no és que no hi siguin al carrer, és que els amaguen perquè fa nosa per alguns veure els que hi ha al carrer. A la zona franca d'aquí també hi havia un espai on hi havia tendes de campanya i gent dormint allà. I també en el van fotre fora perquè no feia lleig d'alguna manera tot allò. No? Evidentment, 4 milions de persones que tenen problemes per menjar, esgarrifa, no? I parlem de la macroeconomia, que funciona fantàsticament bé i nos partimos el pecho dient que tot això funciona, però al final, quan arriba la microeconomia, és a dir, els calés que arriben per menjar i per viure, pues no arriba. I aquí està la falca, diguéssim, el gran gap que hi ha. Sí, el país funciona bé per alguns, per d'altres... Per 4 milions de persones funciona molt malament, no? I és aquí on s'ha de treballar, on de veritat està el problema. No està dalt, està baix.
1: I no oblidem que totes aquestes dades i aquesta informació provenen d'una entitat, d'una seriositat, d'un rigor i d'un reconeixement màxim, que és Càritas, eh? Poca broma, eh? Aquí no estem rebent informació no contrastada, informació d'una companyia que no ens mereixi confiança, no és Càritas, eh?
4: Sí, no, i que fan moltes ajudes a moltíssima gent.
0: Però clar, arriben on arriben, també, no? Vull dir, no.
1: Aquí a Molins de Rei tenim una no sé si diré, delegació de Càritas molt potent, que porta moltíssims anys treballant, eh?
4: Quan jo estava, diguéssim, a la Junta de, la, de les Conserves, a l'Associació de Veïns de les Conserves, fèiem les migues solidàries i tot i recollien aliments per un plat de migues, etc. I sempre ho donàvem a Càritas, sempre havia un pack, d'alguna manera, un acord amb Càritas per donar-los aquests aliments a Càritas. Bé, bueno, al final fas el que pots dintre del que... el que pots, d'alguna manera.
3: Potser serà una mica demagògia, però si ho lliguem amb el que estàvem comentant fins ara dels deutes a Hisenda i tot això...
4: Exacte.
3: Si, si tothom... Aquí també s'ajunta, el cas aquest que ens explicaves d'aquesta noia sense,
0: sí,
3: sense papers,
0: que,
3: que ho podríem lligar també amb que ahir, el 30 de juny, va acabar el plaç per demanar la regularització de sense papers i tot això. Que podríem lligar-ho tot una mica... Però el fet que hi hagi gent que no dona, no paga el que li pertoca pagar a l'Estat, fa que l'Estat tingui menys recursos dels que hauria de tenir per fer moltes coses. Carreteres, hospitals, escoles, tot això, però també ajudar a la situació de vulnerabilitat que tenen molta gent que ens, a vegades és això, és que no ho veuen, com que no ho veuen pel carrer, es creuen que no existeix. Home, sabem que existeix, potser en el teu dia a dia no ho tu veus, però clar, és el dia a dia de cada una de les persones. Jo tinc el meu dia a dia, però tu tens el teu dia a dia, i en el dia a dia de gent que està en aquesta situació, segurament el que més veuen és això, i no gent que va amb un porxe amunt i avall. Per tant, et diran que per ells el 90% és això. Hi ha molta gent amb aquesta situació.
2: És que és un problema sistèmic, no és únicament la pobresa. Hi ha pobresa perquè no hi ha regularització, vull dir, la gent queda desprotegida. Els sous són molt baixos en aquest país i això és un problema, i després el que explicava ara el Toni, vull dir, si a l'Estat li has negat no sé quants milions, vull dir, tots aquests milions no es poden utilitzar en res, i llavors és tot un bloc, vull dir, de problemes que no s'afronten com cal. El d'habitatge, perquè aquestes no les veus pel carrer per on estan, amb les barraques, amb tendes de campanya, en molts llocs.
1: Apunta, Jordi, el tema de l'habitatge.
0: Sí,
1: recordo fa uns dies que el Banc d'Espanya, el Banco d'Espanya, no ho dic perquè la denominació oficial és Banco d'Espanya,
0: d'acord,
1: va apuntar que el tema de l'habitatge

0: segurament molt a prop del que ens pensem. Tenim una situació de pobresa ja consolidada, que no ho diríem, perquè potser no ho sembla. Però sí, hi ha molta gent que, i que per desgràcia això també afecta els més vulnerables, que, doncs, que són o els més grans o els més petits, que no tenen això, doncs, que s'han de saltar àpats perquè no arriben.
1: Parlava el Jordi del salari. El salari s'ha incrementat, però s'ha incrementat molt més el cost de la vida. O sigui, per exemple, si un va a comprar-se un pis o llogar un pis, un metge que pot cobrar 3.000 euros al mes, 3.000 euros al mes de salari, vull dir que estem parlant d'un bon salari avui dia, pues potser tindria problemes per arribar a fi de mes. El problema no és el salari, el problema està que la resta de cost de la vida s'ha incrementat, multiplicat per 10. I clar, ja em pot incrementar a mi un 1.000 euros més, però si l'altre, si m'incrementa 10 vegades més, pues, estic pitjor que abans.
2: Segons recull l'informe de Càritas, l'habitatge és avui el factor que està activament reconfigurant la nostra estructura social, expulsant una de cada quatre llars d'una vida digna i triturant el difícil equilibri de les classes mitjanes. I aporta dades, el 45% de la població que viu de lloguer està en risc de pobresa i exclusió social, la xifra més alta de la Unió Europea. El lloguer s'ha convertit en una trampa de pobresa, diu l'informe.
0: A veure, el que diu la teoria bàsica, és allò dels tres terços, representa que, o sigui, el que et diu aquesta teoria és que tu has de destinar a la vivenda com a màxim un terç del que guanyes. Tenim en compte que un salari bàsic, un salari mínim, estarem amb... Ja no parlo del salari mínim, que si voleu anem al mínim, però un salari normalet, que té moltíssima gent, es situa, doncs, en què? 1.200, 1.400 euros? Molt bé. 1.500, si vols, t'ho poso per fer els números ràpids. 1.500. Sí, sí. Vol dir que hauries d'estar amb un lloguer de màxim 500 euros, o destinar a la vivenda 500 euros. A veure, que em digui algú a la corona metropolitana quin pis no compartit, No dic entre... Si el compartim entre 15 és molt fàcil d'arribar. Però quin pis el pots llogar per 500 euros?
1: Aquest preu estan llogant només una habitació. Aquest preu. Val. 500 euros habitació. Punt. Accés, m'imagino, a lavabo, tot això, evidentment.
0: Sí, què vol dir? Però... Que si vols un pis per tu sol, per la teva família, el que has d'anar és... O bé aquí treballa tothom i tothom aporta aquests 1.500 euros de sou, diguem-ne, mitjà, o bé hi has de destinar més d'aquest terç. Què passa? Que tot el que agafis dels altres dos terços, potser els altres dos terços és alimentació, i per tant no li pots destinar tant a l'alimentació perquè necessites la vivenda.
1: Exacte.
0: I aquí comença allò d'anar-se mossegant la cua, i vas fent amb rodó, i com que no puc pagar el menjar, no menjo... I aquí per això dic que les situacions de pobresa extrema, d'assentaments de tendes de campanya, de gent que van a naus, a llocs com a Badalona, mencionaves la nau B, no sé què, B50 o B52, no sé com es deia allò, tot això... És molt mediàtic i la foto és molt... Però és que ho tenim molt més a prop del que ens pensem.
1: No, sí, completament d'acord.
2: I davant d'això, doncs, quines mesures es podrien...
0: De moment, el que dèiem abans, els que han de pagar, que paguin. Perquè si tots anem pagant...
2: Lliguem amb abans, sí.
0: No és que sigui culpa només d'això, La culpa és un problema estructural, sí, de societat, de fa molts anys, sobretot amb la vivenda. Però comencem per pagar. Avui és un dia, deien, el 30 de juny, el dia més trist perquè tothom li toca... O tothom. Hi ha gent que li toca pagar. Escolta, jo, del que he pagat, jo voldria pagar 1.000 vegades més del que he pagat. O sigui, el que he pagat aquest any ho vull pagar per 1.000. Hosti, t'està sonat, no? Jo voldrà dir que he guanyat molt més.
1: Clar.
0: Però que guanyi molt més no vol dir que no pagui el que em toca. Perquè després jo vull una sanitat pública, vull anar a l'hospital de dir, hosti, que em fa mal el peu i m'atenguin i està bé, vull poder anar per carreteres normals, vull tenir una educació pels fills que ens han demanar i pagar les jubilacions demà, tot això ho vull, i la manera d'això és doncs pagant els impostos que ens toquen.
1: Sí, estem polítiques pensant amb el poble d'una manera molt més clara i diàfana. O sigui, pensant en la vivenda, pensant en la salut, pensant en l'educació, o sigui, dedicat a això. Hem parlat d'això moltes vegades, no? Però al final els polítics treballen per nosaltres. I jo a vegades veig que no treballen per nosaltres. No treballen per la ciutadania, vull dir, en línies generals. No?
2: que és una mica mirar

0: ahir sortia la tertúlia també en aquesta línia. Poca confiança amb els polítics, per tant.
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Ah, el Jordi també diu que sí, sí de seguida, sí.
1: Proves irrefutables, vull dir, que en aquest sentit què s'està fent per la sanitat? Per exemple, ahir volia parlar, demanar hora amb la meva metgessa de capçalera. Parlar amb l'ambulatori, bueno, potser si intento parlar amb el Papa de Roma segurament ho trobo més fàcil que no parlar amb l'ambulatori. Vaig intentar trucar amb un altre telèfon que és de la Generalitat. Vaig trucar diverses vegades i sempre em deien, hi han 15 trucades abans teu... Jo, collons, si acabo fa 10 minuts que he trucat, encara hi han 15? Bueno, sí, sí, doncs deixi un missatge premium i li trucaran avui. En el dia d'avui, i eren les 10 del matí, em van trucar a les 8 i pico de la tarda. Vaig parlar amb l'ambulatori i ja ho tenia tot resolt. Sí, per exemple, no? Si tu parles a qualsevol persona d'aquí a Molins de l'ambulatori, per què no hi ha, per exemple, hòstia, se m'ha anat al cap...
2: Servei de ginecologia.
1: Ginecologia, per sí. exemple. Saps? Hi ha moltes mancances, diguéssim, per atendre en aquest sentit. Hòstia, si...
3: Tot això es paga dels impostos que no entren, eh?
1: Exacte. Exacte. Però potser s'estan dedicant impostos a una altra cosa que potser no és tan interessant, diguéssim, per la ciutadania. Aquí és on jo vaig, que no estan pensant en la ciutadania, estan pensant potser en d'altres coses que venen més, més per l'escaparat, més per al vot, més per d'altres coses. I ara que tenim un any per les municipals, doncs potser vindran coses interessants, però...
0: Bé,
1: ja ho veurem.
4: Per parlar amb el Jordi, hi ha un programa, La meva salut, que entres allà i demanes hora.
1: Sí, sí, però en aquest cas la meva metgessa està de baixa i tenia que demanar hora i truqui a partir d'octubre, un missatge, eh? I no necessito ja. Pues m'han tingut que posar amb una altra doctora que la substitueix mentre aquesta doctora està de baixa. Era aquest el cas que ens estava parlant amb algú per aclarir un concepte. Però sí, jo ho faig tot via per la meva salut, en aquest sentit, amb la meva doctora, cap problema, i ens comuniquem via aquí, si no hi ha cap urgència, evidentment.
4: Però a part d'això és que el país està esvalutat, vull dir, els metges, els
2: professors,
4: mestres, tothom demana més, els Mossos, i esclar, llavors quan en reps més diner pel que sigui, ho has de repartir. I els últims som els del poble. I a més... Però jo, per exemple, estic content amb la Seguretat Social.
2: Sí, sí, sí.
4: Vull dir, m'atenen tard, però m'atenen.
2: Tenim segurament, jo crec que tenim els millors serveis mèdics, em diria que del món. La sanitat pública que tenim en aquest país és de primera categoria, tant pel personal com amb mitjans tenim el que tenim, però... jo crec que la sanitat pública funciona, que podria funcionar molt millor segur, si la dotem amb més diners i tot això. Els diners han d'anar només a sanitat? No, és que hi ha molts llocs on han d'anar els diners.
1: Però
2: tenim una sanitat bona.
1: La sanitat funciona bé comparada amb d'altres països, completament d'acord. La sanitat d'avui dia, si la comparem amb la sanitat de fa 20 anys, em refereixo en quant a atenció, en quant a rapidesa, no en quant a mitjans, que evidentment en 20 anys s'ha canviat el món moltíssim. Fa 20 anys funcionava millor la sanitat catalana o espanyola que no pas avui.
2: També tenia molta menys gent.
1: Sí, sí, vale. Però ara si n'hi ha més gent, hi ha gent més que paga, hi ha més recursos. O sigui, clar, si tu destines tots aquests recursos a un altre lloc, no estan treballant per lo mateix, estem parlant de lo mateix.
5: I no oblidem que, com a mínim aquí a Catalunya, hi ha un costum de fa molts anys de molta gent optar a la vegada per, evidentment, la sanitat pública, perquè la tenim accés tots. Bueno, tenim accés tots. Aquí podríem parlar largo y tendido, però ara no és el moment. Doncs, a part de la sanitat pública, hi ha un costum aquí a Catalunya molt arrelat de moltíssima gent que també, a més, té la seva mútua privada.
1: Sí, sí.
5: Que descarrega enormement a la sanitat pública.
1: Sí, sí, però si estem parlant d'aquí 4 milions de persones que no poden menjar, imagina si hi ha 4 milions de persones que es poden pagar una mútua privada.
5: Sí, sí, correcte.
1: I si tenen un problema, s'han d'esperar 6 mesos, a que sigui. Fa 20 anys no t'esperava 6 mesos. Fa 20 anys, en un mes ho tenies resolt, per exemple, no? Uh-huh. Qualsevol operació, lleu, vull dir que cosa llarga, enfermedad llarga, evidentment, era el que hi havia, no? No sé, jo ho veig des d'aquest punt de vista, no? Si comparem amb d'altres països, completament d'acord. Completament d'acord.
0: Bé, hem escoltat a les notícies de les 9, més que per actualitzar, que hi ha hagut un accident a Lleida.
5: Hòstia, sí.
0: Tenim
5: sí,
0: una
5: sí.
0: quarantena de ferits, ballen les xifres, però uns 46, 45 ferits, 4 crítics en xocar un autobús contra un edifici a la capital del Segrià.
5: Casc urbà, sí.
0: Sí, llegia, per exemple, els comandants de RAC1, diu que ha sigut a primera hora del matí, 4 d'aquests ferits estaven en estat crític, 7 en estat greu, i hi ha 25 passatgers que han pogut sortir pel seu propi peu, segons informa la delegació del govern de la Generalitat a Lleida. El xoc ha estat a la Rambla Ferran, número 11.
3: Just contra la Diputació.
0: El 112 ha rebut l'avís a un quart de 8 del matí. L'autobús ha quedat totalment esclafat a la part frontal, es veuen algunes imatges. Cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i tot just acabava de sortir de l'estació d'autobusos de Lleida a uns 2 minuts del punt de l'accident. Segons informa el SEM, ha calabat els ferits a 43, han traslladat molts dels afectats a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i han activat també un equip de psicòlegs. Els serveis d'emergències treballen per esbrinar les causes de l'accident.
4: Ha d'haver estat molt fort per esclafar.
0: Sí, la primera hipòtesi diu és que la conductora hauria perdut el control del vehicle fins a impactar amb l'edifici. Hi ha hagut un canvi brusc que es veu, segons han dit alguns passatgers. Els bombers han mobilitzat 11 dotacions i el servei d'emergències mèdiques, 12 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat, i en tot cas s'està treballant encara per
1: esclarir. Suposo que treuran, diguéssim, perquè imagino que, clar, és al centre de la ciutat,
0: sí, sí.
1: Molt ràpid no podria, no hauria d'haver anat.
3: Està clar que hi ha d'haver hagut o bé, això és o una fallada tècnica,
0: sí.
3: o humana, vull dir, o havia passat alguna cosa a la conductora d'aquest autobús, o bé alguna, no sé, sense frenos o alguna...
1: Els autobusos i camions tenen un tacògraf que es diu, i allà sortirà segurament
3: com una caixa negra que dirà
1: els propers setmana sortirà tot això segurament.
5: Una fallada tècnica, de punt Toni, una fallada humana de la conductora o una circumstància externa no imputable al vehicle o a la conductora, que podria ser algun vehicle, algun extern que hagi forçat, no sé, hi ha diverses opcions.
3: Sí, però és això, és que per tenir tres ferits
0: sí.
3: crítics,
0: greu, sí, sí.
3: La castanya ha sigut maca.
1: Bueno, és important tenir en compte, vaig anar a un curset a motoscola i m'ha impactat molt aquell curset a 20 km per hora. Si tu vas a 20 km per hora, que en principi és una velocitat hipotèticament fluixa, si tu fas pum i de cop i volta para aquest 20 km per hora, o sigui, la inèrcia que té el cos de cap endavant a moure's, sí, sí. Només el cos, sinó fins i tot el cervell, et podria matar.
5: Té un nom, això, eh?
1: Sí, sí, no me'n recordo. Però a 20 km per hora, imagina't quan anem a l'autopista 120. Vull dir, que evidentment no pares de cop.
3: No pares de cop.
5: No és només l'impacte físic contra algú, contra el teu cos. És també el fet de que el teu cos,
3: tot l'organisme,
5: de portar una velocitat, de cop i volta frenen seu.
1: Tots els teus òrgans es mouen directament i pots tindre un...
3: Un col·lapse. Accidents amb autopista més de 100 km per hora, de velocitat de normal, i trobar-te, per exemple, un camió parat al voral i que tu no el veus.
1: Sí, sí, sí, sí.
3: Si està parat, allò és una pedra. És una paret. A 20 ja poden haver conseqüències greus, imagina com vas a més de 100.
1: Sí, sí, sí.
3: En aquest cas, per dintre d'un nucli urbà, home, representa que això, molt de pressa no pots anar, a no ser que hagi passat alguna cosa, no sé, que se t'hagi...
1: Que hagi parat de cop, evidentment, entenc el perill, perquè si s'ha parat de cop, però clar, que tu vagis conduint a que es pari de cop, doncs no sé.
3: I encara sort que això ha sigut a les 7 del matí, i aquesta via, que no és una via secundària de Lleida, sinó que és una via del centre, que podria estar en una altra hora, a les 10 del matí, plena de gent... Doncs aquesta mateixa situació amb la Rambla plena de gent s'hauria de sumar tota la gent que es podria haver portat, tots els vianants que es podria haver portat per davant.
5: Ara que estem comentant aquest accident terrible de Lleida, insisteixo molt en el comentari que faig de tant en tant de... Oriol, jo crec que és important que ho repetim de tant en tant. Jo, el fet de que visualitzo una certa relaxació en el respecte del semàfor vermell.
0: Sí?
5: Sí. Com a peató que camino moltíssim per aquí Molins, vaig sempre del despatx a casa a peu, visualitzo una certa relaxació. Els cotxes, quan el semàfor està amb taronja, encara apreten l'accelerador i acaben passant en vermell. Ja sé que és els primers 2 o 3 segons de vermell, però acaben passant en vermell un encreuament. I ho visualitzo massa sovint. Jo crec que hem de tenir molt clar que conduir un cotxe no és només un dret, és una obligació de respectar no només les normes de circulació, sinó respectar en definitiva les condicions de vida. I si no ho tenim clar i no ens ho apliquem a la barretina, un dia causarem un accident. Ens sabrà molt de greu, ens farà molt tristos, però causarem un accident.
1: I els pas de peatons.
5: Totalment d'acord.
1: També.
4: Perquè a més passa que la gent no, quan veu el semàfor vermell, tira.
5: Sí, sí.
4: I l'altre que ve, quan veu el semàfor que va canviar, també tira. I llavors es troben al mig i...
3: Hi ha molta gent que entén que el carbassa és... Apreta que canviarà. I hi ha altres que, com que aquest semàfor el faig cada dia, ara ja sé que es posa verd. Sí. Per tant, surto una mica abans.
5: Sí, sí, la conjunció de les dos factors...
3: Si jo surto abans i tu una mica després...
5: Altera el producte final.
3: Tu frenes després, jo surto abans, ens trobem al mig.
0: Per cert, parlant de mobilitat, el diumenge 30 Minuts va dedicar un programa a la P7, que no sé si el vas veure, Toni.
3: Sí, sí, sí.
0: No et van entrevistar a tu, eh?
3: No, però em podrien entrevistar a mi o a qualsevol dels altres.
1: No? O a milers de persones.
0: Amb algunes de les opinions, no?
3: Sí, està clar. Està clar que està col·lapsada. És una via que ja no compleix la denominació bàsica d'una autopista, que és una via ràpida. Ja no és via ràpida.
5: No compleix. Es va degradant cada dia.
3: Clar, deixem... No volem pagar peatges, molt bé. Tot això que es cobrava en peatges i que es gastava doncs, amb asfaltar de tant en tant, amb arreglar els sots... Ja no fa...
5: Perdó, i em generava beneficis amb una companyia que era la concessionària que tenia la concessió correctament, eh? Hi havia una part del que pagàvem. Però és veritat, sí. És veritat, Toni, estic d'acord amb tu, que el peatge, una part important anava a mantenir, conservar, reparar i millorar la via. I
3: ara qui ho ha de fer no ho fa, ja no existeix. Però és que a més, com que no hi ha peatges, hi ha molts més camions, amb el qual el primer carril,
5: sí.
3: Tu vas pel carril dret i allò és com una pista de bams, allò està ple de forats, perquè hi ha molts més camions. Però segurament l'opció, que aquí també s'apuntava en aquest reportatge, no era només... no és només arreglar l'autopista, que s'ha d'arreglar, s'ha de mantenir, ja no dic arreglar, tenir un manteniment. Aquí portem un dèficit important de fa molts anys, que és el corredor mediterrani per mercaderies en via de tren. Trauríem molts trailers de la carretera. Cada tren que ara podria estar anant pel corredor mediterrani treu 50 trailers de la carretera.
5: Ostres, imagina't.
1: Sí, sí.
3: Tots aquests trailers que porten fruita des d'Almeria fins a Alemanya, que està molt bé, que és una font de riquesa d'economia que tenim, però que vull dir que ens hem ocupat molt a tenir aves des de Madrid a no sé on, que no serveixen per res, que tenen una infraocupació bestial, però que han estat subvencionats al 100% i que van buits, autopistes des del radi central de Madrid que van absolutament buides perquè van pel costat d'una via de no pagament que està amb les mateixes perfectes condicions, aquí doncs no la tenim. Aquest sentiment no radial que s'ha fet sempre, que mai s'ha tingut, perquè tot ha de ser des del quilòmetre zero, ara ho patim.
1: Sí, a més...
4: Perdó.
0: Digues, Jordi.
4: Però sempre he pensat que portar els containers al tren, quan arribes a l'estació, ha de venir un camió a carregar-lo.
3: Sí,
4: per
3: però això és el repartiment capilar final, que és una altra història. Perquè no són desplaçaments llargs, i al final el portar la caixeta de fruita a la botiga s'ha de fer amb una furgoneta. Això sí. Però aquesta caixa de fruita no té per què col·lapsar autopistes quan podria anar, de fet en aquest reportatge es veia, quan arriben a l'Evolu, a França, allà el que fan és col·locar-ho amb camions, amb trens, perdó, amb vagons de tren, en via europea, amb l'ample europeu. Com que aquí no el tenim, i el corredor mediterrani està durant, doncs va de la maneta amb la Sagrada Família, doncs aquí ho tenim.
1: Continuem paradoxes, no? Perquè aquests camions que van i que fan 600 quilòmetres contaminen i estem, estem d'alguna manera invertint en el cotxe elèctric perquè no contaminin, però no estem invertint en el que de veritat contamina molt, que és un camió que és dièsel més que un benzina, per exemple, no? Aquestes paradoxes que abans en parlaven també no les entenc.
0: Bé, 4 minutets, digues, Toni, està movent el cos, que ja està molt bé, perquè l'hem d'exercitar.
3: No, perquè que estem a 4 dies, 3 dies sí. A la grande part.
0: Ho anem dosificant perquè després parlarem amb una tertúlia especial a 11:15, però estem a... Sí, mira, que per cert, avui entrevistant el director del Tour, el Christian Prudhomme, que diu que el grande part, que són aquests 3 dies que tindrem el Tour per Catalunya, serà memorable perquè el món mira Barcelona. Això ja em sona.
3: Home, és el Jocs Olímpics. Quart esdeveniment esportiu més important del món.
0: El quart, eh?
3: Tenir-lo aquí, jo crec que... És que molta gent, ostres, però això afectarà... aquí, doncs, és bueno, pels mesos que portem aquí, perquè se li ha agafat aquest carinyo important al Tour, i però ja portem mesos parlant-ne. Granollers, per exemple, al ser sortida d'etapa, el merder de dilluns serà important, que de fet ja comença dissabte, i a Barcelona ja no és només l'etapa de dissabte i diumenge, demà hi ha la presentació d'equips, amb la qual a partir d'avui ja comença el merder a Barcelona, al centre de Barcelona. Sí, clar, i hòstia, clar, però és que fa quatre dies vam tenir tot tancat pel Papa, ara pel Tour. Això, bueno, sí, però estem situant Barcelona...
1: Els ulls del món, perquè al final... el Tour és una volta completament d'acord que segueix arreu del món, vull dir que en aquest sentit, clar, aquest any de la seva família, a la vista del Papa, i que també va ser la seva família, hem parlat aquí, va ser apoteòsica, fantàstica, meravellosa, no? I això també, pues, hòsties, Barcelona, pues, el deixen allà.
0: Em dius els 4 esdeveniments més importants esportius?
3: Sí,
0: que teníem Jocs Olímpics,
3: Mundials de Futbol i el Super Bowl.
0: Ah, i la Super Bowl.
3: I després ja aniria al Tour de França. Diuen, si algú dirà que...
0: Sí.
3: La final de torneig de petanca, no ho sé. Però els que se'n consideren...
0: Les estadístiques diuen això.
3: I jo crec que posar Barcelona en el candelabro, que deia aquella...
0: Tu penses que sí, que val la pena.
3: Important, sí. Que això ens provoca unes... molèsties. Bueno, també és poder gaudir d'un espectacle no ho veuràs mai més.
4: Ahir vaig anar a l'hospitalet a la clínica,
0: sí,
4: i quan vam tornar per l'autopista estava embussada tota des de l'hospitalet cap avall, no, ja no ho veia. Fins aquí encara estava embussada i eren camions.
3: Sí, sí.
4: No sé si tenia viure amb el Tour que estan preparant la...
3: Tornem al reportatge de dia, l'autopista es col·lapsa, el primer i la meitat del segon carril són camions. Parats. Llavors, on van? Doncs molts porten fruita, altres portaran tot el mar.
0: Pot ser pel Tour o pot ser per un altre...
3: Si hi ha hagut un accident que ha tallat una mica l'autopista, pares els cotxes que venen, els vehicles que venen, i dels vehicles que van per l'autopista, molts són camions.
1: No, jo ahir vaig anar des d'un client aquí al Vallès i l'autopista fins a Parets, havia un follom de camions i camions.
3: Això és l'habitual, això no és...
1: No, però segurament estan preparant a Montmeló i segurament allò fa... Crec jo, ara que m'estàs dient... Jo no me'n recordava que feien els 24 hores la propera setmana.
3: Sí, però...
1: No, és la propera setmana, no aquesta, clar.
3: Clar, 24 hores és la setmana que ve.
1: Pues no sé, jo vaig veure molt de trànsit de camions ahir, va ser...
3: Sí, però és que és l'habitual.
0: Ho hem de deixar aquí.
3: Això és l'habitual.
0: Ho hem de deixar aquí, estarem molt atents a la grande part. Gràcies, Toni, Antonio, Jordi...
1: Bon dia.
0: Que tingueu bona setmana, eh?
1: Bona setmana.
0: Au revoir.
3: Bon dia a tothom.
0: Que vagi bé.
1: I bon tu.
0: Bon tu.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornats, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.